0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
0: Els dilluns, de 9 a 10 del vespre, i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: I quines ganes teníem de tornar a estar amb tots vosaltres. Estem a dilluns 28 de setembre del 2026 i arrenquem la temporada de la tornada.

0: Què tal, com esteu? Bona nit, benvingudes i benvinguts a la tornada. 4 minuts que passen ara mateix del punt horari de les 9 del vespre. Com us he dit abans, avui estem a dilluns 28 de setembre. Nosaltres que anem força tards, perquè és veritat que la temporada de setembre 26, juny 27 de Ràdio Tordera ja fa uns dies que està en marxa, i nosaltres que tot just hem arrencat, perquè un servidor aquí no ha aturat durant l'estiu i les vacances les hem fet passat l'11 de setembre, així que tard no, tot arriba al final, que el vol es fa esperar, però que ja estem aquí de tornada, i mai més ben dit, amb el programa que t'acompanyarà com sempre els dilluns de 9 a 10 del vespre, en repetició els dimarts d'una a dues del migdia. Jo mateix, un servidor, en Joan Martín, que t'acompanyarà una temporada més, com és habitual, amb una llista que trobeu a Spotify. S'actualitza cada setmana, cada 7 dies, on allà trobareu totes les cançons que sonen en els propers minuts aquí a través del 107.1 de la FM. Més endavant, perquè avui és el primer programa, és veritat, i anem una mica, doncs això, amb els peus recent posats novament a l'estudi. És veritat que intentarem recuperar la participació a través de les xarxes socials. Recorda que sempre llançàvem una pregunta o alguna qüestió, enquesta, a través de l'Instagram de Ràdio Tordera. La idea és que a partir de ja aquest mes d'octubre tot això també estigui més que present. Avui, aquesta ja primera posada en escena de la temporada, moltes gràcies per ser aquí i comencem, som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I la primera de la temporada, anirem cap a Mataró de la mà dels Tiets, això es diu...

0: prop.
1: Ha estat una de les cançons més cantades i sonades de la temporada d'estiu.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.
1: Amb els detallets i el seu era això, seguim endavant ara amb una parella musical com són l'Anna Mena i la Lola Indigo. Un altre que també, déu-n'hi-do, com ha marcat l'estiu 26, això es diu Petit Toa. Doncs vinga, bona nit! Bona nit!

0: Doncs si esteu molt enganxats, o més ben dit, seguiu molt l'actualitat musical, doncs aquesta la teniu més que assegurada a les llistes de reproducció, com per exemple la nostra, la Spotify, eh? Això es diu Petitoa, de l'Anna Mena i la Lola Indigo.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Doncs com aquesta que hem tingut ara, eh? Fa un moment... Aquesta segur que l'has cantat al llarg d'aquest estiu. Bé, de fet, les dues que hem arrencat el programa, doncs, vaja, allà on heu pogut anar de vacances, fent esport o tan senzill com escoltar alguna ràdio musical o alguna festa major, per què no, eh? També. Doncs han sonat. Vaja, n'estic més que convençut. Vinga, doncs estem estrenant la nova temporada. Per si t'acabes d'incorporar, Ràdio Tordera, sóc en Joan Martín i ja hem arrencat aquesta temporada per nosaltres. Sí, que vaig tard. Vaja, vaig molt tard, acomiadant el mes de setembre, eh, ja. Doncs aquí estem. I com és habitual, per si és la primera vegada que ens escoltes, doncs que sàpigues que aquest programa té una durada d'una horeta, aproximadament, on anem repassant cançó rere cançó per marcar els últims compassos del dilluns, per animar a tots aquells o aquelles que venim del cap de setmana, que ha estat un cap de setmana segur amb moltíssimes activitats, encara amb festes majors, eh? Per exemple, Calella o Santa Coloma de Farners, entre d'altres, Sils també em sembla que ho era. Doncs encara algunes festes majors que queden aquí en el tinter. Doncs vaja, que heu pogut voltar per Catalunya, o tan senzill com quedar-nos aquí a casa Tordera, que vaja, hem tingut activitats al teatre, al Parc Prudenci Bertrana, en molts llocs, o al mercat de diumenge, és igual, tant se val, però que hem fet moltes coses i, vaja, costa, la rutina costa, doncs aquests últims hores ja de dilluns, aquí estem nosaltres, o per què no, doncs a la repetició del migdia, si estàs dinant, acabant de preparar el dinar, doncs del dimarts, sortint de la feina, doncs aquí ho tens. Bona música, o esperem que, això sí, la selecció que fem també sigui del vostre grat, per als que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic. Vinga, seguim endavant, perquè ara, vaja, si us falta energia, no patiu. Arriben els Doctor Prats.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Energia.

0: Aquesta cançó també ens transporta cap al Tour de França amb sortida des de Barcelona. Aquesta és la cançó oficial dels Doctor Prats en català. També ens agrada, des del programa La Tornada, que la música en català tingui un gran pes, un gran protagonisme. I amb aquesta energia de cada pedalada els va ajudar, sens dubte.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: segur que et sona la seva veu perquè és inconfusible. És la Miley Cyrus amb el seu nou tema. Això es diu Vas Persuades, sonant aquí.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I d'actualitat en actualitat, ara passem amb el més nou de la Leire Martínez. Després d'abandonar l'Oreja de Van Gogh, evidentment que ha de seguir amb la seva carrera musical, Cabeza de Rata.

0: Doncs amb aquest Moving in the Sun, també és una de les altres que ha fet moure molts d'esquelets al llarg d'aquest estiu, amb festes, amb discoteques o amb sales de ball, doncs això. Amb aquesta cançó, que és precisament d'actualitat d'aquest 2026, nosaltres que fem una aturada per la publicitat, tornarem de seguida amb moltes més cançons, encara ens queda una estoneta de programa fins plantar-nos a les 10 de la nit o a les 2 del migdia. Va, fins ara!
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera

Vaja, doncs aquí tenim la cançó que podria encapçalar el número 1 de la llista musical de l'estiu. I més amb les calorades que hem tingut, perquè un bon ventilador com és aquest del Banda Neon i de Bues amb Mont DJ ens ha acabat de refrescar segur més les nits de festa major. Banda Neon, recordem, va venir aquí a la festa major de Tordera. Doncs aquí estem, hola, com anem?

0: Doncs res, des de la tornada de salutacions, arrenquem ja aquesta segona part. Després d'escoltar els millors consells publicitaris, seguim endavant. Amb aquest dilluns 28 de setembre del 2026, nosaltres que avui estrenem, com dèiem, aquesta nova llista musical, una llista que pots trobar, com és habitual, a través del perfil de Spotify de Ràdio Tordera, o tant buscant al cercador La Tornada, i ja en allà, vaja, trobaràs aquesta playlist, l'actualitzem amb totes les cançons que van passant per aquí. Ja siguin d'actualitat, com també aquell moment del calaix, dels records, de les memòries, del Remember, que des del programa també marxem. Avui marxarem en concret cap a l'any 1981. Ja tenim la cançó preparada. Us podria donar alguna pista més, però és que a mi m'agrada que la descobriu en el moment que li donem al play, doncs que comenci a sonar i ens fem aquest viatge, ens transportem en el temps, i sobretot per a tots vosaltres, per als que esteu a l'altre costat, doncs, vaja, potser la cançó que escollim també us porta bons records. Vinga, doncs això, des de l'emissora que t'escolta, moltes salutacions a aquesta hora aquí des de l'estudi central de la ràdio. I com us diem, anem per la següent. En aquest cas no és del 1981, és també d'aquesta actualitat. Sona i molt, i més com un artista com en Teddy Swims ens deixa cançons com aquesta. Doncs va, anem-la a buscar. Som-hi!
1: Dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

Doncs ells són els La La Love You, amb el seu La Mitat de la Mitat, presentant l'àlbum Por Qué Me Miráis Así. Doncs així és el títol que, vaja, ens ha acompanyat aquí a la ràdio en aquests moments, en aquest dilluns 28 d'octubre, de setembre. No, octubre encara no, eh? L'octubre està a punt d'arribar, però encara no. Com també està a punt d'arribar aquí a la ràdio Ginestar amb Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs. Anem a rebaixar una mica les revolucions ara a la ràdio. Anem a també aprofitar aquesta estoneta de dilluns que ens queda. Va.

0: les cantem totes.
1: Aquesta era una nova cançó de Ginestar, amb Nil Moliner l'estan presentant, eh? Amb qui estaràs era el títol. I ara sí, ha arribat el moment aquell que també podem pujar una mica més el volum de la ràdio, si és que no el tens massa fort ja. Anem cap a l'any 1981. De la mà de Christopher Cross, recuperant, vaja, un tamàs, un èxit del moment, com era aquest del títol, Arthur's Theme. Doncs endavant.

0: Doncs com ha sonat això, eh? Aquesta hora de la nit ja, últims compassos, a punt d'arribar a les 10, i amb el Christopher Cross i aquest èxit dels anys 80, que també ha estat protagonista aquí a la tornada.
1: Segueix la llista musical oficial de la tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: I anem pràcticament ja amb l'última d'aquest dilluns. Va l'Alfred García, el seu

quan he presentat la cançó m'he quedat un moment en silenci esperant que comencés la cançó, perquè precisament aquest Vine'm a buscar, que tant repeteix, és la cançó, és el títol de la cançó que acabem d'escoltar i que ens tanca aquest 28 de setembre del 26.

Doncs hem arribat a la fi del programa d'avui. Nosaltres, que ja us emplacem d'aquí 7 dies, que ja estarem a octubre, perquè avui ja pràcticament, avui, demà, vaja, el dijous entrem a 1 d'octubre. Vaja, la setmana que ve, el dia 5, és quan hi tornarem a ser amb un nou programa. Ja esperem que us puguem plantejar alguna enquesta, alguna pregunta a través de les xarxes socials, perquè també estiguem connectats amb vosaltres i que també, doncs, d'aquesta manera el programa encara us el feu una mica més vostre. Recorda, pots entrar a través de l'Spotify, a l'aplicació, en aquest portal de música, buscant La Tornada, trobaràs a la playlist, o si no, doncs el que pots fer és entrar al perfil de Ràdio Tordera de l'Spotify i buscar les llistes a la biblioteca, que n'hi ha moltíssimes, no només la nostra, sinó que dins dels programes de la ràdio també en pots descobrir d'altres. Res més, ara, com sempre, a les 10 ens actualitzem amb l'últim butlletí i la programació segueix aquí a Ràdio Tordera. Una cordial salutació d'en Joan Martín, que de nou torna a estar aquí fent ràdio, que és el que més ens agrada, a banda d'escoltar-nos els dijous a la tertúlia del Show dels Esports, amb en Jordi Duran i companyia, i el trio, doncs allà estem també comentant tota l'actualitat. Doncs res més, això, que tornem a ser-hi i que, vaja, també agraït per l'oportunitat que una vegada més una temporada també ens brinden des de Ràdio Tordera perquè puguem estar al vostre costat durant aquests minuts, això sí, uns minuts més musicals. Res, una forta abraçada, que tingueu bona setmana, molta salut, bones notícies per tots els costats i res més, ens retrobem la setmana que ve. Bona nit, adeu!

0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.
1: 107.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 29 de setembre, les tres paraules del dia són adolescents, ajuts, barcelonista. Adolescents, Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i rehabilitat el camí de la Raureda i netejat els vials de Sant Pere de Riu en tasques de manteniment executades per la regidoria d'entorn rural i pagesia. Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat i Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Barcelonista, la penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions per al 27 de novembre i els ajuntaments remarquen la necessitat de participar en la futura agència d'atenció integrada social per demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de proximitat. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Explicava els objectius del Consell al regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
1: Avui és el Dia Mundial del Cor. Avui és Sant Miquel, Gabriel i Rafael dels Sants Arcàngels. Falten 26 dies pel canvi d'horari d'hivern, falten 13 dies per al proper festiu a Catalunya, que serà el 12 d'octubre. Esperem avui un temps amb pluges com a protagonistes durant bona part del dia, pluges que podrien ser intenses, temperatures que baixaran respecte a ahir. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Fa un any explicàvem que el Parc de l'Amistat es reformarà després dels danys del temporal de l'Esclafit. Fa 5 anys explicàvem que l'Esplai inaugurava un nou bar-restaurant i fa 10 anys parlàvem d'un atropellament mortal a l'alçada de Gelpí que tallava la circulació de trens entre Blanes i Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la paciència. I vivim en un món on gairebé tot ho volem ara. Un missatge que esperem que ens responguin al moment, una comanda que volem rebre l'endemà o una pàgina web que si triga massa a carregar ja ens posa nerviosos. Ens hem acostumat tant a la immediatesa que esperar sembla cada vegada més difícil. Ens impacientem fent cua, atrapats en el trànsit, esperant que ens atenguin en un restaurant o mirant el mòbil per veure si aquella persona ja ens ha contestat un WhatsApp. Així que avui a l'Hora Maresme volem parlar de cal i immediatesa, dels avantatges de viure en un món on tot és més ràpid, però també del que podem perdre pel camí. Avui ens preguntem si hem perdut la paciència.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs va, vinga, som i comencem justament per saber si el món està canviant amb el fet de tenir més o menys paciència. Escoltarem la veu de diversa gent jove amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda. Què tal? Com estàs amb aquesta plugeta?
5: Bé, no, m'ha enganxat la pluja forta quan anava amb cotxe, venint cap a Premià, que no es veia res. Saps aquell moment crític, no?, quan la pluja cau molta
6: sí,
5: pluja?
6: Sí, però ara, que gairebé ara... no hi veus res.
5: Sí, sí, i atabala bastant, però ara sembla que el temps ha millorat ja. No sé, Tordera, com esteu?
6: Ara mateix no està plovent, però jo també, anant de camí cap al poble, també m'ha enganxat pluja. A tu, per exemple, t'impacienta el fet de que els cotxes vagin lents en el dia de pluja o ja t'ho prens en calma perquè saps que la seguretat va el primer?
5: Home, m'acostumo a prendre amb calma. M'atabalo si porto, per exemple, una hora dins el cotxe amb trànsit. Però si és poca estona, 10, 15 minuts, 20, ho porto bé.
6: Sí, no? És algo que no tens problema, no? Dius, mira, ja acabaré arribant, lo important és arribar.
5: Sí, i a més hi ha molta gent, amb el que comentes del cotxe, gent que es transforma quan condueix,
6: sí,
5: que és superpacífica a la vida real, i quan condueix es torna, doncs, un monstre. Jo acostumo a ser molt chill quan condueixo.
6: Molt bé. Doncs mira, amb els que escoltarem ara, justament no condueixen, per tant, això que estem explicant, encara mateix no sabem si seran monstres o no en el futur. El que hem fet, Gemma, aquest cop, aprofitant la vinentesa de saber si ara mateix tenim més paciència o menys, com bé saps, jo sóc professor d'una escola i treballo els matins, i li he preguntat als i a les meves alumnes de l'escola de FEDAC Salt què els fa perdre la paciència, per saber si són situacions que nosaltres ens hi hem pogut veure reflexats quan érem justament adolescents com ells, o és una cosa que ja no es repeteix i que evidentment, doncs, el fet de que hagi passat, doncs, tots aquests anys, ara els nens els impacienti, tinguin menys paciència amb unes coses que nosaltres sí que hi teníem i viceversa, val? Llavors, els escoltem a veure què opinen.
5: Molt bé, som-hi.
6: Doncs vinga, comencem amb aquests tres primers.
7: Què és el que us fa perdre més la paciència? Comença tu.
8: Em fa perdre la paciència quan estic jugant al Fortnite i perdo una partida i doncs m'enfado molt.
9: La gent negativa.
10: Quan estic a punt de fer alguna cosa i algú em diu que faci aquella cosa.
7: Què vols dir?
10: Doncs que, o sigui, estic a punt de fer l'acció d'anar a córrer i just m'obliguen a anar a córrer.
7: Ah, va. O sigui, ho has de fer per voluntat pròpia. Si no,
10: sí,
7: perds la paciència i t'enfades.
10: Sí.
6: Aquí. Què t'han semblat a aquests? Un, amb les persones negatives, diu que perd la paciència.
5: Sí, sí, sí. Un altre amb els videojocs, no?
6: Que és molt típic, aquest, jo crec.
5: Amb les maquinetes, sí, això és molt típic. I aquesta última persona, aquest últim jove que explica, no?, que li molesta molt quan li diuen, va, fes això, i estava a punt de fer-ho.
6: Sí.
5: També ho puc entendre, eh?
6: A tu t'ha passat això? T'ha fet rabieta alguna vegada?
5: No ho sé.
6: No te ve el cap.
5: M'has fet pensar massa. He curtocircuitat.
6: Bueno,
5: no
6: doncs,
5: ho sé ara mateix.
6: Doncs a mi sí, perquè clar, aquest nen potser el que li passa és que no acostuma a ser gaire manat, o si ho és, demanat, que justament això és algo que li molesta, perquè diu, sí, ja ho tinc clar el que vaig a fer, no cal que m'ho diguis tu. Jo crec que va una miqueta per aquí, això. I
5: sí,
6: salta de
5: total.
6: Seguida, no? Molt bé.
5: Hi ha més gent per
6: sí,
5: escoltar? Sí,
6: mare de Déu, si n'hi ha. Vinga, n'escoltem algun més.
11: Amb el que jo perdo ràpidament la paciència és quan tu te dius alguna cosa i la persona amb la que estàs parlant l'has de repetir 20 cops perquè s'entén el que dius, i això a mi realment m'estressa molt. Pots escoltar, que no és tan difícil.
6: Gemma, és difícil o no és difícil, això?
5: Escoltar?
6: Sí, exacte. Repetir-ho moltes vegades.
5: Uf, això també fa perdre la paciència quan has de repetir una cosa 30.000 cops, eh?
6: Oi que sí, això jo crec que és algo que, i jo crec que la gent adulta, tot i que portem més anys i sabem que de vegades nosaltres no hem entès coses, la perdem igual.
5: Sí, totalment. No. També va a caràcters, no? I certament quan som més joves som més impacients, podríem dir. Quan vas creixent i et vas fent adult i vas madurant amb els anys, crec que vas aprenent com funciona la vida i que a vegades no pots tenir-ho tot el moment. Però sí que al final sempre hi ha coses que ens posen nerviosos.
6: Sí, exacte. Però vaja, que també jo crec que aquí el fet és pensar i dir, ostres, jo ho sé tot, realment? A mi algun cop hi ha hagut coses que no entres a la primera? Oi que sí? Doncs mirar de ser una mica empàtic, no?, en aquest sentit. Molt bé.
5: Sí.
6: Vinga, n'escoltem algun altre?
5: Sí, som-hi.
12: A mi el que em fa perdre la paciència és quan estic jugant tranquil a la Play i el meu germà em ve a molestar i no sé per què.
6: Típic, típic de germans, i ara veuràs que hi ha un altre alumne que deia exactament el mateix.
7: Ja no és la gent impuntual, pot ser impuntual.
13: El meu germà.
6: Directament, eh?
13: Sí.
6: Qui és més gran, més petit?
13: Té la mateixa edat que jo.
7: Ui, llavors, per tant, sap com fer-te perdre la paciència amb qualsevol cosa.
13: Sí.
7: I tu?
14: Que em porti la contrària.
6: Aquesta última, perquè li agrada molt potser tenir la raó. Tu t'hi has trobat amb gent que es posa nerviosa i es comença a exaltar o enfadar-se fins i tot perquè no comparteixes la seva opinió?
15: Sí, sí, no, hi ha gent que vaja, és complicada, no? Però això més que fer perdre amb la paciència, o sigui, a mi que una persona no vulgui reconèixer el que fa malament, sí, m'enfada.
6: Clar.
15: Saps?
6: Ah, sí.
15: És com el següent nivell, no? Per un costat perds la paciència, l'altre ja és enfadar-te. Jo m'enfado.
6: I amb el tema germans i germanes, tu que també tens una germana, igual que jo un germà, vaja, és el
15: sí,
6: clàssic.
15: Clar, jo en tinc dues, el que passa és que sóc la petita, per tant, les que han perdut la paciència són elles.
6: Ah, i tu sabies com fer-los i perdre la paciència, llavors.
15: Jo era molt pesada, molt pesada. I encara sóc pesada.
6: Doncs mira, justament, santa paciència que han de tenir les teves germanes. Jo t'he de dir que amb el meu germà, i amb això acabem, com que som bessons, aquí es reparteix tot. I per tant, sabem com enganxar l'altre. I amb els anys, bé, hi ha moments que ho aconseguim i d'altres que aconseguim que l'altre caigui al nostre parany.
15: Mm-hmm. Molt bé, tenim algun últim tall, oi?
6: Sí, en tenim un últim.
16: Puntual, pot ser impuntual, però el que em rebenta més és que siguis impuntual i, un, no et disculpis, dos, no n'aprenguis.
6: Què et sembla,
15: completament
6: això?
15: Completament d'acord.
6: Oi que
15: no,
6: sí?
15: No, totalment. La gent impuntual fa perdre els nervis, o sigui, i gent impuntual no de 5-10 minuts, eh? Gent que pot estar perfectament una hora fent esperar.
6: Clar, i a sobre, amics teus, que a més hi ha la confiança i potser hi ha passat més d'una vegada i li dius, ostres, de debò, si us plau, a la pròxima sigues puntual. I no hi ha manera, i els hi és igual, eh?
15: Mm-mm. Com més confiança, pitjor.
6: Eh, que sí. Sí, sí.
15: Com més confiança hi ha, perquè normalment, quan no tens molta confiança amb algú, pateixes, no?, que l'altre es pugui incomodar o es pugui, doncs, molestar.
6: Sí, que generi alguna tensió.
15: Quan ja tens tanta confiança amb les persones, és la part negativa.
6: Sí, sí. A mi això també, per exemple, crec que pot passar en un grup d'amics i amigues.
15: Totalment. Marc, molt bé, tu et consideres una persona pacient o impacient?
6: Jo considero que sóc, i ara potser la gent dirà, ui, aquest, jo em considero una persona molt pacient en línies generals, amb la gran majoria de coses. Jo crec que tinc molta paciència i sé respirar, la veritat.
15: Uh-huh. Molt bé, sí, perfecte. Sí. Doncs en prenem nota. Marc, gràcies, fins
6: Vinga,
15: ara.
6: Vinga, fins ara.
15: Vinga, seguim parlant de la paciència i ens preguntem, quan hem de prendre una decisió, és millor pensar-s'ho dues vegades o deixar-nos portar pel primer impuls? Perdre'ns temps ens pot ajudar a valorar millor les opcions, però donar-hi massa voltes també ens pot bloquejar. En canvi, si decidim ràpid, pot ser útil en determinades situacions, però també ens pot portar a equivocar-nos. Així que posem amb el focus a parlar sobre els pros i els contres de decidir amb calma o amb rapidesa. Jordi.
17: Sí, Gemma, de fet, ara us estava escoltant amb la secció amb en Marc i pensava, deu ser cosa de generacions, no? A vegades la gent més jove, deixa'm posar-hi aquest títol, tendeix més cap a la immediatesa pel tipus de món que els hi toca viure, que no pas que la gent que ja tenim uns anyets, 40 i pocs, i que sembla que som una miqueta més pacient. Per això arribo jo per intentar equilibrar una miqueta aquesta balança. Com tu deies, el que volem és plantejar-nos pros i contres de cada secció, immediatesa o calma, perquè la gent doncs pugui treure les seves pròpies conclusions i poder en alguna d'aquestes opcions tampoc hi havia pensat. Per exemple, què tal, Gemma, si comencem per la immediatesa, per exemple? Sí?
15: Mm-hmm. Sí.
17: Doncs mira, és que a vegades prendre decisions amb immediatesa pot tenir diversos avantatges, sobretot quan cal actuar ràpid. Per exemple, aprofitar oportunitats permet actuar abans que una ocasió desaparegui. I això ho saben molt bé les diferents promocions, comerços, sobretot d'aquelles plataformes que venen per internet, aquelles ofertes flash que et surten, no sé si t'ha passat mai, que fins i tot hi ha un compte enrere i que d'alguna manera t'obliguen a prendre aquesta decisió ràpid si vols comprar aquell producte o no, perquè sembla que aquesta oferta acabi de desaparèixer. No sé si t'ha passat mai.
15: Sí, sí, totalment. Que hi ha una promoció vàlida fins a vegades ni de dies, sinó en qüestió d'hores s'acaba.
17: Res, el que passa que feta la llei, feta la trampa, eh? I aquí ens podria ajudar també algun expert o experta en consum, perquè aquesta oferta, de cop i volta, torna a sortir amb el temps, saps? Aquest cronòmetre es torna a reiniciar i l'endemà veus la mateixa oferta, poder fins i tot amb un descompte més elevat, però amb aquest compte enrere que et permet, doncs, això, eh? Que el que hagis de fer és clicar el botonet per comprar més ràpid. Amb els temes de les avantatges de la immediatesa, també podrem dir que et permet estalviar temps, tothom hi estarà d'acord, evitar donar voltes excessives a una qüestió quan la decisió és relativament clara, és a dir, quan tu ja creus que has pres la decisió i que ho tens totalment 100% segur, doncs per què donar-hi més voltes, no? La immediatesa, pum, doncs prenc aquesta decisió. En el cas de la immediatesa, també et diré, com a cosa positiva, crec jo, que el que et permet és reaccionar davant d'imprevistos. És especialment útil en situacions urgents o canviants, és a dir, perquè no et surtin més imprevistos o perquè d'alguna manera no li donguis més voltes a la troca, com explicàvem abans, a prendre aquesta decisió, encara que t'equivoquis, doncs fa que no li donguis més voltes al cap. O, per exemple, reduir la indecisió. Jo, per exemple, sóc una persona molt indecisa i preparant aquesta secció em donava compte precisament que poder aquesta immediatesa ajuda, poder de forma errònia, a no donar-li més voltes al cap. No sé si et passa, Gemma, o si als nostres oients els hi sol passar també que encara que prenguis una decisió, acabes donant-li voltes de si ho he fet bé, si no ho he fet bé, i si hagués fet el contrari. Això a vegades fa que sigui més complicat, que no pas prendre una decisió de forma immediata.
15: Sí, completament d'acord, Jordi, amb el que comentes. Crec que té molt a veure amb el nivell d'exigència d'un mateix i el nivell de perfeccionisme i també el fet de triar sempre la millor opció de totes. És molt complicat escollir sempre el millor i crec que quan tenim tants dubtes, les persones que dubtem tant, és perquè volem escollir el millor i, per tant, sempre hi haurà una opció millor. Per tant, és millor per mi ser menys, tenir menys dubtes i, vaja, perquè el dubte bloqueja també.
17: Totalment d'acord. I perquè no se'ns mengi el temps, Gemma, deixa'm dir-te com a part positiva de la immediatesa que augmenta, per exemple, l'agilitat. Està agafat una miqueta amb pinces, però també podem optar per aquesta opció. En entorns, per exemple, de treballs, facilita que l'equip doncs avanci sense quedar bloquejats aquesta rapidesa o aprendre més ràpid. Una decisió pot posar en marxa una acció i permetre comprovar que funciona i que cal corregir de forma més ràpida. Ara bé, decidir ràpid no sempre significa que decidir bé, és el que dèiem. Quan la decisió té conseqüències importants, és convenient dedicar-hi el temps necessari per valorar alternatives i riscos. Jo crec que la clau és diferenciar entre decisions que requereixen rapidesa i decisions que requereixen reflexió. I molt ràpid, t'explico, per exemple, alguna coseta de la calma?
15: Som-hi.
17: Doncs vinga, prendre decisions amb calma té diversos avantatges, especialment quan la decisió pot tenir conseqüències importants. Per exemple, permet analitzar millor la situació i entendre tots els factors abans d'actuar. Redueix el risc d'equivocar-se, totalment al contrari del que dèiem amb la secció anterior, perquè hi ha més temps per valorar alternatives. Evita decisions impulsives, especialment pel que fa a les emocions fortes. Tu ho explicaves, Gemma, com per exemple l'enuig, la por o l'ansietat, i ajuda a valorar les conseqüències a curt i llarg termini. La calma també permet escoltar altres opinions, incorporar informacions que potser no havíem tingut en compte i facilitar una decisió més coherent amb els nostres objectius i prioritats. De fet, dona més seguretat aquesta calma un cop has pres la decisió perquè sabem que l'hem meditat i pot reduir també el penediment posterior ja que hem tingut l'oportunitat de valorar diferents opcions. T'haig de dir que jo no estic gaire d'acord amb aquesta opció perquè, com et deia, li dono moltes voltes al cap.
15: Clar.
17: Gemma, en resum, prendre decisions amb calma no vol dir ser lent o indecis, sinó donar-nos prou temps per pensar abans d'actuar.
15: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Seguim avançant. Fins ara.
17: Gràcies.
15: I avui ens acompanya també la terapeuta Montse Macanàs per parlar sobre el per què cada cop ens costa més haver-nos d'esperar per les coses i ens donarà petits mecanismes i petits consells per ajudar-nos.
18: Doncs sí, Gemma, vivim en una societat marcada per la immediatesa. Volem una resposta al moment, que un missatge es contesti de seguida, que una compra arribi l'endemà o que qualsevol problema tingui una solució ràpida. I aquesta necessitat d'obtenir-ho tot de manera gairebé instantània també pot estar afectant la nostra capacitat d'esperar i fins i tot la nostra paciència. Avui en volem parlar amb la terapeuta Montse Macanàs per entendre per què cada vegada ens costa més esperar i què podem fer per recuperar aquesta capacitat. Així que, Montse, bona tarda.
19: Bona tarda.
18: Bé, començar-te preguntant, ja que, com hem dit, realment estem perdent la paciència, o diries que simplement vivim en un entorn que ens ha acostumat a voler-ho tot d'una manera immediata?
19: Bona pregunta. De fet, jo crec que la paciència és una... és un valor que sempre l'hem tingut o no l'hem tingut, no és una cosa que sigui ara, però sí que és cert que ara es veu més que mai pel moment en què vivim, no? En el qual tot és, com tu deies molt bé, no? A la intro, tot és ja, tothom, els missatges de WhatsApp, què passa? Fins i tot, no sé si tu t'has adonat que quan et surten els dos tics, moltes vegades treus el color blau precisament perquè la gent, a la que veu que hi ha dos tics, de seguida està esperant que contestis, no? Vull dir, com que crema el telèfon a les mans, no? I ha d'estar pendent, llavors què fas tu per evitar això, per evitar aquesta impaciència de la persona que hi ha a l'altra banda, treus els tics. I com això, mil coses, no? Perquè també el moment en què estem, la revolució aquesta tecnològica que estem vivint, no? Que els ordinadors que van tan de pressa, que entres a internet i estàs al moment estic al Japó i puc entrar pel Google Earth a veure qui està passejant i què passa en aquell museu, no? Clar, tots aquests inputs que són tan ràpids els tenim tan a dintre, tan integrats, que no ens n'adonem i els fem extensius a tots, fins i tot a l'hora d'esperar l'ascensor o d'estar fent cua per una barra de pa. Quanta gent, no sé si et passa a tu, no? Quanta gent estàs a vegades a la cua del supermercat i potser portes un carro molt gran i a darrere tens una persona que porta un embotit i et demana, puc passar? Ostres, respirem un moment. Quin dret tens tu a passar perquè portes una cosa i jo en porto moltes? Jo m'he pres el meu temps per venir i jo vinc quan puc. Llavors és... baixem una mica, saps? Vull dir, respiro, me n'adono què passa, per què tinc aquest moment, aquesta crispació per anar tan ràpid o per passar per davant de l'altre, perquè el que em passa a mi és més important que el que li passa a l'altre. Per què vull la resposta tan immediata?
18: Diries, Montse, que aquesta falta de paciència de la que estem parlant també pot afectar en les nostres relacions personals? Per exemple, tenir menys tolerància en parella, amb amics, família o fins i tot amb desconeguts del nostre dia a dia?
19: Sí, totalment. Totalment. La paciència va totalment lligada amb tot això. Però més enllà, el que t'està dient potser és que estàs vivint amb molt d'estrès. Potser el teu dia a dia o la gestió de les emocions, el que et passa, se t'està menjant. Potser tampoc t'atures i no ets prou conscient del que implica, no? Perquè si jo faig una parada, respiro i observo què m'està dient aquesta impaciència, potser molt més enllà també m'està dient que potser estic faltant fins i tot, i estic saltant-me alguns límits de cara a l'altra persona, de donar-li el temps a respondre. És com si jo creiés que el que jo necessito està per sobre del que l'altre em pot donar, amb aquest de vull que sigui ja, no? Vull que contestis ja, vull que em donis el pa ja, vull que l'autobús arribi ja, on no ve, ostres, què no ve? I ja parlo amb l'altra persona. Moltes vegades fins i tot això em porta a canviar el meu to de veu, a ser més agressiu, no? Més irascible, no? Llavors és... treballa la paciència. Què està passant? Què t'està dient més enllà de que puguis tenir problemes amb els altres? Perquè al final una persona impacient, a la llarga, tens problemes.
18: I una mica, si ens hem acostumat a viure amb aquesta immediatesa, creus que podem recuperar la paciència o és una batalla perduda? Quins petits hàbits podríem començar aplicant al nostre dia a dia?
19: Mira, la paciència és un valor, però també és una mena d'art, no? Vull dir, l'art de la paciència, no podríem dir. Llavors, evidentment, com tot art, tot es treballa. L'art de la pintura, l'art del cant... Sí, jo el puc treballar. Com? Com cultivar la paciència, no? Sobretot no exagerant. Perquè, si t'hi fixes, la persona que és impacient tendeix a l'exageració, no, el que està passant, és tot com uau, no? És tot com, de repente, tot s'incrementa, no? Llavors també relativitza, no?, una mica allò, a veure, pots esperar, no pots esperar, mira a veure realment què està passant, no? I sobretot respira. Para, compta fins a 10, no? Allò, la famosa frase aquesta, no? Compta fins a 10 i si s'acaba el 10 arriba el 20 i si no el 30 i segueix-li sumant fins que el tempo baixi, no? I també assumeix la responsabilitat, és a dir, jo estic impacient, no? Però de què depèn aquesta impaciència? És meu? És de l'altre? Vull dir, observa, no? I observa també el teu nivell d'exigència. Aprèn a viure el moment present, aprèn a estar aquí i ara. Què està passant? A mi el fet d'estar anclat en el moment em porta a tenir la paciència de la mà, no? I sobretot també per la gent que és impacient, jo els diria que es prenguessin una estona per no fer res.
18: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per venir a l'Hora Maresme. Intentarem tenir una miqueta de paciència dins d'aquesta lluita contra la immediatesa. Merci.
19: Gràcies.
15: I tot seguit parlem de la paciència i els joves, dos conceptes que en plena era de la immediatesa potser no sempre van de bracet. Vivim envoltats de pantalles, notificacions i continguts que tenim a l'abast en qüestió de segons, però fins a quin punt aquesta manera de viure condiciona la nostra capacitat d'esperar? Avui en Sergi Ferrer des de Calella ens porta algunes dades sobre els hàbits digitals dels joves i la seva relació amb la paciència. Endavant, Sergi.
20: Un missatge. El mirem, no han contestat. Tornem a mirar. Encara res. 5 minuts, 10, i potser comencem a pensar. Per què no em contesta? Vivim en un moment en què gairebé tot arriba de manera immediata. Un missatge arriba en segons. Un vídeo comença quan nosaltres volem. Podem demanar menjar a domicili, saber com va la comanda. Podem comprar una cosa per internet i seguir el paquet gairebé des del magatzem fins a casa. I si volem saber alguna cosa, la busquem i la tenim al davant, en qüestió de segons.

Menys paciència. El que sí que sabem és que existeix un ús problemàtic de les xarxes en una part dels adolescents. En aquest estudi d'UNICEF, un 5,7% presenta indicadors d'aquest ús problemàtic. I el Ministeri de Sanitat també parla de situacions com la pèrdua de control sobre el temps que estem connectats o les interferències en els estudis, el son i fins i tot les relacions. I és que potser el problema no és només quant de temps passem amb el mòbil, sinó com ens acostumem a rebre les coses. Pensem en TikTok, Instagram, YouTube. Un vídeo acaba, en ve un altre. No ens interessa, el passem. No ens agrada, el canviem. No volem esperar, doncs busquem una altra cosa. És un sistema basat, en bona part, en el que comentàvem, la immediatesa. I això pot fer que situacions completament normals de la vida quotidiana ens semblin especialment lentes. Una cua de 10 minuts, un tren que tarda, una pàgina web que no carrega, una persona que no respon un WhatsApp o un restaurant que simplement triga una mica més del compte en servir-te el plat. Aquí trobem una gran paradoxa. Ens passem hores mirant una pantalla, però ens costa esperar 30 segons perquè carregui una cosa. Però la paciència també s'aprèn. Esperar que arribi alguna cosa, esperar el nostre torn, escoltar una persona sense mirar el mòbil, fer una activitat sense estar canviant constantment d'estímul. I això és especialment clau en una generació que ha crescut amb internet pràcticament des de sempre. No perquè els joves siguin més impacients que els adults, sinó perquè el món que els envolta els ha acostumat a una velocitat diferent. I potser la pregunta no és: els joves han perdut la paciència? Potser la pregunta és una altra. Nosaltres, com a societat, ens hem acostumat tant a la immediatesa que qualsevol espera ens sembla massa llarga? Tornem al principi. Un WhatsApp. No contesten. Passen 5 minuts i abans, potser, simplement hauríem esperat. Ara, potser, mirem el mòbil una altra vegada i una altra i una altra.

0: Moltes gràcies, Sergi. Nosaltres, doncs, ara el que farem és fixar-nos en la previsió del temps, un dia doncs, que hem tingut molta pluja i, per tant, veurem si continuen aquestes precipitacions amb en Quim Serra.
1: De mica en mica es van aproximant les precipitacions anunciades que esperem que comencin a afectar ja de forma immediata l'extrem sud del Maresme i posteriorment s'aniran desplaçant de sud cap a nord, arribant també cap a l'àrea del Maresme Nord al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui. Unes precipitacions, atenció, localment de forta intensitat i també molt abundants. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat, però sempre de forma puntual. Per la seva banda, els vents aquesta tarda seran fluixos, variables i la situació marítima tranquil·la, dominada bàsicament pel marejol. Pel que fa a les temperatures, avui, evidentment, amb més núvols baixen una mica, però demà s'espera un temps més tranquil i assolellat, més estable, encara amb restes de núvols, però en conjunt dominarà el sol, la qual cosa farà pujar una mica la temperatura diurna. La mínima, per contra, baixarà lleugerament. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Passa un minut de dos quarts de quatre de la tarda. En rigorós directe us podem explicar que de moment al Baix Maresme doncs, ja ha començat a sortir el sol, per tant doncs, la pluja està doncs, arribant al seu fi. Veurem els pròxims dies si continuarà plovent o no. I ara ens fixem en les xarxes socials i comencem destacant alguna cosa rellevant al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest passat dilluns una família vulnerable del barri de Cerdanyola de Mataró. Al pis hi vivia en Jordi, un home amb un 87% de discapacitat. Juntament amb la seva germana, mare monoparental i els seus tres fills menors, un d'ells amb autisme. La família feia 11 anys que vivia a l'habitatge, propietat del fons Investmar, i segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, no disposa d'una alternativa residencial. De fet, una vintena de persones es van concentrar davant del pis per intentar

aturar el desnonament que finalment es va produir de manera pacífica. En clau internacional, més enllà del Maresme, el món, SpaceX ha aconseguit posar en òrbita l'Starship, el coet més gran de la història, en el seu 14è vol de prova. La missió, però, s'ha hagut d'escurçar de 10 a 3 hores després que un dels motors s'apagués inesperadament. La nau ha aconseguit desplegar 26 satèl·lits de Starlink, però durant el retorn ha acabat explotant. Tot i els problemes, la prova suposa un nou pas en el desenvolupament del coet que SpaceX preveu utilitzar en futures missions lunars. I el tema curiós del dia, i també poc legal, l'Audiència de Girona ha condemnat una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de més de 4.000 euros de diners públics. La dona duplicava nòmines de treballadors municipals i desviava una de les transferències al seu propi compte. Molt espavilada, aquesta senyora. Ho va fer 4 vegades entre el 2022 i el 2023. Ha reconegut els fets i ha retornat tots els diners. Ha estat condemnada a 2 anys de presó i a 5 d'inhabilitació, però no haurà d'entrar a la presó si no torna a delinquir durant 4 anys. Doncs aquestes són les xarxes del dia i tot seguit la pregunta del dia. I el que us preguntem avui és què us fa perdre la paciència. Volem que us mulleu i que ens digueu quines coses us fan perdre els nervis. Podeu contestar a través del nostre compte d'Instagram, Hora Maresme.

0: I com cada dimarts fem un cop d'ull a un temps antic, a un temps enrere, d'abans, avui anem fins al 1958 i com sempre ens hi porten des de Ràdio Arenys amb l'Oriol. Leo, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, sí, i tant. Mira, estem ben a punt per rascar-nos, escoltant què va passar temps enrere. Tu ho deies, l'any 1958, un any que repassarem i ja t'aviso que acabarem a ritme de rock and roll. Per això saludo a la Montse Comí i al Jaume Casanovas. Bona tarda.
2: Molt bones, Oriol.
3: Bon dia, Oriol. Què tal? Com estem? Doncs nosaltres disposats a parlar una altra vegada de l'any de la Picó, perquè 1958, déu-n'hi-do, ja és un any de la Picó. És un any en què passen moltes coses diferents. A Igualada, per exemple, neix una escola pensada expressament per la indústria de l'adoberia. El Vaticà mor Pius XII i comença un conclave que acabarà triant un papa que canviarà profundament l'Església. I un adolescent nord-americà comença a fer història davant d'un tauler d'escacs.
4: Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing.
2: Doncs sí, comencem precisament a Igualada. L'any 1958 es funda l'Escola Sindical Superior de Adoberia, la Escuela Sindical Superior de Teneria, creada per donar servei a les nombroses empreses adoberes de la ciutat. Els industrials adobers igualadins havien estat 15 anys, des de 1942 fins al 1958, fent gestions perquè l'escola fos una realitat.
3: L'edifici ja estava construït des d'uns anys abans, a la plaça del Rei. 3.200 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, amb planta pilot, taller d'acabats, aules i laboratoris. Era una escola única a Espanya i en el món de parla castellana.
2: I aquella escola és l'origen d'una tradició que encara continua. Els estudis van evolucionar cap a l'enginyeria i avui, al campus universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida, s'imparteix el màster universitari en enginyeria del cuir, únic a Europa en aquest àmbit. Ja no es tracta només de saber adobar una pell. Es treballa en processos industrials, innovació, nous materials i sostenibilitat.
3: Del cuir passem a un altre món, al Vaticà. El 9 d'octubre de 1958 mor el papa Pius XII i els cardenals es reuneixen en conclave a la Capella Sixtina i participen 51 dels 53 cardenals electors.
2: El conclave comença el 25 d'octubre. Hi haurà 11 votacions abans d'arribar a l'elecció. Les paperetes es compten i, quan no hi ha elecció, es cremen produint fum negre. Quan finalment un candidat aconsegueix els vots necessaris i accepta l'elecció, les paperetes es cremen en productes que provoquen el fum blanc.
3: I el 28 d'octubre, tres dies després, arriba la fumata blanca. El nou papa és el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venècia, que adopta el nom de Joan XXIII.
2: I el que semblava que podia ser un pontificat de transició va acabar tenint una enorme transcendència. Només tres mesos després de ser elegit, Joan XXIII anuncia la convocatòria d'un concili ecumènic, el Concili Vaticà II, amb la voluntat de renovar la vida de l'Església i posar-la al dia, l'anomenat aggiornamento. També impulsa un sínode per a Roma i la revisió del dret canònic.
3: Mentrestant, a Nova York, un noi de 14 anys també està fent història. Es diu Bobby Fischer.
2: Doncs sí, Fischer havia après a jugar als escacs gairebé per casualitat. El 1949, quan tenia només 6 anys, la seva germana Joan va comprar un joc d'escacs en una botiga de llaminadures. Els dos germans van aprendre les regles amb les instruccions que acompanyaven el joc. La germana aviat va perdre l'interès, però amb Bobby no. Va començar a jugar fins i tot contra ell mateix i a estudiar llibres de partides.
3: El gener de 1958, amb només 14 anys, Fischer es proclama campió dels Estats Units, el més jove fins aleshores. I aquell mateix any, després del torneig internacional de Porto Ros, amb 15 anys, es converteix en el gran mestre més jove de la història. I Oriol, ara sí que ja us deixem perquè hem fet un repàs a algunes de les coses que van passar el 1958, però us deixem ben acompanyats amb una cançó que feia furor justament aquest any, Johnny B. Goode i Chuck Berry.
2: Doncs vinga, Oriol, fins la propera.

0: Gemma, go, ja pots seguir endavant amb l'Hora Maresme, que fins aquí hem fet aquest repàs d'aquest any de la Picó.
1: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.

0: I avui us portem un nou capítol de llibres a l'Hora Maresma amb la Mar Arenaza, que, com sempre, ens acosta noves lectures i ens convida a descobrir històries i reflexions de tota mena. Avui posem el focus en la paciència, ja ho sabeu, i en la importància d'aprendre a aturar-nos amb Biografia del silenci, de Pablo d'Ors. Endavant.
1: Bé, doncs, nou episodi de llibres. Com sempre, presento el qui m'acompanya, és la Mar Arenaza. Què tal? Com estàs?
0: Hola, molt bé, gràcies.
1: Veig que ja no són les polseres.
0: No, això, no.
1: No sé si espantar-me o no. Bé, avui, tema del dia, com sempre, introdueixo. I, mira, com que és una pregunta, te la pregunto a tu directament i ja parlem del llibre. Mar, què tal la paciència? Com la portes?
0: Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que sóc molt soferta i hi ha dies que sóc horrible i semblo com el demoni de Tasmània i ningú no em vol parlar perquè sobre es percep. Es percep molt.
1: Jo tampoc respondré a la pregunta perquè és complicat. Però bé, quin llibre ens porta relacionat amb la paciència?
0: Bueno, mira, no ho sé, però a mi m'ha inspirat molt... O sigui, què cal per tenir paciència, no? Estar en pau i serenitat.
1: Correcte.
0: Val? I què cal, què s'ha de fer per estar en pau i amb serenitat? És per tenir un equilibri interior.
1: És una cadena.
0: I què ajuda a tenir un equilibri interior? La meditació.
1: Molt bé.
0: No, que ara...
1: Juhu! Ja hem arribat a la conclusió.
0: El llibre es titula Biografia del silenci, és un llibre molt conegut, d'un autor que es diu Pablo d'Ors, molt conegut, que també fa xerrades, és un religiós, i així. I la veritat és que a mi em va ajudar molt. Jo ja meditava quan vaig llegir el llibre, però aquest llibre el trobo que és com molt adequat, perquè ell explica també la seva experiència, com ell es va iniciar amb la meditació.
1: Vale.
0: I llavors doncs, és allò que al principi doncs, t'agobies molt, ho vols fer-ho bé a la primera, sembla una cosa com molt fàcil, i no... No és tan fàcil perquè també depèn molt del dia a dia, com la paciència.
1: Correcte.
0: No? Hi ha dies que estàs més connectat...
1: Que és la mare de la ciència. Ho havíem de dir, ho havíem de dir, mare. Jo ho sento. Ho s'ha de dir.
0: Havia de passar. Doncs sí, pues sí, la paciència, no? la constància, no? I aquesta tranquil·litat a la de mantenir, en aquest cas, les emocions una miqueta a ratlla, no? Perquè si no això sembla un serial
1: veneçolà. Parlem de 49 capítols, segons he llegit aquí ara en una petita xuleta que tinc.
0: Molt breus.
1: Molt breus.
0: Molt breu, sí. Sí, sí. I a mi el que em va agradar molt és que vas llegint i et va dient, bueno, doncs jo el tercer dia em va passar que em posava molt nerviós. I evidentment, doncs això et passa, no? Ho comences superbé, molta actitud, i el tercer dia estàs ja fins al monyo de la meditació i no tens paciència. L'altre dia, ostres, connectes més, no? I llavors, doncs, aquest tema que és com molt interior, quan tu comences meditació, clar, tu estàs amb tu mateix, que això és el complicat. I, clar, ell et va acompanyant en aquest procés. I la veritat és que és molt bonic. I quan acabes dius, ostres, doncs ja tinc més ganes de meditar, no? Perquè
1: clar,
0: és interessant.
1: Avui en dia que vivim en uns temps de rapidesa, d'estrès, de consumisme, etc, moltes coses, i tots majoritàriament doncs, anem estressats, anem nerviosos també per la feina, pels estudis, per tot.
0: Sí.
1: Per una persona, parlo per mi mateix, que no ha fet mai meditació, poder de la forma que em penso, poder n'he fet d'una altra manera que no la percebo, seu,
0: sí.
1: Però com introduiries una persona a fer meditació, ja que tu n'has fet?
0: Sí, bueno, pues que estigui tranquil·la i que accepti els seus propis pensaments. Perquè a vegades el que passa, el primer que vols en meditació és no pensar en res. Però l'important és, no és no pensar en res, sinó que el que se't passi per la ment no t'afecti.
1: Però quin és el procés? O sigui, m'ho estic imaginant, eh?
0: Està tranquil.
1: Incens, un Buda traient aigua per la panxa i tu
0: sí.
1: Fent ioga, per exemple.
0: No, la base és la respiració. Val? La respiració, com que et fa estar pendent de que inspires, expires, això, o sigui, és
1: mític,
0: de manual,
1: sí.
0: És de manual, doncs pues, clar, et vas com desenganxant, no? Que si he de posar una rentadora, que si hauria d'haver fet no sé quantos, que si no suporto a no sé qui, no?
1: Vale.
0: Però tot això et va passant en el cap i simplement ho vas deixant, saps? No parles amb aquests pensaments, no dius, oh, sí, és un maniàtic, oh, sí, no sé què, no. I llavors, doncs, tot això es va com diluint. Però és també el mateix tema de la paciència, no? I de com nosaltres reaccionem a el que ens passa, no?
1: Exacte.
0: Quan més interactuem amb el que ens està passant, més gros és el drama, no?
1: De fet, jo crec que una de les formes de madurar, de que la gent madura, és d'aguantar la paciència que et genera el teu entorn. Ja
0: clar.
1: Sigui gent, ja sigui elements, ja sigui espais.
0: Clar.
1: Jo crec que una de les formes que la gent madura més és això, és sí. aguantar-t'ho i meditar, guardar-t'ho tu i
0: clar.
1: Una mica això, no? Per acabar, Mar, sí. com sempre, a qui li recomanes aquest llibre? Jo crec que aquí està claríssim.
0: A tothom que ho necessiti.
1: Sí, per què ho pregunto, eh? Per què ho pregunto si ja m'ho imaginava que me la recomanaries a mi, per
0: sí,
1: exemple?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
1: Sí, sí. A tothom que estigui estressat, a tothom que sí. doncs, vulgui sí. moments de zen, no?
0: Sí.
1: De pau.
0: Fet i fet és posar una miqueta de distància a les coses, eh? Vull dir que és tan simple com això. A vegades ens imaginem moltes... i no.
1: Perfecte.
0: Posar una miqueta de distància. Ja.
1: Perfecte. Ok. Meditació sí.
0: Sort.
1: Medicació no.
0: No. Vale? Bueno, a vegades tot ajuda. Tot ajuda.
1: Mar, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.

0: I els tastets de llengua d'avui els dedicarem a parlar sobre l'origen dels noms dels mesos que ens queden per acabar l'any amb la Gemma Martínez del CNL del Maresme. Endavant.
1: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou tastets de llengua amb la nostra Gemma, però en aquest cas de la, del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, la Gemma Martínez. Et donem la benvinguda de nou a l'Ona Maresme. Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: Avui el programa el dedicarem, si no m'equivoco, a parlar dels, de l'origen, perdoneu, dels mesos que queden encara de l'any, ja que estem començant la tardor i anem veient una mica la llum al final del túnel, però queden uns mesos per endavant i tu ens en explicaràs curiositats. Així que, a veure, tu mateixa.
2: Sí, ja sabeu que aquí, a mesura que avança l'any, anem repassant l'origen de, dels mesos i ara doncs, volíem fer aquest últim tram de l'any per repassar d'on venen les paraules que fem servir ara que comença la, la tardor. Així que, si et sembla bé, començo.
1: Em sembla perfecte.
2: Val. Doncs bé, comencem amb el mes de setembre. El mes de setembre ve de la paraula llatina septem, set, perquè era el lloc que ocupava en l'antic calendari romà, que començava el mes de març i només tenia 10 mesos. I així successivament. Octubre ve de octo, 8, i novembre de novem, 9, i finalment desembre de décem, 10. Com podeu imaginar, això suposava un trasbals considerable perquè no s'ajustava a l'any solar i, per tant, a les quatre estacions, primavera, estiu, tardor i hivern. Aquesta anomalia es va acabar de resoldre en l'època de César, que, ben assessorat, va posar-hi una miqueta d'ordre. Ell va aconseguir que les estacions corresponguessin als mesos que tocaven i així el desembre no caigués a la tardor i encara anés avançant cap a l'estiu. D'acord? Va posar, va ampliar el calendari de 10 a 12 mesos.
1: D'acord, doncs mira, ja ho hem parlat a algun altre tastet, aquests orígens de, dels noms, dels mesos, i té tot un sentit, perquè a vegades diem...
2: Sí, clar, és l'origen d'on venim.
1: Exacte, l'origen d'on venim i segueix aquesta cronologia que, com tu dius, César va decidir ampliar.
2: I per acabar, doncs, ja que dèiem això que va ampliar el calendari de 10 a 12, parlarem de la paraula llatina, de la paraula calendari, que també deriva d'una paraula llatina, que és calendae, i que significa el primer dia de mes. En el calendari romà tenia tres dates de referències. Les calendes, que corresponien al dia 1 de cada mes, les nones, que coincidien amb el dia 5, en alguns casos, en alguns mesos 7, el dia 7, i els idus, que queien en el dia 13 i en alguns mesos el dia 15. Aquests tres punts, les calendes, les nones i els idus, eren punts de referència que es feien servir a l'època romana, val? D'aquestes dates de referència ens han quedat expressions com d'avui en 8 o d'avui en 15, perquè es comptaven d'una a l'altra, però es comptaven el propi dia. Per tant, ens han quedat aquesta manera de comptar en català, que comptes d'aquí una setmana, dius d'avui en 8 o d'avui en 15.
1: És a dir, que ja sabem el per què ve, aquestes expressions, que també ens encanten aquí els tastets recordar-les. Gemma, ara hem recordat això que ens has explicat, que sempre ens agrada saber curiositats, però també hem de parlar de el Centre de Normalització Lingüística i d'una cosa que ja la temporada passada ho vam comentar, i és que teniu unes llistes de Spotify amb música.
2: Correcte.
1: A veure, explica'ns una miqueta això, perquè ara que comencem, estem entrant en aquesta roda de feina, de rutina, què hi podem trobar en aquestes llistes?
2: Doncs sí, us volem recordar que, a part de tota la feina que fem amb els cursos de català, el Centre de Normalització Lingüística, o més ben dit, el Consorci per la Normalització Lingüística, intenta fomentar l'ús del català en tots els àmbits, i un d'aquests àmbits és la música. Per tant, podeu entrar al perfil de Spotify que té el Consorci i trobareu més de 35 llistes de música catalogades per temes, dates, nivells, moltíssimes, moltíssimes cançons, totes, òbviament, en català. N'hi ha per triar i remenar i n'hi ha per tots els gustos, n'hi ha de tots els gèneres musicals. Per tant, us animem que entreu, ens feu seguir i escolteu música en català totalment actual i actualitzada.
1: Molt bé, doncs això, que l'escoltin, que li donin una oportunitat i que ens escriguin tant a nosaltres com a vosaltres a veure quina és la seva llista preferida.
2: Sí, també ens podeu proposar cançons i les podem incloure a les llistes.
1: Molt bé, doncs dit i fet, Gemma Martínez, moltes gràcies per venir un dimarts més aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem al següent programa.
2: Gràcies.
0: Arribem als últims minuts del programa d'avui de l'Hora Maresma i com que ens sobra una mica de temps, aprofitem, recuperem el tema del dia, la paciència, amb la pregunta que avui ens formulem, què us fa perdre la paciència, i també doncs preguntem a la resta de companys què els hi fa perdre la paciència. Qui tenim per aquí?
3: Hola, què tal?
1: Hola, hola.
0: Sergi, Martí... Molt bé, algú més? Sembla que no, eh? Martí... Mm. A veure, explica'm què et fa perdre la paciència, que a mi m'interessa saber què...
3: A mi també
0: m'interessa. A que sí? Doncs va.
1: No, home. Mireu, uf, quina, ara que m'heu ficat una responsabilitat. Mira, jo diria que el que més em fa perdre... Poques coses, eh? Perquè no sóc gens d'enfadar-me. Però hi ha dues coses que són l'egoisme de les persones, quan detecto com una actitud egoista o amb falta d'empatia, és una cosa que em desespera molt perquè penso, bueno, jo també podria actuar així i no ho estic fent per tenir cura amb tu o tenir un tracte amb tu bo, perquè ho has de fer tu amb mi. Això és una cosa que em posa molt nerviós i que, a veure si se m'entén, eh? Que se m'acusi de coses que considero que fan amb mi. Per exemple, si jo arribo 5 minuts tard i em foten la bronca per haver arribat 5 minuts tard, llavors tu no m'arribis 5 minuts tard. Ara bé, si tu arribes 5 minuts tard, jo mai et diré res. Però si a mi m'ho recrimines, doncs llavors no ho facis tu. No sé si m'explico, però a mi això em posa negre.
0: Sí, t'expliques. Mira, abans de que en Sergi ens expliqui també què li posa nerviós, escoltem també en Marçal, que el tenim aquí a la part tècnica, doncs fent possible aquest programa, i també vull saber què li fa perdre la paciència.
4: Doncs una cosa que, de la qual no n'estic orgullós, perquè una mica el que deia el Martí, jo quan ho faig, a mi també em passa, diguem-ne, que jo també ho faig, que és ser ineficient. Bueno, potser em defineix com a tècnic, però la ineficiència i perdre el temps en coses que sé que puc fer ràpid, sobretot si són responsabilitats, em fa perdre molt, o sigui, els estreps.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest és el punt feble, podríem dir, d'en Marçal i en Sergi Ferrer. Sergi, què et fa perdre la paciència? Perquè hem de dir que tu ets aparentment molt tranquil.
3: Jo sóc molt tranquil. Poques coses, com bé ha dit en Martí, em fan perdre la paciència, però n'hi ha una que em fa canviar fins i tot l'actitud i sóc bastant cabron, que és la impuntualitat. Jo sóc una persona bastant puntual, fins i tot arribo abans als llocs de l'hora prevista, però la gent que arriba ja 10 minuts tard, 5 minuts encara, però 10, 15 minuts tard, em posa bastant dels nervis.
0: Molt
1: jo
0: bé,
1: estic amb doncs... en Sergi, eh? També la tenia aquesta al tinter, també em posa negre.
3: És una falta de respecte per mi, eh? Per mi,
1: sí, 100%.
3: Ja, qualsevol...
0: Més o menys podem coincidir, no?, en certa manera, de les coses que ens fan perdre la paciència. Companys, gràcies a tots. Nosaltres doncs, tornarem demà amb un nou tema del dia. Adéu.
1: Adéu.
5: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treball social.
1: I tu, quan vas començar a treballar d'integradora, sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és ex-drogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment doncs ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també o sigui, jo crec que sí, jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però òbviament també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és clar, inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom.
1: Assetjada.
2: Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius sí. Tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar.
2: Vale, pues en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una super abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornée gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
7: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
7: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren l'Aigó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
7: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
7: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
7: Exacte, sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt, de fet van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
7: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
7: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada, s'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits, per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants, doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
7: Quan vulguis, ara en parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
7: Gràcies a vosaltres.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, amb la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que a l'era o la plaça que hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen, doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que els havia solventat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, bastant aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per a poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats.

0: dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
1: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
0: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
1: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
0: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi me s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia a preparar el forn, i per a fer, i van agafar un sac de farina, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
0: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. Quan Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
1: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
0: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
1: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.

0: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
1: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
0: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una Hola. Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per sí, les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. Tan
4: fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Et poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que, com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: Uh-huh. D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. Uh-huh. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure si, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endivines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que, de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que us són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè!
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escuela para senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà. Érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava i m'agrada l'ambient del mercat. Per tant, que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser, que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, que m'has de fer una entrevista, li vaig dir no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Cada història té la seva banda sonora. Minuts musicals, vivències, confidències i les seves cançons. Minuts musicals, dilluns a les 9 de la nit i en remissió els diumenges a les 4 de la tarda a Ràdio Tordera.

Doncs sí, això són minuts musicals. Bona tarda, bona nit, depèn del dia en què connecteu amb Ràdio Tordera, la 107.1 de l'FM. Minuts musicals. Aquest és el programa ja 309. Ja us vaig dir en un altre moment de què estem. Set anys en antena. Gràcies per ser-hi. Tenim sempre, com cada setmana, tenim aquest confident que ens explica la seva vivència. I avui, doncs, tenim el confident que ens explica la vivència, que l'ha titulat Crim en el microones. Bé, nosaltres, com sempre, ja sabeu que busquem aquestes cançons, posarem la primera cançó perquè després, bé, haurem de saber de què va aquest crim.

Doncs bé, crim en el microones. I ens diu així el confident. Diu, la cuina del microones és una mala costum. Diu que tot es pot fer en el micro. Comences al matí amb el got de llet, el dinar descongelant el que t'has fet, o escalfes el que has comprat fet, o poses a fer alguna cosa per la via ràpida. La cosa és que ja no podem viure sense ell.

Em diu una amiga que ha fet un descobriment. I jo que li dic un descobriment, a què i de què es tracta? I em diu que ha anat de visita a casa la iaia de la seva jove i que li varen fer un regal.

que li havien fet un regal. Jo li dic un regal i què té que veure el descobriment? Sí, sí, espera que ja t'ho dic. Resulta que allà a la finca tenen un rusc d'abelles i que estan tots il·lusionats descobrint la mel, la bresca, la cera, tot el que produeixen les abelles.

Fame. Diu que estan tots pendents de tot el que produeixen les abelles, que les miren com van a xuclar les flors i aquell anar i venir i el brunzit que se sent. Tot això diu que és fascinant. I jo que li dic, sí, molt fascinant, però el teu descobriment quin és?

Diu sí al descobriment, però quin és? No siguis impacient, que aviat t'ho diré. Resulta que quan varen treure la mel del rusc i la bresca, ens varen donar un pot de mel i un tros de bresca perquè la provés. La iaia primer ens diu que la bresca és la cera, que té moltes utilitats.

Diu que es fan productes de molta utilitat. Diu, es fan productes de bellesa, es fan espelmes, ciris, i també serveix per fer ungüents, productes medicinals. Sí, sí, tot això està bé, però el teu descobriment encara no m'has dit res. Sí, tens raó. És que el meu descobriment està relacionat amb el crim del microones.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara doncs algú s'incorporés, doncs farem una mica de memòria. I si ens seguiu des del principi, doncs també esteu gaudint i sabeu una mica de què va la cosa. La vivència d'avui ens l'ha titulat el confident Crim al microones. I ens diu així: la cuina del microones és una mala costum. Diu que tot es pot fer al micro. Comences al matí amb el got de llet, el dinar descongelant el que tens fet, o escalfes el que has comprat fet, o et poses a fer alguna cosa per la via ràpida. La cosa és que ja no podem viure sense ell. Em diu una amiga que ha fet un descobriment. Jo que li dic un descobriment? I de què es tracta? I em diu que ha anat de visita a casa la iaia de la seva jove i que li varen fer un regal. I jo li dic un regal i què té que veure el descobriment? Sí, sí, espera, que jo ja t'ho dic. Resulta que allà, a la finca, tenen un rus d'abelles i que estan tots il·lusionats descobrint la mel, la bresca, la cera, tot el que produeixen les abelles. Que les miren com van a xuclar les flors i aquell anar i venir...

i el brunzit que se sent. Tot això diu que és fascinant. I jo que li dic, sí, sí, molt fascinant, però què té a veure amb el teu descobriment? Què és? No siguis impacient, que aviat t'ho diré. Resulta que quan vàrem treure la mel del rusc i la bresca, ens varen donar un pot de mel i un tros de bresca perquè la provés. La iaia primer ens diu que la bresca és la cera, que té moltes utilitats, que es fan productes de bellesa, es fan espelmes, ciris i també serveix per fer ungüents, productes medicinals. Sí, sí, sí, tot això està bé, però el teu descobriment encara no m'has dit res. Sí, tens raó. És que el descobriment està relacionat amb el crim del microones. Però què dius? Quin crim? Quin disbrat és el que has fet? Bé, ara t'ho dic. Mira, vaig agafar el tros de la bresca i estava tan plena de mel que volia separar-la. La vaig posar en un colador, però no sortia la mel, així que vaig pensar en ficar-la al microones. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i ara doncs sabrem a veure al final això del crim que és. Diu, i ara el descobriment i el crim perquè es va fondre la bresca. Li vaig dir a la veïna el que havia fet i ella és la que em va dir que havia fet un crim. Sí, sí, el crim del microones.

Doncs bé, diu que la veïna és la que li va dir que havia fet el crim del microones. Diu, quan es va refredar la cera, feia una capa per sobre de la mel. La vaig treure i va quedar la mel. Un dia, aquella iaia em va preguntar si m'havia agradat la bresca. I jo em vaig quedar parada. Com li dic que havia fet un disbrat?

Diu, com li dic que vaig fer un disbarat? Però sí que li vaig dir que la mel era bona, però que l'espès no m'agradava massa. I es va posar a riure. I riu que riuràs. Li va fer molta gràcia això de l'espès.

Bé, bé, seguim, seguim. Amb la nostra confident diu que... Quin tip de riure aquí? Mi diu que riuràs. Diu, li va fer molta gràcia això de l'espès. Diu, i l'ú del micro? Un crim? Ell em diu que no coneix aquest trasto, ni la manera de cuinar. Ella sempre havia posat la olla amb el foc de llenya.

Doncs bé, ens diu la iaia que ell, deia que ella sempre havia posat la olla al foc de llenya i el menjar era molt bo i sa, no com ara amb aquest micronyonyes que tot ho fiquen allà dintre i mira els disbrats que en surten.

Doncs bé, que divertida que és aquesta iaia. Diu com ara que ho fiquen tot en aquest micronyonyes. Diu, i mira, les coses surten com surten. Ai, que divertida. És que, i clar, aquesta iaia, a la seva edat, tot això és desconegut per ella. Ni li surt bé de dir-ho. O sigui que, per ella, és el crim del micronyonyes.

0: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, fins aquí aquests Minuts Musicals d'avui. L'experiència del confident nostre, no?, de que va descobrir, clar, va descobrir la cera que és el que envolta amb la mel, les abelles. Sembla estranya el treball que fan les abelles. Nosaltres, doncs, hem de deixar ja aquests Minuts Musicals per aquesta setmana, esperant que ens retrobem la setmana que ve. Passarem llista, eh? No falteu, perquè ja sabeu, ja esteu veient que cada setmana, doncs, és sempre una cosa diferent. Fins a la propera. Us ha acompanyat Maria Dolors Oliveres. Adéu-siau.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 29 de setembre, les tres paraules del dia són adolescents, ajuts, barcelonista. Adolescents Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i rehabilitat el camí de la Raureda i netejat els vials de Sant Pere de Riu en tasques de manteniment executades per la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat i Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Barcelonista, la penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions per al 27 de novembre i els ajuntaments remarquen la necessitat de participar en la futura agència d'atenció integrada social per demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de proximitat. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan, que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Explicava els objectius del Consell al regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser una altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
1: Avui és el Dia Mundial del Cor, avui és Sant Miquel, Gabriel i Rafael dels Sants Arcàngels. Falten 26 dies pel canvi d'horari d'hivern, falten 13 dies per al proper festiu a Catalunya, que serà el 12 d'octubre. Esperem avui un temps amb pluges com a protagonistes durant bona part del dia, pluges que podrien ser intenses, temperatures que baixaran respecte a ahir. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Fa un any explicàvem que el Parc de l'Amistat es reformarà després dels danys del temporal de l'Esclafit. Fa 5 anys explicàvem que l'Esplai inaugurava un nou bar-restaurant i fa 10 anys parlàvem d'un atropellament mortal a l'alçada de Gelpí que tallava la circulació de trens entre Blanes i Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats? Preparades? Comencem.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitoria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: Torna. Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, en som-hi. Hola, què tal?
1: Perquè esteu contents.
0: Home,
1: us he portat no. aquest obsequi, que
0: us
1: farà feliç.
0: Compte, gràcies.
2: Benvingut.
0: Mari Vaquero aquí.
2: Nicaragua el partit.
3: L'has de guardar.
0: Home, guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què del vago? Com va això? Oye, no veies com va les companyies,
0: Hola, no, sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
1: Aquí mateix.
6: Si no el trobes, no haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat...
7: Molt bé, i continuem, a veure,
8: doncs,
7: què més? A veure.
8: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
7: La porteria, molt
8: va
7: bé.
8: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo va dirigir Barça, Barcelona.
7: Sí.
8: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
7: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
8: El de l'Olga Viza, més que un club.
7: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
9: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
10: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
7: Vinga, assumpte, molt bé.
8: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
7: Home, els Jocs Olímpics!
8: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
7: I tant.
8: Televisió Catalunya participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del Canal Olímpic, que és molt important, això.
7: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
8: Completament d'acord, fantàstic.
7: Que ens posarà a tots el vello de punta.
8: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
7: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
8: preciosa
7: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
8: Adéu, amics.

0: Sí, sí, com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta...
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge... Mira, ella, la Maria, és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Maria de Chambau i que ens va presentar el seu primer single com a compositor i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola,
1: com
2: hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots... Pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no, el teu single,
2: sí.
1: El teu primer single, yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb empenta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha firmat una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen.
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que estem avançats, eh?
2: Bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge_music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment. Us importaria tindre silenci? Que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació? No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo soc jo també abogat, no vull fer reclam.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, que xerra tant.
5: Si no estàs mi abogat, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinza, no? Xivinza, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs,
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, però no diré, enganaria tot.
1: Com fa la cançó, va? Ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. ¡Bum, bum, bum, bum! Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja n'hi ha prou.
6: Bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Yo no,
6: así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que
6: eso no es la peluquería, hablar. Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, que t'has posat això, brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalía i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té. No?
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo
8: Déu
6: també.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la caixa tonta. Si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Chambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple, no te des cuenta, siempre estás en... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: tengo a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme.
5: Avui acabem amb l'himne d'OT 2025 perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento.
4: Ya no quiero disimular.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc. Fins aquí el programa d'avui, la setmana que ve i tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar dos anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7, a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores ara tenim un matí, de moment, sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem doncs que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem l'antitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descargar a moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu, també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols, ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogó, amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte ahir, i un temps variable, bàsicament al Pirineu i a l'Ebre, tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
5: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge al Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge, que emulen la imatge de la Puerta del Sol, s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
6: Bon dia.
5: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
6: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint i estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
5: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogeni. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
6: Som acampada.habitatge, com ens podeu trobar a Instagram, o també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit, i només hi participem de forma individual. Ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
5: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
6: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
5: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia, i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquesta cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí com a mínim fins divendres.
2: Doncs, com a mínim fins divendres, n'haurem d'estar pendents, i per tant serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra, i que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
9: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
2: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
10: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
2: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
11: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
12: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà a 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
13: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
12: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
13: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè aquí dic, va, aquí va.
12: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
2: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Hola, bon dia, com esteu?
2: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
14: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més d'una sentència, bueno, d'un auto del Tribunal Suprem que validava una sentència de l'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant, fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
2: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
14: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i al resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
2: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte amb una de les mesures, la més controvertida i presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però en tot cas és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara, o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista. Pros i contres, encara que sigui ràpid.
14: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant perquè és un gran contra, és a dir, que no pot fer el legislador fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes dels contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba la Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i per tant encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
2: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
14: Bueno, de fet no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda doncs ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
2: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
14: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals. El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Kika Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
3: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, 1, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, 2, evidentment, pel Mundial Sub-20, i 3, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam quitar el Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
4: Me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerhard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant.

0: De manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que ara Guillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió ara Guillo després es va convertir en el terme carajillo.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
4: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
3: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Maçanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta de tensió a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogor amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre

0: tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
2: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
3: Bon dia.
2: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
3: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá, porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a salir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
2: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político o sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula de alguna manera a la acampada de Sol en Madrid.
3: Totalmente, o sea, al fin y al cabo creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace dos noches atrás, el día que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias y ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
2: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
3: Totalmente. O sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Habitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en carrer Constitución, y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
2: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí a Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que com a mínim continuaran fins divendres vinent.
0: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta, ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge, l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'esquerra i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellbé.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
6: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
0: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
7: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
0: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix a més que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
8: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
0: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, o en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen encara més, en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
10: Tú tienes a tus hijos, necesita una avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
11: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí y punto.
0: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
12: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, nunca hacíamos. El colegio de mi hijo.
0: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9, amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
13: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
14: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
14: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí clar.
13: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
0: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
15: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
16: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
15: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: Obrim la crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot, moltíssim valor el mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip de la Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
3: If I summarize the match, if I go quarter by quarter, basically we won.
4: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
3: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
5: Sapiguen de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar, és qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
4: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dimecres 30 de setembre. Us parlen Teresa Joan i Albert Sabater. Arrenquem avui amb una temperatura ara mateix de 19 graus centígrads, amb una previsió d'avui d'un dia més ennuvolat. En principi no hi ha d'haver-hi pluja i es van recollir un total de 20 litres per metre quadrat i en principi les previsions, almenys al nostre poble, no donen pluja fins al cap de setmana.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per posar-vos tota la informació i actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els principals titulars d'avui.
0: L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat, que se suma als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota el lema "A la pica ni mica, a Tordera l'oli es recicla".
1: Amb aquesta campanya ambiental es pretén facilitar i apropar al ciutadà la recollida d'oli domèstic usat, amb l'ampliació de la xarxa de contenidors al carrer que complementaran al punt de recollida de la deixalleria municipal, donant un servei més accessible i sense horaris. En parla en Sergi Massó, que és el regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
0: En l'àmbit general, el govern espanyol ha aprovat dos decrets sobre habitatge amb mesures estructurals pactades entre PSOE i Sumar, arran del cas Mari Carmen, el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid que ha provocat una onada de protestes. El Consell de Ministres ha avalat, d'una banda, un decret que inclou la protecció dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició de la compra de fons voltor fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys dels contractes que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028.
1: En un altre decret separat s'estableix la renovació automàtica dels lloguers, un punt que havia centrat les discrepàncies entre els socis. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha reconegut la feina feta pels diferents grups i organitzacions socials perquè, diu, porten 3 anys treballant aquest text per millorar la vida de la gent.
3: Este es un texto que ha sido impulsado por el Ministerio de Vivienda, pero no exclusivamente por el Ministerio de Vivienda. Es un texto participado, desde luego, por grupos políticos con los que ya habíamos avanzado textos, con organizaciones sociales. Con este acuerdo se reconstruye también una mayoría en el Parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país.
0: I alerta, perquè si heu de posar gasolina o gasoil al vostre vehicle, podeu esperar fins al dijous 1 d'octubre. Us endureu una sorpresa agradable. La raó és que el govern espanyol ha aprovat en el Consell de Ministres una pròrroga dels descomptes de combustibles. En concret, el preu tant de la benzina com del dièsel tindrà una rebaixa de 20 cèntims per litre a l'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 cèntims al desembre. Igual que en el cas de l'anterior paquet de mesures, el govern incorpora una clàusula automàtica de reactivació que prorrogaria els ajuts automàticament en cas que el preu dels carburants es dispari.
1: Aquests ajuts, pensats per esmorteir la inflació provocada per la guerra d'Iran, havien de decaure aquest dimecres dia 30, però la contínua escalada del preu del petroli cada nou s'acosta als $110 pel barril, amb pes l'executiu de Pedro Sánchez a allargar-los.
0: El govern espanyol també prorroga els ajuts al gasoil agrícola fins al 31 de desembre. Així ho detallava Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
4: De que antes de impuestos, el precio tanto de la gasolina como del gasóleo en nuestro país está en línea con las principales economías europeas. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo aquí, en particular a través de las reducciones de los impuestos especiales, hace que después de impuestos, es decir, el precio en gasolinera para los ciudadanos en España esté significativamente por debajo del que tienen tanto la zona euro como las principales economías europeas.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Vuit i pràcticament 5 minuts del matí. Avui també és notícia al nostre poble altres informacions. Per exemple, una jornada en què parlarem també avui que es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes.
1: També és notícia que artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca.
0: I que l'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Anem a repassar també la previsió meteorològica per avui a Tordera.
1: La previsió del temps per avui a Tordera es mantindrà la nuvolositat molt abundant a tota la comarca, especialment durant la primera meitat del dia. De cara a la tarda, el sol s'anirà imposant. No s'esperen precipitacions. Vent moderat, força 2 a 4, de component sud-oest. El mar en estat de marejol, al matí augmentant la maror a partir del migdia. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 16 fins als 20 graus, mentre que les màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·larà entre els 26 i els 28 graus.
0: Ampliem els titulars que us explicàvem de l'àmbit local. L'entitat La Nostra Dansa, amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi, ha organitzat una conferència emmarcada en la celebració del 150 aniversari del naixement del mestre Pau Casals. L'acte se centra en la faceta del compositor vinculada al món de la sardana.
1: La xerrada, titulada Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, anirà a càrrec de l'Albert Fontelles Ramonet, musicòleg i intèrpret de la cobla Marinada. Durant la sessió es repassarà la contribució de Casals a aquest gènere musical tan arrelat a Catalunya. En parlava el president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Villa Geliu.
0: Maria Villa Geliu.
6: A Pau Casals pues Maria me'l coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques. És a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
0: Canviem d'assumpte coincidint amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic. El mapa de joves artistes del Maresme estrena imatge i amplia els seus continguts amb un museu virtual que permet descobrir i donar visibilitat a les obres dels creadors i creadores de la comarca, entre elles dos tordarencs.
1: La iniciativa, impulsada per Servei Comarcal de Joventut, vol facilitar que el talent artístic jove sigui conegut i connectar els creadors amb els municipis, les entitats, els centres educatius i els agents culturals del territori. Nati Pubill és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
7: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
0: I seguim parlant de cultura, el Teatre Claver acollirà el proper diumenge a les 6 de la tarda l'actuació de Carles Sanz amb el seu reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig.
1: Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Ho avança el mateix Carles Sanz.
8: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys. Anècdotes personals, anècdotes professionals.
9: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: 8 i 8 minuts, com dèiem, informació que interessa a aquesta hora del matí és com tenim les carreteres i el transport públic si heu de sortir del nostre poble. Destaca que continuen les incidències a la carretera entre Tordera i Sant Pere i Tordera i Can Buscà per les obres de reparació del ferm fetes per la Diputació de Barcelona. També tenim una última hora a Maçanet de la Selva, on actualment encara hi ha avís de boira en els de dos sentits de la marxa, per tant, precaució si heu de circular per aquest àmbit. La resta de vies presenten, doncs, la fluïdesa o el col·lapse habitual si us acosteu a Barcelona a les diferents vies. Pel que fa a trens, hem de destacar que en principi no hi ha endarreriments significatius. Sí que cal tenir en compte les obres, com dèiem, de l'estació de Calella, que insistim que afecten a una part dels trens, concretament en els trens amb origen o destinació a Calella, que iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Mataró. Per tant, estigueu atents també si agafeu un d'aquests trens. La línia d'autobusos funciona en aquests moments amb normalitat. Les 8 i 9 minuts. Seguim actualitzant-nos.

0: Parlem de diners. Els preus s'han tornat a enfilar aquest setembre. La inflació al conjunt de l'Estat se situa, segons les dades avançades, al 4,9%. Són 9 dècimes més que l'agost. Si es confirma aquesta xifra, serà la més alta en 3 anys i mig. L'Institut Nacional d'Estadística atribueix aquest creixement a l'encariment dels combustibles i, en menor mesura, als preus dels paquets turístics, que no s'han abaratit tant com seria habitual.
1: Amb aquesta pujada, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i es situa en el nivell més alt des de febrer del 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucrània va escalar fins al 6%.
0: Atenció a aquesta alerta de la Generalitat. Els atacs de ratpenats cap a les persones han crescut un 23% a Catalunya. De fet, aquest és l'animal que provoca més agressions a humans, amb un 43% del total, molt per sobre dels gossos.
1: Amb aquest panorama, Salut demana evitar qualsevol contacte amb ratpenats per prevenir la ràbia, una malaltia mortal. Segons les dades de la Conselleria, fins al 12 d'agost d'aquest any hi ha hagut 86 atacs de ratpenats en tot el 2025 i n'hi van haver uns 70, 16 menys.
2: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: 8 i 11 minuts desnonen a Mataró una família amb un home amb una discapacitat del 83% per no pagar el lloguer. La família havia viscut durant 11 anys a l'immoble, però les dificultats econòmiques van fer que deixessin de pagar fa un any. I ara l'empresa propietària no ha volgut negociar un lloguer social.
1: L'Ajuntament de Mataró no els ha ofert cap alternativa, tret de pagar-los 3 dies d'hotel. Una solució d'Alícia, portaveu de la família, considera indigna.
3: Que tampoc és alternativa, perquè és una habitació en el piso, per a 7. Quina alternativa és aquesta? Ninguna. No podem estar en una habitació amb 7 persones.
0: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat la celebració del Dia Mundial del Turisme per posar sobre la taula algunes de les principals reivindicacions del sector. Entre aquestes, ha reclamat recuperar els peatges a l'AP7, avançant el perllongament de la C32 entre Tordera i Lloret de Mar i invertir en les connexions de l'aeroport Girona-Costa Brava.
1: Una de les principals reivindicacions d'Escudero s'ha centrat en la situació de l'AP7. El president de la Federació considera que l'estat de l'autopista ha empitjorat des de que es van eliminar els peatges i assegura que actualment perjudica tant el turisme com la imatge de Catalunya.
4: L'autopista considerem que perjudica el turisme i perjudica la imatge de Catalunya. L'autopista està intransitable, l'autopista és perillosa, l'autopista està bruta d'objectes que es perden a la pròpia autopista, hi ha hagut accidents i crec que no és de rebut i que no volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament. Pagament tou, tampoc ha de ser com era abans.
0: I acabem de completar aquesta ronda d'actualitat amb la nota d'àudio que ens deixa la nostra companya Mercè Roura en el tancament de les edicions d'ahir dels butlletins per la xarxa i per arreu de Catalunya. Bon dia, Mercè.
5: Comencem avui amb els ulls posats al Parlament de Catalunya perquè tindrà lloc la segona jornada del debat de política general, com el començament del curs polític. Ahir va iniciar-lo el president de la Generalitat, Salvador Illa. Va fer un discurs on va passar revista, si em permeteu dir-ho així, als temes destacats a Catalunya, però sens dubte el que va generar més expectació sobre les seves propostes pel que fa a l'habitatge, un tema del que s'està parlant molt aquests dies. Illa va anunciar que el govern oferirà la compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Aquest programa té una dotació de 100 milions d'euros i també la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar a persones vulnerables que estan en perill de desnonament. Tot plegat el mateix dia, recordem-ho, que el govern central va aprovar en el Consell de Ministres dos decrets Mari Carmen, que ja es diu així, contra l'especulació i per evitar desnonaments. Dos decrets que portarà divendres d'urgència al Congrés de Diputats i que espera aconseguir els vots per poder aprovar-los. A veure què passa. Recordava que es diuen decret Mari Carmen perquè és en honor d'aquella àvia de 87 anys a Madrid que va ser desnonada per un fons voltor i que ahir a la tarda precisament va arribar a un acord prèvia mediació amb l'empresa responsable per quedar-se al pis pagant cada mes el 30% de la seva pensió. Ahir a la tarda també van començar les acampades a la plaça Catalunya Porten més de 4 dies a la plaça del Sol de Madrid, centenars, milers de persones acampades reclamant justícia pel que fa a l'habitatge, evitar desnonaments, pel desorbitat preu de l'habitatge en general i del lloguer en particular. I ahir va començar una acampada a plaça Catalunya, van dir que s'hi volien quedar a passar la nit i que continuarien. Per tant, haurem d'estar atents avui a veure si han continuat i si pensen allargar la protesta com ha passat a la plaça del Sol, tenint en compte que la convalidació dels decrets està prevista per divendres. Un darrer punt. A tancar la redacció, encara hi ha estacions del metro de Barcelona que no funcionen perquè els dos darrers aiguats, el d'ahir i el de fa uns dies, la capital catalana ha quedat anegada i han caigut en alguns indrets més de 100 litres per metre quadrat. Per tant, déu-n'hi-do el rebombori que també ha generat aquest darrer front de pluges torrencials que aquí al Maresme ha passat, però bastant de puntetes.
0: Gràcies, Mercè. Estarem pendents a tota aquesta pila d'esdeveniments previstos per anar seguint avui, més el que pugui succeir de més a més. Vuit i 16 minuts, anem a parlar d'esports. El club taekwondo més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes.
1: Els torrents han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze, on alguns esportistes han competit en categories superiors.
6: Amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ella encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, i amb la Zaira també van fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I ha estat bé, també per veure si estan a la seva categoria, per si han de baixar de pes o pujar de pes de categoria.
2: L'actualitat a primera hora.
0: En l'àmbit general, Rafinha ha estat substituït a la mitja part de l'amistós entre el Brasil i Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta, en la mateixa zona que ja es va lesionar la temporada passada. Aquesta possible recaiguda fa saltar les alarmes al Barça, ja que l'equip de Hansi Flick podria perdre temporalment el seu jugador més en forma en aquest inici de curs per culpa del virus FIFA.
1: El director general del Futbol Club Barcelona, Manel del Río, deixarà el club a finals de mes de mutu acord, després d'un any al càrrec i 5 a l'entitat. El seu adeu arriba just quan el Barça ha recuperat el fair play financer, però amb l'imminent repte de demanar un crèdit de 300 milions de l'espai Barça. De moment, el càrrec de CEO quedarà vacant, mentre que Sergio Serrano s'assumirà la nova direcció financera. Me mareo, 300 milions.
0: Tres minuts que passen d'un quart de nou del matí. Anem amb el personatge misteriós. Com sempre, us proposem la veu d'una persona que, si heu estat atents, heu pogut sentir a l'informatiu i que heu d'endevinar. Podeu fer-ho enviant-nos un missatge al 611-481-381. Anem a escoltar el personatge d'avui.
7: A pocs els me'l coneix.
0: Anomena el mestre Pau Casals. Això és una pista, Teresa, jo crec que gairebé definitiva, eh?
1: Sí, avui sí. Avui em sembla que la cosa està bastant clara.
0: Tornem a escoltar-lo, però.
7: En Pau Casals me'l coneix.
0: En Pau Casals tothom el coneix, jo crec que sí.
7: En Pau Casals me'l coneix.
0: Doncs el que anem a veure és si el coneixen amb ell, en aquesta persona que doncs parla d'en Pau Casals. Volem que ens digueu nom i cognom d'aquest personatge misteriós d'avui dimecres 30 de setembre del 2026.

0: Punu FM. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.

0: 8 i 20 minuts anem a posar, a més del relat informatiu, una mica d'opinió. És una píndola que els dimecres ens envia la Carme Fernández. La d'avui es titula La calor com a refugi polític.
1: Bon dia. Aquest estiu hem passat molta calor. Ningú ho discuteix i encara en fa. Tot i que ja ha començat la tardor. Però afluixarà i haurem de canviar de tema, perquè no sé vosaltres, però cada vegada que ens hem trobat amb algú, el tema estrella era la calor. Fa molta calor, és insuportable, no es pot viure, no es pot dormir, etc, etc. Però és que parla de Trump i de les seves ocurrències estem una mica farts. I de Ceuta ja no sabem què dir després de tantes raons, discussions i de que el PP i a Vox els hi vagi també amb el tema. I Europa? Què diu de Ceuta? Perquè nosaltres som la frontera entre Europa i Àfrica. Ens envia uns quants dinerons i apanya't com puguis. Que si les joies de Zapatero i de Gaza ja no ens hem d'amoïnar perquè no se'n parla, encara que hi hagi un genocidi. L'última cosa és que Begoña Gómez hagi de respondre davant de la llei com a tothom, però no tothom està responent davant la llei de la mateixa manera. Carlos Mazón, amb centenars de morts a la consciència, si és que en tingués, continua cobrant un sou de diputat. I els desnonaments dels últims dies? Vau sentir el d'una dona a Madrid amb cadira de rodes? Vaja, que estem ben farts de tantes males notícies, així que el millor és continuar parlant de la calor.
2: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Gràcies, Carme, per aquesta píndola d'opinió, també raspallant o repassant, millor dit, l'actualitat del dia i del moment. Nosaltres, però, que fem un petit viatge en el temps, anem a repassar les efemèrides locals. Què hem de conèixer avui, Teresa?
3: Pues doncs que tal dia com avui, el 30 de setembre del 2008, es va celebrar la segona concentració de cotxes Tuning a Tordera. Uns 170 vehicles, decorats amb colors estridents i col·locats ordenadament, es van exhibir al Parc Prudenci Bertrana. En aquesta concentració es va donar més de 60 premis en categories de millor pintura, exterior, millor il·luminació, cotxe més sorollós i o més luxós. La concentració l'organitzava el Club Custom Garatge.
0: Això del Tuning sembla que s'ha perdut una mica, eh? Jo sí. Tinc la sensació que sí que se'n veu algun amb algun aleró que dius aquest aleró és així, és improvisat, però no hi ha, no? Aquesta cultura
3: no
0: sembla...
3: No és tant com abans. No sé si és que estan prohibits o les lleis han canviat, però abans sí que es veien coses que deies, hòstia, que maco, que xulo, no?
0: Sí, sí, o això que dius tu, molt espectacular, sí, no? Sí, llums sí. I tot això. Doncs bé, recordàvem aquesta informació del 2008, nosaltres que ens anem avui a repassar què tenim a la ràdio. Avui quins programes tenim al llarg del dia?
3: Pues a les 9 la revista de l'informatiu, de 10 a 11 l'informatiu, sabrem a on col·locar un altre... Sabrem on han col·locat un altre contenidor d'oli. Coneixerem els joves talents tordarencs que han participat en un museu virtual del Maresme i explicarem com i on serà la xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals. A partir de les 11 i fins la 1 del migdia, l'ara i aquí, amb la tertúlia, la secció de fogons i davantals, i escoltarem l'entrevista a la psicòloga Sílvia Matas.
0: A veure quin plat ens haurà portat avui la Joana, que sempre ens porta plats. A més, molts programes de receptes porten receptes estranyes i complicades, o plats que no faries mai. En canvi, la Joana sempre ens porta coses que dius, mira, això potser m'hi atreveixo, eh?
3: Sí, són una mica de cada dia. Jo a vegades penso, ui, això ho feia la meva mare. I penso, i per què no ho feia jo? A vegades és una mica de vagaria. Perquè, clar, necessites una estona per fer segons quins plats, eh?
0: Vinga, què més tenim?
3: A partir de la tarda, a les 3, hi haurà l'Hora Maresma, a les 4 al Rambla 54 i a les 6 el programa La Tarda és Record. A les 8 de la nit, el show dels esports amb Jordi Duran i l'entrevista al nou fitxatge de l'Atlètic Tordera, Pau Bou. A les 9 de la nit, temps de paraules amb l'Elvira Romaguera i en Joan Madrid.
0: Val la pena dir que parlant avui de futbol sala, aquest cap de setmana s'estrenen les retransmissions de futbol sala, que de fet venen a substituir les que teníem del bàsquet, que al desaparèixer doncs, el primer equip, substituïm aquella retransmissió per una altra, concretament la del futbol sala, que doncs mira, justament començarà la Lliga i tindran aquest nou fitxatge. Les 8 i 25 minuts, anem d'aniversaris. A qui hem de felicitar avui?
3: Pues avui hem de felicitar a l'actriu francesa Marion Cotillard, guanyadora d'un Òscar per La Vie en Rose.
0: I quants anys fa?
3: En fa 51.
0: Molt bé, doncs felicitats per ella i ara digue'ns quina cançó fa anys en el dia d'avui.
3: Ui, avui tenim White Room del grup Cream.
0: Vinga, explica'ns alguna cosa d'aquesta cançó.
3: Pues aquesta cançó la van fer el 30 de setembre de 1968, que és una de les cançons més icòniques del rock psicodèlic dels anys 60, interpretada per Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker.
0: I si aconseguim entendre alguna cosa, de què parla?
3: Ai, a l'anglès i jo. El nom de la cançó, White Cream, és a dir, Habitació Blanca, representa un espai buit, fred i aïllat. És el reflex de l'estat mental del protagonista, que es troba sol i deprimit, amb una habitació sense colors ni vida després d'un engany amorós.
0: Fantàstica cançó per començar el dia.

0: Radio Turdera.
1: Dental Company Turdera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: Radio Turdera.

Serres, que ens ha trucat i ha endevinat, en Marià Vilageliu, el president de l'entitat La Nostra Dansa, que avui era el nostre personatge misteriós. Gràcies per trucar-nos, Dolors, al 93-764-2893 i endevinar amb un 100%, diria que portes d'efectivitat, el personatge misteriós. El d'avui, com dèiem, era en Marià Vilageliu.

0: Avui, dimecres 30 de setembre del 2026, amb una temperatura que ja arriba als 20 graus centígrads, us expliquem que l'Ajuntament ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat, que se suma als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix a la campanya que es va engegar fa un any sota el lema "A la pica ni mica". A Tordera, l'oli es recicla.
1: Amb aquesta campanya ambiental es pretén facilitar i apropar al ciutadà la recollida d'oli domèstic usat, amb l'ampliació de la xarxa de contenidors al carrer que complementaran el punt de recollida de la deixalleria municipal, durant un servei més accessible i sense horaris. En parla Sergi Massó, que és el regidor del Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat, i per tant fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
0: Avui és notícia que el govern espanyol ha aprovat dos decrets sobre habitatge amb mesures estructurals pactades entre PSOE i Sumar arran del cas Mari Carmen. El desnonament de la dona de 87 anys a Madrid ha provocat una onada de protestes. El Consell de Ministres ha avalat, d'una banda, un decret que inclou la protecció dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició de la compra de fons voltor fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys dels contractes que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028.
1: En un altre decret separat, s'estableix la renovació automàtica dels lloguers, un punt que havia centrat les discrepàncies entre els socis. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha reconegut la feina feta pels diferents grups i organitzacions socials, perquè diu porten 3 anys treballant aquest text per millorar la vida de la gent.
3: Este es un texto que ha sido impulsado por el Ministerio de Vivienda, pero no exclusivamente por el Ministerio de Vivienda. Es un texto participado, desde luego, por grupos políticos con los que ya habíamos avanzado textos, con organizaciones sociales. Con este acuerdo se reconstruye también una mayoría en el Parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país.
0: I si heu de posar benzina o gasoil al vostre vehicle i podeu esperar fins al dijous 1 d'octubre, us endureu una sorpresa agradable. La raó és que el govern espanyol ha aprovat en el Consell de Ministres una pròrroga dels descomptes de combustibles. En concret, el preu tant de la benzina com del dièsel tindrà una rebaixa de 20 cèntims per litre a l'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 cèntims al desembre. Igual que en el cas de l'anterior paquet de mesures, el govern incorpora una clàusula automàtica de reactivació que prorrogaria aquestes ajudes de manera automàtica en cas de que el preu dels carburants es dispari.
1: Aquests ajuts, pensats per esmorteir la inflació provocada per la guerra d'Iran, havien de decaure aquest dimecres dia 30, però la contínua escalada del preu del petroli, que de nou s'acosta als $110 per barril, ha empès l'executiva de Pedro Sánchez a allargar-los. El govern espanyol també prorroga els ajuts al gasoil agrícola fins al 31 de desembre. Així ho detallava Carlos Cuerco, ministre d'Economia.
4: De que antes de impuestos el precio tanto de la gasolina como del gasóleo en nuestro país está en línea con las principales economías europeas. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo aquí, en particular a través de las reducciones de los impuestos especiales, hace que después de impuestos, es decir, el precio en gasolinera para los ciudadanos en España esté significativamente por debajo del que tienen tanto la zona euro como las principales economías europeas.
5: La actualidad a primera hora.
0: Ens hem actualitzat informativament també amb la previsió del temps. Connectem ara ja amb el Consell Comarcal del Maresme per poder parlar amb el nostre home del temps, en Joaquim Serra, per saber l'última hora meteorològica.
6: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins

0: Fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis.
1: Gràcies, Joaquim. Nosaltres que ampliem la informació local. Com us dèiem, s'instal·la a Tordera un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi en el marc de la campanya a la pica anímica a Tordera l'oli es recicla. Però és que també l'entitat de la nostra dansa, amb col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat una conferència emmarcada a la celebració del 150 aniversari del naixement del mestre Pau Casals. L'acte se centrarà en la faceta del compositor vinculada al món de la sardana.
2: La xerrada, titulada Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, anirà a càrrec de l'Albert Fontelles Ramonet, musicòleg i intèrpret de la cobla Marinada. Durant la sessió es repassarà la contribució de Casals a aquest gènere musical tan arrelat a Catalunya. En parlava el president de l'associació La Nostra Dansa, Marià Vilageliu.
3: A Pau Casals molt coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques. És a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
1: Seguim en plana cultural, coincidint amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic. El mapa de joves artistes del Maresme estrena imatge i amplia els seus continguts amb un museu virtual que permet descobrir i donar visibilitat a les obres dels creadors i creadores de la comarca, entre elles dos tordarencs.
2: La iniciativa, impulsada per Servei Comarcal de Joventut, vol facilitar que el talent artístic jove sigui conegut i connectar els creadors amb els municipis, les entitats, els centres educatius i els agents culturals del territori. Nati Pubill és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
4: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
1: I el Teatre Claver acollirà el proper diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda l'actuació de Carles Sans amb el reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig.
2: Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Ho avança el mateix Carles Sans.
5: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: Doncs amb aquesta informació completem el bloc local, no sense deixar-nos de dir que també a través del nostre WhatsApp hem tingut participació a l'hora d'endevinar el personatge misteriós, que era en Marià Vilageliu, el president de l'Associació de la Nostra Dansa, que ens parlava d'aquesta conferència que es fa sobre el mestre Pau Casals. I ara, en aquest cas, hem tingut la Dolors, també hem tingut la Maria Dolors, que també ha endevinat el nom del personatge misteriós d'avui, en Marià Vilageliu, parlant-nos d'aquesta conferència de la Nostra Dansa.
6: L'actualitat a primera hora.
1: Avui a l'informatiu hi ha tertúlia de polítics arran del darrer ple celebrat el dijous passat, un ple marcat per un punt que entrava, o bé, una bateria de punts que entraven per urgència relacionada, doncs, amb les accions que l'Ajuntament durà a terme per tal de garantir que una altra crisi de PFAS no suposi un problema per al subministrament d'aigua de boca. Escoltem un fragment de la tertúlia d'ahir on hi havia representants dels diferents grups polítics. Evidentment, l'alcaldessa de Tordera, com a representant de Junts, estava acompanyada també d'altres formacions polítiques, com era el cas d'Esquerra, de Més Tordera i de Vox. Escoltem un fragment d'aquesta tertúlia que vam emetre ahir en directe i que avui podreu tornar a escoltar en directe a l'informatiu de les 10 del matí.
7: Sí, de fet el que vàrem aprovar al ple va ser les memòries valorades de les dues instal·lacions que s'han de fer, de les modificacions de crèdit perquè efectivament puguem tirar-ho endavant a nivell econòmic i també de l'encàrrec de l'execució de les obres. Plantejaves que era la solució definitiva. No es tracta tant d'una solució definitiva a la gestió del subministrament de l'aigua, sinó que és una solució provisional que ens permet atacar el tractament dels PFAS. S'estableix com a solució definitiva la connexió a la dessaladora que està prevista per al 2029, perquè una vegada connectats resoldrem altres problemes relacionats amb l'aigua, com per exemple el límit en la captació que ens planteja l'ACA, o altres problemes que no sabem si d'aquí 3 anys o noves normatives es podran aplicar.
1: Explicacions que donava l'alcaldessa, com dèiem, en aquest acte, podríem dir, més destacat d'aquest ple de l'Ajuntament de Tordera, que val a dir va comptar amb el suport de totes les formacions polítiques, del govern i de l'oposició per tirar endavant aquestes accions que en principi han de permetre a l'Ajuntament comprar aquests filtres de carbó actiu que han de solucionar possibles problemes amb les PFAS. 8:41 minuts.
8: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.

0: 107.1 FM.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Abans de parlar d'esports, anem a actualitzar-nos amb el trànsit. Actualitzem el trànsit per si heu de sortir de casa. Sapeu que encara continuen actives les obres de reparacions del ferm de les carreteres BB-5121 entre Tordera i el polígon de Can Verdalet i la BB-5122 entre Tordera i Fogars de la Selva. Són obres de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona i és l'encarregada precisament de dur-les a terme. També tenim actualització d'informació a la Nacional 2 i també a l'AP7. Concretament, ens destaquen des de trànsit que encara a Maçanet de la Selva hi ha boira a aquesta hora del matí, en una zona, de fet, que ja és habitual que n'hi hagi. La resta de vies presenten el trànsit habitual, també en, pel que fa al servei de rodalies, horaris habituals, amb incidències, però que ja hem explicat a l'estació de Calella, concretament amb els trens que tenen origen en aquesta estació, que poden veure afectada la seva circulació i sortir des de Mataró. Tot plegat, però, instem, no són tots els trens, sinó els que tenen origen en aquesta estació. 1 minut ara sí per 3:15 del matí. Anem a parlar d'esports. I és que el Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes.
2: Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze, on alguns esportistes han competit en categories superiors.
3: Amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ella encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, i amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara, i ha estat bé també per veure si estan a la seva categoria, per si han de baixar de pes o pujar de pes de categoria.
4: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: I seguim amb més esport, ara d'àmbit general. Rafinha ha estat substituït a la mitja part de l'amistós entre el Brasil i Austràlia per molèsties a la cuixa dreta, la mateixa zona que ja es va lesionar la temporada passada. Aquesta possible recaiguda fa saltar les alarmes al Barça, ja que l'equip de Hansi Flick podria perdre temporalment el seu jugador més en forma en aquest inici de curs per culpa del virus FIFA.
2: El director general del Futbol Club Barcelona, Manel del Río, deixarà el club a finals del mes, de mutu acord, després d'un any al càrrec i 5 a l'entitat. El seu adeu arriba just quan el Barça ha recuperat el fair play financer, però amb l'imminent repte de demanar un crèdit de 300 milions per l'espai Barça. De moment, el càrrec de CEO quedarà vacant, mentre que Sergio Serrano assumirà la nova direcció financera.
1: I abans de tancar aquest bloc de notícies, obrim l'agenda, intentem repassar doncs, tot el que hi hem de notar en el calendari d'aquesta setmana i, evidentment, també el santoral. Hem de saber a qui hem de felicitar avui.
2: De moment, avui hem de felicitar Sant Jeroni, patró dels traductors, bibliotecaris i arqueòlegs. Va ser un dels 4 grans pares de l'Església llatinoamericana i és famós perquè va traduir la Bíblia directament de l'hebreu al llatí, creant la cèlebre Vulgata, que va ser el text bíblic oficial durant més de 1.000 anys.
1: Poca broma, doncs, quina feinada, no? I Santa Sofia, què en podem dir?
2: Bueno, de Santa Sofia, segons la tradició cristiana, Sofia, que ve de saviesa, va ser una mare cristiana de Roma, martiritzada durant les persecucions de l'emperador Adrià, després de veure morir per la seva fe les seves 3 filles, batejades amb els noms de les virtuts teològiques, fe, esperança i caritat.
1: Molt bé, hem estat explicant que aquest diumenge hi ha l'obra de teatre d'en Carles Sans, membre del conegut tricicle, a les 6 de la tarda. L'entrada val 20 euros anticipada, 22 a taquilla i 18 si ets membre de l'Associació d'Espectadors. I com també hem dit, hi ha partit de futbol, també n'hi haurà de futbol sala, però també tenim a l'agenda altres coses. Per exemple, aquest dimecres 30 de setembre, la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del naixement a càrrec del musicòleg Carles Albert Fontelles.
2: Serà serà a la Biblioteca de Tordera a les 18:30, en el marc de les activitats del 50è aniversari de la nostra dansa.
1: També apuntem a l'agenda, diumenge 4 a les 6 de la tarda, tenim, com dèiem, teatre amb l'obra Per fi me'n vaig, de Carla Sanz.
2: L'entrada anticipada, 20 euros a taquilla, 22 euros... suposo que vol dir...
1: Anticipades són 20...
2: Anticipades 20... i 18 per al Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors.
1: Exacte, i 22 deu ser el mateix dia, suposo, si és que hi ha entrades. Doncs fetes les recomanacions d'agenda, això no és tot, evidentment l'anirem completant al llarg de la setmana, però aquestes sí que ja us les podeu anar apuntant. També tenim recomanacions radiofòniques. Avui quin programa recomanem?
2: Pues avui recomanem l'Ara i Aquí, perquè parlaran amb la psicòloga Sílvia Matas. Del programa d'ahir podem recuperar l'entrevista de la sexòloga Paula Lorena, on parlava de la importància de cuidar la relació de parella tot i tenir un nadó.
0: O sigui, quan dic abans, vull dir, quan érem nòvios, jo a vegades utilitzo aquesta metàfora de ser nòvios, no? Doncs potser tot era el nosaltres, tot era el com estàs tu com a dona, com a home, i l'espai que compartíem junts. Ara ens hem passat a vegades aquestes parelles es troben en aquell moment on tot és els nens, les nenes, i no hi ha un... Com estàs tu, Rosa Maria? No? Sí, és com cuidar aquests petits gestos, sentir-nos vistos per l'altre.
1: Com canvia la vida, quan apareixen els fills o...
2: Ja no parlo,
1: nets, nebots, en fi, en definitiva, que sí que és veritat el que explica la sexòloga, la Lorena. Tot això i molt més, de fet, ho podeu recuperar a la nostra pàgina web amb l'entrevista completa amb la Paula Lorena, la sexòloga que regularment doncs visita el magazín Ara i Aquí per parlar-nos doncs de coses com aquestes, que bé, són habituals, tothom les té presents, però a vegades val la pena parlar-ne. Eh?
2: Sí, i tant.
1: Doncs vinga, les 8:49, seguim endavant. Anem amb les efemèrides d'un dia com el d'avui. Hem parlat de l'actualitat d'aquest 30 de setembre, però viatgem en el temps, ens n'anem a l'any 2008.
2: El 30 de setembre del 2008 es va celebrar la segona concentració de cotxes Tuning a Tordera. Uns 170 vehicles decorats amb colors estridents col·locats ordenadament es van exhibir al Parc Prudenci Bertrana. En aquesta concentració es van donar més de 60 premis en categories de millor pintura exterior, millor il·luminació, cotxe més sorollós o més luxós. La concentració l'organitzava el Club Custom Garage.
1: Recordo, em sembla haver-hi anat a passejar-m'hi jo pel Prudència Bertrana i realment hi havia molts de cotxes i sobretot feia molt de soroll.
2: Bueno, i molt de goig, suposo, també. Així vistosos...
1: Sí, sí, però abans parlàvem d'això, però vull dir, els cotxes els arreglaven, però evidentment posaven tubos i sobretot també uns altaveus que posaven aquests cotxes a darrere que pràcticament jo crec que no podien posar ni la jaqueta.
2: No, no, i els tubos d'escape que feien aquell soroll estrident, allò era... Però bueno, d'això es tractava, suposo.
1: Doncs sí, això passava en un dia com el d'avui de l'any 2008 al Parc Prudenci Bertrana.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora... A Ràdio Tordera.

0: Repassem en titulars d'altres notícies del dia d'avui que també cal que sapigueu. L'Alt Maresme perdrà una vintena de trens al dia a causa de les obres de renovació que s'estan executant a l'estació de Calella. Renfe ha anunciat que alguns dels trens que habitualment tenen origen o destinació a Calella modificaran el seu recorregut i iniciaran o finalitzaran el trajecte a Mataró, de manera que les estacions situades al nord de la capital del Maresme disposaran de menys serveis.
1: El govern ha aprovat el Pla de l'Horta Tecnificada 2026-2028, una estratègia per modernitzar els conreus hortícoles i frenar el seu abandonament, que tindrà un dels seus principals espais d'actuació al Maresme. En concret, l'Escola Agrària de Cabrils acollirà un nou hivernacle d'alta tecnologia, ITEC, que servirà per experimentar, formar i mostrar noves eines aplicades a l'horta.
0: I bones notícies a la recerca contra el càncer. Un grup d'investigadors espanyols ha descobert com frenar la metàstasi en un càncer cerebral abans que apareguin els símptomes. En concret, han demostrat que les cèl·lules canceroses passen una fase d'hibernació quan arriben a un nou òrgan. Durant aquest període són més vulnerables i és un bon moment per atacar-les.
1: Els experts reclamen un registre únic d'absentisme per lluitar contra l'abandonament escolar. L'entitat Equitat.org demana al Departament d'Educació que creï un sistema central per comptabilitzar les faltes d'assistència i alerta que poden ser el primer avís d'un futur abandonament dels estudis.
0: Ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per un cas d'abusos sexuals en una de les colles castelleres de la ciutat, els Xiquets del Serrallo. La vista es fa a porta tancada, el fiscal demana 19 anys de presó per un excap de colla. L'home, que en el moment dels fets tenia 38 anys, està acusat d'haver abusat sexualment d'una de les castelleres que, quan va començar els abusos, en tenia 14. En el seu escrit d'acusació, la fiscalia considera que l'home va abusar continuadament de la menor fins a l'estiu del 2022 i que quan ella va posar fi a la situació, la va amenaçar.
2: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Anem també amb informacions del dia d'àmbit esportiu. A les obres de l'Spotify Camp Nou avancen a bon ritme. L'anell de compressió de la futura coberta està a punt de tancar-se a falta d'una sola peça. Aquest diumenge ja s'estrenaran 4 files de seients VIP pel clàssic femení, mentre que al març s'obriran les llotges VIP del lateral. L'estadi ha d'estar completament enllestit el 2028.
1: El Barça ha obert la prevenda d'entrades per al clàssic del pròxim 25 d'octubre amb uns preus de vertigen. Les localitats per a socis oscil·laran entre els 476 euros la més barata i els 999 euros a tribuna, mentre que les opcions VIP arriben fins als 5.500 euros a peu de gespa. El club aplica un sistema de preus dinàmics segons la demanda i confia superar el rècord històric de recaptació de 16,2 milions d'euros de l'últim duel contra el Real Madrid, tot i que Spotify Camp Nou encara no està a ple rendiment.
0: Un minut i arribarem ja a 5 per les 9 del matí. Nosaltres que ens anem a acomiadar, ho farem musicalment. Recordeu que ens podeu demanar també una cançó, la podeu dedicar a una persona que sigui el seu sant, com avui em sembla que havíem dit que teníem Santa Sofia i Sant Jeroni.
1: Sí.
0: Em sembla que en conec, sí, conec un Jeroni, conec una Sofia, per tant, els hi podeu dedicar una cançó i també o gent que faci aniversari o gent que celebri alguna cosa o simplement dedicar-li a algú perquè te'n recordes d'aquella persona. Ens podeu enviar un WhatsApp al 611-481-381, al WhatsApp de Ràdio Tordera, o també ens podeu trucar, com heu fet sempre, al 93-764-2893 i demanar-nos una cançó. També ens la podem apuntar a l'agenda, de dir, escolta'm, jo vull que tal dia ens poseu aquesta cançó per aquesta persona. Doncs ho podem fer en aquesta part final d'aquest magazín informatiu de la primera hora. Així doncs, abans de marxar, avui amb quina cançó ens acomiadem?
1: Ai, doncs avui ens acomiadem amb Ho tenim tot, de Joan Dausà.
0: Aquesta és una de les cançons, jo crec, més ensucrades que s'han fet últimament.
1: Sí.
0: Doncs vinga, una bona dosi de sucre. Nosaltres ens acomiadem. Gràcies per la vostra atenció. Us hem parlat, la Teresa Joan i Albert Sabater. Fins demà. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars. Aquesta jornada ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava, i forma part de la campanya A la pica ni pica, a Tordera l'oli es recicla. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat. I, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
1: Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys de naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà a 6:45 a la biblioteca. Ens parla de l'activitat Marià Vilageliu, president de l'entitat.
3: A Pau Casals tothom el coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes. Tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
1: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes Maresme Jove amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. L'Anna Tipo, Villa, és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
4: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
1: Carla Sanz trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se.
5: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Valorava la participació Òscar Pavón, entrenador.
6: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també d'aquest tipus, no?
1: Un informatiu, on estarem pendents també de la plana comarcal, de la previsió del temps, amb en Joaquim Serra aquest matí també, amb la repetició del que va ser ahir la tertúlia amb els polítics, analitzant el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Tordera. Tot plegat ho ampliem a partir de les 10. Fins llavors, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 7 minuts després de l'abans informatiu, ens hem actualitzat novament amb l'actualitat del nostre poble d'avui dimecres 30 de setembre del 2026. Agafem el relleu, ho fem ara amb aquesta hora de ràdio, amb un format informatiu més relaxat, on anirem combinant informació de servei i música fins a les 10 del matí, on arribarà el nou informatiu. Comencem, però, visitant el quiosc per conèixer també l'actualitat del dia vista pels diferents diaris. La premsa catalana es fixa amb la pluja, és el cas de l'Ara, que obre amb una fotografia de portada on veiem carrers pràcticament inundats en el cinturó metropolità de Barcelona, diu, un dia de mobilitat caòtica. Els aiguats especialment forts a Barcelona i Rodalia van impedir la circulació 5 hores a la Ronda de Dalt, van afectar diverses línies de metro i tren i van anul·lar vols al Prat. A l'àmbit polític, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i al PNB. Fotografia també per Salvador Illa, que es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables. Marta Rovira, amnistiada per la justícia per l'organització de l'1 d'octubre. El rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern. Veiem la fotografia de la nova cap de govern del Marroc. I Manel del Río plega com a director general del Barça tot just un any després del seu nomenament. La Vanguardia destaca en portada també, en veiem en imatge, el pas, en aquest cas tallat, a la Ronda de Dalt, amb una bassa que dificulta el pas dels vehicles. Diu, el temporal immobilitza Barcelona. Sobre la crisi habitacional, diu que el govern central posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre habitatge. El text que frena els desnonaments fins al 2030 i limita la compra de pisos per fons voltor té més opcions de sortir que el de renovació automàtica de lloguers. La Mari Carmen accepta, diu, el pacte per tornar al seu pis que no podrà subrogar. Prorrogats els ajuts a les benzines i límits als preus del gas i el butà. Adeu a Gonzalo Suárez, renovador del cinema espanyol. Illa anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. Lamine Yamal lidera el triomf d'Espanya. Veiem fotografia del partit d'ahir entre Espanya contra Croàcia, que va acabar amb la victòria espanyola de 4-1. I fotografia per l'obra de teatre, que en aquest cas il·lustrava els premis de La Vanguardia, diu, el millor mirall de Barcelona. El periòdico diu que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. La imatge de portada és per l'acampada a Plaça Catalunya. Les tarifes regulades del gas, diu, només pujaran un 15%. El primer temporal de la tardor arriba als 100 litres i causa 1.200 incidències. El rei reclama davant de Macron més suport europeu després de la crisi de Ceuta. El jutge sospita de la parella de Juan Pere després de que es tanqués amb clau, tot plegat arran del crim de l'arquitecte mort. I Barcelona aïllarà del soroll els nous habitatges de Montjuïc ocasionats per la fira. Acabem els diaris catalans amb El Punt, amb la imatge de dos agricultors, diu, la cara migrant del mercat laboral. La mà d'obra estrangera a Catalunya ja representa una cinquena part del total, tot i tenir taxes d'atur més elevades i sous un 22% més baixos. També destaca en portada, diu, habitatge i pluja, la teoria del caos. A Madrid, El Mundo diu que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. Aprova dos decrets i obliga a votar-los en el Congrés ja aquest divendres per aprofitar aquesta oportunitat única, diu. Imatge per al rei, la reina, també per Macron i la seva parella, diu, el rei defineix la intrusió a Ceuta com la violació d'una frontera europea. Demana davant de Macron implicació en la frontera sud. Veiem tant el rei com també el president de la República vestits de gala en la recepció que van fer ahir en el Palau Reial. El Mundo també destaca que Rússia va planejar assassinar els Estats Units a Kasparov, l'ex
campió mundial d'escacs i també líder, i altres dissidents. Washington va alertar el líder opositor aquest estiu i li va posar una escorta. L'ABC cita el rei i diu que la intrusió massiva ceuta va violar una frontera i que és inacceptable. Felip VI, davant de Macron i Pedro Sánchez en el sopar de gala celebrat ahir la nit en el Palau Reial, assegura que no es pot afrontar sols una responsabilitat que és de tothom. Veiem la imatge del discurs. I el País diu que el govern prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. Els fons voltor tindran vetada la compra de cases fins al 2028. El PP anuncia el seu no a la votació mentre la protesta segueix en el centre de Madrid. La imatge de portada és per al rei davant de Macron. El veiem conversant amistosament amb l'esposa de Macron. En un costat, separada de la conversa, veiem a la reina Letícia. El rei diu va ser una intrusió inacceptable. Més notícies. La inflació es desboca fins al 4,9%, la taxa més elevada en 3 anys. El Banc d'Espanya guarda en el subsol de Madrid 94 tones d'or. 3 soldats israelians confirmen els abusos contra la població. Mohamed VI escull per primera vegada una dona al capdavant del govern. Mor Gonzalo Suárez, veu singular de la cultura. OpenAI endarrereix la seva nova intel·ligència artificial per mentidera. Els enginyers de la tecnològica detecten que el model no compleix els requisits de seguretat. I en esports, Espanya goleja Croàcia amb una exhibició de Lamine Yamal, el qual veiem amb una fotografia petita amb aquesta victòria a la Nations League per 4-1. Un minut i arribem a 9:15 del matí. Seguim encara al quiosc, ara amb els diaris esportius i econòmics. Evidentment, amb el protagonisme per la selecció espanyola i concretament amb el jugador del Barça, Lamine Yamal. L'Esport mostra el jugador recolzat en un banderí de córner. Diu, ets el millor. Lamine Yamal va marcar 2 gols i va donar una assistència en el primer partit de la campiona del món a Espanya. La selecció de Boat de la Fuente ja és la líder en solitari del seu grup de la Nations League. Destaca també en portada que Rafinha dona l'ensurt del dia amb la selecció del Brasil. Substituït davant d'Austràlia per molèsties, els metges descarten lesió, però el Barça demana la seva tornada. Mundo Deportivo, amb imatge també de Lamine Yamal, recolzat en un córner, celebrant un dels 2 gols que va marcar ahir. Titula Killer Lamine. La Roja va golejar a Croàcia amb un xou estel·lar del Clac Blaugrana, autor de 2 gols i una assistència. Pubill i Nico Williams arrodoneixen una clara victòria de la selecció que ja suma 40 partits seguits sense perdre. Imatge per Joan Laporta, diu, espero que el Madrid rectifiqui. En una entrevista en aquest diari diu que no poden acceptar que faltin a la veritat i que es posin amb el Barça cada vegada. L'As, amb imatge també de Lamine Yamal a la celebració d'un dels seus gols, diu, va por ustedes. Lamine, amb 2 gols i una assistència, tomba a Croàcia i entusiasma a Sevilla. Va obrir el marcador amb un gol pel record, 25 passes en 70 segons. Nico Williams va tancar el compte, Espanya ja és líder en solitari. Fernando Alonso parla amb el diari As i diu que aquest és un any més a la Fórmula 1 i no creu que sigui l'últim. Finalment, el diari Marca mostra en imatge Lamine Yamal assegut sobre la pilota en una de les celebracions. En aquest cas, el veiem acompanyat de Pedri. Diu, els amos de la pilota. Espanya inicia el partit amb una obra d'art, 70 segons, 15 passes, i Croàcia no la toca i acaba amb gol de Lamine Yamal. El jugador il·lumina el campió del món amb un doblet i assistència. I acabem, ho fem amb la premsa econòmica. 5 dies diu que el govern porta fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments. Aprova 2 normes, una amb la pròrroga de contractes de lloguer fins al 2028 i una altra amb la renovació automàtica. Destaca també el topall al gas per aliviar, diu, el cost de calefacció. Veiem la imatge de portada compartida a molts dels diaris econòmics avui amb la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez.
Com dèiem, la veiem també a la portada de l'Economista. A tota pàgina diu intervenció del mercat, lloguer congelat i contractes indefinits. El pla anticrisis danya, diu, les comercialitzadores de gas. I finalment, Expansión cita a Escrivà que demana filar molt prim amb les mesures sobre vivenda. El Banc d'Espanya calcula que el 2028 faltaran fins a 1 milió de cases. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dimecres. Fem una pausa musical i tornem de seguida.

0: Radio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Un quart i mig de 10 del matí, anem a repassar més informacions d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026, darrer dia del mes de setembre. Ara mateix amb una temperatura de 20 graus centígrads. La previsió d'avui és d'un dia assolellat, ara mateix l'humitat relativa, de fet, és gairebé del 94%. Avui esperem una previsió de temperatura màxima de 27 i una mínima de 21. Avui, que és el Dia Mundial de la Traducció, data establerta per l'ONU en honor a Sant Jeroni, patró dels traductors i el primer a traduir la Bíblia al llatí. El text conegut com la Vulgata. Avui, com dèiem, és Sant Jeroni, que tenia un caràcter, diuen, tan fort i irritable que la tradició iconogràfica el sol representar picant-se el pit amb una pedra per demanar perdó per la seva mala llet, diu, a més d'estar sempre acompanyat d'un lleó a qui, segons la llegenda, va curar traient-li una espina de la pota. Avui fa anys l'actriu Mònica Bellucci, que en fa 62, i l'actriu francesa Marion Cotillard, que en fa 51. Queden 25 dies pel canvi d'hora i en queden 12 per la Pilarica. Avui, com dèiem, esperem un dia bastant assolellat i càlid, amb temperatures que aniran mantenint-se i pujant fins i tot. En un poble de Galícia, on veia cridat l'atenció de tothom, en aparèixer al banc dels béns municipals conduint un tractor completament carregat de sabates i sabatilles noves per infants donades per famílies vulnerables. El calendari del pagès diu que al setembre cadascú cull el que sembra. Moment per recollir i sembrar espinacs, porros i pastanagues. Avui dimecres hi ha mercat a Pineda de Mar, concretament al Poblenou. Demà dijous al veïnat de Sant Pere i a Malgrat de Mar. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys. Avui hi ha recollida de poda i voluminosos a Tordera Park i a Niàgara. S'han de deixar la porta de casa i trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. I acabem amb una frase cèlebre, avui del músic Gustav Mahler. Diu, la tradició no consisteix a adorar les cendres, sinó a mantenir viva la flama.

0: Una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. En dona més detalls el president de l'entitat La Nostra Dansa, Marià Vilageliu.
1: En Pau Casals me'l coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
0: També és notícia que artistes tortarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca.
2: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
0: En parlava la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme, Nati Pubill. I l'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig.
3: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
0: En esports, el Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Riu de Villes.
4: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no?
0: I completem el dibuix de la jornada amb l'actualitat general. Quines són les principals notícies de les quals estarem avui pendents? Ens les enviava ahir al vespre, tancant les edicions, la nostra companya Mercè Roura.
5: Bon dia. Comencem avui amb els ulls posats al Parlament de Catalunya perquè tindrà lloc la segona jornada del debat de política general, com el començament del curs polític. Ahir va iniciar-lo el president de la Generalitat, Salvador Illa. Va fer un discurs on va passar revista, si em permeteu dir-ho així, als temes destacats a Catalunya, però sens dubte el que va generar més expectació sobre les seves propostes pel que fa a l'habitatge, un tema del que s'està parlant molt aquests dies. Illa va anunciar que el govern oferirà la compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Aquest programa té una dotació de 100 milions d'euros i també la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar a persones vulnerables que estan en perill de desnonament. Tot plegat el mateix dia, recordem-ho, que el govern central va aprovar en el Consell de Ministres dos decrets Mari Carmen, que ja es diu així, contra l'especulació i per evitar desnonaments. Dos decrets que portarà divendres d'urgència al Congrés de Diputats i que espera aconseguir els vots per poder aprovar-los. A veure què passa. Recordava que es diuen decret Mari Carmen perquè és en honor d'aquella àvia de 87 anys a Madrid que va ser desnonada per un fons voltor i que ahir a la tarda precisament va arribar a un acord prèvia mediació amb l'empresa responsable per quedar-se al pis pagant cada mes el 30% de la seva pensió. Ahir a la tarda també van començar les acampades a la plaça Catalunya. Porten més de 4 dies a la plaça del Sol de Madrid, centenars, milers de persones acampades reclamant justícia pel que fa a l'habitatge, evitar desnonaments, pel desorbitat preu de l'habitatge en general i del lloguer en particular. I ahir va començar una acampada a plaça Catalunya. Van dir que s'hi volien quedar a passar la nit i que continuarien. Per tant, haurem d'estar atents avui a veure si han continuat i si pensen allargar la protesta com ha passat a la plaça del Sol, tenint en compte que la convalidació dels decrets està prevista per divendres. Un darrer punt. A tancar la redacció, encara hi ha estacions del metro de Barcelona que no funcionen perquè els dos darrers aiguats, el d'ahir i el de fa uns dies, la capital catalana ha quedat anegada i han caigut en alguns indrets més de 100 litres per metre quadrat. Per tant, déu-n'hi-do el rebombori que també ha generat aquest darrer front de pluges torrencials que aquí al Maresme ha passat, però bastant de puntetes.
0: Gràcies, Mercè. En concret, de fet, apuntant aquesta informació, a Tordera van caure 17 litres per metre quadrat. Tot plegat també ho repassarem en el

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.

0: 107.1 FM.
1: Tres minuts i arribarem a 3:15 del matí. Anem a repassar què podeu escoltar avui a la programació de Ràdio Tordera. Recordeu que sempre podeu recuperar qualsevol dels programes que ja hem emès a través de la pàgina web, entrant en l'apartat a la carta, o anar baixant, fent scrolling, que se'n diu, fins a arribar al programa que vosaltres voleu i recuperar el programa, doncs, antic o de fa setmanes i fins i tot mesos. A curt termini, diguéssim, a partir de les 10 del matí tenim l'informatiu on avui parlem d'aquest oli usat, de les obres, també parlem del Museu Joves i també parlem del Teatre Clavé. En esports parlarem del taekwondo i a la segona part de l'informatiu avui recuperem la tertúlia dels polítics. Ja sabeu que després de cada ple de l'Ajuntament, hi va haver-hi un dijous de la setmana passada, fem una versió reduïda perquè pugueu escoltar el més destacat del ple amb els propis protagonistes. En aquesta edició ens van acompanyar l'alcaldessa Tordera per Junts, també d'Àlex Gispert per part d'Esquerra Republicana, de Xavier Pla de Més Tordera i també d'Eric Pérez de Vox. A les 11 començarà el magazín Ara i Aquí, que, com sempre, la primera part tindrà tertúlia. A la segona part, en Tomàs i la Tomassa, i després una bona recepta de fogons i davantals amb la Joana Molins. Seguidament tindrem la secció dels professionals, en aquest cas ens visitarà la psicòloga Sílvia Matas. A partir del migdia a la una tindrem la repetició del show dels esports d'ahir, que concretament hi ha la secció d'en Pau Serrano, i a partir de llavors tindrem l'Hora Maresma parlant-nos de la comarca i també del Rambla 54, ja parlant a nivell de Catalunya. A continuació també tindrem, doncs, les repeticions dels programes de la nit passada, tindrem tant la Particela com el Sentit i Sensibilitat, fins a partir de les 6 de la tarda tenir una nova edició de la tarda, és Recordances, amb en Joan Madrid i en Salvador Romans, amb peticions musicals de l'audiència. L'informatiu de les 7 i a continuació el Show dels Esports, una nova edició on avui parlarem del nou fitxatge de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera Park. A continuació tindrem poesia amb el Temps de Paraules, amb l'Elvira Romaguera i en Joan Madrid, i acabarem amb la reemissió del programa de música clàssica de l'Arseni Garcia de Grans Mestres. Arribem a 3:15 del matí, anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui. Avui fa 5 anys el ple de l'Ajuntament aprovava definitivament l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals. Durant el període d'exposició pública, la Societat de Caçadors de Tordera van presentar una al·legació a l'ordenança, posant de relleu que els gossos de cacera tenien una funcionalitat i un àmbit d'actuació molt diferent que un gos de companyia. En aquell sentit, demanaven un tret distintiu a l'hora d'aplicar l'ordenança. Segons la regidora de Civisme, Bàrbara Vergés, l'al·legació s'havia desestimat per motius tècnics. Malgrat això, va especificar que les sancions que es preveien per no recollir els excrements dels gossos només es preveien en un espai urbà i no en els espais de caça.
2: Que som conscients i en part compartim amb la mateixa Societat de Caçadors que ells mateixos, no, tal com diuen, que els gossos de cacera tenen una funcionalitat i un àmbit de presència i afluència diferent als gossos purament, diguéssim, de companyia, i per tant aquest tret distintiu el tenim en compte en el moment en què s'implanti el sistema d'ADN i el control d'aquest. És a dir, ja que l'enfocament que li vam donar al sistema és la de resoldre o disminuir, si més no, entre d'altres, cos que ens permet el sistema l'abandonament d'excrements a la via pública. És a dir, actuarem en aquelles zones urbanitzades, cèntriques, parcs, on tenim la problemàtica d'abandonament d'excrements, i no en les zones on purament, no, ells fan explícit de que practiquen, diguéssim, l'activitat de cacera d'aquest col·lectiu.
1: L'obligatorietat del cens municipal i un increment de les sancions econòmiques. I és que a partir d'aquell moment seria obligatori pels propietaris de gossos registrar els animals de companyia amb un xip i una mostra del seu ADN. Els representants de PP i Som Tordera van votar favorablement al punt. Des del PSC, la regidora Carme Fernández apuntava que, a banda de la problemàtica dels excrements, també era important regular el fet que els propietaris dels gossos els portessin deslligats i sense morrió, la qual cosa no s'havia fet. Per això, des del seu grup, es van abstenir.
2: Per tant,
0: tant, hi ha punts en els que estem a favor, però també els hi vam dir que nosaltres no els hi fèiem confiança, que aquest tema dels gossos s'havia portat molt malament fins ara, i per tant no els hi volíem donar una carta blanca, i per tant votarem abstenció, igual que vam fer l'altra vegada. Hi ha coses que sembla que estan bé, però hi ha coses que no ens acabem d'enrafiar.
1: L'aleshores regidor d'Esquerra, Gina Tordera, Xavier Pla, explicava que entenien com a positives les millores, però posaven en dubte la capacitat de dur-les a terme.
3: Tal com ja vam expressar anteriorment, nosaltres hi votarem favorablement a l'ordenança. Entenem que regular la tinença d'animals és una cosa necessària. També expressarem el dubte que ja vam expressar en l'anterior ple, que és l'aplicació que ens preocupa més, però entenem que la norma l'entenem com a positiva, la votarem favorablement.
1: I avui fa 5 anys la Fàbrica de les Arts de Granollers va ser l'escenari de la gala del lliurament dels Premis de Comunicació 2021. Ràdio Tordera optava a la categoria de millor ràdio. En aquella categoria es premiava les emissores tant pel conjunt de la seva programació regular com les activitats puntuals o la seva trajectòria. En aquell sentit, els finalistes de la categoria eren Orgull Ràdio, M1FM i Ràdio Tordera. Ràdio Tordera presentava la seva candidatura explicant que era una emissora de caràcter local que traspassava les zones radiofòniques fent un pas important amb la digitalització. El jurat va valorar la trajectòria de Ràdio Tordera, així com la seva evolució i adaptació, a banda de destacar la tasca duta a terme i els mèrits aconseguits amb la seva estratègia digital. Així doncs, Ràdio Tordera s'emportava aquest guardó, que la xarxa audiovisual havia recuperat aquell 2020 amb els Premis de la Comunicació Local. I en un dia com el d'avui, de fa un any, l'Ajuntament anunciava l'inici imminent de les obres de reforma del carrer Gaudí, una actuació reivindicada per veïns i que tenia com a objectiu millorar l'accessibilitat, la seguretat i la qualitat urbana d'aquell tram. Parlava del projecte la regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
4: Farem voreres més amples, que sí que compleixin el codi d'accessibilitat, i per poder fer les voreres més amples a banda i banda de la calçada, evidentment hem d'eliminar la línia d'aparcaments que hi ha, perquè si no el carrer no dona més. I serà amb dos nivells, calçada i vorera alçada. Aprofitem per soterrar línies de subministrament i per renovar la canonada també del carrer Gaudí, d'aquest tram. I paral·lelament al fet, no?, d'eliminar aquests aparcaments, habilitarem el mateix carrer Gaudí més amunt, que hi ha uns solars. Doncs allà habilitarem un solar més per poder intentar eixugar el que traiem d'aparcament al carrer Gaudí propi a la zona més alta.
1: Malgrat les molèsties que es preveien, des del consistori es remarcava que es tractava d'una obra històricament demandada i que permetria transformar un carrer fins a aquell moment amb voreres estretes i obstacles en un espai més segur i accessible. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 30 de setembre del 2026 al nostre poble. Acabarem amb efemèrides musicals. La primera d'elles ens porta l'any 1946 a Puerto Rico. Expliquen que naixia una de les veus més influents i emblemàtiques de la història de la salsa. Conegut com el cantante de los cantantes, naixia Héctor Lavoe.

Escoltàvem el cantante de los cantantes, diuen, de salsa, Héctor Lavoe, amb aquest periòdico d'ayer. I canviem completament d'estil, perquè en un dia com el d'avui, de l'any 1971, es publicava el senzill Them From Shaft, que es convertiria en un dels primers grans èxits de la música disco i li valdria un Òscar a la millor cançó original a Isaac Hayes.

3 minuts mal comptats i arribarem a les 10 del matí. Acabem de completar la proposta musical avui relacionada amb aquest 30 de setembre, amb un altre estil també musical o una manera de cantar ben diferent. En un dia com el d'avui, de l'any 1985, es presentava la considerada una de les obres mestres del compositor Tom Waits, l'àlbum Rain Dogs, que incluïa aquesta cançó, Downtown Train. Amb aquesta cançó ens acomiadem. Fins demà, adeu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba a Veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava. Tot plegat conflueix en la campanya sota el lema "A la pica ni mica, a Tordera l'oli es recicla". Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
1: Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. Ens ho avança el president de La Nostra Dansa, Marià Vilageliu.
3: A Pau Casals molt coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes. Tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
1: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Nati Pubillas, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
4: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
1: I l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle còmic "Per fi me'n vaig". Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se.
5: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els tordarencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Escoltem l'entrenador Òscar Pavón.
6: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també d'aquest tipus, no?
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà, com a molt, lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima, amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec. Després anirà millorant.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se suma als 11 ja existents al poble. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota el lema "A la pica ni pica, a Tordera l'oli es recicla". L'oli domèstic constitueix un dels principals causes de contaminació a les aigües residuals urbanes, bàsicament per l'escàs reciclatge i el mal hàbit d'abocar-lo per l'aigüera, al vàter o llançar-lo a la brossa. De fet, un litre d'oli pot contaminar fins a 1.000 litres d'aigua. Amb aquesta campanya ambiental es pretén facilitar i apropar al ciutadà la recollida d'oli domèstic usat amb l'ampliació de la xarxa de contenidors al carrer que complementaran el punt de recollida de la deixalleria municipal, donant un servei més accessible i sense horaris. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, fa un balanç positiu de la campanya, anima la ciutadania també a utilitzar aquests contenidors.
1: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal. Recordem que l'oli de cuina usat s'ha de dipositar dins dels contenidors dintre d'ampolles de plàstic convenientment tancades, que l'oli de cuina usat es pot portar també a la deixalleria municipal, que no hem de llançar l'oli per la pica, ja que un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 1.000 litres d'aigua, i que encara disposem d'embuts que es poden passar a recollir per les oficines de Medi Ambient en horari també d'oficina.
0: Així doncs, el nou contenidor es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava. Així mateix, des del Departament de Medi Ambient, s'ha treballat per reubicar un dels contenidors a l'avinguda Can Domènec de la mateixa urbanització. Recordem els llocs on podeu trobar aquests contenidors d'oli usat. És al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, també a l'avinguda Fibracolor, al carrer de Puigverd, a la deixalleria municipal, a l'urbanització Masmora, al carrer de la Susena, a l'urbanització Sant Daniel, al carrer Migjorn, a la urbanització Tordera Park, al carrer d'Odolf Palma, a l'urbanització de Terra Brava, a l'avinguda de Salvador Espriu, a la urbanització Niagara Park, a l'avinguda Diagonal, a la urbanització Agora Park, a la carretera al carrer de Sitges, a la urbanització Can Domènec, a l'avinguda Can Domènec, com dèiem, la nova localització veïnat de Sant Pere, a l'avinguda Costa Brava. L'entitat La Nostra Dansa, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat una conferència emmarcada en la celebració del 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals. L'acte se centrarà en la seva faceta de compositor vinculada al món de la sardana. La xerrada titulada "Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement" anirà a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Copla Marinada. Durant la sessió es repassarà la contribució de Casals en aquest gènere musical tan arrelat a Catalunya. Ens en parlava el president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Vilageliu.
2: Es titula "Les sardanes de Pau Casals" i coincideix que és el 150è aniversari del seu naixement. I ens la farà l'Albert Fontelles Ramonet. L'Albert és un músic investigador català especialitzat en la música catalana dels segles XX i XXI. La seva activitat se centra en la interpretació vinculada a la cobla, a la recerca musicològica i la divulgació. La seva recerca s'ha orientat principalment a l'estudi de la música catalana i espanyola contemporània, amb l'atenció especial a la cobla com a espai d'innovació, institucionalització musical i projecció cultural durant el segle XX. A Pau Casals tothom el coneix, amb la seva pipa, el seu violoncel, el coneix com a gran músic i també, i no menys, defensor mundial de la pau. Però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
0: L'acte serà avui a 6:45 a la Biblioteca de Tordera. Aquesta activitat representa una oportunitat única per aprofundir en la figura de Pau Casals des d'una perspectiva musical i cultural de la mà d'un expert en la matèria.

0: Coincidint amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic, el mapa de joves artistes del Maresme estrena imatge i amplia els seus continguts amb un museu virtual que permet descobrir i donar visibilitat a les obres dels creadors i creadores de la comarca. La iniciativa impulsada pel Servei Comarcal de la Joventut vol facilitar que el talent artístic jove sigui conegut i connectar els creadors amb els municipis, les entitats, els centres educatius i els agents culturals del territori. Tres anys després de la seva posada en marxa, el mapa ja compta amb 128 joves artistes d'entre 16 i 35 anys i ofereix un ampli ventall de disciplines: música, dansa, teatre, fotografia, pintura, il·lustració, art digital, ceràmica, còmic, circ, escultura, cinema, grafit, joieria, màgia i poesia, entre d'altres. Nati Pubilla, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
1: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
0: De Tordera, el mapa promociona els músics locals Lady Machete i Anlini. La principal novetat d'aquesta actualització és la incorporació d'un museu virtual, una exposició en línia que reuneix una selecció dels treballs dels joves artistes del Maresme i que vol convertir-se en un aparador del talent creatiu de la comarca. Les obres han estat cedides pels mateixos autors i autores i el museu es planteja com un espai viu i ampliable que permetrà anar incorporant noves creacions. A més, el mapa permet localitzar els artistes per municipi, disciplina artística i consultar si estan disponibles per impartir tallers, una funcionalitat que facilita també la tasca de les regidories, centres educatius i entitats culturals a l'hora de trobar professionals de proximitat. I us expliquem que el Teatre Clavé acollirà el proper diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda l'actuació de l'actor Carles Sans amb el seu reconegut espectacle Per fi me'n vaig. L'actuació forma part de la programació cultural del teatre. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component de Tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Codirigit juntament amb José Corbacho, el muntatge d'uns 80 minuts desgrana un recull d'històries quotidianes i vivències transformades en situació hilarants gràcies a la particular mirada de l'actor. Ens en parla el mateix Carles Sans.
2: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar, no paro de parlar.
0: Les localitats ja es poden adquirir de manera anticipada per 20 euros, mentre que el preu a taquilla serà de 22 euros. S'ha previst una tarifa reduïda de 18 euros per a socis de l'Associació d'Espectadors i membres del Consell de Mecenatge. Una nova oportunitat per gaudir de la comèdia en directe i de la vessant més propera d'una de les cares més estimades del teatre català.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. La competició va reunir uns 600 esportistes de totes les categories i va comptar amb la presència de clubs de tot el territori nacional, així com els representants internacionals de França i Mèxic. Matías Martínez i Jasmine Echarbau van aconseguir la medalla de plata. Ainhoa Martínez, Zaira Ruiz, Izan Blanco i Héctor Pavón es van empenjar la medalla de bronze en un torneig que va servir com un gran camp de proves per a l'equip, permetent als esportistes competir i mesurar el seu nivell en diverses categories, tant de pes com en les modalitats masculina i femenina. A més, l'estratègia del club ha inclòs fer proves de canvi de categoria amb alguns dels seus integrants per preparar-los de cara al futur. Òscar Pavón, entrenador del club, així ho detallava.
2: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ell encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no? I ja ha estat bé, també per veure si estan a la seva categoria, per si hem de baixar de pes o pujar de pes de categoria. I, bueno, ha estat un cap de setmana molt profitós.
1: Després de la pausa de l'estiu i amb només un mes de preparació al setembre, la valoració del cap de setmana és molt profitosa. El club destaca que s'ha competit a un gran nivell i s'han guanyat diversos combats i assalts, consolidant un molt bon estat de forma de la plantilla. El Club Taekwondo Més Tordera ja té la mirada posada en el proper repte que tindrà lloc aquest cap de setmana, on el diumenge 4 d'octubre participaran amb l'equip infantil al Campionat de Catalunya de Combats Olímpics.

0: El Consell de Ministres ha aprovat un real decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducaven avui. Ha prorrogat els descomptes dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre d'aquest any. Ens amplia informació Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Forma part del paquet d'ajudes renovat avui pel Consell de Ministres. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen a món local. Escoltem la crònica de l'Esther Minguell.
3: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
4: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
3: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
5: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
3: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Anem per la previsió del temps. Aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'altre extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ara hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera, el que dèiem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, aquesta tarda el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme, amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual, novament als dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, serien fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui, de moment, no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge, en principi, tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens de l'Ajuntament de Tordera, reunim els polítics locals per parlar d'alguns dels temes que s'hi varen tractar. Estem parlant del ple corresponent al mes de setembre, que comptava amb un total de 9 punts en l'ordre del dia, però s'hi van introduir uns punts d'urgència que són fonamentals per a l'actualitat del nostre poble, perquè tenen referència a tota la problemàtica que ens ha afectat aquest estiu respecte a l'aigua i, sobretot, ens aporta solucions ja definitives. Saludem a l'alcaldessa Elisabet Mejías, benvinguda, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A l'Àlex Gispert, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent República, benvingut, bona tarda. Xavier Pla, de Més Tordera,
2: benvingut. Bona tarda.
0: I l'Eric Pérez, de Vox, benvingut, bona tarda. Hem de disculpar la presència dels regidors del PSC, que per diversos motius no ens poden acompanyar, i també del regidor d'En Comú Podem, Salvador Giral, també, que per motius professionals no ens pot acompanyar avui a la tertúlia. Com dic, un ple que comptava amb diversos punts a l'ordre del dia, però que s'hi van introduir punts d'urgència per resoldre, ja sembla definitivament, és un pas molt important, el tema dels pifes a l'aigua, ja que es va dotar econòmicament tant a les empreses subministradores perquè puguin instal·lar aquests filtres de carbó actiu a l'ETAP, així com també les estacions depuradores de Masmori i Terra Brava, si no vaig mal errat. No és Terra Brava, no és, ho diu una continuació.
1: No, Masmori i Sant Daniel.
0: I Sant Daniel, vinga, ho dic de memòria. Alcaldessa, primer de tot, un pas fonamental, no?, el fet de dotar ja econòmicament per poder fer aquesta instal·lació d'aquests filtres de carbó actiu.
1: Sí, de fet, el que vàrem aprovar al ple va ser les memòries valorades de les dues instal·lacions que s'han de fer, de les modificacions de crèdit perquè efectivament puguem tirar-ho endavant a nivell econòmic, i també de l'encàrrec de l'execució de les obres. Plantejaves que era la solució definitiva. No es tracta tant d'una solució definitiva a la gestió del subministrament de l'aigua, sinó que és una solució provisional que ens permet atacar el tractament dels pifes. S'estableix com a solució definitiva la connexió a la desaladora, que està prevista per al 2029, perquè una vegada connectats resoldrem altres problemes relacionats amb l'aigua, com per exemple el límit en la captació que ens planteja l'ACA, o altres problemes que no sabem si d'aquí 3 anys o noves normatives es podran aplicar. Pel que fa a la qüestió que ens ha afectat aquest estiu, que és la detecció dels pifes i els PFOAs en l'aigua, això sí que ho atacarem amb la instal·lació d'aquests filtres.
0: Molt bé, unanimitat en el sentit de que era necessari, Àlex.
3: Sí, exacte, el que dius. Doncs en punts com aquests és pràcticament obligatori sumar-s'hi. Vull dir, és una solució que estàvem esperant tots després de les analítiques d'aquest estiu. Tot i això, sempre ens agrada dir una miqueta la nostra posició, no?, i que potser és la crítica que hem arrossegat més aquests anys des de l'oposició cap al govern municipal, que és en com es fa la planificació, quines planificacions es fan. Evidentment, havíem de votar a favor, perquè és les mesures que estàvem esperant des que vam tenir coneixement, doncs, d'aquest susto de que l'aigua no era apta pel consum, però sí que vam insistir en aquest sentit, de si aquestes dades es tenien d'abans, perquè hem hagut d'esperar aquest punt d'haver d'aturar el subministrament, no, d'haver de declarar l'aigua no potable o no apta pel consum per haver de fer aquesta intervenció. A partir d'aquí, el que deies, vull dir, la unanimitat pràcticament era obligatòria perquè hem de sortir d'aquesta situació. I, doncs, un altre cop també agrair les explicacions de l'alcaldessa que ens ha fet en més d'una ocasió, però bueno, que tot això insistim en la nostra posició.
0: Xavier Pla.
2: Bé, nosaltres, a veure, què podem afegir, no? Per la passant positiva, que hem estat capaços, doncs, econòmicament, d'afrontar aquest repte, no?, que malauradament, doncs, hi havia un pla, doncs, de renovació de canonades de voltant de 800 i pico mil euros aproximadament, no?, en total, un projecte i que hem hagut, doncs, de redireccionar cap a, doncs, a instal·lar aquests filtres, no? Ho explicava bé, doncs, l'Elisabet, que tenim, doncs, la seguretat de poder donar, doncs, una aigua de qualitat, però aquí també, jo crec que aquí és ara parlar un moment fora de micros, no?, que és un lloc una mica hem de fer un debat una mica més flexible, no?, i hem d'apuntar que el que ens està passant és que hem d'assumir un sobrecost en la gestió de l'aigua, que no és de la mala gestió del govern o de qui hi hagi, no?, és a dir, hi ha hagut un conjunt d'empreses o alguna empresa, doncs, que ha fet uns abocaments a la llera del qual nosaltres, doncs, captem l'aigua, que ens estarà provocant uns costos, no, és a dir, de la instal·lació, que hem parlat ara, i també del manteniment, perquè no hem d'oblidar que un tercer filtre és augmentar en un 30% el manteniment dels fetles de carbó que tenim instal·lat, recordem que en tenim dos, un de ferro i manganès, si no m'equivoco, doncs serà un tercer, per tant, estem augmentant les despeses de manteniment, i per tant, doncs, això, doncs, l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, n'és coneixedora, i com va transmetre, doncs, l'Elisabet, doncs, ha de buscar, doncs, aquesta font de contaminació, no?, sense oblidar que, evidentment, la gestió de l'aigua, doncs, és complicada, no?, perquè l'abocallament a Lleres, doncs, bueno, la normativa, doncs, permet unes coses, i al final, doncs, detectem que aquesta normativa no és suficientment estricta, o hi ha alguna empresa en la qual no se la controla suficientment bé, no perquè no compleixi la llei, sinó perquè l'abocament que se li permet, doncs, químicament, doncs, es provoca aquesta contaminació, no? I jo crec que també, doncs, a llarg termini també és que jo ho he defensat, no?, també fora dels micros, doncs, que hem de pensar com ha de ser l'abastament d'aigua del municipi de Tordera, doncs, els propers 20 o 30 anys, no? La connexió, doncs, a l'ETAP, doncs, és una forma més de garantir-nos, doncs, una mica més d'accés a una aigua dessalada molt més cara, és a dir, el cost per metre cúbic, no sé si es multiplicaria, ho dic de molt de memòria, però es multiplicaria per set vegades el cost que tenim d'extracció. Per tant, és una cosa que en puguem fer un abús. I llavors també hem de presumir una mica de ser tordarencs, no? I en el cas de l'aigua, doncs, ho tenim bé, no? És a dir, nosaltres no hem tingut problemes realment de que ni en el pitjor moment de la sequera els pous municipals es varen quedar sense aigua, no? Sí que tenim una limitació en l'extracció que ens la marca l'Agència Catalana de l'Aigua, però això és una decisió política, no és un tema, una limitació tècnica, i per tant nosaltres, com a gestors de l'àmbit municipal, hem de tirar pel model que ens surti més a compte, que jo crec que des de Mestre Verdera tenim clar que

0: en el municipi, no?
1: Eric.
2: Sí, al final yo creo que era fundamental dar este paso porque, bueno, una institución, en este caso un ayuntamiento, podemos hablar de unas banderas, podemos hablar de otras, de un color, de otro, podemos hablar también de Consell d'Adolescents, del Pla Rula, etcétera, de muchas cosas, pero al final, sin tampoco querer menospreciar estas cosas, ¿eh? Pero lo fundamental, el agua potable, el acceso a agua potable es fundamental, está en la base. Considero que está en la base, igual que lo puede estar la seguridad, la limpieza, la recogida de residuos. Entonces, nosotros, lógicamente, no nos vamos a oponer a medidas como estas, ya que está en la base. Si ya no estamos de acuerdo en la base, ya muchas cosas tendrían que pasar para que no, para que por muchas diferencias políticas que tengamos, no estemos de acuerdo en algo tan, tan básico y tan esencial como es un derecho, que es el agua potable. No obstante, también, en la línea de lo que ha comentado Àlex, portavoz de Esquerra, desde Vox también consideramos que, en cuanto a la transparencia se refiere, no consideramos que fuera lo más se haya hecho de la manera más correcta, más idónea posible. Pero como ya dije en el Pleno, nosotros no somos sectarios y a pesar de esto podemos criticar esto, pero luego apoyar una medida que resuelve precisamente lo que hemos criticado, ¿no? Y así va a seguir siendo en todo lo que vaya sucediendo próximamente.
1: S'ha explicat, però seria bo tornar-ho a insistir. Estem parlant d'una inversió de 1,6 milions d'euros. Clar, la ciutadania es pregunta això d'on surt, si estem parlant de recursos propis de l'Ajuntament, si està previst demanar algun tipus de subvenció, si es continuarà pressionant a l'ACA per saber quina empresa ha fet aquests abocaments, si se li reclamarà a aquesta empresa també l'import d'aquests diners, que són molt importants. Què podem explicar de tot això?
3: Ho comentava el regidor Xavier Pla, hi ha una part important d'aquesta inversió dels 1.600.000 que anirà finançada a través de la subvenció que ens donava la Diputació de Barcelona per fer canonades, ens en donava 800 i escacs, en tenim una part destinada a la millora del polígon industrial de Can Verdalet, que ara mateix vàrem aprovar no fa pas gaire el projecte d'arranjament del polígon, amb la qual començaran de seguida les obres de canvi de canonades i d'una nova capa d'asfaltat per millorar el polígon, i sí que tota la resta ho hem de destinar aquests 700 a l'obra de l'etapa Tordera. A més, en aquests 700 hi haurem d'afegir part del romanent de tresoreria per arribar fins als 900.000 euros. Hi ha una part també petita, un 20%, que ens financien les pròpies empreses, en aquest cas Aqualia i Abastaments d'Aigua del Tordera, a 4 anys, que és quan vencerà el termini de la concessió, i ens ho financen a cost zero, perquè elles també tenen una part de responsabilitat en la qualitat de l'aigua. Pel que fa a l'abastaments, demanarem un crèdit a la Diputació de Barcelona, que també és d'aquests uns crèdits a interès zero de la banca de crèdit local.
1: Vostè reclamava a l'Agència Catalana de l'Aigua celeritat i que no s'aboquin doncs més a les lleres. Una pregunta molt oberta, eh? No sé si confien que l'ACA tindrà celeritat per intentar esclarir els fets. I posant d'exemple, no sé si això hagués passat a Barcelona, si creuen que potser haguessin anat més ràpid. Ho dic perquè des de fora dona la sensació que van passant els dies, les setmanes, i no es veu cap moviment. No sé quina, entenc que l'alcaldessa té més informació, i els altres grups no sé quina percepció tenen. De moment hem passat molts mesos i no veiem que s'avanci gaire en res.
3: Mireu, el dimarts passat vaig estar amb el director de l'ACA, i la veritat és que va ser bastant com decepcionant la visita, en el sentit que el que demanem nosaltres, que és que cessin els abocaments que l'ACA autoritza en llera per part de les empreses, perquè hi ha empreses que tenen les seves pròpies les seves pròpies depuradores, i per tant, quan es fa el tractament de l'aigua poden abocar. El director de l'ACA em deia, alcaldessa, és que ens ha passat per sobre la norma dels PIFAS en captació, però no en abocaments. Per tant, no poden prohibir els abocaments en aquest sentit, perquè no hi ha cap norma que reguli els abocaments dels PIFAS a les EDARs. Què vol dir això? En aquell moment el president Illa emplaçava a reunir a les empreses origen d'aquests PIFAS, per tant l'ACA coneix perfectament quines són les fonts d'origen, o estan per acabar de determinar, però coneix perfectament, a fer un exercici de consciència i donar vies de finançament perquè les pròpies empreses puguin instal·lar els filtres que nosaltres mateixos estem instal·lant a les nostres ETAPs perquè puguin fer el tractament i aquests abocaments, o en tot cas aquests components, no se'n vagin ni a l'aigua ni a l'aqüífer. Què reclamem nosaltres que l'ACA, en tant

0: que és garant també de subministrar de l'aigua del país, sigui prou conscient també que en tant que nosaltres hem de vetllar per la salut pública de les persones, la que també és responsable de la gestió integral de l'aigua, i per tant sí que entenem que aquests abocaments es poden cessar de manera temporal, i és el que vaig anar a insistir. A partir d'aquí, de la mateixa manera que es tindria la voluntat, segons aquesta reunió que vàrem fer, de finançar o donar alguna línia de subvencions a les empreses perquè puguin posar els seus filtres, evidentment l'Ajuntament de Tordera reclamarà que ens ajudin també en el finançament de qui rep les conseqüències d'aquests abocaments, més enllà de que ja tenim demanada alhora al Ministeri de Transició Ecològica en aquest sentit, perquè tots parlem molt i ens omplim la boca de transició ecològica, però aquí els primers afectats són els que captem l'aigua, i aquí hem de posar-hi tots de la nostra part. Per tant, el proper pas que fem és anar a Madrid a reclamar que s'estableixi normativa en aquest sentit de PIFAS també per abocaments.
1: No, i a més, faig un punt de res molt senzill econòmic, no? És a dir, el que fa l'empresa, no? A vegades hem d'anar en compte l'externalització de costos, no?, que es diu, és l'empresa privada doncs no instal·la uns filtres perquè és un cost afegit que externalitza el sector públic que estem pagant nosaltres. Per tant, no és just en el sentit que aquest cost d'aquesta activitat industrial s'ha d'internalitzar en l'activitat pròpia econòmica d'aquesta indústria, i ha de ser així, no? No podem derivar, si està molt bé que nosaltres venem un producte molt bo, però el venem més econòmic perquè el veiem paga el tema dels residus, no? I per tant aquí hem d'anar en compte com externalitzem, no? No és només la transició ecològica, que sí, evidentment, no? I tot el rigor, però sí que el tema d'externalitzar hem de ser conscients. Nosaltres som defensors de la part pública, però hem de ser, en aquest aspecte, hem de ser contundents, com molt bé ha comentat l'Elisabet, no? Però s'ha de fer aquest punt econòmic, no? Senzillament estem externalitzant la despesa del sector privat cap al públic, i això no podem acceptar-ho.
2: No, llavors, per una banda, vull dir, entenc això, al final els responsables que el consum d'aigua sigui òptim, doncs som tots nosaltres. Els primers interessats, evidentment, també són els grups que formen part del govern. Vull dir, a ningú li agradaria trobar-se en la posició d'estar en un govern municipal i trobar aquesta situació, evidentment. Jo no assenyalava tant la falta de transparència, o assenyalava més aquest tema de, que ara ho comentava el regidor Xavi Pla, no?, de planificar doncs quin és el model de consum d'aigua que volem tenir en els propers 10, 15, 20 anys a Tordera, que potser és el que hem trobat a faltar, o el que potser nosaltres estem acatant on ha resultat aquesta situació. La pregunta que ha vingut en ment ara a l'alcaldessa és, llavors, segons diu d'aquesta reunió que va tenir amb el director de l'ACA, entenc que llavors no es podrà reclamar responsabilitats a les empreses perquè aquest abocament sí que havia estat...
0: Sí, perquè anirem al contenciós. Sí. Val. Vull dir que no ens aturarem. Vull dir, som garants de la salut pública, no. i tant que, ara, en fi, que en demanarem sí reclamacions i anirem si ara... al contenciós. Sí.
3: Jo afegeixo, hi ha algun termini de paciència per començar a moure vies? O els hi han dit algun termini d'actuació?
0: Mira, el proper dia 7 d'octubre tenim visita amb el secretari general, que ve a Tordera a visitar-nos, a donar-nos una mica de retorn d'aquesta reunió que vàrem fer, però a mi el termini que més em preocupa ara actualment és el de poder tenir instal·lats els filtres i tenir la garantia i la tranquil·litat de que l'aigua sortirà potable. Aquest és el termini que ens plantegem damunt la taula. A partir d'aquí, les altres administracions, i coneixent el ritme que treballa l'administració pública, la pròpia inclosa, no hi poso molta fe en que es resolgui en un període breu. El que sí que ens hauria de preocupar ara mateix és que en un termini molt, molt breu, vaja, en el termini de 3 mesos, que és el que tenim marcat, puguem tenir aquest filtre instal·lat a Tordera.
3: Digui'm.
4: Sí, no, que por hacer un apunte de lo que comentaban desde Esquerra y Més Tordera de la planificación o del consumo que queremos tener en los próximos 20, 30 años, estoy de acuerdo, pero no solo en Tordera, sino yo creo que es algo que supera lo municipal y va más allá, porque en general, por ejemplo, mientras en Vic no pueden consumir aguas de acuíferos por los nitritos, y en Barcelona en verano están con restricciones importantes de agua por la sobrepoblación que hay y que el agua es limitada, en el Ebro cada día se desperdician, se tiran al mar millones de litros de agua, ¿no? Entonces, nunca se ha puesto sobre la mesa un un pacto de Estado sobre la interconexión de cuencas y los trasvases de cuencas. Y sería un tema interesante que va más allá de Tordera, pero que resolvería parte de los problemas que tenemos con el agua y que todo apunta a que en el futuro s'incrementaran i s'agravaran.
0: Doncs mira, jo justament, perdó,
3: Sí, sí.
0: Estava en una jornada de transició hídrica i el que plantejava és exact, no va en aquesta línia, però sí que de la mateixa manera que es fa un pacte nacional per la llengua o s'hauria de fer un pacte nacional per l'habitatge, també s'hauria de fer un pacte nacional per l'aigua, perquè avui en parlàvem, ningú se'n recorda, o tenim molt poca memòria, que fa 3 anys, encara no, estàvem en plena sequera. I les dades indiquen que el 2040 tornarem a tenir una sequera molt més prolongada en el temps i molt més acurada de la que vam tenir els últims anys. Fa 3 anys hi havia un munt de projectes, no?, de l'ampliació de la dessaladora, que ara encara estan licitant i no saben ben bé d'on agafar la potència. Vam començar a parlar de l'aigua regenerada. Tots aquests projectes, no?, de cobrir tot el cicle integral de l'aigua, allò no haver de dependre només de la pluja, han quedat una mica al callaix. Llavors, penso que ara que estem en un bon moment, que no hi ha sequera, és el moment en què totes les administracions, del govern central, de la Generalitat, de les diputacions, de l'administració local, de les operadores, dels encarregats de gestionar les infraestructures a través dels consorcis d'aigua, de les pròpies empreses, del sector industrial, seria l'hora de seure'ns tots i de veure com gestionarem allò que ens passarà d'aquí 10 anys, perquè tot apunta i tot sabem, malgrat alguns el canvi climàtic no, però totes, com a mínim les dades que hi ha damunt la taula ara ens indiquen que anirem a una nova sequera, i per tant el que sí que hauríem de plantejar és com ho viurem més enllà de fer infraestructures, sinó l'aigua que tenim, com la reaprofitem i no llançar-la al mar.
4: Però
0: en aquesta línia, no?
4: Sí, però
0: no tant en els trasbassaments,
4: però, bien dices,
0: però sí en un gran pacte.
4: Precisament no va en esa línia. No va en la línia de los trasbases y hasta que no se solucione o hasta que no se vaya por esa vía, poco podemos hacer, porque ya es un tema de solidaridad. Mientras en un sitio nos falta, en otros sitios se sobra y se está tirando. Entonces, ya por un tema de solidaridad, solo por eso ya debería llevarse a cabo. Pero es un tema que... al menos los grandes partidos del Estado, no, el PP y PSOE, quiero decir, no van a apoyar por sus cortijos en las comunidades, en las distintas comunidades autónomas.
3: Seguim endavant, perquè en el ple es va aprovar també la creació d'un Consell d'Adolescents i Joves, es va aprovar el reglament intern, ara està en període d'exposició pública. Tots els partits ja van compartir que és necessari la creació d'aquest Consell, amb alguns matisos, sobretot per part d'Esquerra Republicana, però que bé, és un Consell que pot aportar, no?, el fet de que tinguin veu a problemàtiques que puguin tenir. Abans hi havia el Consell de Joventut, no sé si s'assembla o no, però vull dir
0: no
3: que... No s'assembla. Però que és important, doncs, que siguin partícips en la vida del poble. Com ho valoren, aquest Consell?
0: Bé, doncs es promou des de la Regidoria Joventut i vol donar continuïtat també al que es fa des de l'àmbit d'educació, que de fet els dos regidors han treballat junts, i la voluntat és donar continuïtat al Consell d'Infants, que ha funcionat molt bé, i penso que és un espai on els infants de Tordera treballen a nivell d'aula de 5è i 6è, quines són les demandes que tenen tant per l'escola com pel municipi, doncs també traslladar-ho amb les primeres etapes d'adolescència, especialment, ho dèiem l'altre dia al ple, l'Àlex ho comentava, no són les mateixes, jo volia comentar, no són les mateixes necessitats les d'un nano de 12 anys que les d'un noi de 18. Aleshores, està pensat per aquestes primeres etapes, o digue-li al Consell d'ESO, que tenen unes necessitats molt, molt concretes, no són tan autònoms com un de 16 o com un de 18, i la idea és poder escoltar i a més escoltar les seves demandes amb un col·lectiu, amb unes franges d'edat que sovint no les escoltem gaire, i per tant penso que és interessant el que pot sortir d'aquest Consell d'Adolescents.
3: Vostès introduïen aquests matisos, no?
2: Sí, en l'esperit general de la proposta ho compartim 100%. Eren més que res matisos a nivell de concepte, perquè que comentàvem ara, vull dir, es va aprovar aquest Consell d'Adolescents, que en el document es reflectia com a Consell d'Adolescents i Joves, però realment només estava representada aquesta etapa d'estudiants de secundària a Tordera. Llavors, pel comentari que heu fet ara, començant el punt de dir si s'assimilaven o no al Consell de Joventut que hi havia hagut, precisament per això em va semblar convenient introduir aquesta aclaració, perquè no és el mateix un consell per escoltar els estudiants de l'ESO que comparteixo l'esperit i serà un projecte maco, interessant, i alhora serà que, i alhora que serà útil, però que si parlem d'un Consell de Joventut, com vostè deia ara mateix, alcaldessa, doncs estem parlant d'un altre consell molt diferent.
0: De la representativitat, entenc, exacte, que hauria de passar, doncs, no?, per als membres de joves, de les entitats, de ciutadania voluntària...
2: Clar,
0: l'entendríem d'aquesta manera com s'entenia a l'antic Consell de Joventut.
2: Sí, sí, sí, exacte, i perquè és diferent, però bàsicament és diferent. Vull dir, sí. No diré ni més ni menys ambició, sí, simplement és diferent. I era aquest matís el que ens va fer abstenir-nos aquest punt, però remarcant que compartim l'esperit i que participarem d'aquest Consell igual que hem participat del Consell d'Infants, perquè creiem que són espais útils i que fan veure'ns la mirada que tenen del poble els adolescents i infants, en aquest cas, que a vegades no coincideix amb la mirada adulta de les problemàtiques i realitats. Llavors, això.
3: Xavi Pla.
1: No, evidentment, crec que s'ha explicat molt bé, no? Al final el que hem d'intentar és que els joves s'incorporen més una mica en tots els àmbits, no? És a dir, que formen part una mica de la societat. A veure, explicat així, és que sonava la frase una mica dolenta. Llavors, senzillament, doncs, ha d'haver-hi consciència, perquè nosaltres necessitem un relleu com a regidor, just que ara sóc més regidor, doncs, més gran. Necessitem un cert relleu i ha d'haver-hi una base social que prengui consciència de les coses que podem fer. I llavors sí que jo, en aquest aspecte, doncs, em preocupa certes actituds en una part dels adolescents, no?, que no és potser pròpia responsabilitat dels adolescents, sinó potser dels pares també, evidentment que segur que és dels pares, no? Per tant, tot el que és participació social i guanyar consciència social és un avenç, no? I ja no estic dient ni cap a un costat ni cap a l'altre, eh? Bueno, o sigui, jo sempre apuntaré més cap a posicions més moderades catalanistes i segurament independentistes, no? Ara miro l'Eric, evidentment, espero que no surtin gaire joves que vulguin apostar per la seva línia.
4: Cada cop més, eh?
1: Això seria bastant discutible. Però al final sí que és el que ens interessa, el que ens agrada, doncs, una mica el que portem un cert temps amb la política, doncs, joves que es preocupin, que pensin, i que al final són generadors d'idees noves, no? Tots els que, bueno, tenim fills o filles, no? Doncs, jo a vegades ho havia practicat, a vegades fer preguntes així una mica, ara que em diuen random, no? A veure què em pensava d'un tema en concret, no? I llavors a veure quina opinió, per veure com de diferent és el meu punt de vista del seu, no? I a vegades tens alguna resposta que és molt vàlida, eh? No sempre passa, eh? Però sí que permet. I llavors, bueno, doncs ens permet enriquir i haver-hi un treball, no? Jo crec que ho apuntava molt bé, doncs, bueno, tant l'Elisabet com l'Àlex especialment, doncs, bueno, una mica com ho hem de construir, com hem de gestionar, que això és un altre aspecte que s'ha puntualitzat més bé. Jo em preocupo més l'aspecte general de participació, no? Perquè per una societat sana i participativa ens fa falta que els joves prenguin consciència. I jo ara, doncs, la immediatesa, el consum ràpid, no?, la poca responsabilitat, doncs em preocupen, doncs, a llarg termini, no? Perquè ara són adolescents i potser quan siguin joves, doncs, bueno, sí, això ha d'empentar, permetem el criticisme, no?, ha d'empentar el país, però sigui lleugerament preocupat.
3: Eric.
4: Sí, bueno, nosotros de manera general estábamos a favor, ya hice el apunte en el pleno, de que no estábamos de acuerdo con que se recomendara, porque era una recomendación, al fin y al cabo, no marcaba unos criterios que obligaran, ¿no? Pero mencionaba en la medida de lo posible. Y no estamos de acuerdo en que por reglamento se ponga una paridad de género. A nosotros nos da igual si todos son chicos o todos son chicas. Dicho esto, nosotros discrepamos con la posición de Esquerra Republicana en su modelo por una sencilla razón, y es de 12 a 16 años cursan la ESO. La inmensa mayoría de los jóvenes que cursan la ESO en Tordera estudian en un instituto de Tordera. Habrán que no, por supuesto, pero la inmensa mayoría sí. Entonces, cogiendo el modelo que se ha aprobado ahora, garantizamos que la inmensa mayoría de los jóvenes de Tordera de 12 a 16 años tengan la misma información y el mismo tipo de acceso a ostentar el cargo o a votar incluso, porque se hace desde el instituto, los profesores lo incentivarán, lo moverán. En cambio, si lo hacemos en el modelo que he entendido que proponen desde Esquerra, que sea más abierto y no dependa de los institutos, Sí, todos los jóvenes podrán participar, por derecho lo tendrán, participar activa y pasivamente, votando o presentándose. Pero al final acaba pasando lo que ya muchos sabemos, acaba siempre siendo los mismos, la misma gente, votando los mismos, las mismas familias, y al final yo veo positivo de la manera que se ha aprobado, porque desde el instituto se va a incentivar y al final todos van a tener las mismas oportunidades reales. Sobre el papel las seguirían teniendo, con tu modelo, pero con el que se ha aprobado realmente creo que sí que se garantizarán.
2: Bueno, un apunt, vull dir, el comentari que potser vaig fer al final de la intervenció, que era aquell que hem de tenir clar si volem fer un consell d'estudiants de l'ESO, si volem fer un consell d'adolescents o si volem fer un consell de joventut. Més que res perquè la base és diferent amb una o una altra. El model, no proposàvem cap model concret, dèiem que si hi ha de ser un consell de joventut, tot allò que es pugui entendre com a població jove ha de poder tenir accés aquí dintre. Llavors, el que dèiem, per exemple, aquí, la gent que teniu fills, doncs hi ha persones joves, o vostè mateix, o jo mateix, que com a persones joves, i els nostres entorns, vull dir, no podríem participar d'aquest consell. No es tracta de dir que no, perquè només hi poden participar els de l'ESO, sinó dir que un consell de joves és més ampli que no només aquest model de secundària. I el que deia vostè també del tema de la paritat, mira, al ple em vaig abstenir de fer aquest comentari precisament per la banda contrària. Vull dir, vostè deia que com que era només una recomanació, doncs no hi feia incís, jo en aquest sentit, doncs mira, potser també hauria de fer l'incís de que aquesta paritat hauria de mirar, s'hauria de mirar que estigués garantida. Més que res perquè també quan vam estar provant el Pla Local de Joventut d'aquí Tordera vam veure dades on deien que més d'un 30% de les noies joves de Tordera deien haver patit algun cert tipus d'abús en general. Llavors sí que està bé que aquestes bandes estiguin representades perquè a l'hora de pensar polítiques que són pel poble es tingui també la mirada dels dos gèneres en aquest sentit. Llavors, jo crec que està, bueno, crec que està bé, no, és que ha de ser així, com més paritari sigui el model, més funcional serà pel bé de la societat en general.
4: No, sí, està claro que no nos pondremos d'acord.
2: No, evidentment
4: però,
2: que no.
4: Però en este tema al menos no. Però sí que és cierto que al igual, lo que comentas de que puedan participar jóvenes, he querido entender, jóvenes de más edad, yo que sé, de 25 años, por decir algo.
2: Ejemplo.
4: Vale, claro, yo aquí entiendo que no se incluye en este reglamento, o no se debería incluir, porque los mayores de 18 años tienen derecho a voto, entonces ya eligen a sus representantes en función de sus intereses. Entonces, al igual me podría valer este argumento de decir, venga, hasta los 18 años, por quien haya nacido antes de las municipales, que pueda participar, hasta 17, 18 años. Bueno, pero además, claro, al final sería una duplicidad.
2: Jo, si vol, li proposo que en parlem en el moment que es passi.
3: És interessant, però és que estem fora de participació.
2: Perdó, Albert, doncs.
3: No, que dic que és interessant escoltar-los, però...
2: Sí, no, ho debatem quan surti el model, però evidentment...
3: Que segur que són idees que els nostres oients també tenen i que està bé que vostès plantegin. Abans d'acabar, ja que ens acompanya el regidor de Vox, Eric Pérez, van presentar una moció, tot i que no va tenir el suport de cap partit. Si vol explicar la moció que presentaven en solidaritat i en suport al poble de Ceuta, que com dic, cap grup els va a votar a favor.
4: Sí, sencilla y rápidamente, era una moción, obviamente, simbólica, como otras que se han presentado tanto por parte de mi partido como por parte de otros grupos municipales. Generalmente de apoyo y solidaridad con la ciudad de Ceuta. Evidentemente que desde Tordera no vamos a arreglar lo que pase a no sé cuántos kilómetros, pero bueno, de la misma manera que no vamos a arreglar lo que pase en Gaza o lo que pase con las bombas nucleares. Entonces, ciertos comentarios que hizo el Partido Socialista me parecieron desacertados, porque todos podemos tener una opinión sobre lo que sucede en el mundo y la podemos dar, pero no puedes utilizar un argumento contra lo que yo he presentado siendo tú o perteneciendo tú a un partido que ha hecho lo mismo y más veces. Entonces, por dejar claro eso, aquí cada uno presenta lo que considera y obviamente tampoco vamos a abusar de cada mes presentar cosas de Ceuta, Melilla, Franco, como hacen algunos, etcétera. Entonces, simplemente esto, apoyo y solidaridad con Ceuta era lo que queríamos transmitir.
3: Doncs queda clar. Moltes gràcies a totes i a tots. Ens retrobem la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora. Aquí estem 11 i 3 minuts i amb 11 i 3 minuts no sabeu què passa? Que no tenim guió avui. Veto aquí que no sabrem pas com anirem. Veto aquí que no sabem el que els explicarem. Però veto aquí que tenim un equip de programa que ells sí que saben el que tenen que dir. Montserrat, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: En Jordi de Diego, bon dia.
2: El improvisador.
0: I la Isabel, benvinguda.
3: Gràcies.
0: També, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres sé que ens anem, en aquest cas, a explicar doncs, coses d'aquelles que a vegades doncs, realment no sabem per què i per què passen. I us explicaré tres coses, ja que el guió, doncs, pràcticament, el que fa és que esteu al nostre costat, perquè sou vosaltres i gràcies a vosaltres qui feu aquest magazín, qui feu ràdio, i us ho agraïm, però més que moltíssim. Doncs bé, sabeu que els pops tenen tres cors?
1: Tres cors?
0: Tres cors.
1: Vuit
0: tres
1: potes?
0: Cors. Pam, pam, pam, pam, pam, pam,
1: vuit potes, sí,
0: de melo, de melo, no. Melo, melo.
2: Pues es poden enamorar molt més.
0: Oh, tant. Oh, tant.
1: I desenamorar.
0: I per sempre, eh?
2: Amb tres bueno, cors.
0: I quan agafen a la seva parella,
1: ser...
0: la deixen, bueno, bueno, jo ja...
1: Ha de ser l'hòstia, això.
0: Vinga, dos envien sang a les brànquies i el tercer la resta del cos. I encara hi ha una altra curiositat. Quan neden, el cor principal deixa de bategar durant uns instants. Imagineu el que és complexa, doncs com diguéssim el ser d'un pop. Potser això prefereixen caminar pel fons del mar, que és el que normalment nosaltres veiem i sabíem. La mel diu que no caduca.
1: La mel no caduca, no, que va, la mel es conserva anys sí. I anys i és bona i naturalment.
0: Sí. Els arqueòlegs han trobat pots de mel en tombes egípcies amb més de 3.000 anys. I encara era apta per menjar. La mel és un dels pocs elements que pràcticament no es fa malbé. I una altra cosa, una altra curiositat, sabíeu que els arbres poden parlar entre ells?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí? Tenen una certa comunicació. Mm. Sí, això ho he llegit en un pastor.
0: Sí?
1: També, jo també. Sí, fa bé, ni això entre ells és com el...
0: No parlem de paraules, esclar.
3: No.
0: Però els arbres poden intercanviar nutrients i senyals químics a través de les xarxes de fongs que viuen associades a les seves arrels. Quan un arbre pateix estrès o és atacat per insectes, pot produir substàncies que alerten altres plantes del seu entorn. Imagineu-se. I les xarxes subterrànies de fongs poden facilitar l'intercanvi de nutrients entre plantes. Imagina la saviesa de la natura.
1: De la naturalesa,
0: eh? Ens
1: sí,
0: podem
1: sí.
0: quedar realment parats, com sí que ho sabem, però com ens ho expliquen una mica més, diem, ostres, però això és impossible.
1: Ells mateixos.
0: El ser humà sí, sí. No som quasi tan amplis, bueno, no? Tan,
1: sí.
0: Que tinguin tantes qualitats. I ara, doncs, acabaré amb una notícia curiosa. Un bosc no és només un conjunt d'arbres. Sota terra hi ha tota una xarxa de connexions que nosaltres no veiem. Això ens ho creiem tots, eh? I així que la pròxima vegada que passegem pel bosc, mirem els arbres, els abracem, això com el que
1: sí.
0: Fa. Jo no ho he fet mai, eh?
1: Sí, jo sí, però amb arbres grossos, realment, sí. D'aquests, tan sí. Mil·lenaris.
0: Així, que no pots fer-hi la
1: no
0: volta,
1: arribes.
0: No?
1: Sí.
0: Potser,
1: i mira amunt.
0: Potser no sentireu què, és, què us diuen, però segur que tenen molt a explicar. Doncs bé, amb això comencem aquest magazín malària aquí, i amb això avui posem una d'aquestes versions, posarem un cantant d'aquests que fa anys, doncs, que ja no el tenim en nosaltres, però sí que m'ha agradat recuperar una d'aquestes versions tant d'ell, Verde Campiña. Verde Campiña.

0: I bé, nosaltres sí que amb aquesta versió musical sí que potser han quedat una miqueta, doncs, sorpresos perquè hem posat aquest tema, però sí que em sembla que caurà prou bé que de tant en tant, doncs, posem algun tipus d'aquestes melodies que ens han portat moments d'amor, moments d'estar tranquils, escoltar aquesta veu tan fantàstica de Josep Guardiola, i que, bé, me vaig quedar parada fa pocs dies perquè vaig poder, no sé si vosaltres, contertulians, veure el fill de Josep Guardiola, que va vindre aquí a l'Embalat de Tordera, per cert, i que, bé, va cantar cançons pròpiament també del seu pare. No s'assemblaven en res, eh? Perquè era un noi més aviat grassonet i tal, però sí que doncs va cantar cançons del seu pare. La veu potser sí que la tenia una miqueta semblant, però bé, me va fer doncs il·lusió i gràcies també, gràcia de que doncs seguís la trajectòria del seu pare. Ens anem ja en aquest punt horari, com passen 11 minuts de les 11, a saludar els nostres companys que ens expliquen les temperatures que van tindre aquí. Joan González, demà reixac, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, quan tenim el que és la temperatura màxima d'ahir?
1: La màxima d'ahir va ser 24 graus i 8 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 17 graus i 6 dècimes. Ara estem a 26 graus i 4 dècimes. Amb un 75% d'humitat.
0: Oh, déu-n'hi-do, molta humitat, no?
1: Home, pensa que
0: hi
1: va ploure una mica.
0: Ah, bueno, clar, també és veritat. Una mica, és tingo que fer una miqueta més de renou, eh?
1: Sí, clar.
0: Aquí a Tordera, noi, tenim aquest riu.
1: A les plantes i prou.
0: Sí, sí, sí, aquí a Tordera, la Tordera ens atreu de moltes pluges, doncs, fortes, eh? El vent.
1: Sí, jo crec que sí. El vent d'ahir és de 17,7 quilòmetres hora.
0: Sí.
1: La temperatura de sensació que tenim ara és de... És de 28 graus, 3 dècimes.
0: Bona temperatura, eh? Bona
1: sí, temperatura. Avui estem bé. Ara deixem fotre-hi.
0: Molt bé,
1: molt bé. I la puja d'ahir són 12 litres i 8 dècimes.
0: Bueno, poca cosa, com tu deies, Joan, eh?
1: Poca cosa, regar una mica.
0: Molt bé, molt bé. Regar una mica i que ja en tenim...
1: I té una mica la pols.
0: Molt bé. Joan, gràcies per explicar-nos-ho. Salutacions cap a Mar Reixac, a tu i tota la gent doncs, que està al teu entorn. Fins demà.
1: Fins demà. Que tinga bon dia.
0: Doncs bé, ens anem a les temperatures d'estació meteorològica Fibracolor, màxima d'ahir 25 graus i 2 dècimes, mínima de 8, 16 graus amb 8 dècimes, i ara tenim una temperatura de 25 graus amb 1 dècima. Una humitat d'un 83%, déu-n'hi-do, i la pluja d'ahir, doncs, a Fibracolor van tenir 14 litres amb 8 dècimes. Doncs bé, aquesta és la valoració de les temperatures i ens anem a fer un repàs d'aquestes notícies que no estan a primera plana. Girona, una fira que posa les cures i el voluntariat al centre. El 30 de setembre, el Centre Cultural La Mercè acull la Solidària, una fira d'entitats socials de les comarques gironines, i participen estudiants de cicles formatius i entitats del sector social i de les cures en tallers i activitats. Doncs bé, aquí pot haver-hi una pregunta que us faig. Estem preparats prou els joves per a les professions relacionades amb les cures? Què us sembla? Estaran preparats? Estem preparats nosaltres? Com ho veieu, tot això?
2: Bé, sí, és
0: allò... Estem preparats nosaltres, però creieu que els joves estaran prou preparats en tantes vagues que s'estan fent?
2: Jo crec que el que realment vol estarà més ben preparat que nosaltres. Realment són joves i...
0: Isabel, què et sembla?
3: Sí, jo crec que, a veure, que sí, que hi ha molt jovent que es prepara, però penso que hi ha mancança de gent que ho vulgui en aquest moment i que estigui preparada per poder atendre tanta demanda com hi ha de sanitat, que és molt important. Penso que és de les coses millors i més importants.
4: Els joves jo considero que estan ben preparats, lectivament. El problema dels joves és que no se'ls hi ha inculcat esperit de sacrifici. Aquest esperit de servei, de comunicació amb els demés, de comunicació intergeneracional, Tot això és algo que els hi falta. Preparació, pues en tenen més perquè el sistema educatiu és més bo que el que vam tindre nosaltres. Parlo de gent de la meva edat, que vam tindre un sistema educatiu dintre del món franquista. Ara tenen més diversitat i d'educació i poden optar diferents coses, però aquell esperit que teníem nosaltres de no importar les hores que treballàvem o la dedicació que teníem a la nostra feina, que ara venint a la ràdio encara la conservem, aquest esperit,
0: aquest voluntariat,
4: doncs això és el que els està mancant en aquests joves, i necessiten que se'ls hi facin, a part de lo que estiguin estudiant, de lo que aprenguin lectivament, els hi falta que hi hagin més conferències de cara amb ells, de motivar-los, de fer-los sentir part de la societat.
0: Doncs bé, avui amb aquestes notícies que han donat també l'opinió als nostres contertulians, volem portar també aquestes notícies que potser no ocupen la portada dels diaris, però que expliquen molt bé la societat en què vivim. I avui, Rari, aquí doncs, també posem aquest focus a aquestes notícies que potser passen més desapercegudes, però que mereixen que en parlem. També la cultura reclama el seu espai dins dels grans reptes socials. La Diputació de Barcelona ha impulsat la proposta de crear un ODS 18 dedicat a la cultura i als drets lingüístics perquè la cultura tingui un objectiu propi dins dels objectius de desenvolupament sostenible. La cultura és un luxe o també és una necessitat social? Ben de pressa, va.
2: La cultura és una necessitat social i s'ha de saber.
3: Sí, jo penso el mateix, és una necessitat social.
4: És una necessitat social, perquè la falta de cultura és l'origen de tots els mals.
0: Un tractament contra el lupus cobra una portada a l'Esperança. Ràdio Televisió Catalunya recull una investigació sobre un tractament tòpic que ha reduït un 90% de les lesions en pacients amb lupus. És una notícia de Ciència i Salut que pot donar peu a parlar doncs, d'avenços mèdics que arriben o no a la ciutadania. També parlem d'aquesta notícia cultural molt nostra, Clementina Arderio. El 30 de setembre, en tal dia com avui, Barcelona celebra l'acte central de l'any Clementina Arderio amb un recital comentat de la seva poesia i música en directe. També ens agafem amb una notícia curiosa sobre Barcelona, a l'espam telefònic. Una informació publicada aquells dies situa Barcelona com una ciutat amb una elevada activitat de trucades d'espam. La mateixa informació adverteix que no hi ha un registre oficial que permeti establir una classificació definitiva. Doncs, a veure, quantes trucades comercials rebem al dia? I fins a quin punt hem normalitzat que es molestin el nostre propi telèfon?
2: Això no es pot, hi ha una llei que diu que no es pot fer. I a Barcelona i a tot arreu estan trucant i ara el que fan és trucar-te i ja ni contesten, ara directament et pengen. I això suposa molt malestar i molèsties a les persones.
4: Jo ja ho he explicat alguna vegada, coses que faig amb aquestes trucades, aquestes que pengen no, ara coses que els hi he fet i a més em diverteixo amb aquestes.
2: Engegar-los.
4: No. Però està prohibit. Està prohibit. Sí. I cauen amb els que venien a les clares, aquesta gent han sigut perjudicats per culpa de tanta trucada. Ara ja ningú fa cas. Ara ja és una activitat que desapareixerà per si mateixa.
2: Jo crec que Isabel. Truquen i truquen i et pengen perquè si ells els hi queda marcat un registre, com si ja han fet la feina i fora.
0: A mi me surt sempre trucada spam o trucada que no... Bueno, ja m'ho diu el meu mòbil mateix, eh?
4: Posa el mòbil, trucada no deseada, spam trucada possible estafa.
0: Sí.
3: A mi m'han arribat a trucar moltes vegades, 3 cops al dia, fer-me córrer, estàs en una altra cosa, i llavors o et pengen, o alguna vegada si sents com unes coses de fons, però que no saps si és una música o què és, bueno, jo penjo. jo automàticament.
0: Molt bé, a les 11:20 és moment de fer una petita pausa publicitària. Ens anem ja directament cap a la pregunta que ens marquen des dels informatius d'aquesta casa. Hem de dir que s'ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Acabarem de desenvolupar aquesta notícia i vosaltres en direu doncs, el que en penseu.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, ens anem ja directament cap a aquesta tertúlia en què, doncs, heu de dir la vostra, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se sumen als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota el tema A la pica ni mica. A Tordera l'oli es recicla. Doncs bé, aquest oli domèstic constitueix una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals urbanes, bàsicament per l'escàs reciclatge i el mal hàbit d'abocar-lo per l'aigüera, el vàter o llançar-lo a la brossa. De fet, un litre d'oli pot contaminar fins a 1.000 litres d'aigua. Isabel, què en penses d'això? Recicles l'oli? Te pensaves que era tan contaminant?
1: No pensava que fos tan i tan contaminant, però sí que sabia que era que contaminava. Per tant, l'oli a casa no ha anat mai a l'aigüera. Tenim ja uns recipients que ens van facilitar i és molt fàcil, perquè a casa tampoc no tenim grans quantitats d'oli, perquè no en fem servir tampoc molts fregits, però vull dir, els pocs que hi ha, doncs van en aquell recipient i van en el contenidor. Penso que ens hem de mentalitzar tots per poder-ho fer i evitar que hi hagi aquesta contaminació de l'aigua, que això sí que és molt, molt i molt greu, perquè hi ha prou coses que passen amb l'aigua, evitem que en puguin haver-hi més. Per la nostra culpa.
0: Consideres que n'hi ha prou de punts on l'oli ho puguem reciclar? Perquè de moment estem parlant, sembla que he dit, de 12 o més o menys o 6,
1: no? Sí, penso que n'hi haurien d'haver més, i més a l'abast dels barris i de tot arreu.
0: Enteniu la fibra?
1: Que jo sàpiga, no.
0: No. Montserrat.
2: Doncs sí, està molt bé. Ara aquest nou que ficaran a Sant Pere, crec que han dit. Doncs, realment jo a la fibra sí que vaig a... Sí que n'hi ha un, a la fibra, perquè a vegades hem anat allà a l'entrada de la fibra i l'hem reciclat.
1: Sí.
2: Perquè a casa tampoc res, com dius, a la pica ni pica.
1: Sí.
2: I amb una botella d'aigua, d'aquestes que has de llançar, de plàstic, doncs amb un embut. Nosaltres a casa ja fa anys que ho fèiem, i ara l'Ajuntament crec que ja també, si vas a recollir, ja n'aporta un... I és ben fàcil, llavors el tapes i el fiques
0: i almenys reciclem. Però fa pocs anys, que la gent... Sí. El que jo considero i penso que la gent ens hem conscienciat del tema de l'oli, No fa pas massa, de tot això.
2: Sí, clar, és que això contamina molt i és una altra manera de reciclar. I a més també, només pensar de llançar-lo la pica i la greixina que fa... I tot això, doncs, si pots aprofitar una mica l'oli, sí que és veritat que també el pots filtrar i aprofitar per fer altres patates fregides, encara que no és gaire saludable, perquè si agafa temperatures altes, tampoc és bo pel cos. Però, el mínim, i gastar el mínim, o a la platja, i el mínim possible.
3: Jo, com que no genero oli, perquè fregeixo amb l'air fryer. No genero pràcticament oli.
0: Se tira poc, no?
3: El que s'utilitza amb la amanida i això, aquest, esclat, el menges. I després tinc una botelleta d'aquestes que és spray, que la compres, que per fer una truita ja tens prou amb això i no generes oli. A casa no generem oli.
0: Cada vegada, aleshores, anem veient que amb aquests nous electrodomèstics estan fent i estan ajudant, doncs, perquè no tinguem que tenir...
3: No.
0: Perquè, esclar, i a vegades és allò que veus la botella allà, que veus allà un cosi per posar l'oli. Jo, és que la veritat, a la cuina, quan començo a veure més coses per allà de sobre, ja no...
2: Que també cuinar amb això del teflon sí que no generes oli ni necessites gaire, però el teflon tampoc és gaire saludable per la salut, i jo no en tinc de paelles de teflon. L'aparato el tinc i no el faig servir. Tampoc m'agrada gaire, ni el microones, és que soc una mica especial.
3: Però també l'estalvi que tens d'oli, perquè, esclar, una botella d'oli ens dura moltíssim ara.
2: Per les amanides, i oli sobretot saludable, n'has de tirar menys d'aquest oli verge d'oliva, doncs també condeix més.
1: I tant. Però de tota manera, el que dèiem dels puestos per poder-lo reciclar, em dius que n'hi ha un allà a l'entrada.
2: Sí. un de color taronja.
1: Sí, però és clar, la fibra és gran.
0: Sí.
1: Penso que n'hi hauria d'haver com a mínim tres repartits, perquè el que costa més és sortir de casa, penso jo, amb aquell oli i anar-lo a portar allà, perquè tots, qui més qui menys, pues, té el temps bastant apretadet.
0: I a vegades caminar molt de tros també és un problema, no?
1: Exacte.
0: Bé, Maria Jesús, bon dia.
4: Hola.
0: Què
4: bon
0: tal?
4: Dia.
0: Com anem, guapa?
4: Bueno, avui una mica millor. Avui una mica millor, però doni-ho.
0: Què en penses?
4: El de l'oli. A mi em sembla molt bé perquè ens han posat un al costat dels contenidors i a l'hora que t'emportes les bosses, t'emportes l'ampolla d'oli i la poses allà dins. O sigui, jo sempre tinc alguna ampolla del que sigui, o d'oli de... les guardo, les garrafes aquestes d'oli, i vaig omplint aquí tot el que faig servir per fregir, coses així que no es pot aprofitar, jo no aprofito tampoc, i llavors la llenço allà a dins del contenidor, i la veritat és que des que l'han posat va molt bé. A mi em sembla una bona iniciativa.
0: Hem de dir que aquest nou punt on es pot llançar l'oli, que ara, doncs, amb la notícia d'avui, que doncs, hem dit la nostra, està ubicat, com dèiem, al Sabainat de Sant Pere, i concretament a l'avinguda Costa Brava. Vull dir que, doncs...
4: Nosaltres el tenim aquí, al costat dels contenidors.
0: Val, molt bé, molt bé.
4: De la Terra Brava. I llavors és el mateix, a l'hora que t'emportes les escombraries, t'emportes l'ampolla amb l'oli que s'ha de reciclar.
0: Molt bé, doncs aquí hem posat la veu nosaltres per poder doncs, opinar sobre aquest nou doncs, aparell que esperem que bueno, puguin treure l'oli i segurament no puguin reciclar. No sé, perquè en totes aquestes històries del reciclatge hi ha molta dia darrere, perquè esclar, hi ha vegades que no sabem exactament què en fan i si realment, per exemple, una botella de plàstic la comprem 10 vegades perquè la tornen a reciclar i la tornen a reciclar i bueno, no ho sé,
3: bueno,
0: jo penso molt malament.
3: L'oli vell es fa sabó,
0: Ah, bueno.
4: Sí.
2: Antigament feien bastant.
3: Sí.
2: Les nostres àvies feien sabó.
4: Sí. Sí. També el fan servir per fer combustible, crec, i coses, i olis per motors i coses d'aquestes, i que algun profit en treuen. No crec que sigui per amor al medi ambient.
0: Sí. Jo sempre, vull dir, tinc pendent una entrevista amb una persona que està en una planta de reciclatge, i vull dir, és una persona que li vaig veure al darrere, tinc ganes que vingui, que ens ho expliqui una mica, i veure, doncs, la segona part d'aquest reciclatge que fem, perquè hi ha vegades, no sé si vosaltres, com anem a tirar doncs deixalles, haurem d'agafar un carromato, és veritat, perquè escolta'm, entre l'orgànica, entre el plàstic, entre el paper, entre l'oli...
2: Però és que jo crec que també ens ho carreguen tot a nosaltres, perquè la principal és que no hi hagi tanta producció, tant de consumisme. Si realment nosaltres no gastem tant també hi haurà menys, si hi ha menys producció hi haurà menys reciclable.
0: Montse, què vols dir?
2: Que no produeixin tant, ni comprem tant ni gastem tant. Ja està.
4: Hasta la fruita està envasada en plàstic. Tot.
0: Per això.
2: I un pilo de roba, i vinga, tot és...
0: Sí,
1: jo vaig a

0: Bé, la pregunta que en aquest cas doncs llançàvem és la soledat no desitjada. Ara mateix estem en un gran tema social a tot Espanya i suposo la resta del món, i el dia 1 d'octubre, és a dir, demà és el Dia Internacional de la Gent Gran. Doncs veig aquí que moltes persones doncs, se senten molt soles i s'organitzen diferents coses per trobar-se, per dir la seva, o en aquest cas doncs, crear moltes activitats. Com és que en aquests moments estem vivint aquesta situació, que la gent doncs, se sent sola? No sé si anys enrere passava, perquè a veure, vivien sempre amb la família, no? Pares, avis, tios, no sé si ja es barallaven tots, ja disfrutàvem, eh? No sé. Isabel, què en penses
1: d'això? A veure, jo penso que ara tothom està molt tancat a casa. Sí, ja hi ha casos que també, entre veïns, s'ajuden, però són els menys. La gent està molt ocupada amb les seves coses i a vegades pues, no es dona compte de que aquell... A més, viure sol, de tota manera, no vol dir que es visqui... amb una soledat. Tots necessitem un espai de soledat de tant en tant per pensar en les nostres coses, per posar el cap en ordre. Però, esclar, el que no pot ser és que persones pues, visquin sempre en soledat. I no es llen, perquè la soledat no fa soroll, però fa molt mal. I que no es llencin a... ajuntar-se amb els altres, a dir bon dia quan surten, a donar una mica de peu perquè aquella persona pugui formar part d'una mica de la vida dels altres. Uh-huh. I això, pues, la veritat és que és molt trist, uh-huh, perquè hi ha molta gent que viu sola, però amb soledat no, perquè té les seves coses, s'ocupa, que tampoc cal omplir-se la motxilla d'activitats, uh-huh, tampoc és això, uh-huh, però preocupar-se pues, una mica de bon dia, de bona nit, de com esteu, de us falta alguna cosa, trucar als amics, encara que no sigui per res urgent. Uh-huh. Tenir contacte amb els altres és important, tenir contacte amb la societat.
0: T'ha afectat a tu, Isabel, la soledat o no?
1: No m'ha afectat. M'ha afectat a l'estar sola. Uh-huh. Sí, això sí, encara ho porto. Però la soledat no, perquè gràcies a Déu tinc una família que és una meravella i tinc veïns que són una meravella i amics també, uh-huh, i tot m'ha ajudat, tot m'està ajudant moltíssim.
0: Maria Jesús, tu t'has sentit sola o aquest titular que avui hem posat de la tertúlia de la soledat?
2: Jo la veritat és que no, al contrari, o sigui, quan estic sola estic bé, perquè bueno, també jo tinc la companyia dels meus animals que vulguis o no, també t'acompanyen moltíssim, però no m'he sentit mai sola, la veritat, en cap moment, ni quan he estat sola de veritat, al contrari, que ara més aviat agraeixo quan estic sola unes hores perquè puc fer la meva i puc, no sé, si vull estirar, si vull jugar un rato a l'ordinador, si vull... Que tampoc no em queda gaire temps, perquè amb el voluntariat, pues, la veritat, costa una mica de trobar un moment, però sí que crec que sí que hi ha gent que se sent sola, però també potser és perquè... no estan acostumats, no? O senzillament perquè no es troben bé, que també pot passar. O sigui, si una persona no es troba bé, llavors és quan més notes, suposo, la soledat.
0: Uh-huh. Però, Jordi...
3: Abans has dit tu que abans no passava això.
0: Em sembla.
3: Sí, sí, i jo crec que tens tota la raó, perquè l'actual soledat és el tribut que es paga per l'egoisme. Al ser més egoistes no et fas amb més gent. No.
0: Més egoista? Sí,
3: perquè quan t'ocupes de tu mateix, uh-huh, quan estàs en actiu, quan estàs en parella, i t'ocupes de tu mateix només, arriba un moment que tot aquest voltant et desapareix perquè tu has sigut egoista, t'has ocupat de tu, i llavors et trobes sol. et trobes sol. I és a les persones que es troben soles, que es troben soles és perquè paguen aquest tribut de no haver sigut amables.

0: amb els altres, que són els que després t'acompanyen a la teva bellesa, quan tu ja no tens aquest voltant, perquè ha sigut massa egoista. En el cas, per exemple, de la Maria Jesús, com que ha sigut sempre molt donada en els seus animals, per això sempre té aquesta companyia. I aquesta companyia no la perdrà mai. Per exemple, ha sigut un exemple que m'ha vingut al pelo ara amb aquest tema, perquè no ha tingut necessitat de donar més en els humans al seu voltant, sinó amb els seus animals, i els seus animals ara li estan pagant amb aquesta companyia, i això és un dels problemes que la societat actual, els fills desapareixen del teu voltant, els fills s'ocupen de la seva vida, i arribarà un moment pues, que també es trobaran sols pagant aquest tribut a l'egoisme que estan demostrant en aquests moments molts fills.
1: Nosaltres, que hem estat tota la vida, doncs, que parlaves d'això, Jordi, cuidant fills, pares i marit, perquè ens consta tant, en aquest cas potser un moment determinat, dir necessito companyia. Montserrat, vinga, què en dius?
2: Bé, jo, per començar, primer volia dir que això de la soledat que està comentant, que jo penso que hi ha diferents maneres de sentir-se sol o de soledat. Jo penso que hi ha gent que està sola per força, que la situació de la vida o així li ha portat gent gran, generalment, que l'ha portat a estar sola, i de vegades inclús hi ha gent que demanen acompanyament o de la Creu Roja, que els portin a passejar, i això, però això és per força, doncs la vida els ha anat a parar aquí. Llavors també penso que hi ha un altre tipus de gent que se sent sola, que té un buit emocional, però que realment està envoltada de família i amics i tothom, però ella, per el que sigui, doncs, se sent aïllada, se sent sola, no s'integra, i és un altre tipus de soledat. També crec que hi ha soledat positiva, que realment hi ha gent que vol estar sola, doncs mira, potser com la Maria Jesús, sí, que serveix per crear, per créixer, I és una part positiva de la soledat, que també necessita, doncs, que està la mar de bé i no necessita ningú, bueno, va fent el dia a dia, i és una part molt positiva i molt valenta, realment. I llavors també jo crec que hi ha una altra part, que per exemple amb les xarxes socials i això, que hi ha gent que té un milió d'amics o, bueno, un piló d'amics, però és que no saben ni qui són, ni què fan, ni què pensen. Són gent que li diuen un me gusta o ja està, i no són amics, vull dir, és que són... Però ell, a la seva manera, està tancat, són gent que es tanquen en si mateix, no socialitzen, potser, i mira, estan al seu món, i... Vull dir, cada soledat, penso jo que hi ha diferents tipus de soledat, i a cada persona, doncs, la vida tria la seva o la porta allà, o depèn l'estat emocional, o cada persona és molt diferent.
0: Jo, això que dius de les xarxes socials, vaig veure una vegada una samarreta que posava "soy más falso que un amigo de Facebook".
1: Dirida, no?
0: Però, esclar, resulta que això no són amics, ni això és acompanyament. Això és falsetat total, els de les xarxes socials.
2: I s'ha d'anar al tanto.
0: Sí, s'ha d'anar molt al tanto.
3: Jo penso que, a veure, estem parlant de la soledat quasi sense motiu.
0: No desitjada, sobretot.
1: Sí, no desitjada, exactament.
3: Que la vida porta, doncs, et porta molts amics, et porta molt... I realment, quan valores tots aquests amics i tens... Estàs sol, et quedes sol per circumstàncies de la vida, no és que estiguis sol, és que llavors és quan tens el fruit de tots aquests amics i de totes aquestes persones que ens han acompanyat sempre, i són les que realment te fan no sentir-te sol. Ara, aquell moment de soledat, no de soledat, de sentir-se sol, no es pot evitar. És lògic. Quan sempre has estat amb una persona i tanques la porta de casa teva i estàs sol... Està sol. No tens soledat, perquè saps que estàs acompanyat de totes aquestes persones, però estàs sol.
1: Està sol.
0: Però
2: és molt dur.
0: La pitjor soledat que hi ha és aquella que estàs envoltat de gent i te sents sol.
2: Clar, perquè, a la del buit emocional.
0: I aquesta és perquè ets tan antipàtic que ningú vol estar...
2: No,
0: la gent que està envoltada de gent
2: els antipàtics,
0: i se sent sola... és perquè no congenia amb els que té al seu costat.
1: Home, vols dir, Jordi, no, això és molt potent,
0: No, no, no, però moltes vegades la culpabilitat...
2: No, jo te volia dir-te una coseta que, mira, a mi la meva neta l'any passat em va dir, em va sorprendre molt perquè em va agradar, perquè a l'escola, quan anaven a l'hora del pati, en comptes de la canalla a fer grupets, que ja comencen des de ben petits, a fer grupets i marginar gent, perquè hi ha gent que realment se sent marginada. Doncs els mestres els hi van proposar de cada dia a l'hora del pati, doncs jugarien amb un nen diferent o nena. I sí, encara no fer grupets ja i sempre jugar els mateixos, no. Anar variant, i això em va agradar molt realment, perquè des de ben petitons aprenen a socialitzar, dic, ah, mira que bé, doncs avui he jugat amb aquest, demà amb l'altre, i no és fer això, perquè inclús els pares mateixos ho fan, es demanen amb aquest o l'altre, grupets, i no, la canalla han de buscar allà on se senten a gust, els seus, i ja està, i no perquè aquest té això, o sigui així, o vagi amb aquell o l'altre, no.
1: Maria i jo, no sé què volies dir.
4: No, que jo penso que on he vist més soledat ha sigut a les residències.
1: A un, perdona, a les residències, dius?
4: A les residències, vale, sí.
1: Digues.
4: Perquè a banda de que perden una gran part de la llibertat, també estan envoltats de gent, però no crec que se senten sols, la majoria.
2: És molt trist.
0: Perquè una de les frases de la gent que va pagar les residències, jo no vull estar aquí amb aquests vells, però si ells són igual que tu.
2: Sí,
0: tots
2: arribarem allà.
1: Sí, però
0: tots
1: bueno,
0: iguals,
2: la gent no té temps i realment de vegades per anar-los a veure un cop a la setmana
0: i te sents sol i
2: un passeig de mitja horeta no és estar allà.
0: I en una residència t'hi sents sol, però és per culpa del que se sent sol perquè no vol relacionar-se amb els altres.
1: A veure, bueno, vosaltres com us sentiu?
4: És molt personal. Jo crec que cada un té els seus motius, però
0: sí
4: que jo és on vaig notar més la soledat de la gent de ser allà, perquè perden la llibertat de decidir, però alhora no tenen tampoc a prop a cap persona que de referència, no? Sí que molts familiars, la veritat, clar, és que és la vida moderna el que porta, no? Que treballem tots, i quan estàs treballant, pues, tens el temps que tens, sobretot quan tens fills i nets i no pots dedicar temps a tothom, perquè no et dona. Però sí, és algo que a mi em va sobtar molt i és el que crec que va haver-hi una iniciativa una temporada de que hi anaven nens, estudiants, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Inclús animals de companyia.
4: Sí, però animals...
1: Ara han permès, un animal de companyia, sí.
2: Acompanyament.
1: Fins ara no hi era.
4: No te deixen, i clar, és... Sí que és. Els animals també ajuden moltíssim.
1: A veure, en aquest cas, amb el tema que estàs comentant tu, Maria, és just, a veure, havent-hi prou persones que poden estar preparades, doncs, perquè això no passi a les residències, perquè aquí s'hauria de tenir també cura, perquè per sort o per desgràcia, diguem-ho així, només hi ha per desgràcia, per el que vas comentant, doncs allà hauria d'haver-hi una activitat que aquelles persones, ja hi ha prou estudis...
4: Tenen activitats,
1: però... Bueno, però s'hauria de buscar el mitjà.
2: Però realment la gent gran... Sí.
4: Tu veus la tristesa en els ulls, o sigui...
1: Sí.
0: Crear... afinitat entre ells.
1: Sí, sí.
0: Necessites,
1: sí.
0: Per estar acompanyat d'algú, necessites tindre certa afinitat amb aquella persona.
1: Però hi ha prou gent estudiosa.
0: Exactament,
1: que
0: hi ha prou psicòlegues i psicòlegs per estar, per crear aquest vincle entre les persones que resideixen juntes.
2: Hi ha un punt, que realment que la gent gran que està en residències, si realment és conscient de tot això el que està passant, crec que sí que es pateixen, perquè has abocat tota la teva vida, la teva família, els teus fills, a tirar endavant la teva casa, sobretot la gent gran d'abans, que no, moltes mares o pares o bueno, estaven més hores a casa, I si són conscients, és clar que deuen patir. Ara, hi ha altra gent que diuen, ah, doncs mira, ja no ha perdut el cap, o no sé, o ja no fa activitats, i o està...
4: Aquestes persones les que més pateixen la soledat.
2: Sí, no sabem mai realment el seu subconscient si està patint o no. Vull dir que l'acompanyament sempre hem d'estar-hi.
1: Bé, però a veure, aquestes persones que tant en Jordi ha vist que estava d'acord amb mi i jo el proposo, i hauria d'haver-hi... Això no hauria de passar en una residència. Això hauria de ser una fita que s'hauria de tractar i amb prou gent estudiosa que ho tindrien que saber fer.
2: Sí, gent capacitada.
1: Isabel.
3: Sí, hi ha molta manca de personal a les residències, tenen molta feina i no tenen temps, es veu, per donar a aquelles persones pues, aquest acompanyament...
1: Jo això no m'ho crec. Diuen, perquè, a veure, tothom a tot arreu i en tots els treballs sempre diuen ui, que tinc molta feina, sí, que els mesos... Sí, però, sí, a veure, tots sí, ho podem dir-ho,
2: eh? Tens per tot, si vols.
3: Exacte.
2: Amb motlles, sí, sí.
3: I, a veure, una residència és com l'últim pas, penso jo. I valdria la pena, caldria que totes aquestes persones que hi han d'anar-hi perquè els hi porten o ells ja són i van...
1: Sí, quin trauma ha de ser decidir això?
3: Molt gros.
1: Quin trauma.
2: Sí, molt gros.
3: Perquè no ho saben fins que no s'hi troben a dintre clar, i no viuen cada dia.
2: Amb gent desconeguda.
3: Amb gent desconeguda, exacte, que poden tenir més afinitat o menys. Dormen amb habitacions de dos llits. Per tant, aquella persona que li posaran al costat no tenen ni idea de qui és, de com és, ni de res. Doncs això, segons a quines edats, no s'assimila.
1: No,
3: perquè allà t'han tret totes les teves amistats, totes les teves...
2: Els teus records de casa...
1: El petit record.
2: Això hi fa molt.
3: Són tan i tan importants, tots aquests records. Ja sé que es porten al cor i en el cap, però...
2: No, però t'has de trobar perdut allà.
3: Sí, exacte. És com un camp desert. És com tornar a començar. I segons a quina edat no es pot tornar a començar.
2: Realment, l'ideal, penso que seria que gent que s'hi tenen molts fills, que cada vegada n'hi ha menys, doncs anar repartint 15 dies a cada fill.
3: Però
2: això, no, això
3: es feia abans. Això és molt trist, eh?
2: No, però realment almenys no està en una residència i també i els diners que paguen, que
3: això
2: també llavors es queixen.
3: Això sí, però esclar, cada família té les seves costums.
2: Sí, doncs ja som a cap de carrer.
0: I depèn quins fills tinguis. També. Jo tenia un company que deia de la mujer seas pariente, de Levante o de Poniente.
3: Sí. Sí, sí.
0: Sí. Tens un fill... no és el mateix que tindre una filla, eh? Sí.
1: No, i tant.
3: És veritat.
2: No se sap mai, això.
0: Generalment, no. Sí.
3: Generalment.
2: No et pensis, sí. Hi ha filles que també s'aboquen al marit i a l'home, i a l'home, i
0: pot ser.
2: Oblidem.
0: Però per regla general... És millor tindre filles que tindre fills, eh?
2: No, jo no estic d'acord.
0: Ja ho sé, tu mai estàs d'acord amb mi.
2: No, a veure, jo tinc un fill i una filla. No, això ho dius tu.
1: Bé, en aquest cas ja no parlem de temes personals, no?
3: No.
1: Vull dir que en aquest cas fem-ho globalitzat, eh?
3: Jo penso que el millor és, mentre es pot, conservar el teu hàbit de sempre, que t'han d'ajudar, que t'ajudin.
0: Però de vegades no és possible.
3: Però... A vegades no és possible. I aquí ve la tristor i les coses pues, que no voldríem que passessin.
1: Vosaltres, a veure, quan us sentiu més sols? Quan esteu sols a casa o quan esteu envoltats de gent, que ja ho hem comentat, però ningú us pregunta com esteu?
3: A veure, això és evident, penso, que si estàs sol a casa, millor, perquè si estàs envoltat de gent i no et diuen res ni et pregunten com estàs, és molt frustrant, la veritat. Perquè, a veure, penso que totes aquelles persones... han d'estar per tu també una mica i el primer de tot t'han de preguntar com estàs i si et falta alguna cosa, tant si són amics de sempre com si són uns veïns, com si són, no sé, penso que la persona que està sola és la que rep dels demés. Ella pot donar també per descomptat, perquè hi ha gent que està sola i tampoc vol companyia, i rebutja i et passa pel costat i potser no et dirà bon dia, però vull dir, se li ha de respectar també, però esclar, llavors és...
2: Jo m'he sentit molt sola de vegades quan he anat amb tota la bona fe del món i innocentment a dir bon dia i mirar la cara i els ulls i realment no m'han respost. M'han fet una mirada
3: també.
2: Que sembla que bueno, que
1: et fones, no?
2: I realment et penses, bueno, que ets un zero a l'esquerra o que ets invisible o què, però en el fons em dona força i vitalitat, perquè dic, bueno, aquesta persona és,
1: no cal.
2: Soc important jo, perquè a veure si li suposa que seguir.
3: I tornar-ho a intentar.
2: Sí, no, m'és igual. Una altra gent ja et saludaran i ja està, no passa res.
1: Endavant, Maria Jesús.
4: De tant en tant, aquí a Tordera, jo faig un... No és un experiment, sinó senzillament que vaig dient bon dia a tothom que em trobo, conegui o no.
1: Uh-huh. Maria Jesús, que vius ara? Si me vas trobar que me vas trobar aquesta tardia i no me vas dir res.
2: No t'hauria a veure.
4: I el que passa és que sorprèn que quanta gent respon. Respon bon dia.
1: Sí? Bueno, molt bé. A mi no me responen gaire, eh?
2: En els pobles normalment responen bastant,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
2: Les
0: sí.
2: grans ciutats sí que és veritat que hi ha massa gent, tothom va a horaris i van més de pressa i... Sí. Algú, o sigui...
1: Bueno, aquí a Tordera surts a partir de les 6 de la tarda i no trobes veïns. No. Trobes altres persones que estan aquí a Tordera. I tu intentes alguna vegada dir-los adéu, bon dia, i te mira com a dir, què em dius tu? Vull dir que no sé.
2: Jo, per educació. Saluda per educació.
0: Jo sentir-me sol no m'hi acostumo a sentir sol, perquè procuro comunicar-me sempre al màxim possible amb la gent. Si estem en un lloc tancat, pues, entro en conversa per mi que pugui. I no m'acostumo a sentir sol. No ho sé, quan vagi vivint més anys, igual sí, però de moment no.
1: No. Aquí a Tordera, si per exemple, perquè hi ha alguns llocs, alguns drets que han fet coses per compte sebre, doncs hi ha un punt, un indret en què organitzen un cafè una vegada a la setmana en forma de tertúlia, i bé, però es troben que necessiten un local, han de posar un dia fix i alguna cosa més. Hi ha llocs que ha funcionat. Creieu que això funcionaria a Tordera?
0: És molt possible que sí.
2: Sí, sí, un casal d'aquests, allà la gent gran bé funciona, no?
3: El que passa que les distàncies són importants també, perquè un viurà en una punta de poble i l'altre viurà a l'altra punta. Les distàncies també són importants, eh? I a vegades fer una caminada molt llarga, aquella persona no la pot fer. Ja em diràs que sí, que la poden anar a buscar a casa seva, però també s'ha de trobar llavors la persona adequada.
1: Adequada, eh? Per poder...
3: Que ho vulgui fer-ho, uh-huh. Que ho vulgui fer-ho.
1: Aquí una nota curiosa, que he trobat, l'Ajuntament de Sevilla ha presentat un pla de 4,9 milions en 180 tallers per combatre la soledat de la gent gran. Però, per debatre, calen diners o calen veïns? Què funciona més, un taller o algú que truqui a la porta?
2: Els veïns. Els veïns de tota la vida, l'acompanyament, que et ve a veure, es preocupa per tu.
3: I a fer el cafè, si convé.
2: Sí, si convé, et porta un tàper.
3: I tant.
2: Això
0: és molt
2: bonic.
0: Però el dels veïns s'ha perdut molt, eh?
2: Sí. No, encara hi ha llocs.
3: Però bueno.
0: Els veïns s'ha perdut bastant.
3: Sí, a vegades és més... Els amics són els que no es perden. Ara. Però el veïnatge...
1: Bueno, amics es poden comptar amb la mà, ja, a vegades, eh?
0: Sí.
1: Sí o no?
2: Sí, també, això
1: també. Sí o no? Sí, a vegades que en moments que sempre tothom és amic, aquí, sí, allà,
2: festa.
1: I arriba un moment determinat i, bueno...
2: Per interès.
1: Busca, eh?
3: De tot un grup pot quedar reduït, uh-huh. Per descomptat, però aquells són els que valen. I els que estan al costat de les persones, uh-huh. De la persona que en aquell moment pot necessitar alguna cosa.
2: És que una mica realment s'aboqui per tu, que vagi a totes per tu si tens algun problema, això és...
1: Això no té preu.
3: Això és un tresor.
2: No té preu.
3: Això és un tresor.
1: Aquí, ara que parlava això de cafès, també he trobat una cosa, permeteu que la llegeixi, doncs amb un indret, ja no vull dir el lloc, han muntat un cafè tertúlia. Tots els divendres, 20 persones grans que es troben en un hotel només per parlar. Moltes són dones que diuen, tota la vida cuidant i ara no goso parlar de mi. Riuen, ploren i prenen un cafè. Per què ens costa tant a la nostra generació demanar companyia? A Tordera podria ser això?
0: No és que pogués ser, és que tindria que ser.
3: Sí.
0: Perquè amb el segle passat hi havia les tertúlies amb els cafès que es veuen en algunes novel·les com La Colmena o moltes novel·les que després s'han portat al cinema també, que hi havia tertúlies i hi havia tertúlies de gent, d'escriptors de gent, i de gent normal, de gent que no era rellevants en el món, sinó que se reunien per fer una tertúlia a Madrid en el Café Gijón, en Navarra en la plaza del Castillo, i se reunien dintre de puestos i feien tertúlies.
1: O al carrer. Jo parlo del carrer Santa Llúcia, que allà aquell carrer hi havia tota una pila sempre de quants veïns que se sentaven allà a
2: trobades,
1: la terra.
0: La paraula àgora ve d'aquí, de reunions a la plaça de la població.
2: Inclús hi ha llocs que per Sant Joan fan sopars al carrer i aquestes coses així que generen cada any, es troben.
0: Creem àgores.
4: Aquí a Tordera sí, s'ha fet mai, però malgrat sí que els feia molt, treure a l'estiu les cadires al carrer. I ara sembla que està prohibit.
3: Abans de la tele, tot això abans de la tele.
2: Ah, sí, també.
3: Sí, sí, sí. La gent a casa.
2: La tele, la ràdio no, eh?
1: Escolta, a veure...
3: La ràdio també, però això la ràdio l'agafes i te l'emportes.
1: Sí,
3: i la tele,
1: clar.
3: No. La ràdio va bé. La tele és la que ens ha tancat en general, estant a casa.
1: Escolta'm, a veure, al carrer, jo no m'atreviria al carrer, per exemple, que estic parlant del carrer Santa Llúcia, posar allà unes quantes cadires, perquè allà van passant cotxes, motos, patinets, que hi parlàvem dels patinets, a veure, en contradirecció, i bueno, ja s'haurien d'estar movent la cadira cap aquí, cap allà, no? No ho sé, no, no ho sé.
2: Ara, perill, no?
1: Però sí que seria...
4: Va, també no poses, s'ha de posar la cera, però...
1: No hi ha cera, no hi ha cera, ara, no hi ha cera, em dirigi just molts de carrers...
4: S'heu
2: de reunir a la plaça com antigament es anava a la plaça del poble al vespre, sobretot a l'estiu, a prendre la fresca, i allà tots en els bancs, tots els bancs plens, la canalla jugava, i això és molt
1: però
2: bonic.
1: Ara també tot s'acaba amb aquest tipus de reunions que tu has dit, Montserrat, a fer un sopar, és a dir, sempre és la cosa de trobar, has de fer un sopar, has de fer un menjar, un àpat,
2: no cal gaire gran tampoc. L'important és reunir-se. Ara es diu fem cafè, doncs sí, està bé, sí. Això també és l'excusa d'anar a un lloc social i no haver de ficar-te a casa, potser,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, i fa molts anys que parlava vostè de tot això, dels cercles i tot això, era d'homes majoritàriament,
1: sí,
3: era
1: sí,
3: d'homes,
0: bueno,
3: les
0: sí,
3: dones
0: sí.
3: No hi anaven.
0: Però ara podrien anar les dones.
3: Ara sí, ara ja podria. Però en aquells moments era molt tancat als homes, sí, només, sí.
2: Ara hi ha més dones que homes.
0: La dona... Estava molt maltractada en aquella època.
2: Machisme.
1: Considereu en aquest cas que les residències potser haurien de posar una miqueta d'èmfasi a que la gent no veiessis aquests ulls tristos, que diem, no? Aquells ulls de pena.
3: Sí.
1: I bé, ja per acabar, m'agradaria doncs aportar la soledat dels cuidadors. Diu, la Fundació Ethereum va fer una jornada a Madrid del 21 de setembre. Cuidar algú també et deixa sol.
2: A casa, vols dir?
1: Cuidar algú també et deixa sol. Quan cuides molt, deixes de sortir i t'aïlles. Qui cuida el cuidador? Com va ser per vosaltres quan vas esperar o parada? I qui et va cuidar?
2: A casa, realment, ara, actualment, hi ha gent que té ajudes perquè cuidis el pare o la mare i cobren per ajudar-los. Vull dir que hi ha gent espavilada,
1: sí,
2: que
1: bueno,
2: demanen.
1: Ja hi ha l'assistent social.
2: Mira, són hores que empleies i, a part, hi ha l'assistència social.
3: Hi ha cuidadors que són una autèntica meravella i noies que no són d'aquí, normalment són d'Hondures. I només tinc paraules d'agraïment i de pensar en el que van arribar a fer i lo amables que van ser i que te'ls arribes a estimar.
1: Estimar,
3: perquè penses, Déu meu, el que han fet no té preu, no es paga amb diners. Jo n'estic tan contenta, de veritat, poder-lo tenir a casa i tenir cuidadores, però unes persones que la paraula cuidadora no li fa l'homenatge que necessita.
1: Estima l'ofici, aquestes dones.
3: Exacte, no solament cuidar, és cuidar amb amor, és cuidar amb tendresa, és cuidar amb paraules boniques, que aquella persona que està malalta, això és per ella, bueno, és el millor que pot passar.
1: Ja ho dic. vas dir alguna cosa?
0: No, no, que de vegades els cuidadors... hi ha cuidadors que tenen una formació tècnica i hi ha altres que són vocacionals. Uh-huh. I els vocacionals és el que diu la Isabel.
3: A més de tenir la part tècnica, també.
2: Jordi, estic d'acord. Sí, jo estic d'acord amb en Jordi ara. Que sempre dius que no, però sí. Que hi ha cuidadors que són vocacionals i realment estimen el seu ofici i ho fan de tot cor, com diu també.
0: I n'hi ha altres que tenen la carrera tècnica.
2: I hi ha altres que cuiden a mirar a veure què troben i es fiquen a treballar sense tenir ni estudis.
3: No parlo d'aquests. Parlo dels que, a més, són professionals, saben el que es fan perquè estàs a davant i ho veus el que fan i com ho fan.
1: Ho deixem aquí.
3: De meravella.
1: Què els hi diríeu ara mateix, cada un de vosaltres, us faré fer un pensament ràpid, amb una persona que aquests moments es estigui escoltant i se senti sola. Qui vol començar primer?
3: Jo mateixa. Digues. Si em deixeu. Que telefoni als amics que tingui, que digui, pues estic aquí, com esteu? Jo estic bé, però bueno, necessito també parlar, expliqueu-me coses. La família. La família, per descomptar, lo primer. Els més allegats. Cada dia, de matí, migdia i vespre. Bon dia, que tingueu un bon dinar i a la tarda és l'hora de parlar.
1: Val.
3: I molt parlar bé. Molt.
0: Que es comuniqui a totes aquelles persones que té al voltant amb un somriure.
1: Uh-huh. Uh-huh. A veure, Montserrat.
2: Que faci moltes activitats, que surti al carrer a passejar, a prendre el sol, que escolti Ràdio Tordera, si més no.
1: Cada dia,
2: primera hora, ja sí. Té notícies per estar al dia i anar fent, i si té algun problema, doncs que el digui i no que l'expliqui.
1: Maria Jesús.
4: Pues això, el que ha dit la primera, que...
1: Isabel,
4: crec que és l'opció ideal perquè bueno, hi ha persones que no tenen bona mobilitat i el telèfon és la manera més ràpida i més fàcil de contactar amb qui vulguin i no esperar que truquin, sinó trucar.
1: Molt bé. Maria Jesús, gràcies per estar aquí també, encara que sigui a la distància, t'esperem i espero que recuperis ben aviat. Una abraçada.
4: Gràcies.
1: Isabel, gràcies per estar aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, l'indispensable, bon dia. I la Montserrat, la persona gràcies. Que cada vegada està més de Ràdio Tordera i està molt contents. Gràcies.
2: I jo també.
1: Adéu-siau, bon dia.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimecres 30 de setembre, les tres paraules del dia són oli, museu, medalles. Oli, instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència a 6:45 a la biblioteca sobre les seves sardanes. Museu. Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. I l'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Medalles. El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. I el Consell de Ministres ha aprovat un real decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava en el dia d'avui. L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se sumen als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota lema a la pica ni pica a Tordera l'oli a recicla. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
7: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat. I, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
6: Avui a Sant Jeroni és el Dia Internacional de la Traducció. Falten 25 dies per al canvi d'horari, falten 12 dies per al pròxim festiu aquí a Catalunya. El temps avui s'espera un dia bastant assolellat i càlid amb temperatures al voltant dels 25 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, recollida de poda i voluminosos, Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el dia 6 d'octubre s'iniciarien les obres de reforma del carrer Gaudí. Fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament desestimava una al·legació de la Societat de Caçadors en l'ordenança reguladora de tinença d'animals. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar el Tordera en directe, on descobrim el cultiu de suro i tòfona al nostre poble.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, som-hi. Estàs preparat, Toni López? Bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Doncs bé, bon dia i bona hora, perquè resulta que en Toni és el portaveu d'aquests personatges, en Tomàs i la Tomàsa. Com s'han portat tots dos?
2: Molt bé, avui hem fet un contacte 3 en el WhatsApp.
0: Sí.
2: I hem anat parlant d'un fet que passa tots els mesos, que és que s'acaben ben aviat.
0: Ai, mare meva, mare meva. Vinga, va, comença, doncs t'escoltem.
2: En Tomàs diu, Tomàsa, ja hi som, ja hi tornem a ser. Un mes més que tanquem. Un mes més, diu la Tomàsa, si jo encara no he acabat de pair el mes passat. I jo li contesto, doncs sí, Tomàsa, el calendari no perdona. Setembre se'ns acaba i ja tenim l'octubre trucant a la porta.
0: Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Demà comencem ja, eh?
2: Demà comencem l'octubre.
0: Déu-n'hi-do.
2: Diu en Tomàs, ai, l'octubre, ja comencen les fulles a caure. Els dies s'escurcen i nosaltres intentant recordar on vam guardar la jagueta. I la Tomàsa diu, i també el moment de fer balanç. Què hem fet? Què ens ha quedat pendent? I quines ganes tenim de començar de nou?
0: Escolta'm, aquesta la Tomàsa, tu no li dius per privat que li està fumant massa canya aquest home, eh?
2: No, no, això és problema d'ells. Jo no m'hi poso. Dos es barallen i el tercer rep.
0: Molt bé, Toni, bona filosofia.
2: Sí, sí, jo quan ells s'esbaloten, les converses més esbalotades no les porto.
0: Molt bé.
2: Jo els hi dic, perquè cada final de mes és també una petita oportunitat per mirar enrere i agafar embranzida per al que ve. I diu en Tomàs, i nosaltres aquí una vegada més fent-vos companyia. I la Tomàsa diu que això és el més important, que no falti mai una mica de conversa, d'humor i de bona companyia. Així que acomiadem setembre amb un somriure i obrim la porta d'octubre. Ens hi acompanyeu?
0: Què? Això què ho diu, en Tomàs?
2: Ja, això ho dic jo.
0: Molt bé, vale, molt bé. A veure, jo sí, jo acompanyo en Tomàs de la Tomàs i a tu, i t'agraeixo molt que ens facis de portaveu d'aquests dos col·legues, no?
2: Sí, jo acabo dient, i nosaltres, com sempre, a l'ara i aquí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: Els i doncs una forta encaixada que sigui via WhatsApp i que ens tornem a trobar doncs el divendres, no?
2: Sí, exactament, el divendres, el divendres.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: Fins divendres. Adéu, bon dia.
3: Adéu. Qui són, en Tomàs?
4: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
5: Escolta. Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
6: Sí, sí.
5: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, de mica en mica van passant els minuts, anem avançant en el magazín Mari aquí i avui avancem amb moltes ganes perquè resulta que tenim a la nostra cuinera a punt. Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Estem preparadíssimes ja, jo per escoltar-te, per apuntar aquestes receptes tan boníssimes i que bé, també tu ens vols fer referència cada setmana doncs d'un indret, d'un lloc, sí, d'un restaurant i d'uns cuiners. Cuiners o cuineres avui?
1: Cuiners i cuineres.
0: Ah, de tot. Molt bé, d'on te parlarem avui, Joana?
1: Avui continuarem el nostre viatge que vam començar la setmana passada cap a la Garrotxa,
0: sí,
1: a Olot, i continuarem aquest viatge i ens tornarem a fer una parada a Olot.
0: Molt bé.
1: Per parlar d'un restaurant que té molts anys, que és el restaurant L'Adeu d'Olot.
0: L'Adeu d'Olot.
1: És un restaurant...
0: Un nom maco, eh?
1: Aquest restaurant es va fundar l'any 1885. O sigui que és un restaurant de molts anys i està just ben bé en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
0: Que maco.
1: Està en un entorn a vora les fonts de Moixina. Uh-huh. O sigui, està en un entorn verd, molt privilegiat, i és un restaurant molt... molt maco.
0: Ja has anat tu, Joana, perquè tu vas recorrent tots els restaurants,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo sí, també hi he anat.
0: I com és el restaurant?
1: Aquest restaurant justament fan les famoses patates, aquestes,
0: ai,
1: i que ells en diuen les patates de la Déu, que són les patates farcides d'Olot.
0: La seva
1: especialitat, uh-huh, és aquesta, i altres coses que fan. Llavors, es va fer especialment famós això, i aquest plat el fan des de l'any 1943. O sigui que llavors ells el van començar a fer i...
0: La rebesàvia, ah, vés a saber qui devia ser, no?
1: Aquestes patates, sí. Llavors, com a membre fundador, estan en el col·lectiu de la cuina volcànica. Ells estan en un col·lectiu que tot el que quasi bé fan és cuina volcànica.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, amb ingredients de casa nostra i autòctons, uh-huh, perquè els vull dir... els agrada treballar aquest producte. A banda d'aquestes patates, també destaquem la seva cassoleta a foc lent, vedella amb bolets, els peus de porc, l'arròs fet amb arròs de pals i tot això.
0: M'afegeixis el que diu fetes a foc lent.
1: A foc lent, sí, perquè...
0: Ells mateixos ho posen a la carta, això, fet a foc lent, o
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: sí, per, quina gràcia,
1: perquè
0: no?
1: Ara avui en dia els cuiners no fan a foc lent. O sigui, ells què fan? Fan una vedella, per exemple, la rosteixen, uh-huh, la tenen rostida, llavors la tallen, eh? I llavors ells hi tenen una salsa feta, o sigui, una salsa espanyola,
0: val, seria
1: la nostra salsa de vedella amb bolets d'abans. Uh-huh. Llavors què fan? Al moment d'emplatar, ells ho posen, ho tallen, ho posen en el plat, tenen els bolets ja aquells fregidets al costat i tiren un parell de cucharons d'aquesta salsa espanyola. I llavors amb aquests forns que hi han, perquè avui dia la cuina d'ara tenen uns forns per escalfar que bullen extraordinaris, millor que el foc de xup-xup, perquè allò no es veu tant en el suc.
0: Val.
1: Tu has escalfat mai alguna cosa en el,
0: sí,
1: el forn, uh-huh, no tinguis por que no es agafarà la cassola, uh-huh, perquè el forn va mantinguent l'escalfor, uh-huh, residual per tot, però la carn no, en canvi si tu l'escalfes en el foc es pot agafar, uh-huh, doncs llavors ells que fan? I tiren aquest cucharon i llavors no és la cuina de xup-xup.
0: Clar, ja no ho fan des del principi,
1: que tu hi fas la picada, sí, i fas tot això. Sí. I ells, doncs, el que fan és la cuina d'abans, aquesta cuina de xup-xup. I llavors ofereixen un menú diari, molt bé, i llavors també ofereixen un menú de cap de setmana, diferent preu, però també menús. I, bueno, i llavors té una terrassa exterior... que sota uns arbres, uh-huh, que a l'estiu normalment fan els àpats en allà. I sí, està molt bé perquè tens un riu, també el riu aquest que parlàvem l'altre dia, que passa pel costat, i és una carpa, però tot el voltant és descoberta.
0: Des menja molt a gust aquí,
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, s'hi menja molt bé. I l'Adeu és un restaurant de renom ja de fa, ja t'ho dic,
0: Joana,
1: molts anys.
0: I com és, per exemple, l'estructura de dintre? Ho tenen en taules d'estovalla? Ho tenen
1: No. Ho tenen tot amb aquelles taules llargues, d'estovalla, tovalló de roba. Encara tant és que hi vagis a fer el menú com que vagis a la carta. Sí, d'aquests restaurants que quan entres,
0: sí,
1: te fa efecte, que és el que teníem acostumats abans.
0: A veure'ns abans,
1: i tant. Perquè ara aquests altres més moderns i tenen aquell camí de taula, a vegades, i a vegades amb prou feines ni camí de taula, aixuguen la taula, m'agrada més un camí de taula, almenys, encara que sigui d'aquest paper que llavors es llença, és millor.
0: És que cada vegada anem a menys, perquè llavors ja posen el trosset aquell de paper, i també el tovallot de paper, i dius, bueno...
1: Que n'has de demanar un altre, perquè, bueno, doncs...
0: La Déu d'Olot, penseu,
1: La Déu d'Olot, això està és una casa també d'aquestes d'abans, una casa, i està just mateix amb un paratge que hi ha al fons de la Moixina, tots són arbres, tenen un bon pàrquing.
0: Hi ha una font,
1: a la vora hi ha una font.
0: Molt bé.
1: Sí. Per aparcar no tens problema, perquè tenen dos pàrquings molt grans allà mateix i no tens cap problema d'aparcar. I està just a les afores d'Olot. Quan nosaltres, diguéssim, estem a dins el poble d'Olot, a les afores, però si nosaltres venim de casa nostra, a mà dreta ja ho tens a la vora, perquè està a les afores del poble.
0: Està bé.
1: Nosaltres, si venim de Tordera, quan anem cap allà, doncs està a l'entrada del poble.
0: Molt bé. Els preus, què?
1: Sí, els preus. Els dies de cada dia, un menú de 21,80, a part vi. Perquè ara, no sé si t'hi fixes, tots els vins van a part. Abans te comptaven una ampolla de vi.
0: Sí.
1: Ara no, ara el vi, a vegades te cobren l'aigua, a vegades i tot.
0: Hi havia vegades que era allò que el vi anava molt menú, però pagaves el cafè, si volies...
1: El cafè normalment el paguem per tot, això és lògic.
0: Però si el vi
1: I el vi a vegades hi ha puestos que una copa de vi. I llavors tu demanes l'aigua,
0: més copes, i el que sigui. Molt bé.
1: I llavors al cap de setmana surt un menú més o menys de 34,80. Al cap de setmana, perquè hi deu haver més plats, o també la reacció és diferent. Aquí, si per exemple te posen 3 talls de patata, poder allà te'n posaran 5.
0: Recomanes demanar aquestes patates d'Olot?
1: Sí, recomano demanar aquestes patates perquè estan boníssimes.
0: Sí? A veure, hi ha algun lloc que te n'ofereixen, però la veritat, hi ha algun lloc que no són gens bones, Això també s'ha de tenir de la mà per
1: fer-les. Aquestes patates per fer-les sí. També és una mica delicat, És una mica delicat.
0: Doncs l'adeu de...
1: L'adeu d'Olot, que de passada podem fer una volta per Olot.
0: Oh, i tant.
1: I si volem ens podem anar a la feixada d'en Jordà, que és preciós.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Agafes un parell de pals d'aquests de caminar i al dematí ja comences caminant.
0: Jo em pensava que...
1: T'endús un entrepà per morzar, morzes allà sota els arbres i després te'n vas a dinar aquí. I fas el dia complet.
0: Jo anava més ràpid, anava a dir...
1: Amb aquell carruatge també hi pots anar, però bueno, si t'agrada caminar, pots caminar.
0: La Joana és molt esportista, molt guai, molt bé, agafeu el que ha explicat la nostra cuina.
1: Sí. I a més, si no, també podem anar a veure el volcà. El volcà sí que hi és una mica més feixuc, perquè la pujada és una mica... Però jo hi he anat diverses vegades.
0: Jo amb el carruatge i després al museu.
1: El museu també és maco, sí.
0: Doncs vinga, gràcies, Joana, per explicar-nos això de l'adeu, i nosaltres ja anem directament a escoltar el que ens explica la nostra cuinera amb aquests fogons i davantal. Hola, Joana, novament aquí estem a punt ja amb el nostre llapis i la goma, per si hem de rectificar alguna cosa. I anem a escoltar la recepta que ens aportes avui. Tu utilitzes llapis o fas servir bolígrafs per agafar receptes i coses?
1: Jo a casa faig servir un bolígraf perquè tinc un calaix a la cuina i tinc una llibreta i bolígraf i rotulador. I com que és la meva llibreta, si haig de tatxar alguna cosa, ho tatxo. Sota ja està. Perquè a vegades veig coses i penso ja te'n recordaràs, però no, i la memòria... És que ho sembla, que l'endemà t'hagis d'en recordar. I no, la memòria ja no arriba tant i llavors ja hi ha algunes coses que m'agraden de lo que diuen i allò m'aprenc els apunts.
0: Vinga, avui què ens explicaràs, Joana?
1: Doncs avui, continuant amb el que estàvem, us portaré les patates d'Olot farcides.
0: Oh,
1: la recepta.
0: A veure.
1: La recepta aquesta que, bueno, és una mica... No, no és complicada, però és una mica laboriosa. Complicada no.
0: Això que el títol sembla que sigui, bueno, una patata, una mica rellena...
1: No és això. No és això.
0: Vinga.
1: Doncs llavors, per quatre persones, com sempre diem, portarem mig quilo de carn barrejada, pollastre, porc i vedella. Posem-hi 600, perquè això se'ns en tornarà una mica. L'hem de rostir, hem de fer un rostit, aquesta carn, i llavors hi hem de posar, bueno, els primers dic els ingredients. 5 patates de la varietat Canavec.
0: Dic
1: Canavec, és la varietat de la patata. Hi ha Mona Lisa, hi ha Canavec,
0: hi ha
1: la vermella aquella de bullir. Aquesta, perquè quan la fregeixes, queda molt bé, perquè aquesta, clar, aquesta patata s'ha de fregir. Una ceba, 2 cullerades soperes de tomaca, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, i 2 clares d'ou i farina.
0: Clares. Això ara mateix és
1: no
0: parada,
1: veig,
0: eh?
1: Les clares, no.
0: Bueno, m'has doncs, deixat parada en tot això.
1: T'he deixat parada, no, sí. Perquè, esclar, les patates d'Olot que porten a dintre? Carn.
0: Sí, clar. Però ja està, jo pensava que portava carn d'aquesta, com si fos...
1: Doncs, de canelons.
0: Sí,
1: aquesta
0: sí,
1: carn,
0: sí, sí.
1: Si heu fet canelons i en teniu, perquè jo quan faig canelons congelo paquets de carn.
0: Sí,
1: si en teniu, va perfecte, eh? No cal que l'enrostiu.
0: Ah, vale.
1: Ara, si no en teniu, doncs clar, heu de tenir la paciència de fer aquest rostidet com si fos, com si féssiu canelons.
0: Val.
1: El rostit ha de ser el mateix. Llavors, rostirem aquesta carn i hi haurem posat la ceba.
0: Perdona, Joana, vedella, porc, ja has dit alguna altra cosa?
1: Pollastre.
0: Ai, pollastre, mira, això m'ho havia deixat, eh?
1: Vedella, porc i pollastre, una varietat d'aquestes tres carns, que és el que fem, jo és el que faig als canelons. Jo faig aquestes tres varietats. Llavors agafarem i rostirem aquesta carn. Quan estigui una mica de rostida, agafarem la ceba, la ratllarem, sempre ratllada, perquè no se'ns hi trobi, i la tirarem en aquí mateix, en aquest rostit que estem fent. I com tinguem la ceba una mica durada, hi tirarem aquesta tomaca, i com tinguem la tomaca ja evaporada, si agafeu aquella que jo us dic sempre, és que aquella tomaca jo no estic enamorada perquè és com una pomada, i de cap de 5 minuts ja queda ben
0: molt
1: bé.
0: Molt bé.
1: És que no hi ha ni aigua, és que sembla una marmelada aquella tomaca.
0: Però ja ve com triturada?
1: Sí, ve triturada. Llavors, si ara ja hi poseu tomaca natural d'ara, que també encara n'hi ha, però esclar, llavors l'heu de ratllar amb el ratllador i trobareu les granes, però si no us importa, perquè llavors això va tot triturat. Llavors, de 2 cullerades soperes n'hi haureu de posar una mica més, perquè la tomaca natural n'hi haureu de posar poder 3 o 4, això depèn del gust vostre. I llavors, quan tinguem això ja ben passat, hi tirarem aquest bon raig de birranci.
0: Molt bé.
1: El deixarem a evaporar.
0: Aquest raig que representa ser bret de mano i jo...
1: Un ratxet. Amb l'ampolla mateix.
0: Ni mig got,
1: no,
0: ni mig setat,
1: no.
0: Arreu, una
1: mica. Posem dos dits. 2 dits de birranci, que s'evapori. Llavors, agafarem i ho triturarem, això amb l'1, 2, 3, que tenim l'1, 2, 3, el tens tu, aquella...
0: Sí, el
1: triturem al nostre gust. A mi no m'agrada massa triturat, però aquí sí, perquè la patata ja li va bé. Ho triturarem i ho posarem en una paelleta i posarem una mica de de llet. I aquesta massa la ben treballarem amb aquesta llet, perquè ens quedarà més fina.
0: Quedarà
1: més amorosa.
0: Molt bé.
1: Llavors agafarem les patates i els tallarem rodones. Si tenim una mandolina, va més bé.
0: Què és una mandolina?
1: Allò de tallar la patata.
0: Sí.
1: La mandolina, perquè ens quedaran totes del mateix gruix. Si no, ho fem a mà. Tallades rodonetes.
0: I han de ser, per això, primes.
1: Primetes. Molt primes, no, perquè no es trenquin, però molt gruixudes tampoc. I llavors comptarem 2 patates, o 3 patates per cada un. O sigui que són 3, 6, 9 trossos per cada un. Agafarem una paella tradicional de sempre i els afregirem. Però no els hem de deixar enrossir. Els hem de fregir que ens quedin tubetes.
0: Deixar-los al puntet.
1: Els punxes una mica amb un forquill i veus, i llavors els poses en un paper absorbent i els atens allà separades. Com els has fregit totes, agafes i amb un a cada una i poses una cullerada d'aquest farcit que tenim fet, i la tapem amb l'altre tros. I el cantó de la patata amb el dit ho premem una mica perquè no ens surti el farcit.
0: I
1: llavors els enfarinarem amb farina blanca normal.
0: Molt de cuidado perquè no ens surti el de dintre.
1: No, si ho fas així, ja no surt. Els enfarinarem i els passarem per rovell d'ou. Només el rovell. La clara Ai, perdó, només la clara, el rovell no.
0: Ah,
1: el
0: rovell, va, la rovell, sí, va
1: només bé. Les clares.
0: Molt bé.
1: I llavors els afregirem. I és com, amb la clara, és el que fa que selli tot el cantó.
0: Ah,
1: saps?
0: Està
1: I
0: bé.
1: I el fregir-la, la clara, no deixa que se'n vagi la carn.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I ho farem, ho podríem fer també amb ou tot l'ou, com fem la carn rebossada. Però si ho fem només amb la clara, queda més bé.
0: Val, molt bé.
1: I llavors aquests rovells els guardeu per fer una truita, per fer una crema catalana, o l'endemà si feu una truita i poseu un ou i aquest rovell no ho llencem mai res, perquè això és boníssim. I llavors, doncs, en el costat, què hi posarem? Per decorar hi posarem una mica d'enciam. Un enciam de calor, sí. de colors, o uns espàrrecs verds a la planxa, però jo hi posaria una mica d'enciam. Queda molt bo l'enciam amb la patata, amb l'amanida.
0: Deu equipar això, eh?
1: Sí, sí.
0: Ah, a veure, perquè
1: sembla llavors
0: que
1: jo faria tres talls per cada un, perquè llavors això pot ser... Poder un plat únic, un plat únic poder una mica, depèn d'aquí, una mica just, però jo perfecte amb un plat únic, eh?
0: Molt bé, molt bé. Jo havia provat aquesta que diuen patata d'Olot,
1: sí.
0: Jo diuen, perquè parlo d'un lloc, d'un restaurant determinat, que agafaven la patata, però sencera, feien com un forat.
1: Sí.
0: Et sona això?
1: Bueno, però aquelles són les patates bomba.
0: Ah, en diuen patates bomba.
1: Aquelles que fan...
0: Els van vendre com a patates d'Olot.
1: La patata d'Olot es fa així.
0: Va.
1: Es fa perquè si tu vas en botigues i en venen, perquè en venen a molts puestos,
0: sí.
1: I la venen congelada també, i la venen... Doncs sempre és així, dues patates ajuntades i rebossades.
0: Ai, molt bé, molt bé.
1: Sempre la patata d'Olot i de la Déu, que ells es van fer famosos amb la patata, perquè ells diuen la patata de la Déu, que és el seu restaurant.
0: Sí.
1: Doncs és així.
0: Molt bé. Esclar, doncs jo la que havia provat i ens van vendre com a patata d'Olot era aquesta, que esclar, era foradar-la, emplenar-la, amb la carn picada aquesta, i bueno, a mi no me va agradar, la veritat. Jo suposo que sí, deuen ser molt més gustoses i bones.
1: Però era foradada o era partida pel mig?
0: No, que si foradada. Fessin, saps, foradada.
1: Un forat gruixut.
0: I a dintre, doncs, hi posaven
1: i
0: això.
1: I la carn.
0: Vinga, Joan, anem molt a repetir bé. Els ingredients d'aquestes
1: doncs,
0: patates.
1: A veure si ens atrevim a fer-los, i si no, aquest cap de setmana ja tenim plan.
0: Molt bé.
1: Ens anem cap a Olot a menjar-los.
0: Bueno, i a més, seguim tots els consells dels punts on te podem anar.
1: Exacte.
0: I agafar els bastons, no els cavalls, no, els bastons.
1: Bastons i caminar primer, sí. Primer hem d'agafar gana, per
0: exactament.
1: Poder dinar bé.
0: Vinga.
1: Bueno, doncs aquestes patates d'Olot, per quatre persones sempre, són els 600 grams de carn barrejada, pollastre, vedella i porc.
0: Deu pollastre tota una petxuga, Joana?
1: No, que faci cinc, entre

0: dic de la varietat Canavec perquè queda molt bé aquesta varietat, perquè si és la Mona Lisa es desfà una mica massa i per això no aniria tan bé.
1: Aquest tipus de patata també va molt bé per fer patates fregides?
0: També, també. La Canavec per fer patates fregides també, perquè queda molt cruixent. Perquè la patata fregida, com l'has tornat a fregir, que té dos processos, queda molt cruixent. Una ceba, les dues cullerades de tomàquet o tres, depèn, un bon raig de birranci, l'oli, sal, pebre, les dues clares d'ou i la farina, per enfarinar-ho. I ja està. I llavors hi posarem una mica d'enciam, o d'aquest de colors, o el que us agradi. O el llarg, o el que us agradi.
1: Això podria ser com un plat únic, i abans que hi faries un vermutet, tu?
0: Sí, jo el vermutet, sí, sempre. O davant... A vegades un consomé, també, ara aquest temps.
1: Ah, sí, també.
0: Ara
1: també.
0: Aquest temps que ja ve bé, tot això, perquè ja sembla que el temps canviarà, un consomé i aquestes patates i és plàndid,
1: Molt bé, Joana, doncs ha agafat bona nota d'aquestes patates realment d'Olot, d'una bona casa, d'un bon restaurant.
0: Del restaurant l'Adeu,
1: I bé, ja tenim un projecte que, bueno, la Joana ja ens aposta ja per anar a indrets, i a més un bon àpat.
0: Un bon àpat.
1: Això és important. Gràcies, Joana, fins la propera setmana.
0: Adéu-siau, bon dia. Propera, adéu.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM.
4: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: I bé, doncs anar agafant-nos ja ara sí a la recta final d'aquest magazín dels matins, l'Ara i aquí. Doncs tenim sempre aquests professionals que ens aporten doncs informació o temàtiques doncs que ens poden ajudar en el dia a dia i al moment al moment. Avui tenim la psicòloga, la Sílvia Matas. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Bé, no?
1: Molt bé, sí.
0: Tardor, tardor. Tu ja veig de tardor, eh? Portes unes arracades molt maques, eh?
1: De color de tardor, però res més. Màniga curta encara i sentint calor.
0: Sí. Sort que ens fa una miqueta de pluja, que ens dona una mica de respir, eh?
1: Sí, ja toca, sí.
0: Vinga, doncs ja som a la tardor i els dies s'escurcen, tenim menys hores de llum, comencen a baixar les temperatures una mica i gairebé sense adonar-nos també ens canviem els nostres ritmes. Hi ha persones que esperen aquesta època amb ganes, que gaudeixen de tornar a la rutina i d'un ritme més tranquil, però n'hi ha d'altres que aquests dies comencen a notar més cansament, menys energia, una certa apatia i fins i tot un estat d'ànim més baix. Però realment ens afecta psicològicament el canvi d'estació? És la falta de llum? És el retorn a la rutina? És una qüestió biològica o també intervé la manera com vivim i interpretem aquesta època de l'any? La Sílvia tot això ens ho desenvoluparà i per entendre una miqueta més doncs, el que fa la tardor i que ens pot remoure i també afectar. Sílvia, comencem, doncs. Sí?
1: Sí, endavant.
0: Realment la tardor ens pot afectar psicològicament, no? És una mica de tòpic, això.
1: És una mica d'ambdues coses.
0: Ah, molt bé.
1: Ens pot afectar, i tant, però també hi ha un tòpic al darrere, i a més és un tòpic molt antic, i això també ens afecta. Uh-huh. Vull dir que tot té la seva influència en les persones, i això és una mica el que hem de tenir present.
0: Sembla mentida, però cada canvi d'estació passa, tot això?
1: Sí, però no sempre igual. Ah. I és més, no canvia només amb les estacions, sinó que a vegades canvia doncs, amb el clima només, o inclús amb la lluna. Bueno, la natura ens afecta. Uh-huh. Però sí que és cert que el canvi cap a la tardor és, com dèiem, bastant tòpic, de que a molta gent afecta amb més tristesa, amb un estat d'ànim més baix, i això és una cosa que val la pena repassar, mm-hmm. perquè no ha de ser ben bé així, no té per què ser així.
0: No té per què ser, però no sembla mentida que estem tan lligats a la natura, eh? De quina manera, doncs, en el cos ho sent tan tot plegat, eh?
1: El cos ho sent, però també ja dic, a la ment tenim a vegades aquella frase de la tardor ens posa tristos. Uh-huh. I això és una cosa que també a vegades el cervell s'ho creu i només el fet que vingui la tardor ja recordem aquesta frase i tenim doncs, la sensació de que la tardor entristeix. Uh-huh. Llavors aquí és on hem de fer la diferència perquè és molt més complex. Uh-huh. No hi ha una manera correcta o incorrecta de sentir la tardor, cada persona. És un món.
0: Sí.
1: I cal tenir en compte doncs, que hi ha part d'aquest tòpic, però com que no ens l'hem de creure del tot, depèn també de nosaltres com estem, de nosaltres com ens ho agafem, de nosaltres com ens sentim al uh-huh. respecte de la vida nostra, personal, i del que passa a la natura, del que passa a l'entorn.
0: Uh-huh. I si dit aquesta paraula de ritmes circadians, què és això? Explica'ns una mica, Sergi.
1: Seria semblant un rellotge. Ah. Seria semblant al nostre rellotge intern. Aquest rellotge intern és una mica independent, va una mica a la seva, i quan s'acostuma està molt influenciat per la llum i per la foscor.
0: Ah.
1: Llavors això té molt a veure també amb les 24 hores del dia. Durant aquí, en el lloc on vivim, estem acostumats a les hores de llum, estem desperts, estem actius, i a les hores de foscor dormim. Però clar, no sempre és així, no a tots els països és així, no totes les persones ho fan així,
0: clar.
1: Perquè hi ha gent que treballa de nit,
0: sí,
1: i hi ha gent que no pot dormir si hi ha claror a l'habitació. Uh-huh. Per exemple, soc de les que dormo amb la finestra ben oberta, però no tothom pot agafar el son quan hi ha claror. Llavors, aquest rellotge biològic és molt personal i ja dic que va lligat molt als hàbits, però sobretot a l'efecte de la llum i de la foscor en aquests hàbits personals.
0: Mm-hmm. Ens ho hem de creure tot això doncs, que tots anem dient, ara ve la tardor, ara sí que aquests dies així em fan posar més tristos, que si farà una mica de vent o set, tot això ens ho hem de més o menys creure, o com podem fer-ho per posar-ho en el lloc correcte?
1: Clar, si fos una cosa científicament comprovada, no tindríem més remei que creure-ho.
0: Clar.
1: però de moment és una cosa que és una barreja, una cosa molt complexa, una barreja de lo que s'ha dit, d'aquesta cultura, d'aquest tòpic que dèiem abans, i de l'estat personal de cadascú. Llavors, creure-ho, jo penso que no, jo penso que és molt relatiu. Tu has de sentir-te com estàs tu en aquest moment de vida. No perquè ve la tardor has d'estar pitjor. Llavors, penso que si tu vas repetint aquesta frase, o la vas dient, o la vas explicant, te l'acabes creient, i el cervell també s'ho creu, i segurament estaràs més trista, estaràs més decaiguda. Però si no, si realment analitzes la vida sense tenir en compte la tardor o l'estiu o l'hivern, pots ser feliç i estar bé en qualsevol època de l'any.
0: Hi ha persones que adoro, jo també, la tardor, i d'altres que tot això ho porten fatal. Bé, el cervell ho associa tot durant aquesta època, perquè és clar, és allò que veus les fulles d'un color determinat i dius, ai, que maco, preciós, després veus que cauen, quina pena, no? I bé, de tot això, aquella olor que a vegades comença a ploure, dius, quina olor més bona, que fa temps que no sentim totes aquestes sensacions.
1: De fet, ens hauria d'agradar tot. Ens hauria d'agradar l'estiu, ens hauria d'agradar la tardor, l'hivern i qualsevol lloc i moment de la nostra vida. Llavors és força injust que no estiguis prou bé per una cosa que és natural i que és un cicle de vida. Llavors el fet de que el significat de la tardor tingui un efecte en nosaltres negatiu, ja dic que és injust, no hauria de ser així, perquè ja hi ha prou coses en la vida, quan venen, que sí que són motius clars per fer-nos estar més decaiguts. Però no hauria de ser la tardor. El que passa que el nostre cos, la nostra ment, com dèiem abans, aquest cicle, aquest rellotge biològic, inclús el nostre cervell, són molt delicats i molt sensibles.
0: Estènia, aquesta paraula que es parla d'estènia, què és exactament l'estènia? I s'aplica més que tot a l'estènia tardorenca? O també hi ha estènia a la primavera? Sí. O com va això?
1: L'estènia és un típic estat de decaïment. Que bon, sembla que estàs més cansat, això, més decaigut en general. Però l'estènia la podem passar en qualsevol època de l'any, o inclús quan estem en una època d'exàmens, els estudiants,
0: també
1: que gasta més energia, o una època de canvi de feina, una època de duresa. Llavors, no ha d'anar lligada a l'estació, però sí que sol anar-hi, perquè l'estació a vegades comporta doncs, aquest canvi de ritme biològic i pot provocar una baixada de defenses, una baixada inclús de vitamines o uns hàbits diferents. Llavors es parla d'estènia primaveral, normalment, o d'estènia a la tardor.
0: Val. Principalment és aquestes dues estacions de l'any les que doncs, és més present, l'estènia?
1: Sí. Jo no sóc gaire experta en tot el que és aquest canvi biològic, aquest canvi de la natura, però sí en quant a psicologia. Hi ha molt de lligam en què a l'estiu tots tenim present que és una època bonica, alegre, de més sol, i a l'hivern doncs, hi ha aquella màgia del Nadal i del mal temps que estàs a casa amb la fred. Llavors, tot això també va lligat, No és només la llum i l'entorn, sinó que la ment té lligams, té associacions que fan que a la tardor siguin una mica més pessimistes i a la primavera hi hagi una mica de rebombori. És diferent, perquè el rebombori és un altre, la primavera, però també afecta molt psicològicament.
0: Ens podem, com si diguéssim, salvaguardar amb algun tipus d'infusions o algun tipus de moviment humà durant aquesta època? Perquè, és clar, això de l'estènia ve quasi lligat amb una depressió i tot això comporta que, bueno, és important, és important.
1: Aquí hauríem de fer una gran distinció, l'estènia com a tal seria un trastorn molt lleu, seria un trastorn afectiu lligat amb l'estació o amb la situació personal. És d'aquells baixons de vida que tenim tots.
0: Sí.
1: Llavors no hi ha una patologia, sinó que hi ha una baixada. Ens podem cuidar, evidentment, com totes les baixades. I aquí podríem anomenar un munt de coses, les que anomenem sempre, per qualsevol estat que no sigui l'adequat. Una tristesa, ja dic, un moment de baixón, i aquí intervé molt tot el que hi ha hormonal amb el cervell, tot el que hi ha d'hàbits quotidians, però tant amb aquesta estènia que anomenem ara, com en qualsevol baixón de vida. I aquí ja saps que sempre parlem d'esport, de sociabilitzar, de motivar-te fent activitats, d'alimentació correcta i un llarg una llarga llista de coses que ens poden ajudar. Llavors, si notem una mica d'astènia, triem el que ens vagi bé fer de tota aquesta llista que hi ha.
0: I si decideixes durant l'astènia quedar-te sol, incomunicat?
1: A veure, aquest és...
0: Amb ganes de sensació de plorar, fer aquests passos que tu recomanes, és difícil, eh?
1: És difícil. És difícil, i aquest és un tema que dilluns, precisament, quan estàvem amb el grup de Tocs de Psico, en parlàvem, perquè hi havia una noia que ens deia que necessita també moltes estones d'estar sola i de fer introspecció. I tots coincidíem en què costa, però que també és saludable estar a estones, una persona sola, en pau amb si mateixa, fent una mica d'introspecció. Això també hi ha de ser. I què passa? Que a vegades això no es pot fer perquè acabes de seguida plorant o angoixant-te. I aquí és on s'ha d'aprendre. S'ha d'aprendre a poder estar, a poder tenir estones de jo estic sol, jo no moc de casa i aquesta estona és per mi i prou. Si ho fas massa assíduament i d'una manera que gairebé no és voluntària sinó necessària i això va in crescendo, aquí és quan has d'alertar-te. Perquè sociabilitzar, estar motivat, fer coses i tenir il·lusions és teràpia pura. Llavors has de vigilar una mica de que no hi hagi un desequilibri.
0: En aquest cas, totes aquestes sessions que fa Sílvia a la biblioteca,
1: a l'associació de dones,
0: doncs poden servir molt amb una persona doncs, que se trobi en aquesta situació, perquè en allà doncs, estàs amb persones que potser tenen la mateixa problemàtica que un mateix i amb el teu suport psicològic doncs, potser surten una mica més aliviats, no?
1: És una estona que s'està convertint en molt màgica. La veritat és que és un ratet cada dilluns, fins ara ho fem només els dilluns, i cada vegada el grup és més gran, i el que me n'he adonat és de que no és una feina meva i prou, que això ja podria ser així, però és una mica pretensiós. El que faig és introduir un tema, moltes vegades també el consensuem, i cada setmana parlem d'un aspecte relacionat amb la psicologia, però cadascú aporta. Llavors és molt interessant perquè no és una xerrada que jo vaig allà i jo dic i jo informo i faig de mestre. No. Traiem el tema i ho porto unes bases formals, unes bases psicològiques escrites i quan cal les llegeixo, però llavors surt doncs, l'experiència de cadascú o el que cadascú vol aportar, ho analitzem i anem una mica doncs, treballant aquella eina per entendre ben bé de què ens pot servir. I està resultant... Ara em sap greu que estic a la ràdio, sembla que faci propaganda.
0: No. Bueno, però... Jo t'ho he tret perquè estem parlant d'un tema molt important i també hem d'anar donant camins a l'audiència, no? De com poden més aviat aliviar-ho, no? I estem parlant d'això.
1: Potser és un tema més conegut, és un tema més treballat, més sabut, però a vegades parlem de temes no tan sabuts, parlem de temes doncs, que a mi m'agrada, d'actualitat molt psicològica i d'eines més noves, i també m'agrada que la gent les conegui. Vull dir que és una barreja, però ja dic, aquest dilluns vam parlar de la tardor també, a demanda del grup, i van sortir moltes coses interessants, perquè cadascú explicava una mica quina eina fa servir o quines eines fa servir per estar millor en una època doncs, de decaïment com podria ser la tardor.
0: Adaptar-nos amb aquest canvi, jo ja t'he posat que hi tens que tenir un esforç psicològic i em veig que aquest suport amb aquest tipus de trobades es pot trobar, però si una persona no té doncs, la possibilitat doncs, de vindre amb aquestes trobades, un sol pot solucionar-s'ho o sempre necessita com una miqueta més d'opinió d'equip, de ser un tipus de grup, un fet grupal que potser ha de ser més fàcil.
1: Això és com tot. Quan ho aprens, pots fer-ho, evidentment, amb grup, pots treballar-ho amb els companys, els amics, una xerrada, anem a fer un cafè i ho parlem, o pots estar tu, sol, sola, i fer una mica d'introspecció, com dèiem abans. Si jo noto que tinc menys energia, que faig menys coses, que surto menys, que tinc menys estímuls agradables, que em sento apagada, m'he d'escoltar. No puc ignorar-ho, o no hauria d'ignorar-ho. És el moment en què si jo sento alguna d'aquestes emocions que no m'estan aportant res gaire positiu, i ho noto, he de veure-ho. Un cop ho veig, de seguida he de buscar la meva fórmula personal. Què és el que a mi em va bé fer quan estic així? I si és una pràctica que la vas fent habitualment, ja surt, ja és fàcil. Perquè anem a posar un exemple, doncs, a mi em va bé fer esport. I ara em passa tot això i precisament no estic fent gaire esport. Doncs, de seguida puc entendre que segurament si faig esport, o l'alimentació, que aquí tenim a la Joana, l'alimentació és vital. Si jo noto que em passa alguna d'aquestes coses, que hi ha un estat d'apatia, un estat de tristesa, o de baixón, jo he de vigilar i he de saber quina eina m'anirà bé. I això no és una cosa que jo aconselli fer-la en aquell moment, aconsello tenir-la ja pensada i escoltar-te. Si jo no em conec i no m'escolto, sí que llavors, com dius tu, necessitaré segur l'ajuda d'un altre. Però si jo tinc l'hàbit d'escoltar-me mica en mica i no tardaré gaire, en la vida sempre aniré sabent què és el que em convé canviar per estar bé.
0: Ens hem de permetre doncs baixar el ritme de tot.
1: Sí.
0: I arriba a no fer res, imagina't.
1: Sí.
0: Ja t'ho poso tot ben posat.
1: M'ho poses bé, per dir una de les meves paraules preferides, que ja saps que badar és un dels verbs que més m'agrada. En el seu dia el vaig sentir en una xerrada del David Bueno, que és un gran neurocientífic, que en educació ens agrada molt, i va insistir en que havíem de badar. Que estones havíem, literalment, d'estar badant, sense fer res. No podem no pensar en res, perquè això és molt difícil, però aquell típic badà, en castellà diem me quedo empanada, m'he quedat en bàbia. Aquest verb és molt important i és parar el ritme, parar el cervell, un ratet. I això és molt, molt útil, molt necessari.
0: Com parem, es podem reajustar nosaltres mateixos, coses noves, potser... en fent-se preguntes a nosaltres mateixos, per exemple, dir-te tu mateix què necessito jo. Això ha de ser molt difícil també,
1: Sí, això ja és el que us deia abans, Això ja és, realment, jo noto que tinc un entrebanc, una època de baixón, i faig la reflexió i jo mateixa busco la manera de sanar-me. Però podem no fer això, sinó senzillament parar, i podem parar 2 minuts, 5 minuts.
0: Parar i badar. Aquesta paraula de badar m'agrada,
1: Per això la dic.
0: La vaig aplicar aquest altre dia.
1: Perquè no passa res si badem. Però és molt, perquè el teu cervell està baixant les revolucions, està baixant el cortisol. Què vol dir això? Doncs que t'està donant un instant de calma, de pausa, que després et permetrà pensar, reflexionar, decidir. Però clar, si no fas aquests parons, la màquina potser peta, Si no pares.
0: Clar. Pues potser com ja tens necessitat d'anar doncs amb un ens superior com un psiquiatre i començar-te a medicar i començar...
1: Això seria potser... ja quan pues realment portes molt i molt i molt de temps sense parar mai, sense reflexionar, sense saber que tu pots sanar-te. Llavors, quan una persona està molt apurada, ha d'anar al metge. Però això és com amb tot. Vas al dentista, vas al traumatòleg, vas al metge de capçalera, quan realment veus que no tens més eines conegudes i vas a demanar ajuda. I això també és saníssim, això també és bo, però l'avantatge és que de l'ajuda que t'ofereixen tu també pots aprendre quines coses pots incorporar als teus hàbits.
0: I també, també ha de ser molt important esforçar-te molt, perquè l'esforç per fer ja en vegades un pas endavant amb tot el que seria bo, no? que ja ens sortís. Mira, a veure, per mi m'aniria bé això, però ja en vegades que encara que pensessis això, costa molt fer el primer pas de dir, vinga, va.
1: Sí, però com bé dius tu, sol costar molt fer el primer pas, perquè si costés sempre, seria una cosa molt complicada, perquè patiríem molt. Llavors, els humans tenim un funcionament que és meravellós i que ens permet crear hàbits, com ja deia abans. Llavors, aquests hàbits, a vegades, són difícils de començar tant a aprendre com a practicar. Però això és una cosa que ja dic, el nostre cos i la nostra ment converteix en un hàbit quotidià si anem sent persistents. Parlen de 21 dies. Parlen de que un hàbit es crea al cap de 21 dies. Llavors, sí o sí, la persona no ha de fer tant d'esforç a la mida que va practicant, si no seria un calvari.
0: I tant. Sílvia, haurem d'anar acabant. I has parlat d'aliments. En aquest cas, doncs, a aquesta època, hi ha algun aliment que ens pugui donar, a banda de fer unes trobades i tot el que hem anat comentant, que ens pugui ajudar i afavorir, doncs, poder, doncs, sortir d'aquest estat com de mitja depressió?
1: Aquí hi ha dues coses que jo m'agradaria esmentar. Una és que cada persona sap el que li va bé i el que no de l'alimentació. No tothom té la mateixa tolerància o la mateixa digestió amb tots els aliments. Això s'ha de vigilar. I l'altra és que sigui tot el més natural possible. Com sempre. És que aquest consell és una cosa de lògica. Estem acostumats a que l'alimentació processada és molt maca, entra molt pels ulls, però tot el processat ens ho hem de mirar bé, amb cura. Llavors jo aconsellaria, i a més ara, sempre, però ara, clar, vas al mercat, i el que deies tu, els colors, tota la verdura que hi ha, tot és molt atractiu. Llavors jo aconsellaria una alimentació el més naturable possible, com sempre, quan estàs de baixant.
0: Castanyes, moniatos,
1: tot
0: això.
1: Sí, i amb una cuina, ja dic, si en saps, tan elaborada com diu la Joana, però si no, doncs mira, senzilla, però també sempre amb alimentació natural, amb productes de la terra, poder ser, i de l'època també, que sàpigues que són productes que en aquesta època és quan es cultiven i estan en els mercats a l'abast de tothom.
0: Dues paraules finals per superar aquesta tardor, doncs, que ens proporciona, doncs, tot aquest moviment psicològic i personal.
1: Et torno al principi. Ull a que no ens ho creiem tot. Per mi seria important.
0: Gràcies, Sílvia.
1: No, res. Un plaer.
0: Psicòloga que ens ve explicant-nos i que la teniu a l'abast, doncs, en el Casal de la Dona, cada dilluns al matí.
1: Sí, fem moltes xerrades, també els diumenges. Ara tenim ja preparada la programació, que serà...
0: Fantàstica.
1: Aquest any serà fantàstica.
0: Gràcies, Sílvia. Fins la propera.
1: A vosaltres.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Gràcies, adéu.
2: Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava, i s'emmarca sota la campanya A la pica ni pica a Tordera, l'oli es recicla. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
4: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
3: Avui es farà una xerrada per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. En parlava Marià Vilageliu, president de l'entitat.
5: A Pau Casals me'l coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes. Tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
3: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Nati Pobilles, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
6: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
3: Carla Sanz trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer cada dia en el moment en què arriba a retirar-se.
7: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
3: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Ho valorava tot plegat l'entrenador Òscar Pavón.
8: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no?
3: Parlem del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
9: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà, com a molt, lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima, amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec, després anirà millorant.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
3: A Ràdio Tordera.
11: A Ràdio Tordera. Tordera.
3: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, dimarts 29 de setembre. Benvinguts un dia més aquí en el Show dels Esports. Jo sóc en Jordi Durant. Gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre amb un dia marcat per les pluges. Més val quedar-se a casa, posar la ràdio i escoltar el Show dels Esports, que avui tenim moltes novetats. Anem a repassar tot el que tindrem en el dia d'avui, perquè sembla ser que també repassarem gran part de l'actualitat general, tot i estar amb aturada de seleccions. Vinga, va, som-hi, anem a començar.

Vinga, va, anem a explicar què tindrem en el dia d'avui. I és que avui, com cada dimarts, toca repassar l'actualitat del futbol i de l'esport en l'àmbit general. Amb en Pau Serrano el tindrem aquí, al meu cantó, en els estudis de Ràdio Tordera, doncs, per repassar tota aquesta actualitat, que ara també ens posarem en l'ordre del dia, però amb un dia marcat també, ostres, per la, totes aquestes aturades de selecció tan eterna que s'està fent. A veure quan acabarà i a veure com arribaran tots els jugadors, perquè ja comença a atacar el virus FIFA tant al Barça com en el Madrid. Per tant, haurem d'estar pendents de com evoluciona tot plegat i a veure què ens porta en Pau en el dia d'avui, a veure si tenim alguna altra sorpreseta. Amb una setmana que també us hem d'anunciar moltes novetats, però que possiblement us ho expliqui demà amb un programa també doncs, especial, perquè, com sabeu, els dimecres toquen entrevistes i demà coneixereu una nova veu de l'esport torderenc que ha aterrat aquesta temporada i us explicarem també els motius i les novetats que hi haurà durant el llarg de l'any. Tot això ho tindreu demà. Avui, primer de tot, anem a centrar-nos amb en Pau Serrano, anem a conèixer abans l'actualitat de Tordarenca i després la general que ens ajudarà a entrar amb continguts. Vinga, va, el show només ha fet que començar. Endavant!

Com sabeu, aquest cap de setmana hi ha hagut l'assemblea ordinària de socis de la penya barcelonista, on en principi hi haurien eleccions, però us hem de comentar que les han ajornat fins al 27 de novembre. A l'assemblea es va rebutjar l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva demissió i la de la Junta per concórrer a nous comicis. L'esperada assemblea de la penya barcelonista de Tordera, que venia presidida per una profunda divisió interna a l'entitat, va certificar aquest diumenge un canvi de rumb respecte al que estava previst inicialment. Tot i que l'ordre del dia original contemplava la celebració d'eleccions per renovar els càrrecs, finalment els comicis no es van dur a terme i han quedat oficialment convocats per al proper 27 de novembre. La sessió va arrencar amb un intens debat, on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts a l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien, concretament, a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir amb aquest requisit de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria de socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous temes del debat. El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral fins a finals de novembre, l'actual junta directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc. Aquest pas formal s'ha executat per permetre que tots ells es puguin presentar com a candidats a les properes eleccions amb totals garanties. Mentrestant, i per tal de garantir el funcionament ordinari i la neutralitat del procés, s'establirà una junta gestora fins al dia de les votacions. Més enllà del conflicte electoral, l'assemblea va poder complir amb els seus tràmits econòmics. La massa social va donar llum verd a l'aprovació dels pressupostos, avalant tant l'estat de comptes corresponent a l'exercici de l'any 2025 com el pressupost previst per aquest any 2026. D'aquí, doncs, dos mesos hi hauran aquestes eleccions a la presidència de la penya barcelonista i esperem que aquí en el Show dels Esports, a mesura que vagi passant el temps, doncs també pugueu tenir una mica els dos punts de vista. Aquest cop sí que ho intentarem per veure què proposa cadascú i també doncs, perquè els socis i sòcies es puguin decidir per veure qui serà el futur de la penya. Això és el que parlem a l'actualitat local del dia d'avui. Anem a veure què ens presenta l'actualitat d'àmbit general. Som-hi!

Vinga, anem a escoltar la primera notícia d'aquesta... Bé, per actualitzar-nos amb temes generals, i és que compta, i ha sonat l'alarma a Camp Blaugrana amb Rafinha, que ha estat substituït en Brasil per unes molèsties. El davanter del Barça, que estrenava capitania i havia marcat un gol de penal de banda australià, ha sentit dolor a la cuixa dreta. Inquietants notícies per al Barça. Rafinha ha hagut de ser substituït al descans en el segon amistós al que Brasil ha disputat davant d'Austràlia en aquesta aturada internacional, que ha acabat amb un triomf de 2-4. El davanter del Barça, que havia marcat de penal a l'últim minut de la primera part, ha notat unes molèsties a la cuixa dreta i, segons Globo Esport, ha obligat a Carlo Ancelotti a deixar-lo al vestidor i reemplaçar-lo per l'Endrick. La Confederació Brasileira de Futbol ha confirmat aquest que l'extrem, però encara no ha revelat l'abast real. Rafinha, que ja va patir contratemps físics amb la seva selecció a la primera parada de la campanya passada, havia tornat a sortir l'11 titular després del primer amistós davant d'Austràlia, que va completar i que va acabar amb una igualtat de marcador 1-1. Aquesta vegada, Rafinha va saltar el camp des de l'inici amb el braçalet de capità i el mateix rol que el Barça, jugant de punta com a home més avançat. El Blaugrana va celebrar el seu nou paper amb la Canarinha amb un gol de penal als darrers instants de la primera meitat. Feia un any i mig que no celebrava un gol amb la selecció. Ha arribat al segon amistós d'una gira que l'ha obligat a fer uns desplaçaments de 40.000 quilòmetres. El golejador porta amb el Barça un inici golejador invencible amb 14 gols a 8 partits. Aquest contratemps, si es confirma, perquè Ancelotti no ha comentat res a la roda de premsa posterior, el privaria de disputar la següent trobada del Brasil, que està programada per al proper dissabte 3 i que enfrontaria els brasilers amb la selecció de l'Índia i Calcuta, a Calcuta. Rafinha ha patit dues lesions recents amb la selecció brasilera. Al març del 26, durant l'amistós contra França, va haver d'abandonar el partit per molèsties a la part posterior de la cuixa dreta i les proves van confirmar una lesió muscular per la qual va ser desconvocat. Més tard, al juny, va tornar a lesionar-se al Mundial durant el partit contra Haití, aquesta vegada d'una lesió a la regió posterior de la cuixa dreta. Brasil va confirmar el diagnòstic i va decidir mantenir-lo al grup, sota tractament intensiu, encara que es va perdre les trobades següents. Per tant, Rafinha s'ha lesionat 3 vegades ja a la cuixa dreta i haurà de mirar a la selecció brasilera si el fa jugar o no. Per exemple, Eric García va notar unes molèsties, ha tornat allà a Barcelona. Mbappé va notar unes molèsties i també va tornar cap a Madrid. Per tant, haurà de mirar què fa a Brasil amb el seu davanter estrella, que estrena el dorsal número 10 després de que Neymar deixés la selecció. Anem a llegir la següent notícia, també relacionada amb el Barça.

Parlem del Barça i parlem de la directiva, perquè el director general del Barça deixa el club. Segons va informar el diari Ara i va poder confirmar Mundo Deportivo, Manel de Río ja ha comunicat la seva decisió al president Joan Laporta i aquest dilluns es va acomiadar del comitè de direcció. Manel del Río, director general del Futbol Club Barcelona, abandonarà el club blaugrana a finals d'aquest mes. La notícia ha estat avançada pel diari Ara i l'ha pogut confirmar el Mundo Deportivo. Del Río va comunicar la seva decisió al president Joan Laporta i aquest dilluns es va acomiadar del comitè de direcció. Segons fons del club blaugrana, la sortida ha estat pactada de mutu acord i se li reconeix la seva gran feina feta durant els 5 anys que porta el club. Últim càrrec, ocupant el càrrec de director general i anteriorment com a director financer. Les mateixes fonts indiquen que aquest diari que el càrrec del director general quedarà ara vacant i serà Sergio Serrano fins ara al Banc Sabadell que assumirà la nova direcció financera en lloc de Marcel Ramírez. Destaquen que Serrano va treballar amb encert a l'entitat bancària durant els anys més complicats de la crisi financera i ara comandarà la nova etapa al Barça. Del Río va assumir el càrrec de director general al setembre de 2025, després de més de 3 anys sent el CEO del club, després de la renúncia de Ferran Reverter al cap de pocs mesos d'arribar al club en el segon mandat de Laporta. Manel del Río deixa el club just quan el Barça havia recuperat el fair play financer de la Lliga, encara que amb la necessitat del club de demanar un altre préstec de 300 milions per completar les obres de l'Espai Barça, que va ser aprovat pels socis compromissaris la passada assemblea. Unes obres de l'Spotify Camp Nou que, bé, us explicarem aquí totes les novetats. S'han desvetllat les imatges inèdites dels treballs durant l'aturada de seleccions que s'està treballant per l'estructura de la coberta i és que està gairebé acabada. L'obertura dels joguers VIPs al lateral es preveu al març i diumenge ja hi haurà 4 files de butaques VIPs en el clàssic del Barça femení. Encara queda molt, però cada vegada menys perquè l'Spotify Camp Nou estigui acabat el 2028 amb 104.600 localitats per acollir el 2029 la gran final de la Champions League i el 2030 els partits del Mundial amb el somni de la gran final per al Futbol Club Barcelona. Hi ha una parada de Lliga, però les obres no descansen en el Coliseu Blaugrana. Ho va poder comprovar de primera mà els companys del Mundo Deportivo amb una visita exclusiva descobrint l'evolució dels treballs a les zones on Camp Mitjà havia pogut entrar fins a ahir mateix. Amb 1.500 operaris, el pic màxim es va superar als 3.000, tot continua avançant i Joan Centelles, director d'operacions del club, al capdavant. Encara no estan acabats i es preveu obrir el doble anell al març. Estem parlant d'aquests seients VIPs, al març del 27, abans del Big Lift de l'estiu. El total de 2 anells VIP ocuparà 33.000 metres quadrats. Els nous seients VIP per diumenge, i és que el club tindrà llestos els nous seients VIP aquest diumenge per al clàssic femení, després d'ampliar el nombre de files de 2 a 4. S'estan duent a terme els treballs, canviant els seients normals per a coixants. El clàssic masculí del 25 d'octubre hi donarà molts diners. La tercera graderia arribarà a la 27-28 i tot i que es va posar als seients, l'obertura de la tercera graderia no es farà fins a la tornada de Montjuïc després d'instal·lar la coberta. Només falta una peça per tancar, els 360 graus de l'anell de compressió que sostindrà la coberta. S'espera que la temperatura ambient baixi i sigui la concreta i l'estructura sigui assumir-ne la dilatació. En principi es farà la setmana vinent. Els seients de la lateral formaran l'escut del Barça a la part central. Els que ja estan a la primera i segona graderia es reciclaran per a la resta de la tercera de l'estadi, ja que no es volia deixar tant de temps només amb la meitat de l'escut. Els de la tribuna hi haurà el lema Més que un club i a Gol Nord i al Gol Sud seguirà amb el logotip de l'Spotify. La llotja presidencial, que va passar de 147 a 296 butaques, de les quals 50 són VIP, comptarà amb més superfície al seu interior, amb una sala superior per càtering, una sala de reunions i fins i tot una cuina per escalfar el menjar quan sigui el moment d'arribar de fora. Donaran l'accés a la tercera graderia amb ascensors i escales mecàniques. D'aquestes, ara en prova, les primeres en funcionar seran les que portaran al museu. I és que 10 nuclis de comunicació tenen vertical. Els ascensors no estan aturats i funcionaran les 24 hores per detectar
errors tècnics. A la dreta del túnel de vestidors encara hi ha obres a la nova sala de premsa, però no és prioritària i potser no estarà acabada en aquest curs. Tindrà una capacitat per més de 200 persones amb un format auditori i cabines per traducció simultània. A dalt hi haurà més d'una sala de treball amb aules. Han passat de la segona a la tercera graderia, després estaran al costat de l'anell de compressió i quan estigui a la coberta s'hi col·locaran aquest focus d'il·luminació provisional. La tribuna de premsa itinerant i ara és el final de la segona graderia. Amb les obres de la coberta aniran al final de la tercera, però inicialment a banda de tribuna, mentre que s'acabarà el més gran. Aquestes són les novetats que tenim per part dels seients, per part de les obres del Barça. I abans de passar ja amb en Pau Serrano, anem a conèixer l'última novetat, i és que, com no, els dimarts sempre toca parlar de la pilota d'or.

I és que Monchi ha demanat disculpes per haver triat a Lamin com a pilota d'or. El director general de l'Espanyol es fa enrere perquè ha generat polèmica, va dir. Monchi ha demanat disculpes per haver demanat la pilota d'or a Lamin Yamal. El director general de l'Espanyol s'havia posicionat a favor del crac del Barça el passat dilluns a Sevilla, però va sorprendre fent-se enrere a la nit amb una entrevista al programa El Larguero de la SER. La pilota d'or avui he dit que li donaria la minya mal i he generat una miqueta de polèmica entre aficionats pericos. I bé, si algú s'ha molestat, demano disculpes. M'han preguntat si Harry Kane, anglès, Mbappé francès, i he optat per l'opció espanyola. Evidentment, com a perico, hauria d'haver triat qualsevol altre. No ho he dit amb maldat. Sé que el que significa i el... sé què significa el sentiment perico. No és que la tria de Monchi aixequés gaire polseguera a les xarxes en comparació amb altres antecedents de rivalitat, però Monchi va optar per rectificar en un to ben còmplice amb l'entrevistador. La veritat és que no tenia escapatòria, podia seguir per dia segur, perquè si hagués dit Kane o Mbappé, ara també em criticaríeu per no haver triat un futbolista espanyol. En conversa, Monchi va refermar la confiança en l'equip i en Manolo González per redreçar els mals resultats contra el Rayo Vallecano i l'Elx. A més, també va deixar clar que ha comprovat l'ambició dels aficionats del club, molt més gran del que pensava i amb ganes de deixar de patir amb aquesta mateixa temporada. I ara sí que sí, sense més dilació, anem a donar pas a en Pau Serrano, que si no se'ns fa tard, ja gairebé hem passat ja de les 8:20 de la nit. Vinga, va, anem a saber què ens porta en Pau en el dia d'avui.

0: Vinga, anem a començar. Ja el tenim per aquí. Tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Tordera en Pau Serrano per portar-nos tota l'actualitat del futbol a l'àmbit general. El saludem. Pau, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Com sempre, estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Ostres, ara ja, Pau, jo no sé tu, però jo desitjo que ja acabi l'aturada de selecció.
1: Estic igual que tu, la veritat. No puc aguantar una setmana sense veure el Barça.
0: No, i a més, en clau notícies, tampoc estem tinguent gaires coses, no? Vull dir, se'ns quedarà curteta la cosa. Espero que, com sempre, vull dir, al final acabarem fent un debat i acabarem fent mitja hora tu i jo aquí com si res, Però sí que és veritat, ostres, sense clubs es perd l'emoció. Ja no és allò que vull que arribi el cap de setmana perquè hi ha aquests partits. No sé ni quan juguen les seleccions, és que és com que no m'importen.
1: Totalment, estic igual que tu, però bueno, intentarem rascar alguna emoció en el que queda dels partits de seleccions.
0: Doncs vinga, Pau, anem a rascar aquesta informació, aquesta emoció. Què ens portes avui? Anem a començar ja pel primer tema, a veure si tenim a parlar.
1: Comencem, com sempre, amb els partits. Comencem amb el partit d'Espanya mateix, que guanya 2-3 a Anglaterra, remuntant. La veritat, un partit que als colers els agrada molt, degut al gol de Lamine Yamal, al gol de Gordon, al gol en pròpia de Cucurella. I em deixo algú més o no? No,
0: diria que no.
1: Un bon partit, la veritat, pels colers.
0: Sí, va ser un bon partit, cap lesionat, que això és molt bo. Pel Barça. Sí que és veritat que Eric va tenir les molèsties de l'escalfament, que anava a ser titular, però no, al final no va ser, va tornar a Barcelona i es va descartar, només eren molèsties, i això és magnífica. Aquesta notícia és magnífica, perquè així ja ens guardem a un jugador més i esperem que no es lesioni cap, perquè algun ja s'ha lesionat.
1: Sí.
0: Ho repassarem més endavant, suposo.
1: Sí.
0: Però bé, un partit de la selecció espanyola que va guanyar contra Anglaterra.
1: Sí.
0: I Anthony Gordon, ja el van veure parlant amb els jugadors del Barça, de la selecció espanyola. Ostres, està perfectament integrat a dins de la plantilla del Barça, i fins i tot no té cap problema de dir que Lamine Yamal mereix la pilota d'or quan un company seu de selecció com és Harry Kane.
1: Increïble.
0: També ha fet una temporada impressionant.
1: Una altra cosa que també m'ha deixat, que és molt bona pels colers, és que Ferran va fallar totes les ocasions que va tenir i una que va estar fora de joc que li van anul·lar el gol. Ferran, que també se'l va veure una mica més apagat, degut a que els jugadors del Barça, potser com era Pedri, el seu millor amic, ja no li donava tanta atenció i li donava atenció a altres jugadors, que potser vol dir que van perdent aquella xispa, aquella relació.
0: Sí, creus que realment han perdut la relació?
1: Jo crec que no, que això ho diu la premsa per ficar merda, però no.
0: Clar, jo també ho crec. Al final, els jugadors com aquests estan acostumats realment a que et pots fer molt amic d'algú, però
1: no
0: mai sabràs si aquell jugador i tu estareu sempre en el club.
1: Vull dir,
0: potser la vostra vida futbolística porta per molts camins, i aquest és el cas. Jo crec que sí que es continua portant. Òbviament, el no veure's cada dia també afecta, però que no crec que s'hagin enfadat ni res.
1: Clar, també comentava MVP Lamine Yamal. Continuem amb el partit de França, que guanya 1-0, més ben dit 0-1 a Suïssa, amb el gol i la lesió de Kylian Mbappé.
0: Un gol que va marcar, però just a la celebració ja es va començar a tocar la cama. Això sí que ho he vist, el partit òbviament no me'l vaig veure, però ja es va tocar la cama. Es parla de la lesió que li durarà el que és l'aturada de seleccions, i que podria estar pel primer o segon partit. Jo crec que al final és que no m'agrada dir que els jugadors menteixen, però és que a vegades tant de bo, i no perquè, ostres, no diré que sí en el Barça i que no en el Madrid, però és que els jugadors al final ostres, una Nations League o està competint per la Lliga i la Champions, m'entens? Al final
1: són diferències.
0: Tries, no estem parlant del Mundial. Si parlem del Mundial, mira, molts jugadors, i ja s'ha vist al llarg de la història, que forcen per poder arribar a un Mundial, com és també Lamine, que va arribar lesionat fins i tot al Mundial. Per tant, ostres, aquí també els jugadors noten qualsevol molèstia, i jo crec que ja ho aturen, intentant aturar-ho a temps. Jo crec que els jugadors ja són llestos per fer aquestes coses.
1: Sí, penso igual. Continuem amb Holanda, que aconsegueix l'empat a l'últim minut contra Alemanya. Aquí destacar un gran passe de Van Bommel. Un passe, no sé si el vas veure.
0: No.
1: No? Amb l'exterior, des de una miqueta bastant més abans del córner, la tira amb l'exterior de la cama dreta perquè Gakpo faci un golaç. Un golaç, un gol digne que marcaria Haaland, un gol d'aquests acrobàtics.
0: No, i a més, amb una Holanda que Xavi va estar criticat per exemple, sí, no convocar a Memphis Depay, el màxim golejador històric de la selecció.
1: Sí.
0: Jo crec que ja comença, no?, a fer la seva selecció amb els seus jugadors, amb els perfils que a ell li agrada, i això també jo crec que a la llarga també es notarà, eh?
1: Sí, també comenta aquí el gran partit que es va fer Ter Stegen amb Alemanya, que va aturar tots els gols que podria haver marcat Holanda, la veritat.
0: No ha començat molt bé, Klopp, a la banqueta alemana?
1: No, de fet, espera que ho tinc aquí, va perdre ahir contra Grècia, 0-1.
0: Mira, és que no ha començat gens bé, per tant, a veure com evoluciona tota la feina de Klopp, que dèiem, i de fet va jugar tots els minuts en aquests dos partits. I a veure si... No sé si tenen algun més o què, però ostres, sí que és veritat que la carrera de minuts és molt important. També és cert, el Barça no ha jugat en 96 minuts cada partit. Per tant, bueno, també li va bé agafar minuts, agafar rodatge. No va marcar cap gol, però sí que va ser important també en aquests partits.
1: Exacte. Continuem amb Portugal, que guanya també 1-0 a Gales amb gol de João Félix, i ahir, que va guanyar 1-2 a Noruega. I una cosa destacada d'aquest partit, una curiositat molt i molt bona, és que és el primer partit després de, em sembla que eren 17 o 18 anys, que Cristiano es passa els 90 minuts a la banqueta.
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. El nou entrenador ja ha posat el seu granet de sorra a la selecció, i un d'aquests granets és que no estigui a la selecció Cristiano. Jo crec que l'ha convocat, però sí que és veritat que, bé, futbolísticament ja no aporta. Jo crec que ja té altres jugadors a la selecció, per tant...

0: Aquest segon ja l'ha guanyat, marcant 4 gols, a veure si podem tornar a veure i a gaudir partits d'aquella Itàlia doncs, de fa temps, no? Una Itàlia que era una de les millors seleccions d'Europa i era bastant temuda. Bé, a veure si ho podem mirar, no? De que, ostres, que torni aquella Itàlia que coneixíem i així també doncs, bé, torna al Mundial després de no sé quants anys.
1: Sí, després d'aquest 1-4 contra Turquia es pot confiar que torni al Mundial després de 12 anys.
0: 12 anys, eh?
1: El 2018 tampoc hi van ser. Uah. L'últim va ser el 2014.
0: Mare meva.
1: Bé, que s'allargaran fins als 16 anys. Continuem. Doncs aquí ja hem acabat amb els partits, ja hem finalitzat i anem a passar les curiositats que ha intentat treure algú. Destaquem, així, el més gros, el golaç de Leo Messi de falta. Buah. El vas veure?
0: Buah.
1: Quasi
0: impressionant. Impressionant. Amb una falta gairebé en el córner, sí que una mica més centrada en el camp, però, ostres...
1: Increïble.
0: Increïble com... Quin xut, com el porter, sí que és veritat que el porter estava molt avançat per la posició, i més siguen més equilibrants de la falta, però, ostres, impressionant, quin golaç. No li va valdre per la victòria a l'Inter de Miami, però, mare meva, quin autèntic golaç, eh?
1: Són coses que només pot fer Leo Messi. Uh-huh. Al final segueix demostrant que amb 39, entès ja, segueix sent un dels millors del món.
0: Pau, ja han sortit una mica els percentatges que va dient la gent per la pilota d'or.
1: Ah, sí?
0: Van sortint, eh? Vull dir, per exemple, segons les cases d'apostes...
1: Ui.
0: Vale?
1: Sí.
0: Anem, si et sembla, del top 10 cap amunt. Vale? Vale. Top 10, Bellingham. Amb un 1%.
1: Bueno, t'ho puc arribar a acceptar, em sembla.
0: Top 9, Olise, amb un 1%.
1: Això sí que no ho entenc. Olise, que ha arribat a semifinals de Champions amb el Bayern i s'ha fet una temporada esplèndida, pràcticament. No ho comprenc, que estigui aquí a Olise.
0: En el top 8, Dembélé.
1: Dembélé en el top 8? No m'ho crec.
0: Amb un 1%.
1: No m'ho crec que Dembélé estigui en el top 8. És pràcticament impossible. Jo aquest el ficava del top 5 cap amunt.
0: Sí?
1: Sí. Top 5 el ficava.
0: És que el top 5 és...
1: No, però segueix. No m'ho diguis.
0: Top 7, Fabián Ruiz, amb un 2%.
1: Vale. Sí.
0: Això no és oficial, eh? Vull dir, torno a recolcar que són segons les cases d'aposta, eh?
1: Vale.
0: Vull dir, a top 7 Fabián Ruiz. Top 5, a top 6, Rodri, amb un 3%.
1: Bueno, és que...
0: Millor jugador del Mundial.
1: Sí, el Mundial l'ha tirat bastant.
0: Sí. Top 5.
1: Vale, espera, deixa'm endevinar. Vitinha.
0: Kvaratskhelia, amb un 4%.
1: Vale, t'ho compro, sí. Em sembla bé. Em sembla que és el màxim golejador de la Champions, estat.
0: No, diria que va ser Mbappé, eh? Però sí que és veritat que Kvaratskhelia aquesta temporada ha estat impressionant. Per mi, un dels millors del PSG, eh?
1: Sí.
0: I que el PSG tingui 11... No, 9 jugadors dins del top 30, ostres, déu-n'hi-do, eh? Diu també de l'hegemonia i de les temporades que està fent.
1: Vale, deixa'm entendre el top 4, eh? Top 4, uf, complicat, eh? Va, tot i que crec que es mereix més amunt, aquí pico... A Harry Kane.
0: Doncs no.
1: La minya mal.
0: Messi, amb un 5%.
1: Messi, és que...
0: A mi si Messi queda dins del top 5, em sembla una de les coses, no diré que està malament, si, en el, no en aquest sentit, sinó que Messi, amb 39 anys, jugant a Estats Units, està quedant en el top 4 de la pilota d'or. Aquí es veu el nivell, realment, de Leo Messi. Ostres, s'ha fet un increïble Mundial. Sí, sí, tots l'hem vist. És que hem flipat. Jo crec que si Argentina guanyava el Mundial, Messi podia estar parlant d'un altre pilota d'or.
1: Que ja serien 9, llavors, a la seva col·lecció.
0: Em sembla una barbaritat que estiguem parlant de que només li va faltar uns minuts a Messi per emportar-se un altre pilota d'or que està jugant a Estats Units. És una barbaritat, no diuen, ara ja te'n vas a retirar. Pràcticament ha retirat a mitja Europa del Mundial.
1: Clar.
0: L'ha retirat ell.
1: Bueno, sí.
0: De la selecció argentina era Messi.
1: Sí.
0: Quan li treies a Messi, la selecció no funcionava.
1: Clar.
0: I amb 39 anys fer això i arribar a una final del Mundial...
1: Seguint el segon màxim golejador del Mundial.
0: I tant. Top 3.
1: Top 3. Aquí... Aviam, espera, qui em queda clar? Top 3, Kylian Mbappé.
0: Correcte, amb un... Vale. 6%.
1: Uf, per tant, significa que els de dalt han de tenir bastant de percentatge en tot això. Top 2.
0: Top 2 té un 30

0: 37%.
1: 37%, aquí et col·locaré Harry Kane.
0: És Harry Kane amb un 37% i en davant de tot amb un 41%. Només un 4% de diferència, només.
1: La Lamine Yamal. Narrau Ivana.
0: Per tant, això diuen la casa d'apostes. Després, el diari Marca ha fet també a la seva web unes votacions que aquí sí que és veritat que votava doncs els aficionats. I és que... ara no trobaré... Ah, sí, mira. A la web de Marca, amb més de 300.000 vots...
1: Sí.
0: En el top 10... Aquí es nota potser una mica més també que els votants són espanyols, eh? El top 10, Cucurella, amb un 2% Cucurella. Dels vots. Top 9, Carabasquelia, amb un 2% dels vots.
1: Buf, no ho entenc.
0: Top 8, Jude Bellingham.
1: Jude Bellingham, top 8.
0: Amb un 2% dels vots. Top 7, Pau Cubarsí.
1: Pau Cubarsí, top 7?
0: Amb un 4% dels vots.
1: Em sap greu, però jo el ficaria... top 10 a Cubarsí. O sigui, que val que hagi fet un gran Mundial i una gran temporada, però per guanyar la pilota d'or, no crec.
0: Mira, ara entrem un moment en aquest debat. Acabo el top i en parlem, sí. Top 6, Rodri, amb un 7% dels vots.
1: Vale, sí.
0: Top 5, Leo Messi, amb un 7% dels vots.
1: T'ho compro.
0: Harry Kane, quart.
1: Això no t'ho compro.
0: Amb un 9% dels vots. Tercer, Fabián Ruiz, amb un 13% dels vots.
1: No t'ho compro.
0: Segon, Kylian Mbappé amb un 18% dels vots i Lamine Yamal primer amb un 31% dels vots.
1: Uau.
0: Això és el que diuen els lectors de Marca a la seva web amb més de 300.000 vots, eh? És a dir, també sí que és veritat que és gent com tu i jo que podíem votar. Comentaves, ostres, no pot estar Cubarsí, Fabián Ruiz, tan alt...
1: Fabián encara no, però tan alt no, però
0: en
1: tot veu sí.
0: El tema és que crec que no saben realment quins són els criteris.
1: Sí.
0: Què puntua més que tal. I crec que aquí has de saber molt de futbol i els votants han de saber molt de futbol per poder avaluar realment a un futbolista. Òbviament, no li podem demanar a Cubarsí, no li podem demanar a Fabián Ruiz, no li podem demanar a Bellingham, no li podem demanar a Rodri que marquin 50 gols per temporada.
1: Clar.
0: No és la posició. Això li pots demanar a un davanter? Sí. Però el millor jugador del món realment ha de tenir gols?
1: Jo crec que no fa falta.
0: Clar, pot ser, per exemple, Rodri, quan va guanyar, és perquè un migcampista ha de dominar el mig del camp, ha de dominar el partit, ha de fer jugar els altres.
1: Sí.
0: Aquest és realment... O sigui, com hauries d'avaluar un migcampista i equivalar-lo amb un, per exemple, d'un davanter que hagi marcat 50 gols per temporada. Qui ha sigut més important? Quin dels dos jugadors ha sigut més important? És igual que un individualment hagi marcat més gols que l'altre, perquè lògicament un davanter marcarà més gols que un defensa, marcarà més gols que un mig camp. Això està, vull dir, és de pura lògica. Per tant, aquí s'ha d'avaluar realment com juga cadascú, què aporta al seu equip, què aporta a la seva selecció, què ha fet també de mèrits col·lectius. Ostres, crec que s'ha de visualitzar-ho una mica més des de fora, a passar-ho, a parar-te a pensar-ho i, ostres, crec que és una decisió molt complicada realment si ens passem a pensar qui hauria de guanyar la pilota d'or, perquè tots tenen arguments. Tots tenen arguments. Però aquí està el tema d'equivalar una mica, equiparar una mica, perdó, a... com avalues un davanter, com avalues un defensa, com avalues un porter, com avalues un migcampista. Ostres, això és molt difícil i ja crec que la pròpia organització ni té clara.
1: Clar. En el cas del davanter, sí, li has de demanar gols i que t'aporti molt ofensivament. En el cas del defensa, que no et marquin gols, que siguis el millor central del món, pràcticament, i que no passi ningú. Però clar, en el cas del migcampista és molt difícil perquè si tu vols ser el millor del món siguent migcampista, has de ser aquell jugador que facis jugar els teus companys, que facis que els teus companys es sentin còmodes perquè et veuen i dius, uf, menys mal, està aquest jugant. És com quan tu veus jugar al Barça o a la selecció espanyola, veus a Pedri i a Rodri, veus aquests dos i és com que et tranquil·litzen, perquè saps que aquells estaran en el moment precís, en el moment que toca i sempre hi seran allà i t'aportaran tant defensivament com ofensivament, pujant pilotes, baixant pilotes, anant a recuperar o baixant a recuperar, qualsevol cosa, que ho faran tot bé.
0: Mm-hmm. Clar, tenen més coses, però per exemple ara, Pau Cubarsí no et sembla el millor defensa del món?
1: És que, clar, no m'he vist partits de Saliba i Gabriel.
0: Al Mundial, per exemple, crec que va quedar més que demostrat el nivell de Cubarsí amb 18 anys, dominant la defensa per sobre de la Port.
1: El problema és que no ho assimilo. O sigui, no és que no ho creguis, que no ho assimilo. Té 18 anys, és d'aquí, juga al Barça. No assimilo que sigui el millor del món. O sigui que, clar que ho és, però no ho assimilo encara.
0: O sigui, jo crec que... No, amb això no estic dient que Pau Cubarsí es mereix la pilota d'or, perquè crec que hi ha altres jugadors que també han fet magnífica temporada i potser s'ho mereixen més que Cubarsí. Però Cubarsí, si volgués guanyar una pilota d'or, què més hauria de fer?
1: Clar. És que...
0: Què més hauria de fer?
1: Ho fa tot bé, però li falta aquella cosa... Li falta aquella cosa que ningú sap què és, però li falta aquella cosa.
0: Que juga de defensa.
1: Clar.
0: És que no li falta res. És l'únicament que juga de defensa...
1: No li pots demanar més.
0: I la gent no valora igual un defensa que un davanter. Igual que li dic a un porter. És a dir, Courtois, per mi, durant uns anys ha estat el millor porter del món i possiblement, mira, és que ha salvat el Madrid i ha guanyat potser 2 o 3 Champions gràcies a ell. Però tampoc estava dins del top de la pilota d'or. Per què? Perquè és porter.
1: M'has fet reflexionar molt, amb aquesta frase que has tret.
0: Clar, és que...
1: M'agrada molt.
0: Al final... Qui vota hauria de ser tan imparcial per decidir coses d'aquestes. Hauria de ser tan llest i de mirar tant de futbol com per saber valorar de la mateixa manera un defensa, un porter, un davanter, un migcampista. Ho hauria de fer tan bé que és improbable que passi això.
1: Sí.
0: Per tant, sí que és veritat que crec que la pilota d'or cada vegada està perdent una mica més d'importància i de valor per aquests sentits, perquè ja no saps ni què es valora. Abans sí que sabies. Tu abans, amb Messi i Cristiano, sabies que aquells dos jugadors sí. eren els millors del món. Tu ho sabies. I li donaves, doncs, potser aquí hagi tingut millor temporada col·lectiu i individualment. Però perquè no hi havia discussió.
1: Clar.
0: Perquè sabies que eren aquells dos.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Ara, que hi ha molts...
1: Aquí.
0: Has de canviar una mica de criteris i replantejar-te com estàs valorant a qui entregues el premi. Ostres, crec que és molt important aquesta reflexió.
1: Sí, s'ha de pensar.
0: Vaya chapa, té cara
1: de
0: Pau.
1: No, ha estat bé aquest debat. Continuem, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs comentar que Hansi Flick ha estat galardonat amb el premi de millor entrenador del mes de setembre. Una bona notícia pel Barça, i tot indica que el millor jugador sub-23 el guanyarà Pau Cubarsí i que el millor jugador així en total el guanyarà Rafinha.
0: I el millor gol del setembre? Has vist els candidats? Hi ha un gol de Boyer de l'Alavés.
1: Sí, un de Boyer, em sembla, o no?
0: No, diria que un és de Cancelo.
1: Ah, sí, és veritat.
0: L'altre és el de Boyer de l'Alavés, que un xut des del mig del camp impressionant gairebé, que supera i marca un autèntic golaç. I l'altre ara estic dubtant, no sé aquí quin era l'altre candidat, però sí que és veritat que, ostres, el gol de Lucas Boyer és una autèntica barbaritat. A mi m'encantaria que li agrada... Que m'encantaria que li donguessin
1: a Cancelo,
0: però el gol de Boyer ho marca un altre i estem parlant d'un premi Puskas, perquè és una barbaritat de gol. No està gaire avançat el porter, vull dir, la clava a l'escaire, el porter no pot arribar...
1: Sí, tens raó, l'estic veient ara mateix.
0: Impressionant.
1: Sí.
0: O sigui, em va semblar impressionant. Què més, Pau?
1: Uf, perdó, és que...
0: No, t'has amovat amb el gol,
1: M'he quedat assimilant aquest gulas. Continuem amb les declaracions de Lamine sobre el que estàvem parlant ara de la pilota d'or, que diu: honestament, no crec que sigui només aquest any quan he estat a l'alçada de guanyar la pilota d'or, però ha sigut un temps llarg. Aquí jo crec que s'està queixant perquè l'any passat no la va guanyar, tot i que crec que l'any passat el clar guanyador era Rafinha.
0: Sí.
1: Sí, no tinc cap dubte. Què més? Això que ja s'ha assabentat tothom. El Manchester City és acusat de 115 infraccions del fair play financer de la Premier League, de les quals 114 n'és culpable. I les conseqüències d'això pot ser no fitxar durant unes temporades, la reducció de punts o un deute milionari.
0: No. És que de 115 acusats, 114 culpables?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Compte.
0: No.
1: Que de fet, són 115 són totes.
0: Clar.
1: Les infraccions.
0: És que és una barbaritat. Per tant, a veure com acaba tot. Crec que és algo que també donarà molt a parlar en els propers anys. I a veure com acaba tot,
1: Sí. Continuem. El Barça estrenarà la seva quarta equipació a Supercopa i possiblement també farà com la temporada passada que l'utilitzarà a la Copa del Rei. L'has vist?
0: Sí, aquella com blanc amb l'estrella de Sant Jordi, no? Una, sí. Bueno, no és blanc.
1: Amb la creu de Sant Jordi. Sí, és com beix.
0: Sí, sí.
1: Més o menys. A mi m'encanta.
0: És molt maca. S'assembla a una que ja va jugar al Barça.
1: Sí, la 22-23.
0: Sí, exacte. No, és molt maca. Ara tot i això prefereixo la segona, eh?
1: Sí.
0: Em sembla una bogeria de samarreta.
1: Amb la combinació dels pantalons també ho fa tot bé.
0: Sí. No, m'encanta.
1: I també.
0: Tenim alguna coseta més, Pau?
1: Fins aquí,
0: doncs, home, al final, veus com t'he dit, sempre acabem fent aquesta mitja horeta protocolària ja amb tu. Moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre. Ens veiem aquest cap de setmana amb més partits del Club Futbol Tordera, que la setmana passada va arribar la derrota. Com vas veure tu, per cert, aquell partit a Begú?
1: Un partit, la veritat, que el Begú es va veure clar dominador i també bastant dura derrota perquè podrien haver marcat a l'últim minut, però no va aconseguir.
0: No, ja, bueno, és un Begú que, ostres, l'any passat va quedar tercer, i no estem parlant de ningú. Veurem aquest cap de setmana contra el Besalú a les 5 de la tarda aquí al Municipal. Podreu escoltar en Pau també per allà. Moltes gràcies per venir. Ens escoltem aquest cap de setmana.
1: A tu, Jordi, per convidar-me.

Acabem aquí aquest show diari d'avui, dimarts 29 de setembre, gairebé a punt de tancar ja aquest mes. Demà tancarem amb una cosa ben especial, amb una entrevista ben especial, i també anunciant-los la novetat més esperada d'aquesta nova temporada del show dels esports i de Ràdio Tordera amb l'equip d'esports. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui amb en Pau i a mi amb aquesta actualitat d'àmbit general. Que acabeu de passar molt bona nit i ens veiem demà més i millor. Que vagi molt bé!

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: But you're just a boy.
1: A Ràdio Tordera, repetim cada migdia els programes de la nit passada.
2: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
3: Bona nit, soc Toni López, fent feina, anem cap a escoltar una sardana de Francesc Marrós, a l'Eugeni Molero.

La Copla Mediterrània, des del llarga durada al Mil·linari de Mollet, ens porta una sardana de Jaume Boix, Proa al vent.

Des de llarga durada a l'escala Lluís Albert, la Cobla Montgrins ens arriba amb una sardana que es titula Mar Calma.

Per acabar aquesta primera part del programa La Particel·la, sabeu que La Particel·la s'estructura en dues parts, escoltarem una sardana de Francesc Mas i Ros, Dansaires Martinencs.

I arriba en aquests moments el llarga durada anomenat Sardanes d'Or 20 Obligades. Interpretat per la principal de la Bisbal, escoltarem una sardana d'en Lluís Pujals, recordant a l'Enric.

Ara ens visita la Cobla Montgrins, amb el 50 plec de Amollet, així es diu a llarga durada. Són les primeres sardanes de Jordi Molina.

Des del llarg d'hora anomenat Sardanes, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens interpretarà una sardana de Francesc Mas i Ros, Mar de Palamós.

Ha arribat l'hora de dir-vos adeu, no sense abans doncs saludar, aprofitar la benentesa per saludar les persones que ens escolten en redifusió el dimecres a la tarda i el diumenge al matí de 8 a 9. El meu nom, Toni López. Marxem i estic content de poder marxar amb una sardana d'un compositor jove. La Cobla Baix Empordà posa fil a l'agulla per interpretar-nos aquesta sardana de Carles Llopart Roure. Reconeixements.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes, per adaptar el codi penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
5: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
2: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Parlarem del temps d'ús que fem del telèfon, de les aplicacions que més ens atrapen i de fins a quin punt aquesta connexió constant pot acabar generant dependència.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I gràcies als smartphones i a les aplicacions de missatgeria instantània hi ha la sensació que tots estem constantment disponibles. Però com ens afecta aquesta impressió? Ho intentem respondre des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, intentarem explicar aquesta disponibilitat constant amb l'Anna Fonseca, treballadora social de la comunitat terapèutica. Bona tarda, Anna.
3: Bona tarda.
2: Comencem amb la pregunta que ens estàvem fent amb la Gemma. Com ens afecta aquesta sensació d'estar sempre disponibles?
3: Ens afecta i bastant, perquè ens altera com diversos, no?, àmbits de la nostra vida quotidiana, no? I aquest estrès que dic jo d'estar hipervigilats constantment, no? Perquè rebre notificacions, missatges contínuament, no? És com que el nostre cervell està en estat d'alerta permanent. No descansa ni desconnecta, no? Llavors, això fa que augmenti nivell de cortisol, la sensació d'ansietat, no per haver d'estar sempre responent immediatament, i és un factor estressant per mi necessari. No, després també una miqueta el tema de la concentració i l'atenció també afecta molt, no? Perquè el fet de que està fent una tasca i està constantment rebent interrupcions, no?, de missatges de WhatsApp o trucades o notificacions d'Instagram, el que sigui, doncs t'apara la tasca que estàs fent i aquest nivell d'atenció i concentració doncs es perd, no?, torna a començar, no? I això a la llarga pot tenir conseqüències. També el tema de l'empitjorament de la son. Ja està demostrant, no?, que mirar pantalles abans d'anar a dormir és contraproduent, perquè al final, no?, segueixes, no?, tenim com un missatge constant de molts missatges repetitius o parlar amb gent, que al final pues, te'n vas a dormir amb aquesta sensació, no?, d'esgotament mental, d'haver estat tenint converses amb gent, la llum de la pantalla, que també és molt dolent, i fa que al final, pues, creï aquest insomni, no?, que està passant avui en dia. També el tema de les relacions socials, no?, hi ha un deteriorament, perquè al final que tot sigui a través d'una línia i pantalles, doncs fa que, no?, aquestes habilitats socials s'acabin doncs perdent, no?, perquè és molt més fàcil parlar amb algú per una pantalla que no t'està veient que no pas fer-ho presencialment. I també una miqueta aquesta pèrdua de temps, una reflexió i un avorriment, no? Ens sent totalment menys creatius, perquè no ens fa pensar tant, no? Les xarxes socials ni el mòbil, és tot molt ràpid i molt fàcil de fer. I crec que també estem perdent aquesta part creativa.
2: Clar, i relacionat també amb això últim que deies de la creativitat i avorrir-nos, que ara mateix no ho tenim. I al dormir, quins consells podríem aplicar per poder, doncs això, desconnectar a l'hora de dormir o també com tenir un espai on nosaltres poder-nos avorrir?
3: Jo crec que hi ha com uns límits amb el tema del mòbil. Sí, que si estàs a la feina, pues, tenir el mòbil en un lloc on tot no el puguis tocar. Si algú hi ha algú molt urgent que necessita trucar-te, ja sap on t'estàs treballant, te trucarà, no? La trobades amb amics, el mateix, el mòbil fora. Estàs a casa també, doncs n'hi ha una pel·lícula, o estàs dibuixant, o estàs llegint un llibre, al mòbil, en una caixeta allà, que sabíem que si hi ha alguna cosa gent ho sentirem, però no tenim al costat. Jo crec que la clau és no tenir mòbil al costat nostre. És com una arma de doble filo, vull dir, ens ajuda per moltes cosetes, o per altres ens crea un malestar, no? Llavors, hem d'aprendre a viure lluny del mòbil, no tenir-lo tan a prop nostre. I crear aquests moments de lliure pantalles. Crec que és molt important aprendre a avorrir-se i veure què puc fer sense tenir la pantalla al davant, perquè ara sembla que estàs amb silenci, estàs en algun lloc i has d'obrir el mòbil, no? Què passa si miro el paisatge o penso en les noves coses o de quan hi ha temps de dibuixar, no? Tota aquesta part s'està perdent. No sabem estar sense fer res en silenci. Ens ha triat el mòbil i ho hem d'intentar tornar a recuperar.
2: Clar, i tot això que dius de que no sabem fer res sense el mòbil, entenc que els joves i els que han nascut ja pràcticament amb un mòbil a la mà els afecta encara més que nosaltres, que ja hem viscut els mòbils més d'adults.
3: Sí, bàsicament sí, perquè jo que he viscut una mica de transició, és un canvi molt gran. Jo ara veig la gent molt més jove que jo, quan vaig anar al WhatsApp, és que no saben connectar-se amb la gent. O sigui, envien un missatge, no m'ha contestat i fa quin que l'he enviat, quan abans tu enviaves un missatge, un SMS o trucaves i no estaves pendent de si et contestava o no. Ara, els joves, com no contestis al segon, ja es posa nerviós i mira què m'ha fet, no m'ha contestat, m'ha deixat en visto. Ostres, per mi és un perill, això.
2: També per les relacions socials, que no són com abans, no s'aprofundeix tant.
3: No estem aprofundint, ens estem perdent pel camí. O sigui, l'essència del que és la connexió amb la gent s'està perdent. Ara tot és des d'una pantalla. Ens està costant més quedar amb gent, escoltar, connectar a nivell més emocional amb les persones, perquè ens estan ensenyant que ho hem de fer des d'una pantalla. I clar, no, tu quan vols veure algú o n'has de parlar amb algú, ves-lo a buscar. No esperis a que te contesti el missatge que t'ha enviat. O el truques, o te'l vas a buscar, o quedes. No estiguis tota la tarda a casa cadascú amb el mòbil parlant. Aquí és un camí llarg, però ho hem d'intentar treballar i canviar aquest concepte, sortir més, connectar amb la gent, parlar més, tornar a el que érem abans.
2: Doncs acabem amb aquest missatge d'intentar deixar més els mòbils de banda i sortir més i també trobar moments per avorrir-nos i per crear. Moltes gràcies per donar-nos el teu punt de vista a la ràdio, Anna.
3: Gràcies.
0: Gràcies, Laura. Tot seguit fem un petit experiment amb una pregunta que us anem formulant al llarg del programa d'avui. Quantes hores al dia passem mirant el mòbil? A continuació demanem a quatre companys del programa de l'Hora Maresma el seu temps d'ús. En Marc Tresserres des de Ràdio Tordera, en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Però abans de posar-los en evidència o no, començo jo. El meu mòbil diu que tinc una mitjana de 5 hores diàries i ara ve la part interessant. D'aquestes 5 hores, 1 hora i 50 minuts són només dedicades a Instagram, a WhatsApp hi passo uns 53 minuts al dia i a Spotify uns 21 minuts diaris. I pel que fa doncs, a la resta d'aplicacions, menys estona. És a dir, només entre Instagram i WhatsApp ja són 2 hores i 43 minuts cada dia. Ara, la pregunta és la següent. Soc un cas greu, la Gemma Palet, o els meus companys de professió encara estan pitjor? Ho descobrirem a continuació. Comencem amb Marc Tresserres, des de Ràdio Tordera. Aquí saludem, Marc, bona tarda.
4: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Doncs va, quina és la teva mitjana diària de temps d'ús?
4: Uf, Déu-n'hi-do, eh? No m'ho esperava i ho he anat a buscar tal com ens havies demanat. Temps de pantalla. Mira, per exemple, avui, des de que m'he llevat fins ara mateix, ja porto més de 4 hores.
0: Uau.
4: Sí, sí.
0: I el temps, et surt l'opció de temps mitjà o la mitjana?
4: No, aquesta en el meu mòbil no, o com a mínim jo no la sé trobar. El que sí em surt és la mitjana que passo, per exemple, a Instagram, els últims 7 dies, que te fa una mitjana.
0: Quantes hores són?
4: 2 hores.
0: 2 hores, de mitjana al dia.
4: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Quines són les aplicacions que més utilitzes?
4: Doncs Instagram i WhatsApp, però de llarg. El meu mòbil ara m'ho està dient, la veritat. Sí, és que són les que hi entro més. WhatsApp, és veritat que, òbviament, tinc converses personals, però moltíssima feina també. Ara, Instagram, sí que considero que... Crec que hauria de rebaixar una miqueta la quantitat d'estona, eh?
0: Quan has vist aquesta dada, t'ha semblat molt o poc?
4: Molt, molt. O sigui, jo a més en soc conscient, que Instagram més d'una vegada hi entro per entrar-hi, és a dir, perquè tinc com aquest mal hàbit de fer-ho quan realment no toca, o fins i tot quan he d'estar fent coses prioritàries, siguin les que siguin, de vegades dic, ai, hi entro un moment, i lo típic, no? Ja sigui al matí, tarda o nit, dius un moment, i acaben passant, no ho sé, 5, 10, 20 minuts. Sí, sí.
0: Hem de tenir en compte també que aquestes aplicacions, o sigui, som responsables, no, d'aquest ús, però en certa manera també estan dissenyades perquè et quedis enganxat i d'una cosa vagis a una altra i que et costi més sortir.
4: Totalment. I mira, per exemple, mai he tingut a la meva vida TikTok i ho agraeixo, i ho agraeixo no tenir-la. Sí que és veritat que Instagram hi passo força temps també, per distracció, però alhora perquè també hi surten moltíssimes coses relacionades o amb la meva feina o coses que m'interessen o buscar informació. Llavors, realment hi ha una part d'Instagram que també, igual que WhatsApp, forma part de la meva feina. Mm-hmm. Però vaja, que el resum seria aquest, sí, que hauria de passar-hi menys estona, sobretot a Instagram.
0: Molt bé, Marc, gràcies. Anem amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: A veure, quantes hores passes tu amb el teu telèfon mòbil, Sergi?
5: Mira, he fet una mitjana, eh? No he agafat un dia concret, sinó la mitjana em diu 5 hores.
0: Com jo, per tant... Veus? Passem les mateixes hores, enganxats.
5: Correcte.
0: I pel que fa a les aplicacions que més utilitzes i quant temps hi passes?
5: Doncs mira, la que més, sens dubte, unes 2 horetes de mitjana és Spotify. Que raro, eh?
0: Que estrany.
5: Que raro.
0: En Sergi Ferrer escolta música, mare meva! Quina cosa més, bueno, sí, inhòspita.
5: Música,
0: sí,
5: i
0: sí.
5: Podcast, també, no? Que és el bo que té Spotify avui en dia. Després, la segona seria Instagram. Coincideixo aquí amb en Marc i amb tu, que Instagram una horeta de mitjana. I, sorprenentment, Safari. Bueno, sorprenentment no, perquè Safari també una horeta, però va una mica de la mà de Spotify. És a dir, que quan he de buscar coses de música o coses mateixes que es parlen aquí a l'Hora Maresma, doncs el Safari és un bon mètode i un bon amic.
0: Mm-hmm. Home, jo personalment penso que una hora a Instagram és acceptable, perquè s'entén que és una hora al llarg del dia, repartida als minuts, no?
5: I són, bueno, sí, és una horeta d'allò de reels, no? De fer scroll i a veure què surt, i també una mica d'històries, a veure què penja la gent, però no massa.
0: I en el teu cas, Sergi, quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat? Com t'has quedat?
5: Mira, comparat amb l'ús que em feia abans, és a dir, quan anava a batxillerat o a la universitat, que feia servir molt el mòbil, doncs m'ha semblat poc. Però t'he de dir que encara tinc feina, per reduir unes quantes hores més. Jo crec que 5 encara les trobo massa excessives i depèn de quina aplicació, com pot ser Instagram o TikTok, doncs m'agradaria reduir-ne l'ús, sobretot TikTok, que vull reduir l'ús a 0, és a dir, desinstal·lar-me'l perquè és bastant tòxic i, bueno, ocupa molt d'espai en el meu temps.
0: Totalment. Per mi és molt més addictiu a TikTok que, per exemple, a Instagram. De fet, TikTok me'l vaig eliminar precisament per això, perquè em feia tenir la sensació de que perdia el temps de forma, doncs, descarada.
5: Ho tinc pendent jo també, sí.
0: Molt bé. Doncs va, Sergi, gràcies. Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, quantes hores passes mirant el mòbil, tu?
6: Hola, Gemma, doncs jo no sé, deu ser que sóc el més boomer, una mica de tots els de l'equip de l'Hora Maresma. Avui porto 3 hores i 8 minuts, avui. De mitjana estic en això, unes 3 hores. Els dies màxims, per exemple, he agafat 2 setmanes tipus, el màxim que he estat mirant a mòbil en aquests darrers 15 dies són 4 hores i 10 minuts. I clicant aquests dies és perquè veig que els dies que he estat 4 hores és perquè he estat jugant a Angry Birds. I, per tant, aquells dies hi he estat una miqueta més, que hi he estat, doncs, posa una horeta, una cosa així. Però jo de WhatsApp, mitja horeta, Instagram, 19 minuts de mitjana, 19-20 minuts, mitja horeta, màxim, no marca més, eh? I això, vull dir que... Bé, no sé, trobo que és això, eh? Potser com que no vaig néixer amb un mòbil sota el braç, doncs no li tinc tanta... Sí que li tinc molt de carinyo, eh? I no podria estar sense. Però, bueno, potser ho controlo una mica més, no ho sé.
0: Uh-huh. Molt bé. I quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat?
6: No, jo pensava que serien més, sincerament, perquè a vegades penses, ui, porto molta estona això, mirant stories d'Instagram o que sigui, i no, realment no eren tantes, perquè també mitja horeta al dia, repartida en tot el dia, tampoc és tant ni molt menys. No, jo em pensava que serien més, No, va, estic força content.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs companys, gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, quantes hores passeu mirant el mòbil al dia, a la setmana. Des de casa també us animem a fer aquest exercici, a fixar-vos en quantes hores passeu mirant el mòbil, a quantes hores dediqueu segons l'aplicació que feu servir, i doncs a fer aquest exercici de reflexió. Gràcies, fins ara.

0: I els periodistes en la nostra feina estem atents al que passa a les xarxes socials i també a les pàgines web de mitjans de comunicació. Per això ara volem preguntar a la gent d'una redacció de ràdio si poden estar tot un dia sense mirar el mòbil. I aquesta pregunta l'hem traslladat al cor de Ràdio Arenys, Oriol.
1: Exacte, mirem, he entrevistat a qui normalment entrevista, per preguntar-vos per al tema del dia d'avui, si poden estar 24 hores sense el mòbil. Doncs la nostra cap de redacció, la Núria Torrents, apunta que un dia sencer no, però a mig potser sí.
2: És que 24 són moltes. Potser et diria que 12 sí. A partir de les 12 jo crec que ja tindria ganes o ansietat de mirar el mòbil. Evidentment, si estic fent una altra cosa com és caminar o estar amb la família o amb els amics, no tinc una necessitat immediata, però quan em relaxo i el tinc a prop em ve de gust mirar-lo. No espero absolutament trobar res més enllà del que em puguin ensenyar les xarxes socials, i després, si jo activament vull mirar coses de feina o coses vinculades a l'actualitat, doncs obro Twitter, per exemple. Sí, depèn molt de si vull distreure'm i socialitzar i llavors obro un tipus de xarxes socials o obro un tipus d'aplicacions, i si em vull concentrar una mica o vull enterar-me de l'actualitat, doncs n'obro unes altres.
1: I en Josep Maria Cano fa el Magazín del Matí i ell pot estar sense el mòbil, però el que no pot fer és ignorar-lo si el té a prop.
3: Tot depèn d'on està el mòbil. Si el mòbil el porto a sobre, no. Si el mòbil està a la meva butxaca o a la cartera de la feina o al cotxe o allà on sigui, no. És molt difícil que em pugui estar més d'una hora o dues hores sense consultar-lo. WhatsApp, xarxes socials o el que sigui. Ara, si decidim que ens anem de cap de setmana, que ens anem d'excursió, que sortim a fer activitat física allà on sigui, o, per exemple, aquest estiu, que he estat fent vacances a un lloc on no hi havia cobertura, perfectíssimament. És a dir, si jo el telèfon el porto sobre i decidim que el guardem en un calaix, no el trobo a faltar. És a dir, puc viure perfectament sense consultar i sense portar-lo.
1: La Gemma Roig, redactora d'informatius, veu que és impossible no mirar el mòbil quan treballem, i el cap de setmana també és difícil.
4: Com està el món tecnològic, és gairebé impossible passar-nos un dia sencer sense estar pendent del telèfon, eh? Potser, com molts dels meus companys, el cap de setmana és més fàcil, doncs, que puguis estar més desconnectat perquè intentes, doncs, distreure't amb altres aficions, però entre setmana, a nivell d'actualitat, d'estar pendent, doncs, del que pugui passar, sempre tens la mirada posada en les diverses xarxes socials. Actualment, pels més adults, seguim encara amb el Facebook i l'actual X, però també estem pendents d'Instagram, altres mitjans de comunicació, i sí que és veritat que també pendent del que et puguin dir, la resta amb el WhatsApp i altres xarxes socials. Però sí, és gairebé impossible estar 24 hores sense mirar el telèfon.
1: I nosaltres, aquí a Ràdio Arenys, als controls tècnics, tenim una joveneta, una noia de la generació Z, la Marina Cabrera, que tampoc pot estar un dia sense mòbil, ni per la feina ni per les seves relacions personals.
5: Depèn del dia. Entre setmana, impossible, per qüestions de feina, família, amics, parella, no. He d'estar comunicada, mai se sap què pot passar. A més, que la feina és el que utilitzo més. Utilitzo més el WhatsApp que el correu electrònic. Sí que és cert que durant els caps de setmana intento utilitzar menys el telèfon, i potser puc estar màxim una hora al dia, perquè intento prioritzar altres activitats que no comportin tecnologia. Però no, impossible. Per la meva part, sent generació Z, no. Si utilitzo xarxes és per seguir més connectada amb els meus amics, no per publicar contingut ni, i fins i tot per estar informada, tot i que no, la meva feina no és periodista com a tal, però sí que m'agrada estar molt informada, i ho faig en base a les xarxes socials.
1: I a dalt de tot, a l'alta esfera de la ràdio, al cim de l'Olimp de Ràdio Arenys, el director, Joan Garcia, el seu càrrec comporta no poder prescindir del mòbil i admet que seria més feliç sense haver de fer-lo servir.
6: Mira, pel càrrec és pràcticament impossible. Com a persona privada, per mi seria excel·lent no estar 24 hores, no, 48 si cal. Vull dir, aviam, el mòbil està molt bé per comunicar-nos, per fer-nos trucades en cas de necessitat, però, escolta'm, està cada dos minuts mirant el mòbil atabal una mica.
1: Això treballant, però si ens oblidem el mòbil un dia a casa, patiríem? Tindríem por que passi alguna cosa a algú de la família? Doncs mira, la Gemma Roig, sí, ella sí que patiria.
4: Sí, en el meu cas sí que patiria, no per no estar pendent de l'actualitat, però sí d'estar pendent per qüestions familiars, pel que pugui passar segurament als meus pares o altres membres directes de la meva família. Amb això sí que probablement retornaria, si estic a prop de casa, si estic molt lluny, doncs faria saber que no disposi del telèfon mòbil.
1: I en Josep Maria Cano, no, ell no patiria. Diu que hi ha altres maneres de trobar-lo si ell no té el mòbil.
3: A veure, en aquests casos, primer, hi ha telèfons fixes, que és veritat que no tothom té, però que estan bastant a prop, sempre més o menys tens algun telèfon fix a prop. Dos, sempre vaig amb gent que al meu entorn hi ha prou telèfons mòbils, com per si algú de la família li passa alguna cosa i no em pot avisar el meu, doncs pot avisar el de la gent que està al meu entorn, que segur que els hi agafen, perquè aquesta és l'altra. Una cosa és que porti el telèfon i altra cosa és que el contesti, que sovint, i precisament la família, he de fer autocrítica amb això, doncs sovint em truquen i no els agafo el telèfon. Vull dir que tampoc no ho trobaran molt a faltar.
1: Per tant, doncs, Gemma, res, com a conclusió, si com a peixets d'aquesta societat ja ens és molt difícil desenganxar-nos del mòbil, com a periodistes ja és impossible per fer la feina, per comunicar-nos el necessitem.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I tot seguit parlem amb en Tomàs Jové, una persona que va estar molts anys sense mòbil fins que un dia va caure com la majoria. I a més, en Tomàs tot el dia parla, segons ens explica en Dani, i tothom el coneix. Dani, endavant.
7: Doncs sí, Tomàs Jové, què tal? Tot el dia parles, no?
8: Vai, quina fama!
7: Sí o no?
8: Bueno, no sé. Bueno, no ho sé, a veure, contesto el que la gent em pregunta.
7: Anar pel carrer amb tu és complicat, perquè et pares cada 3 segons.
8: Bueno, sí, aquí Canet, després de 33 anys d'haver fet de mestre aquí al poble,
7: sí.
8: Doncs sí, esclar, sóc una persona coneguda, què hi farem, tu?
7: I de família coneguda i tot això. Què anava a dir? Tu, clar, els amics que fa molts anys que et coneixem, com ara jo, per trobar-te... Era complicat perquè t'havien de trobar a casa el fixe i parlar amb en Tomàs Jové per telèfon era com una odissea, no? Durant molts anys, això, ai, Tomàs.
8: Quina enyorança d'aquells bons temps.
7: Sí. Jo no.
8: Sí, home, sí, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, era clar, érem molt més lliures abans, no? Ara estem totalment esclavitzats pels mòbils. Aquesta... Totalment, és una cosa... Sí, realment és una dependència bestial, no? Sembla que si no et deixes el mòbil a casa és com si se t'hagués aturat el cor. Home, tampoc n'hi ha per tant.
7: Com vas caure, diguéssim, a l'altra banda de l'infern? O com vas caure a l'infern, em podíem dir?
8: És a dir també... Doncs mira, si t'haig de ser franc, no va ser per una qüestió personal. Bueno, per les persones que em coneixen ja saben que sóc el president d'una entitat, d'una petita entitat social d'aquí de Canet.
7: No, després entrevistarem en Xavier Bazán per al Trencadís, vull dir, de G21, ja ho podem dir, és una entitat benèfica.
8: Sí, doncs em vaig veure obligat una mica, bueno, pues això, perquè l'entitat necessitava, bueno, pues això, una comunicació, unes vies de comunicació, que el telèfon fixe no em permetia. És a dir, jo vaig sacrificar la meva llibertat per l'entitat, perquè si hagués sigut a nivell personal, no, home, no, mare meva, que feliç que era abans de tenir mòbil.
7: En aquest sentit, podem... És a dir, has dit que estem esclavitzats i, per tant, jo et puc fer la pregunta i segurament i la resposta ja me la imagino. És a dir, has perdut qualitat de vida?
8: Home, jo crec que tots hem perdut qualitat de vida, perquè una cosa que te genera aquesta dependència i a més, és com quan van aparèixer els ordinadors, no? Ens van vendre a tota la societat, quan van començar a aparèixer els primers IBMs, que treballaríem menys hores, que gràcies als ordinadors les jornades laborals es reduirien.
7: I el teletreball desapareixeria també, sí.
8: No, és que, esclar, ens han enganyat de totes, no? El que ens ha portat tot el desenvolupament de la tecnologia, a nivell informàtic, a nivell de mòbils, etc, és a una vida trepidant. A una vida trepidant. Mira, ara has de parlar, ara dius que parlaràs amb en Xavier Bazán, del concert que G21 està preparant per aquest diumenge. Tu saps la quantitat de gent que ens hem trobat pel poble pensant-se que el concert ja s'havia fet?
7: Sí, sí.
8: I això és causa d'aquest bombardeig al que estem sotmesos de tanta informació contínuament, diàriament, que és impossible de gestionar. I això genera a moltes persones doncs, bueno, un estrès. I això, tothom viu a un ritme trepidant.
7: Doncs, tu
8: jo ara me n'aniré a l'Índia. Ara me'n vaig a l'Índia després del concert, el dilluns dia 5.
7: Sí.
8: Escolta'm, allà, saps què em passarà?
7: Que estaràs tranquil. Ja està. Punto.
8: Podré llegir.
7: Sí, sí, sí. Val.
8: Tindré temps, algun moment trobaré per poder llegir una estona. És que aquí és impossible, és impossible. La gent ha deixat de llegir perquè ja només per llegir tot el que rebem pel mòbil ja no hi ha temps.
7: Ja llegim. Doncs, Gemma, fins aquí ha estat molt clar i, per tant, ens ha convidat a reflexionar tots plegats. Suposo que aquesta és la lliçó que entreguem amb la conversa amb en Tomàs. Gràcies, Tomàs. Adéu.
8: Vinga, bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Nosaltres ens fixem ara en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. De moment avui, jornada amb molts núvols que fins i tot han arribat a deixar alguna feble precipitació, tot plegat ben poca cosa, irrisòria, 2 dècimes de litre a Calella, 1 dècima a Mataró, per tant, poca cosa, tot plegat. D'entrada, de cara a demà, s'espera una situació més tranquil·la en conjunt, però atenció perquè el pas d'una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, podria acabar deixant algun xàfec, sobretot a l'àrea del Maresme Sud. També veurem molta nuvolada enfront de la costa, però aquí el Maresme, doncs, de precipitació, poqueta. Les temperatures demà que pugen una mica, amb vent que es reforçarà de component entre el nord i el nord-est, i amb una situació marítima més alterada que avui, amb maró i àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Sembla que divendres el temps serà més tranquil, amb nuvolades de tarda i unes temperatures que pujaran una mica més.
10: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I a continuació ens fixem en què es diu avui i què és notícia a les xarxes socials. Comencem pel Maresme. La Mataró Camina per l'Alzheimer celebrarà la seva 19a edició el diumenge 4 d'octubre amb l'objectiu de tornar a superar els 5.000 participants. La jornada ofereix 3 recorreguts i també una opció de quilòmetre zero per a qui vulgui col·laborar sense caminar. La recaptació es destinarà a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, especialment per donar suport a les famílies cuidadores. L'any passat es van superar els 5.000 participants i es van recaptar 43.000 euros. Les inscripcions costen 10 euros per als adults i 5 euros per als menors de 12 anys i es poden fer en línia en diferents punts presencials de Mataró o fins i tot al mateix matí de la caminada. En clau internacional, més enllà del Maresme, el director de l'empresa que gestiona la Torre Eiffel dimitirà a finals d'any, després que durant la visita d'un grup hindú s'apartessin algunes treballadores perquè el grup havia demanat tenir poc contacte amb dones. L'empresa ha reconegut que aquesta petició no s'hauria d'haver acceptat i, en conseqüència, dimitirà, doncs, el director. I el tema curiós del dia, els Mossos han detingut un treballador de l'Hospital del Mar acusat d'intentar robar joies a casa d'un pacient ingressat. Segons la informació publicada, hauria agafat les claus de l'habitació del pacient per entrar al seu domicili a Sant Adrià de Besòs. Uns veïns el van sorprendre i retenir fins que va arribar a la policia. Ja ho veieu que ni a l'hospital podem estar tranquils. I tot seguit, la pregunta del dia. Com no podria ser d'una altra manera, avui estem parlant del mòbil, de les pantalles, de l'addicció al telèfon mòbil i us preguntem quantes hores feu servir el mòbil. Aquesta és la pregunta i us animem a tots a participar. Vinga, som-hi, encetem la segona part del programa. Deixem de costat tot el tema dels mòbils i parlem amb en Xavier Bazán de l'obra Trencadís, dedicada a Antoni Gaudí i organitzada per l'entitat benèfica GA21. Dani, ja tenim el convidat.

0: Bé, exacte,
1: No,
0: sí, correcte,
1: ja ho sé,
0: correcte.
1: en sóc conscient, ja ho sé, ja ho sé.
0: Vale. Bueno,
1: Què
0: és
1: és
0: un...
1: Trencadís?
0: Mira, Trencadís és un gran espectacle. És un espectacle de música mediterrània que tots tres artistes, tant el Hamad Dayat i la Cel Massoud i el Manel Ruiz han portat a terme i són bàsicament com un repàs, com una volta per totes les civilitzacions mediterrànies, la cultura mediterrània, doncs obres de sirianes, obres del Líban, obres espanyoles, obres catalanes, una mica aquesta música clàssica que ens uneix a tots, no? Que ens uneix a partir del Mediterrani.
1: I per què? On apareix Antoni Gaudí aquí?
0: Home, és un homenatge perquè és el Trencadís, no? Si més no, pel nom. Perquè...
1: Trencadís per la Sagrada Família i l'obra de...
0: Exactament, exactament. Pel concepte aquest de multicultural o multilateral, no? Vull dir que, en definitiva, tot aquest tema de cultural, el que és veritat és que ens enriqueix. A molta gent li fa molta por tot això, però el que és veritat és que és una gran font de cultura per tots nosaltres.
1: Una gran font de cultura que ara, diguéssim, si G21 ajuda persones de llocs molt depauperats i molt necessitats a nivell econòmic i a nivell sanitari i a nivell social i
0: sí,
1: a nivell
0: sí.
1: de tot, també aquestes músiques de l'Orient Mitjà, podríem dir, ara també està vivint en un món convuls, en podríem dir, no?
0: Sí, és ben veritat això, convuls del tot, eh? Però bueno, mira, el que és veritat és que el tema del G21 ja és un tema recurrent aquí a Canet, vull dir, som un grup de gent ja de fa uns 20 o 25 anys que tenim projectes d'ajuda a Etiopia, a la Índia, que el que procurem és formar la gent d'allà, i ja tenim diversos metges, diverses infermeres a aquests països i tot plegat, a escoles. Vull dir que, el que es procura és que la gent d'allà, o sigui, no enviar ajuda pel fet d'enviar-la, sinó simplement que la gent d'allà tingui preparació i ells mateixos ja se n'encuiden de mobilitzar-se per ajudar els altres d'allà mateix, saps?
1: De fet, Xavier, el que no tenia mòbil i que ha caigut a l'edició del mòbil, que és en Tomàs Jové, m'ha comentat quan
0: sí.
1: li ha recordat que el trucaríem per el tema que hem tractat avui de la dependència del mòbil i tal, m'ha dit que els diners que s'aconsegueixin diumenge a les 7 de la tarda al TMC, en aquest espectacle de Trencadís, aniran a pagar beques d'uns nanos que, evidentment, han d'arribar a la universitat i sense aquest ajut econòmic no podrien.
0: Exacte. Pràcticament, el total de la recaptació té un sentit benèfic, se'n va tot cap allà. Pensa que potser doncs, amb 100 euros estem pagant la beca d'un nen d'una escola durant tot un any. I aleshores, doncs, bueno, doncs això és una mica el propòsit de G21.
1: D'una escola de qualitat estem parlant, eh? D'una cosa bé, eh?
0: Sí, correcte. Sobretot amb la Índia és un país també molt complex, vull dir, hi ha la gran riquesa i la gran pobresa, no? I nosaltres, una mica, els projectes que tenim en marxa per allà és sobretot en zones rurals. El que també vull remarcar-te, vull dir que aquesta, la participació desinteressada de l'Asil Massoud i el Hamad Diab i el Manel Ruiz, l'Asil fa poc, vull dir, fa un parell de mesos va guanyar un concurs de televisió espanyola d'àrees d'òpera. És una gran cantant, és una cantant amb una projecció de futur com no t'ho puguis creure. O sigui, és increïble. Tots dos, tant ella com el Hamad, estan formats al Conservatori de Música del Liceu.
1: Per tant, estan trencant tots els límits, no? És això.
0: Sí, correcte.
1: Doncs,
0: bueno, mira,
1: esperem que sigui un èxit, que ompliu el Teatre Odeon, la sala gran,
0: sí.
1: Vull dir, i
0: que, exacte,
1: evidentment, perquè el fet s'ho val, aconseguir pagar
0: sí, sí, per descomptat
1: a nanos que sense aquestes beques, sense aquests diners, no arribarien a la universitat perquè viuen en un país del tercer món La cosa és que no tenen cap culpa. Nosaltres naixem on ens toca.

0: Era això. Xavier Bertran, gràcies. Correcte. I fins una altra. Adéu.
1: Només un comentari curt.
0: Va. Un comentari curt, va.
1: Sí, perdona. Bueno, jo tinc una gran amistat amb dos, un que organitzen la música al Maresme, la clàssica és al Maresme, que és l'Anton Serra i el Claudi Arimany, que són dos sí. flautes travesseres. Sí, brutal. No sé si els coneix, sí, tens referència.
0: L'Arimany sí, sí.
1: La Claudi Arimany i l'Anton Serra, pues, una mica, bueno, pues, també me'n donen a mi un cop de mà assessorament, no. a anar buscant no. coses i recursos en tot aquest tema.
0: D'acord.
1: Us agraeixo i sobretot us invito a tots a venir el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Odeon. Gràcies per tot.
0: Gràcies.
1: Adéu. Adéu.

0: Vinga, us portem avui un nou episodi de música a l'Hora Maresme, com cada dimecres, amb en Sergi Ferrer. I avui ens parla de Txell Sust, una de les veus més reconegudes a la música del nostre territori.
1: Doncs sí, seguim per aquesta llarga carretera musical i parem ara a la capital, a Mataró, per parlar de jazz i de blues amb Txell Sust.

Meritxell Sust i Bela va néixer a Mataró l'any 1971 i va començar a cantar professionalment molt jove gràcies als seus avis paterns. La seva trajectòria no està lligada a un únic estil. Des dels primers anys es va moure entre el jazz, el blues, el swing, el funk i el pop. També es va formar al Taller de Músics de Barcelona, tot i que bona part del seu aprenentatge ha estat autodidacta.

El 1993 arriba una de les primeres etapes importants de la seva carrera. S'incorpora al trio del pianista August Terrats, un dels noms destacats del blues i el boogie-boogie a Catalunya. El repertori del trio es mou sobretot entre el blues, el swing i el jazz, estils en què la veu no es limita a reproduir una melodia exactament igual cada vegada. El fraseig, els accents i la manera d'entrar dins del ritme són fonamentals.

A inicis dels 2000, però la seva carrera fa un gir cap al pop. Amb el grup Blue For You publica Happy World, una cançó que arriba al número 1 de vendes a Espanya durant 5 setmanes. I poc després participa a l'anunci de Nadal de Freixenet de 1999, compartint projecte amb artistes com Ketama, Montserrat Caballé i Carlos Núñez. Aquesta capacitat per saltar del jazz al pop també explica una altra part important de la seva trajectòria, el treball com a corista.

Per entendre Chelsos cal començar pel blues, i aquí podem fer una distinció fàcil. El blues no és només un tipus de cançó, sinó també una manera de construir les melodies i de jugar amb el ritme i la veu. Una de les seves característiques és el blues feeling, és a dir, cantar una mateixa frase amb petites variacions, retardant o avançant lleugerament algunes notes i jugant amb la intensitat. No és cantar fora de temps, sinó utilitzar el ritme amb més llibertat.

Això si som al swing. Quan parlem de swing, sovint pensem simplement en jazz ràpid, però el concepte és més concret. En lloc de dividir totes les notes de manera exactament igual, el ritme crea una sensació més elàstica, variant, com si algunes notes tinguessin més pes que les altres. I un altre dels seus referents és el boogie-boogie, especialment a través d'August Terrats. En aquest estil, el piano té habitualment un patró repetitiu molt rítmic a la mà esquerra, mentre la mà dreta desenvolupa figures més lliures. El resultat és una música molt basada en el moviment i en la pulsació.

Si busquem referències per situar la veu de Chase Hust, podem pensar en cantants com Bonnie Raitt, Etta James o Aretha Franklin, sobretot per aquesta combinació de força vocal, blues i soul. Ara bé, Hust té una manera de cantar més vinculada al jazz i al swing que aquestes referències, amb un fraseig molt rítmic i una manera d'interpretar les melodies que deixa espai per jugar amb elles. És a dir, si haguéssim de buscar un punt de trobada, estaria entre el blues i el soul de les grans veus nord-americanes i la tradició jazzística que ha marcat bona part de la seva trajectòria. Anem a escoltar una de les referents, que per mi s'hi sembla bastant, que és Bonnie Raitt.

0: Per això, si haguéssim de resumir el llenguatge de Chase Soust, probablement no hauríem de buscar un únic gènere. El seu punt de partida està en el blues, el jazz i el swing, però durant més de 30 anys ha anat incorporant recursos del funk i el pop. I aquesta experiència es nota sobretot quan canta. No importa tant quin estil tingui davant, sinó entendre quin paper ha de jugar la veu dins de la música. Fins una altra.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant davant de la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
1: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
2: Llavors, és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, pues, perquè al final és una cosa que m'agrada fer i llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, la forma d'escriure.
2: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica, i que al final l'utilitzo una mica perquè és un vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
2: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca, i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I, de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entès la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure. Avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues, seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo no per la literatura. Disciplines artístiques als últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món, se'n va la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint tu i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres finalitzem el programa d'avui. L'hem dedicat a parlar del mòbil, de l'addicció a les pantalles. També hem descobert quantes hores passem el dia enganxats al mòbil i si podríem viure 24 hores o no sense el telèfon mòbil. No sabem si 24 hores potser sí que les sobreviuríem, però més dies ens costaria una mica més. En qualsevol cas, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i amb més històries per explicar-vos que passeu una bona tarda, adeu.
3: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
5: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
3: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
6: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripiripi, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
7: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
8: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejant les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
0: Gràcies, Anna, un plaer.
8: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
0: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellar al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellar del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
8: I d'on han sortit aquesta parella?
0: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellar Vell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243, totes elles.
8: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
0: Sí, sí, però totes elles eren iguals i senzilles, o sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellar Vell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellar Vell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
9: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellar Vell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa, i l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
8: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
0: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
9: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa, i després doncs la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
8: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
0: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí. ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
9: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
8: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
0: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arguila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
9: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arriquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
0: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
8: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arriquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
0: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alice.
1: Mira que nets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet important. que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenen esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, en el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix en el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca... per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc Eulani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això després la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, Vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no?, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la veus, majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot la corona. Ha dit que la corona els emmarca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. I molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes, Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com I tantes això, altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos.

0: Minyo.
1: Sunyer, escut, municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Es ben, sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
0: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? D'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
1: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, Vull dir, molt modern,
0: sí,
1: però...
0: És com un verd així, sí, no...
1: I però és bé, legal?
0: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble.
1: Uh-huh.
0: I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
0: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no? Amb aquest animal.
1: Exacte.
0: Per tant, són elements heràldics que, com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant whatsapps?
0: Vinga.
1: Anem pel següent.
2: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
0: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
3: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys, i què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
0: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especialitat.

0: especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
1: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïns que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
2: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
0: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
3: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
4: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
3: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
0: Sí, tant que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
3: Ostres!
0: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
3: I a més
0: un
3: a
0: detall,
3: més... Digues.
0: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
3: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
0: Un plaer.
3: Gràcies.
5: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
6: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
7: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
8: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
9: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
8: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
10: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
8: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal, ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
11: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No ho sé, molts anys. Potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
8: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
11: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
8: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
11: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs perquè no els hi ve de gust, és. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
8: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
11: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests, pues, es feien a la paret, De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, i sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
8: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
11: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar, Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
8: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
11: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I és surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
8: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
11: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
8: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
12: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: a Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove't Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
4: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
3: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
4: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dimecres 30 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Instal·lat un nou contenidor d'oli a l'urbanització de Sant Pere. Segon titular. Xerrada Tordera sobre la música de Pau Casals. Tercer titular. Una pàgina web ensenya les obres de joves artistes del Maresme. Quart titular. L'equip de taekwondo de Tordera guanya 6 medalles. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. L'Ajuntament de Tordera ha col·locat un contenidor nou per recollir l'oli usat al barri de Sant Pere. Llançar l'oli per la pica o pel vàter ha embrut molt l'aigua dels rius i del mar. Ara, al poble hi ha 12 contenidors especials per llançar aquest oli dins d'ampolles de plàstic tancades. L'Ajuntament demana a tothom que les faci servir. Notícia 2. L'associació La Nostra Dansa fa avui una xerrada a 6:45 de la tarda a la biblioteca. L'acte serveix per celebrar els 150 anys del naixement del músic català Pau Casals. Un expert explicarà que Pau Casals, a més de tocar el violoncel, també va escriure sardanes molt boniques. Per anar-ho a veure, és gratuït i tothom qui vulgui pot accedir-hi anant a la biblioteca. Notícia 3. La comarca del Maresme té una pàgina d'internet amb més de 100 artistes joves. Aquesta web funciona com un museu per internet on es poden veure dibuixos, fotos, música i teatre. Hi participen, justament, dos músics de Tordera, el grup Lady Machete i el cantant Llini. La iniciativa serveix perquè la gent pugui conèixer aquests artistes i pugui contractar-los per fer concerts o tallers. Notícia 4. Els esportistes del Club Taekwondo Més Tordera han començat molt bé la nova temporada. El dissabte passat van competir entre 600 esportistes i van guanyar 2 medalles de plata i 4 de bronze. I per acabar, anem a fer un repàs de les notícies destacades del dia. La primera. S'instal·la un nou contenidor d'oli a l'urbanització de Sant Pere. Segona notícia. Xerrada Tordera sobre la música de Pau Casals a la biblioteca. Tercera notícia. Una pàgina web ensenya les obres dels joves artistes del Maresme. Quarta notícia. L'equip de taekwondo de Tordera guanya 6 medalles. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
2: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Voldré ser oftalmòleg per aconseguir que els teus ulls siguin llum dels meus ulls i, finalment, alcançar l'eternament sentit poètic.

I és esperant que jo trobo la meva sort. Mal qui espera, diuen. Diuen que desespera.

La sort dolça m'apura. Si miro endavant, la mort. Amargor de mort si giro els ulls enrere.

del primer petó i del primer desamor que em paga ara amb escreix. És de l'anyor que el meu amor espera.

I és el record fidel tot el que em resta. He donat el millor de mi mateix i també el donaria ara, si fos. També donaria la resta.

Tot juga en aquest món l'inútil joc d'aparentar que viu i amb folla dansa gira que gira i torna sempre al mateix lloc.

0: La tarda és record.
1: Doncs sí, la tarda és record i nosaltres estem aquí en Salvador Romans. Bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: I bona tarda en Joan Madrid.
2: Sí.
1: Estarem aquí amb aquestes cançons que sabem que us agraden perquè vosaltres heu triat el cantant que volíeu, no?
2: Clar.
1: Aquesta vegada no hi ha trampa ni cartó, no he posat jo el que jo volia.
2: Són els que manen.
1: Ells manen. I què van triar ells? Saps algo?
2: Qui van triar? En Salvatore Adamo i en Rafael, no? Tots dos, no?
1: Sí, bueno, van triar tots dos, però el que va tenir més votació va ser en Salvatore Adamo, eh?
2: Sí?
1: Sí.
2: Bueno,
1: va tenir 14 vots.
2: Però tu t'ha d'agradar molt en Rafael, no?
1: Però en Rafael també suposo que hi haurà gent que et demanarà.
2: M'has posat aquí un munt de cançons d'en Rafa.
1: Sí, perquè en espanyol, en Salvatore Adamo, no en té gaires de...
2: Home, podies posar també en italià.
1: Sí.
2: La gent que ens escolta...
1: Mato, que no vole, te vole bene,
2: la que gent que ens escolta l'italià també el domina, eh? No et pensis. Hasta el francès, eh?
1: També. Anglès,
2: l'audiència és culta, eh? No et pensis tu.
1: Bueno, per què no? Tu, ara la gent és molt intel·lectual, estudien molt.
2: Clar.
1: I a més tenen un mòbil que pots consultar el que vulguis.
2: I tant.
1: Penses, mira, fins la meva filla l'altre dia anant en cotxe, teníem una cançó i no sabien qui era la que cantava. Vas costar el mòbil allà...
2: Clar, i ja està.
1: I vam descobrir la cantant.
2: Sí, sí. Aquests mòbils són la rapera.
1: Bueno, va, parlem de... que aquesta setmana també a veure qui volen...
2: Bona tarda a tothom!
1: Bona tarda! Qui voldeu escoltar aquesta setmana?
2: La que ve.
1: Que ve, vull dir.
2: La que ve. No?
1: Sí, què voleu escoltar la setmana que ve? A l'Edith Piaf?
2: O el Johnny Holiday. Holiday.
1: Johnny Holiday. Johnny Holiday, no?
2: Sí.
1: Ho feia molt bé, eh?
2: Jo me'n vaig de holidays, de vacances.
1: Que noi sempre estava de vacances, es veu que sí.
2: Bueno, tu no saps una cosa, eh?
1: D'en Johnny Holiday...
2: No, del Salvatore Adamo i del Rafael. Tu no ho saps, eh?
1: No,
2: són del mateix any.
1: Ah, ostres, tu, i quin any van néixer?
2: Igual que en Serrat, igual que en Julio Iglesias.
1: Si ara fan 80, hi ha algú, no?
2: Tots quatre són del mateix any, i són igual que l'any meu.
1: Ah, bueno, ara se farem quants anys tens.
2: I ara per pistes et diré que un va néixer el mateix dia i el mateix mes que jo.
1: Ostres, tu, devia ser en Salvatore, eh? Perquè t'ho diu Salvador.
2: Bé, doncs, quines cançons tenim, Joan?
1: Mira, avui tenim d'en Salvatore Adamo, que no l'han triat. Bueno, sí que l'han triat, eh? Tenim Calla la nieve, Mis manos en tu cintura, Un mechón de tu cabello, Tu nombre, Inxalá, En bandolera, que aquesta em sembla que no la tenim. Jo la tatxo.
2: No, tatxa.
1: Mi gran noche i la noche.
2: Carai.
1: Però després començarem amb en Rafael, que també canta una cançó de noche, no sé.
2: Això de la nit agrada molta gent.
1: Sí, és que la nit els gatos són pardos.
2: Clar, mi gran noche, saps?
1: Mi gran noche per Rafael, Como yo te amo, Que sabe nadie, Cuando tú no estás, Desde aquel día. Cierro mis ojos. Aquesta noia me l'han demanada i és molt maca.
2: Pues cierro mis ojos, sí. Només ho pots fer dins de casa, perquè si és al carrer et fots una hòstia.
1: És un pagada que... Estuve enamorado de ti.
2: I digan lo que digan.
1: Estuve enamorado.
2: Sí.
1: Ja està. Tot això. Però i... també van posar un popurri
2: mexicano
1: d'en Bertín Osborne.
2: I podem posar alguna més... que el
1: sí,
2: podem
1: si
2: triar nosaltres, no?
1: Sí, escoltar, en Bertín Osborne.
2: Sí, sí.
1: De moment, aquesta ja la vol escoltar la Mercè García, un popurri mexicano. Sí. Si no tenim trucades i tot
2: sí,
1: això.
2: Sí, tenim una trucada.
1: Sí.
2: Joan, hola.
1: Bona tarda. Bona Joan? Tarda.
2: Joan.
3: Hola, bona tarda.
2: Veus?
1: Hola, qui ets?
3: A mi.
1: Ah, en Chapellí, Jota Chapellí. Digue'ns, Joan.
3: Bueno.
1: Què voldràs escoltar, tu?
3: Adamo.
1: Quina cançó?
3: Quina cançó, quin esté, veiem... Tus manos en tu cintura, la té?
1: Oh, i tant.
2: Ui.
1: Mis manos en tu cintura. Ai,
3: no està sé. Demanada?
1: Sí, està demanada per dos, però tu seràs el tercer.
3: No, en demanaré una que no, ja l'escoltaré igual, però en demano una que no estigui doncs, demanada.
1: L'única que no està demanada és La noche o... Inxalà.
3: La noche.
1: Vinga, doncs per tu serà aquesta, Chapellí.
2: La noche.
1: Chapellí. Ja tenim una adjudicada.

0: es fa buscar aquí, que escolta.
1: Però bueno, tot té solució.
2: I la setmana que ve, quins teniu?
1: Has de votar a l'Edith Piaf o Johnny Holiday?
2: Lluís Llach.
1: No, Lluís Llach no, Edith Piaf. Edith
2: com?
1: Piaf. És una,
0: Edith Piaf.
1: Una dona francesa.
0: Que és aquella que canta La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
0: O Milord.
2: No, l'altre, doncs.
1: Doncs així, doncs, Johnny Holiday.
2: Sí.
1: Vale. Doncs ara li posem una senyal en Johnny Holiday. Ja està.
2: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies per
2: que
1: la trucada.
2: Que passeu bona tarda.
0: Gràcies, vinga, adéu.
1: Ara anem a una altra trucada. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Salvador.
0: Hola, bona tarda, Joan.
1: Tu vols alguna cançó?
0: Sí, i tant que sí. Després alguna d'en Borne.
1: Ah, els posaríem aquesta. Pupurri Mexicano, què et sembla?
0: No, no, no, una altra. No, aquesta ja està demanada, pas, no?
1: Ara tria-la tu, doncs, quina vols.
0: Però hi ha una trucada, sí.
1: Ah, hi ha la trucada.
0: Ara sí.
1: Doncs a veure... Hola, no... bona tarda.
3: Bona Hola. Tarda.
1: Oi?
3: Bona tarda.
1: Ai, no sé pas qui és aquesta dona.
0: Ho sento fluix, jo. No sé què passa.
1: Jo també el sento molt fluix.
0: Eh que sí?
1: Ai, ha penjat i tot.
0: No.
1: Hola?
0: Hola.
1: S'ha penjat.
0: Ah, sí? Doncs sí. Ha colgao.
1: Ha colgao, hija, m'ha passat.
0: Ha colgao.
1: Bueno, mira, ja li donem oportunitat. Tu és triant, quina cançó tens tu, d'en Martino Esborra, que t'agrada?
0: Ui, en tinc aquí, pues
1: posa
0: 50.
1: En posa en una.
0: Ara vols que em posi una?
1: Mentre truquen, sí.
0: Espera, que tornen a trucar.
1: Veus, que ja t'estava dient.
0: Si ha caigut el telèfon, clar.
1: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Amb qui parlem?
3: Mira, me dic Maria Serra.
1: Ai.
3: I voldria dedicar una cançó de l'Aven Bertín Esborne per la Paquita Albertí.
0: Ah, la Maria Serra.
1: Maria Serra. Una de l'Esborne, eh? Mira, hi ha una que es diu... un mechón de tu cabello. Tu nombre.
0: No, del Bertino Esborne, no.
1: Ah, Bertino Esborne. Bueno, de Bertino Esborne tenim el Popurri Mexicano i una que ens ha de dir en Salvador.
0: Una que us puc dir jo, si voleu. Mm. Una o dues, tres o quatre, eh? No pensis tu.
1: Digue-li, va.
0: Diu... te quiero, lo mejor de tu vida...
3: Te quiero, te quiero.
0: Ai, te quiero,
1: oh,
0: te quiero.
1: Que bé que sona amb la seva veu, Maria. Això, te quiero, te quiero.
3: Per la Paquita Albertí, la dedico.
1: I
3: després em puc dedicar una altra.
1: Sí.
3: Pues sí, mire, sí. La... Aviam. Tus manos en tu cintura, eh?
1: Molt bé, sí.
3: Mm. Per la Mercè García.
1: Ah, sí, ah molt bé. Bé. Vinga. Moltes gràcies per atendre'l en el programa.
3: A vosaltres. Vinga, vale, merci. Gràcies.
0: Adéu.
3: Adiós, adiós.
0: Adéu.
1: Bueno, doncs...
0: Doncs bé, doncs... Què et sembla? Posem aquesta Te quiero y te quiero per entrar així de ple en l'amor.
1: Sí, mira, i ella ha inaugurat pues, l'entrada del nostre programa, la Maria Serra.
0: Sí,
1: i la home. Dedica a la Paquita Albertí.
0: Que això mateix. I ara que la tinc a mà...
1: Doncs vinga.
0: No la Paquita, vull dir, la cançó.
1: No, no t'escapa, sí, bueno.
0: Te quiero, te quiero.
1: Canta Bertino Esborne.

0: Doncs sí, hem acabat d'escoltar en Bertín Osborne i tenim una trucada. Hola.
1: Tenim una trucada.
0: Bona tarda.
2: Ai.
1: Ai, ja. Ai, la Maria.
0: Ja tenim una altra Maria a la pila.
2: Maria. Sí, la Maria estaniant a les escombraries.
1: Encara, ara Maria es torna a posar molt, eh?
0: Sí.
1: El nom de Maria.
0: Sí. I Mariona.
2: Però jo tantes netes, i ningú li ha volgut posar Maria.
0: Clar, perquè no manaves.
1: Clar.
0: Has de manar, estàs imposat.
1: Sí, sí, sí.
2: Amb 7 nets que tinc i ningú li ha volgut posar Maria.
0: Ostres. Això, perquè, mira, clar, això és que no ha de venir algun altre.
1: Deuen ser agnòstics, no creuen
2: sí,
1: en
2: home.
1: La Mare de Déu.
2: No, que ja tots són grans, ara.
0: Bueno, serà la besneta. La besneta li posarem.
2: No, perquè ningú té pressa, tampoc.
0: No, tampoc.
1: Ai, Mare de Déu.
0: No.
2: No sé pas com ho faré, perquè ja en tinc un de 33 anys. Oh, i no té cap pressa.
0: Veus? No, si ara, avui dia... Això, com que aquest govern
1: però
0: paga també...
1: Però amb això maneu
0: vosaltres.
1: Joan, amb això malen les dones.
0: Sí, també.
1: Clar.
0: Si volen o no volen...
1: Clar, clar.
0: De ser elles que han de tenir precaucions. Nosaltres ja... Anem a l'atac.
2: Sí, de fet, nosaltres ja... Res de res.
1: Això, riang de riang.
2: Bueno... Jo aquesta setmana la dedico
1: quina?
2: Al Francisco, que serà dissabte o diumenge, ara no me'n recordo. Diumenge, poder.
0: Sí. Molt bé.
2: Sant Francesc d'Assis.
0: Sí, sí.
2: Pels que hi són i pels que ja no hi són.
1: Molt bé. I quina cançó és aquesta, això, Joan, que ha demanat
0: no,
1: la Maria?
0: No me n'ha dit cap.
1: No n'has dit cap.
2: No n'he dit cap. Trieu-la vosaltres, poseu-me en una de l'italiano, que almenys és una mica romàntic.
1: Tu nombre, perquè no li han posat Maria, doncs, tu nombre.
0: Tu nombre, sí.
2: Això, doncs,
0: què et sembla?
2: Doncs ja em va bé. Ah,
1: clar, sí. Tu nombre, Maria.
2: Hola, bueno, Maria. I a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: A veure si trucarà aquesta setmana, que la tenim una mica perduda, eh?
1: La setmana passada, el diumenge, va trucar.
0: Ah, bueno, sí.
2: Sí, està bé.
1: Sí.
0: Doncs mentre estigui bé, tots contents. Que sí?
2: Bueno, i per tothom que escolta la ràdio i aquest programa, que és tan maco. I per vosaltres dos.
1: Gràcies. Bueno, molt bé, doncs.
0: I per tu també.
1: Ens apuntarem també a tu nombre, no, Joan?
0: Sí, a tu nombre.
2: A tu nombre, això.
1: Molt bé. Doncs vinga. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs bé.
0: Bueno, anem a posar Caia la nieve. Ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-lo a tota l'audiència, però en especial... amb en Salvador... com seria?
1: Luna.
0: Ah, sí, en Salvador Luna, perquè diu que s'ho passa tan bé a Tenerife.
1: Clar.
0: Doncs allà no hi ha neu, però sí, al Teide.
1: Com que
0: ja
1: no?
0: L'he dit, i al Teide li vas que te'n va, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues,
1: I la Luna sale de noche...
0: Te encontrarse con la nieve del Teide.
1: Clar, pues aquí cae la nieve cuando la Luna sale de noche.
0: Perdó.
1: Doncs...
0: Posem-la.
1: Posem-la, no?
0: Sí. Salvatore.

0: Oh, que maca, el Salvatore Adam amb la neu. Bueno, aviam si un dia veiem el Montseny nevat, d'aquí 15
1: home,
0: dies o així.
1: De vegades per Sant Josep està nevat.
0: Però clar, si hem d'esperar fins al març...
1: Tenim trucada.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Mira-la,
1: és que
0: parlava malament de la Quimeta.
2: No digueu mal la Quimeta, totes són Maries.
1: Totes són Maries, sí.
2: Totes són Maries.
0: Maria Quimeta, doncs, hola Maria Quimeta.
2: No. Maria Quimeta. Home, me dic Quimeta i el segon nom, antes ho posaven tres noms. Sí. Me dic Quimeta, sí. Maria Cinta i Gràcia. Però sí, jo Gràcia, sempre mira. Que estic en Gràcia.
0: Com la meva mare.
1: Mira ahir, sí, Quimeta.
2: Sí, la teva mare. Ai, que simpàtica que la...
1: La
0: meva mare. Que tio. Sempre ballava la meva mare.
1: Ahir vaig estar amb una infermera que es diu Maria, joveneta.
0: Oh, noi.
2: Jo també vaig estar a l'Hospital de Blanes.
0: Sí.
2: També.
1: També.
0: Era jove, la
1: també,
0: Maria.
1: Ai, també hi havia Maria.
2: El dissabte i el diumenge tenia unes infermeres molt maques. I com que van així, no pas de metge allò, quan teníem feina, va, Quimet, ara escoltarem cançons.
1: Veus?
2: Saps que me'n posaven?
0: No.
2: Que és molt maca, en Rafael...
1: Que
2: maravilloso corazón.
1: Carai.
0: Maravilloso corazón, maravilloso.
2: I no ho poseu tan maca.
1: Bé, i avui quina vols?
2: Enronem molt i no escoltarem sardanes.
0: Sí, ni una.
1: Avui ni una.
0: Tens raó.
2: No,
0: avui
2: ni una. No, cançons.
1: Salvatore Adam o Rafael?
0: Sí. Vas en Rafael?
2: Perquè no pots ser maravilloso corazón.
0: Tenia
2: unes infermeres el dissabte. Escoltaven sardanes també,
1: I tant que sí, bueno.
2: Sí, senyor. Venia el rei de casa, me posava la ràdio.
0: Ah.
2: I les infermeres dues venien.
1: I ballava sardanes i tot. Quina cançó vols, Quimeta?
0: Ja ho he dit, Maravilloso Corazón.
2: Sí, també m'agrada.
1: Però no hi és, aquesta.
0: No, busca-la.
1: Sí, home.
0: No, te la vol posar.
2: Ai.
0: Mira,
2: ja. Poseu aquesta d'en Rafael, que Maravilloso Corazón.
1: Escolta, nena.
2: És preciosa.
1: Escolta, nena, que només ens demanes coses que no existeixen.
2: Quina nena tan maca. Oi.
0: Mira.
2: Me penso que pedregarà. Què?
0: Hi ha goteja a l'aire.
2: No. Ai, com esteu? Esteu un pitjor vosaltres que jo,
1: Sí, des d'aquell dia posarem.
2: Ai, Verge Maria.
0: Des d'aquell dia, Verge Maria.
1: Des d'aquell dia posarem Quimeta.
0: Des d'aquell dia.
1: Des d'aquell dia.
0: Jo no te podré olvidar des d'aquell dia.
2: Pues poseu aquesta, foteu que vulgueu perquè ho fareu igual.
1: Clar, és clar.
2: Escolta'm, per què no poseu un dia a ti, mujer catalana?
0: Ah, sí, aquella és en Julio Madrid.
2: Encara el dia del meu sant va trucar, ja ho saps, Joan, aquella noia que va agafar el retiro a casa i te trucava.
0: I amb el trempar.
2: Van estar, està retirada. I s'ha recordat, va preguntar en Juan Madrid.
0: Ostres, tu, que sóc
2: famós. Sí, ja ho saps, ja la coneixia, que va estar 7 o 8 anys a cuidar-me jo i a cuidar-me la Marcelino,
0: I tant, sí que me'n recordo.
2: I va trucar, van estar malalts. Bueno, cada casa la passem a la nostra i ja està. Tenim de pensar els bons records que tenim.
0: I tant que sí.
2: I tu com eres petit, què feies? Digue-ho.
0: Anàvem a la riera a tirar pedres. Anàvem a tirar pedres a la riera.
2: No, a mirar els anes de la Calafredo.
1: Entrarà l'informatiu.
0: Ja està.
2: Ja està, mira...
0: La dediques.
2: El dedicarem a tothom que escolta aquest programa. i la dedicarem totes les Maries. La Verge Maria.
1: Apa, aquí, vinga.
2: Bona tarda, ja és la setmana que ve, si de vol. Adéu-siau.
1: I aquí, escolta, Quima.
2: Qui
1: vols per la setmana que ve?
0: Qui voldràs triar per la setmana que ve? La Edith Piaf o en Johnny Holiday?
2: Quina?
0: Edith Piaf o Johnny Holiday?
2: Ai, el foteu que vulgueu.
1: Apa, aquí. Tira pel broc gros.
0: Tots dos, va, tots dos.
1: Vinga.
2: Va, vinga. Tots dos. Vosaltres mateixos. Bona tarda a tothom. Apa. I bona salut.
1: Igualment.
2: Adéu-siau.
1: Adéu. Doncs vinga, posem la que tu vulguis.
0: Posem
1: que...
0: ara mis manos en tu cintura. Hi ha tres peticions. Un l'ha demanat la meva senyora, la Roser Ribas.
1: Ai, que bé.
0: Podem la volia dedicar a mi, però no m'ho ha dit.
1: Ah,
0: també l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li a la Roser Ribas, a la Maria Àngela Dalmau, a la Núria, a l'Enric, i també, doncs, a en Salvador Massó.
1: Molt bé.
0: I ara també hem aprendit i hem posat a la Maria Serra, sí, que la dedica a la Paquita Albertí.
1: Ah, molt bé, doncs vinga, mis manos en tu cintura.
0: D'acord.

0: Buona tarda, ma chi parlo?
1: Hai un momento.
0: Un momento che vengo.
1: Sì, hola.
0: Hola, buona tarda.
1: Hola. La Kima.
2: Hola, sono la Kima.
0: Sì. Ah, hola Kima.
2: Hola, buona tarda, da buon umor.
1: Buona tarda.
0: Aquí sempre estem de buon humor.
2: Buona tarda, record, doncs. Així és. Bueno, jo vull la cançó de Digan lo que digan.
1: Ai, que maca. Digan lo que digan los demás, eh?
2: Sí, o totes... sí, que diguin lo que diguin.
1: Ah, això mateix.
2: Toma, va bé.
1: Ben fet. Toma, apuntada.
2: Bueno, i per la setmana vinent, Epidiaf.
1: Ah, és de les meves, la Quima. La Quima és de les meves.
0: Sí, de les meves.
2: Doncs, bueno, ja són més.
1: Ja són més. Vinga, Lady Piaf per la Quima.
2: I adéu, bona tarda.
0: Bona tarda. Adéu.
1: Adéu, adéu, adéu. Bueno, doncs, mira.
0: Posarem aquesta que et deia jo.
1: 2 minuts, 1 minut i mig, per fer propaganda.
0: Fem propaganda, perquè hem de dir que el restaurant del Camí Ral no obre ni el dissabte ni el diumenge, obre de dilluns a divendres. El divendres allarga mitja hora l'obertura del menjador, perquè és de 1 a 4:30. Si mai vas a dinar i arribes tard, te poden tenir a la cuina fins a les 4:30. Doncs obren aquesta hora, de 1 a 4, tots els altres dies, i avui te pots emportar una paella si ens truques i ens demanes una cançó, o votes quin cantant vols per la setmana que ve.
1: Ah, això mateix.
0: O Edith Piaf o en Johnny Holiday. Sí.
1: I aquí, en Salvatore Adamol, li has posat una cançó que no la deus haver ni escoltat, que és L'Inshallah.
0: Inshallah.
1: I saps per què la va fer aquesta cançó?
0: No ho sé, perquè devia de quedar algun moro, no?
1: Clar, està inspirada en el conflicte àrab-israelià.
0: Veus com jo anava ben encaminat?
1: Del 1967, i va denunciar, per exemple, el règim de Franco amb la cançó Manuel. No ho sabies,
0: Ai, i és aquesta cançó?
1: I tant.
0: Ai, però la podíem posar un dia, eh?
1: Ai, i tant.
0: La quedarà per la setmana que ve.
1: Sí, si la trobem.
0: Manuel.
1: Vinga.
0: Ara anem per escoltar.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava, i s'emmarca sota la campanya A la pica ni pica a Tordera, l'oli es recicla. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
5: Els resultats són bons? Ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
4: Avui es farà una xerrada per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. En parlava Marià Vilageliu, president de l'entitat.
6: A Pau Casals me'l coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
4: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Naty Pubillas, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
7: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
4: Carla Sanz trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer cada dia en el moment en què arriba a retirar-se.
8: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
4: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Ho valorava tot plegat l'entrenador Òscar Pavón.
9: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no?
4: Parlem del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
10: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà, com a molt, lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima, amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec, després anirà millorant.
4: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: bé, doncs estem ja a la segona hora del programa i són les 6 de la tarda. Hi ha alguna cosa que se'ns acopla?
1: Sí,
0: no sabem què és.
1: Una cosa estranyíssima, oi? No?
0: Ara ja s'ha
1: apagat. Jo em sembla que algú està...
0: S'engega tot sol? Però si no li diem res, que t'ordinador.
1: Espera't que... Un moment que...
0: A veure, jo vaig parlant, mira, aniré fent el patrocinant, o parlant de patrocinar el nostre restaurant, i com dèiem, és, el que sortegem avui és una paella per dues persones, com cada setmana, i que pots anar tu... Jo us explicaré com va el menú aquest, perquè resulta que tu vas allà amb una altra persona i només pagues un menú. O sigui que demaneu la paella per dues persones, demaneu el primer plat, demaneu... les postes, demaneu tot, i només es cobren un menú. Això és el que m'han dit ara que faran. D'acord? Doncs el segon no paga, o el primer paga. Un dels dos ha de pagar. I ara estem mirant d'arreglar tot això que ens està passant, que se'ns surt uns sorolls i unes músiques que no són nostres. Es pot dir que se'ns acopla alguna cosa, no sé si serà telefònica o què serà, i ens està deixant una mica el programa una mica malament. Continuarem amb dient les cançons que encara es queden del Rafael, Mi gran noche, Como yo te amo, Que sabe nadie, Cuando tú no estás, Desde aquel día estuve enamorado y digan lo que digan. Ara, com vingui en Salvador, que està mirant a veure com pot arreglar això, posarem una cançó que és d'en Rafael. Es diu Cierro mis ojos i la va demanar l'Anna Fernández, per dedicar-la amb el seu amic, en Marc, com sempre, però també a les amigues, la Maria, l'Àngels i altres amigues que té i que escolten aquest programa. De moment sembla que no se'ns soluciona aquest problema. Ara ja està solucionat, que venia del directe de l'altra banda.
1: Bé, ho he aclarit, estan... Sí. Clar, és que, bueno, és que tothom... Bueno, en fi, no... Hola?
0: Hola, Salvador. Pues ja m'ho aclarit. Doncs mira, busca la cançó.
1: No, però tenim trucada,
0: Va, doncs agafem la trucada. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Mercè.
1: La Mercè.
2: Un momentet. Jo no sóc la de la Ramó, suposo.
1: No,
0: ja està.
2: Ah,
1: no.
2: Va.
1: No, és un altre tema, és un altre tema.
0: Vés a saber què feies, per això.
1: Oh. Ai, no.
2: Ai, que esteu de broma.
0: Bueno, a tu t'hem preparat pupurri mexicano.
2: Claro, suposo que hi ha contes, no?
0: Clar, quitó, jo dic, a veure si la Mercè ara me demanarà
1: bueno,
0: una altra.
1: Bueno, espera't que aquí...
0: Bueno, pots demanar una altra, si vols, ja que ens has trucat.
2: No, sí, mira, us he trucat perquè em vull dedicar una que estic molt contenta que truqui a la Maria Serra, que és veïna i amiga d'aquí a la Fibra.
0: Ah, molt bé.
1: Pupurri mexicano, la tenim a punt, Maria Mercè. Ai, Maria Mercè, estem amb les Maria.
0: Maria Mercè. Mercè.
2: M'és igual, si me dieu Maria Mercè, no passa res.
1: No, i tant que no.
2: Oh, mira. No passa res, contrari.
0: Que facin un regal per Santa Maria i un altre per la Mercè,
2: sí.
0: Tot arreglat.
2: Això mateix. Pues era per això, i ja que avui truco, que ja saps que ho faig per WhatsApp, no? Sí. Doncs també per la Maria Maresma i per la Quimeta i la Quima. I aquí
0: sóc,
2: eh?
0: Molt bé, doncs, Mercè, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Bona tarda, adéu.
0: Bé, doncs...
1: Doncs...
0: Què posarem? Posem aquesta...
1: Pupurri, o no?
0: Va, sí, posem pupurri, ja que ens ha trucat la Mercè. Doncs ella ens l'havia demanat per WhatsApp i ara, doncs, mira, la posem i també la dedica a la Maria Serra.

0: Bé, ara sí que li toca a en Rafael escoltar una cançó d'en Rafael.
1: En Rafael?
0: Ha trucat la Anna Fernández, no, per WhatsApp, i vol escoltar Cierro mis ojos.
1: Cierro mis ojos?
0: Sí, d'en Rafael.
1: Això ja dic que és molt perillós, eh?
0: Sí, tancar els ulls a vegades pot ser una ensompegada.
1: Home, perillós.
0: La dedica amb el seu amic, en Marc, que l'havien fet la dedicatòria, però no hem posat la cançó, i a les seves amigues. Per tant, tu mateix ja la pots punxar i deixem anar la veu d'en Rafael per tota l'audiència.
1: Sí, vale.

0: Cierro mis ojos.
1: Cierro mis ojos. Miguel Rafael Marto Sánchez.
0: Sánchez, sí. Sánchez, jo tinc una família que es diu Sánchez.
1: Sánchez. Miguel, Rafael, i es va quedar amb el Rafael, eh?
0: Mira, doncs era el seu sant, ara que et digues Sant Miquel i Sant Rafael, eh?
1: Sí.
0: El dia 29. Doncs ara nosaltres anem per una cançó que és de Salvatore Adamo, Un mechón de tu cabello, eh? Que l'ha demanat en Salvador Massó per en Jaume, la Julita, en Joana i la Roser i a tots els que escolteu aquest programa.
1: Carai, que bé, no?
0: Un mechón de tu cabello, doncs Salvatore Adamo.

0: Ai, continua, continua, està bé.
1: Ai, ai, no, que no tinc gaire bona veu.
0: Des de dimecres que vas cantar, ha vingut aquí una nuvolada que ha fotut aigats a tot arreu.
1: Bé, però aquí no n'ha caigut gaire encara, eh?
0: No, no, has de cantar més, eh?
1: Ara la que posarem és una que ens ha demanat la...
0: Tu nombre.
1: Ai, sí, tu nombre.
0: Tu nombre.
1: Ens l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga la Quimeta, a la Mercè,
0: sí?
1: I també ens l'ha demanat en Lluís d'Olot per dedicar-la a tota l'audiència, que ens escolta sempre des d'Olot.
0: Sí, si que, no plou a Olot, no plou enlloc.
1: Diu que plou molt, a Olot. Sí, sempre home, em diu, està plovent, està plovent.
0: Olot és allà l'orinal de Catalunya.
1: És de Catalunya, i sí, allà sí. Que tenen aquella zona volcànica.
0: Sí, sí, Olot.
1: I surten aquelles mongetes tan bones.
0: I no? Aquells restaurants de, del nivell, que de tot, eh, Olot.
1: La patata d'Olot.
0: Sí. Els capgrossos d'Olot.
1: Tot és d'Olot.
0: En Serrat diu, tu nombre me sabré a hierba, no a Maria. Ah, ja saps, no, en Serrat? Diu, tu nombre me
1: sabré a hierba.
0: Sí, sí.
1: Y la que nace en el valle.
0: Ah, exacte, molt bé. Sí, senyor.
1: Sol i d'agua.
0: Sí, sí, carai, te les saps
1: totes. Totes, totes. Mira, me'n pots... Digues un títol que jo els canto.
0: Tu cantes. Farem un programa. Diu un títol que te lo canto.
1: Diu un títol que te lo canto. Ah, mira, podem canviar una mica el sí, programa. Eh? Ja. En vez de dir la tarda és record, digues un títol que te'l posem.
0: També. És el segon nom, doncs.
1: Sí.
0: Tu nombre.
1: Va, vinga, endavant.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: 107.1 FM.
6: La tarda és record.
1: I ara anirem per escoltar més cançons, que sí?
7: Ah, sí, no? Sembla molt bé, aquesta...
1: Has dit, la Maria Dolors Oliveres té ganes d'escoltar Mi Gran Noche. No sé quina va ser la seva gran noche.
7: Ai, tothom en té una, no?
1: Tothom en deu tenir una, o més d'una, no?
7: O més d'una.
1: Doncs l'Oliveres la
7: dic... N'hi ha que tenen una cada dia.
1: Sí, sí, sí, una gran noche.
7: Carai, quina noche, sort, no?
1: Mi noche, mi gran noche. O sigui que la dedica a tots, a tots.
7: Però quina, la de la Damo o de la d'en Rafael?
1: No, la de Damo.
7: Ah, d'en Salvatore Adamo, així?
1: Adamo.
7: Adamo.
1: Ah, saps que té el carnet belga, el Salvatore Adamo?
7: És belga italiano.
1: Ah, però és que tu només vas fer dir que era italià, que era italià.
7: No. Va néixer...
1: Te l'has posat molt dur.
7: Va néixer l'any que vaig néixer jo.
1: A Bergamo.
7: És un italià, mig belga.
1: Ah, però esclar, jo sabia que parlava francès i cantava francès perquè era belga.
7: Ah, no.
1: Sí. No cantava flamenco.
7: No, flamenco no. Doncs els seus èxits, uns dels més importants, són els que han posat.
1: Sí,
7: un mechón de tu cabello, sí. Mis manos en tu cintura.
1: Y tanto.
7: I La boutique de femme.
1: La boutique de
7: femme. I aquesta no l'has posat,
1: La boutique de femme se...
7: Que és la bellesa de les dones.
1: Oh, no, boutique?
7: La boutique de femme.
1: La boutique?
7: S'escriu La boutique des femmes.
1: Ah, ah.
7: Es pronuncia...
1: De la femme.
7: La boutique de femme.
1: De la femme.
7: Sí, de la femme.
1: De la femme no, perquè passa molta gana.
7: Doncs, vinga, la noche, no? Perquè tu t'enrotlles molt.
1: No calla, sembla la Quimeta ja.
7: Vinga. La noche.
1: La noche.

0: No, però és que només de l'ada molt només...
1: Tens la noche.
0: Només hi ha la noche.
1: Ah, doncs així li posarem Mi gran noche
0: d'en
1: de Rafael.
0: D'en Rafa, no?
1: Sí, per en Xapallí, que la dedicava a tothom com sempre, sí. I la Maria Dolors Oliveres, pues, també.
0: Doncs a veure,
1: tots.
0: Aquesta de... d'aquest senyor...
1: El senyor Rafael, que es diu Mi gran noche.
0: Rafael, Mi gran noche, per Xapallí, i qui més?
1: I la Maria Dolors Oliveres.
0: Per tots dos.
1: Sí, per tots dos i per tots nosaltres.
0: Bueno, doncs per mi també, no?
1: També, també. Home, només faltaria.
0: Doncs vinga.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.

0: 107.1 FM.
1: Ah, mira, tornem a posar en Rafael perquè en...
2: Miro.
1: La Quima ens l'havien posat, la seva cançó, Digan lo que digan, no, no?
2: I tant que sí.
1: Ja l'hem posat, doncs no la tinc.
2: Ah, no sé, a veure.
1: La Quima de Canet.
2: Digan lo que digan, sí, no? Sí, sí, que l'hem posat.
1: No l'havia trejat. Doncs aquí tenim una altra petició, que és de la Sílvia Pérez, que vol posar Que sabe nadie. I que, la dedica
2: que sabe a nadie, tota l'audiència. D'on t'ho has tret, això?
1: En Rafael. No hi és?
2: Que sabe nadie. Que sabe nadie. Ah! Sí. Sí que hi és, sí.
1: Oh, que sap, la creguera. Te fan dubtar. La dedica a tothom que escolta aquest programa, que li agrada molt.
2: Sí. Vinga, doncs. Però és que, clar, que sabe nadie és que...
1: No sabe nadie si li gusta el programa, ara ho diu, però...
2: No, és que escolta, no...
1: Ella diu que sí.
2: Sí. Bé, aviat te farem el sorteig, no?
1: Sí, tenim molta gent que opina entre les xarxes i les trucades, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Ja et diré la quantitat i farem
2: Ai,
1: cap
2: sí,
1: mas.
2: Sí. No m'ho diguis com la borsa que està caient en picat.
1: Sí?
2: Que sabe nadie.
1: Que sabe.
2: Vinga.

0: Bé, aquest en Rafael sabia molt, eh?
1: Que sabia la gent dels seus desitjos, de lo que li agradava, lo que no li agradava.
0: I tant, però sabia molt, perquè quasi bé ho diu tot, eh?
1: Tot. S'ha descobert ell mateix.
0: Amb aquesta, la Figueroa, no?
1: Natàlia.
0: Natàlia Figueroa, no? Sí. Que sabe nadie.
1: Bueno, pues ara tenemos que hacer el sorteo, eh?
0: I després la Quimeta Puig, no?
1: Farem la cançó per la Quimeta Puig, ara.
0: Des d'aquell dia.
1: Des d'aquell dia, que no es llamó.
0: Que hi ha un dia que no llamó.
1: La setmana passada no llamó, eh? Però bueno, s'ha aprovechado hoy, eh?
0: Avui s'ha aprofitat, sí.
1: Ara m'ha trucat la setmana passada, però aquesta...
0: Sí. El sorteo, doncs, vinga. Un numeret.
1: De l'1 al 21.
0: Ostres, mira el 3.
1: Oh, i el 3.
0: Oh, i el 3, sí. Vaig per lo Bajines.
1: On te l'he posat el 3 ara, jo? Mira, aquí. El 3 és la Montse Balaguer, que ens ha contestat des de les xarxes socials.
0: Molt bé.
1: I ha votat a l'Edith Piaf.
0: A l'Edith Piaf, molt bé, Montse.
1: Vinga. De 10 votacions per l'Edith Piaf de 16 persones i pels Honey Holiday 6. Por lo tanto, campeona, sí. La francesa, Edith Piaf,
0: i poses,
1: la setmana que ve.
0: I poses totes les que puguis de l'Edith,
1: sí,
0: i unes quantes d'en Johnny,
1: Holiday,
0: no?
1: Perquè tenia cançons que també estaven de moda en el seu temps.
0: Sí.
1: Després hi ha hagut una persona en equip, que es diu Eliana, que ha dit, posem el que posem, la tarda és record.
0: Oh, i tant, que sí, oh, que bé, quina frase. Sí, senyora. L'Eliana, dius?
1: L'Eliana.
0: L'Eliana me sona en Tarzan.
1: Sí, no, ella...
0: Les lianes que feia servir per desplaçar-se d'un costat a l'altre.
1: No crec que hagi set en Tarzan que ens hagi aviat.
0: Moltes lianes. Molt bé, Eliana, doncs.
1: Gràcies.
0: Jo també l'Edith Piaf i la tarda és record, sigui el que sigui.
1: D'acord. Segur que sigui
0: també.
1: Sempre és tarda, record.
0: Doncs vinga, a la...
1: Ara, la Quimeta Puig, des d'aquell dia.
0: Des d'aquell dia d'en Rafael, eh?
1: Sí, per la Maria.
0: Ara, a veure, només faltaria que no la trobéssim, eh?
1: És capaç.
0: Vinga, com que és la Quimeta, l'hem trobat, eh?
1: Ah, molt bé. Doncs vinga.
0: Doncs vinga.
1: Endavant.

0: Des d'aquell dia.
1: Què? Quimeta, maca, oi?
0: Li ha agradat molt des d'aquell dia.
1: És que sí.
0: Jo crec que sí, perquè és que ho presento. Saps?
1: Molt romàntica. Molt romàntica. Sí. I ara una que és tot una incògnita, eh?
0: Sí, en Salvatore Adamo.
1: Sí, dedicada a aquell conflicte inspirat a la àrabe israelià.
0: Bueno, israelià, que ara també estan enredats altra vegada amb l'avió, que si volien fer volar l'avió i sort que van aguantar el pilot, la notícia d'avui.
1: Sí, sí.
0: Volien matar en un avió d'israelians.
1: Tot ho emboliquen, eh? Tot. Igual que aquest en Rafel, que té un disc d'urani.
0: Ostres, tu, i ho tot posarà.
1: Li van, el 1982, per rebre un disc d'urani. I l'urani serveix per fer la bomba atòmica.
0: Sí, sí, per això dic...
1: Urani enriquetido, per això va tan car.
0: El deu tenir molt amagat, eh? Clar, si li roben, el comparant amb ell del que passi.
1: I tant, és que... Qui se li acut a regalar un disc d'urani? Ai, mare, vinga.
0: Doncs escoltem, Inxalà, per Salvatore Adamo.

0: Doncs sí. Ha cantat en Salvatore Adamo, Inshallah.
1: Sí, i ens queden 30 segons.
0: En 30 segons us hem de dir bona tarda, fins la setmana vinent, que tindrem la Deep Piaf i Honey Holiday.
1: Sí, i ja està.
0: Ja està,
1: tot
0: bona tarda.
1: Que has de dir.
0: Bona tarda, i tu què els dius?
1: Això, bona tarda, ah, i si, fins la setmana que ve, abans dèiem si Déu vol.
0: Si Déu vol, doncs vinga, doncs sí. Si Déu vol, i si no, doncs mira tu, del dia farà un any.
1: Ah, vinga, no? Sí. Adéu-siau.
0: Adéu. Inxalà, Inxalà.
1: Ai.
0: Ai, noi.
1: Noi.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba a Veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava. Tot plegat conflueix en la campanya sota el lema A la pica ni mica, a Tordera l'oli es recicla. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
4: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
3: Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. Ens ho avança el president de La Nostra Dansa, Marià Vilageliu.
5: A Pau Casals molt coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes. Tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
3: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Nati Pubilla és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
6: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
3: I l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se.
7: Com sabeu, després que el tricicle va decidir doncs retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual doncs parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
3: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els tordarencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Escoltem l'entrenador Òscar Pavón.
8: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també pues, d'aquest tipus. No?
3: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà com a molt lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima, amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec, després anirà millorant.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se suma als 11 ja existents al poble. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota el lema "A la pica ni pica, a Tordera l'oli es recicla". L'oli domèstic constitueix un dels principals causes de contaminació a les aigües residuals urbanes, bàsicament per l'escàs reciclatge i el mal hàbit d'abocar-lo per l'aigüera, al vàter o llançar-lo a la brossa. De fet, un litre d'oli pot contaminar fins a 1.000 litres d'aigua. Amb aquesta campanya ambiental es pretén facilitar i apropar al ciutadà la recollida d'oli domèstic usat amb l'ampliació de la xarxa de contenidors al carrer que complementaran el punt de recollida de la deixalleria municipal, donant un servei més accessible i sense horaris. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, fa un balanç positiu de la campanya, anima la ciutadania també a utilitzar aquests contenidors.
1: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal. Recordem que l'oli de cuina usat s'ha de dipositar dins dels contenidors dintre d'ampolles de plàstic convenientment tancades, que l'oli de cuina usat es pot portar també a la deixalleria municipal, que no hem de llançar l'oli per la pica, ja que un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 1.000 litres d'aigua, i que encara disposem d'embuts que es poden passar a recollir per les oficines de Medi Ambient en horari també d'oficina.
0: Així doncs, el nou contenidor es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava. Així mateix, des del Departament de Medi Ambient, s'ha treballat per reubicar un dels contenidors a l'avinguda Can Domènec de la mateixa urbanització. Recordem els llocs on podeu trobar aquests contenidors d'oli usat. És al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, també a l'avinguda Fibracolor, al carrer de Puigverd, a la deixalleria municipal, a l'urbanització Masmora, al carrer de la Susena, a l'urbanització Sant Daniel, al carrer Migjorn, a la urbanització Tordera Park, al carrer d'Odolf Palma, a l'urbanització de Terra Brava, a l'avinguda de Salvador Espriu, a la urbanització Niagara Park, a l'avinguda Diagonal, a la urbanització Agora Park, a la carretera al carrer de Sitges, a la urbanització Can Domènec, a l'avinguda Can Domènec, com dèiem, la nova localització veïnat de Sant Pere, a l'avinguda Costa Brava. L'entitat La Nostra Dansa, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat una conferència emmarcada en la celebració del 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals. L'acte se centrarà en la seva faceta de compositor vinculada al món de la sardana. La xerrada titulada "Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement", anirà a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Copla Marinada. Durant la sessió es repassarà la contribució de Casals en aquest gènere musical tan arrelat a Catalunya. Ens en parlava el president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Vilageliu.
2: Es titula "Les sardanes de Pau Casals" i coincideix que és el 150è aniversari del seu naixement. I ens la farà l'Albert Fontelles Ramonet. L'Albert és un músic investigador del català especialitzat en la música catalana dels segles XX i XXI. La seva activitat se centra en la interpretació vinculada a la cobla, a la recerca musicològica i la divulgació. La seva recerca s'ha orientat principalment a l'estudi de la música catalana i espanyola contemporània, amb l'atenció especial a la cobla com a espai d'innovació, institucionalització musical i projecció cultural durant el segle XX. A Pau Casals tothom el coneix, amb la seva pipa, el seu violoncel. El coneix com a gran músic i també, i no menys, defensor mundial de la pau. Però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
0: L'acte serà avui a 6:45 a la Biblioteca de Tordera. Aquesta activitat representa una oportunitat única per aprofundir en la figura de Pau Casals des d'una perspectiva musical i cultural de la mà d'un expert en la matèria.

0: Coincidint amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic, el mapa de joves artistes del Maresme estrena imatge i amplia els seus continguts amb un museu virtual que permet descobrir i donar visibilitat a les obres dels creadors i creadores de la comarca. La iniciativa impulsada pel Servei Comarcal de la Joventut vol facilitar que el talent artístic jove sigui conegut i connectar els creadors amb els municipis, les entitats, els centres educatius i els agents culturals del territori. Tres anys després de la seva posada en marxa, el mapa ja compta amb 128 joves artistes d'entre 16 i 35 anys i ofereix un ampli ventall de disciplines: música, dansa, teatre, fotografia, pintura, il·lustració, art digital, ceràmica, còmic, circ, escultura, cinema, grafit, joieria, màgia i poesia, entre d'altres. Nati Pubillas, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
1: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
0: De Tordera, el mapa promociona els músics locals Lady Machete i Anllini. La principal novetat d'aquesta actualització és la incorporació d'un museu virtual, una exposició en línia que reuneix una selecció dels treballs dels joves artistes del Maresme i que vol convertir-se en un aparador del talent creatiu de la comarca. Les obres han estat cedides pels mateixos autors i autores i el museu es planteja com un espai viu i ampliable que permetrà anar incorporant noves creacions. A més, el mapa permet localitzar els artistes per municipi, disciplina artística i consultar si estan disponibles per impartir tallers, una funcionalitat que facilita també la tasca de les regidories, centres educatius i entitats culturals a l'hora de trobar professionals de proximitat. I us expliquem que el Teatre Claver acollirà el proper diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda l'actuació de l'actor Carles Sanz amb el seu reconegut espectacle Per fi me'n vaig. L'actuació forma part de la programació cultural del teatre. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component de Tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Codirigit juntament amb José Corbacho, el muntatge d'uns 80 minuts desgrana un recull d'històries quotidianes i vivències transformades en situació hilarants gràcies a la particular mirada de l'actor. Ens en parla el mateix Carles Sanz.
2: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar, no paro de parlar.
0: Les localitats ja es poden adquirir de manera anticipada per 20 euros, mentre que el preu a taquilla serà de 22 euros. S'ha previst una tarifa reduïda de 18 euros per a socis de l'Associació d'Espectadors i membres del Consell de Mecenatge. Una nova oportunitat per gaudir de la comèdia en directe i de la vessant més propera d'una de les cares més estimades del teatre català.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. La competició va reunir uns 600 esportistes de totes les categories i va comptar amb la presència de clubs de tot el territori nacional, així com els representants internacionals de França i Mèxic. Matías Martínez i Jasmín Echagbau van aconseguir la medalla de plata. Ainhoa Martínez, Zaira Ruiz, Izan Blanco i Héctor Pavón es van empenjar la medalla de bronze en un torneig que va servir com un gran camp de proves per a l'equip, permetent als esportistes competir i mesurar el seu nivell en diverses categories, tant de pes com en les modalitats masculina i femenina. A més, l'estratègia del club ha inclòs fer proves de canvi de categoria amb alguns dels seus integrants per preparar-los de cara al futur. Òscar Pavón, entrenador del club, així ho detallava.
2: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no? I ha estat bé, també per veure si estan a la seva categoria, per si han de baixar de pes o pujar de pes de categoria, i bueno, ha estat un cap de setmana molt profitós.
1: Després de la pausa de l'estiu i amb només un mes de preparació al setembre, la valoració del cap de setmana és molt profitosa. El club destaca que s'ha competit a un gran nivell i s'han guanyat diversos combats i assalts, consolidant un molt bon estat de forma de la plantilla. El Club Taekwondo Més Tordera ja té la mirada posada en el proper repte que tindrà lloc aquest cap de setmana, on el diumenge 4 d'octubre participaran amb l'equip infantil al Campionat de Catalunya de Combats Olímpics.

0: El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret Llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducaven avui. Ha prorrogat els descomptes dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre d'aquest any. Ens amplia informació Maite Poló.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Forma part del paquet d'ajudes renovat avui pel Consell de Ministres. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Escoltem la crònica de l'Ester Minguell.
3: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
4: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
3: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
5: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervenció més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
3: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Anem per la previsió del temps. Aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'alt extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ara hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera, el que dèiem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme, amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual, novament als dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, serien fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui, de moment, no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge, en principi, tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
7: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
8: Avui les càpsules de salut, tornem al CAP de Tordera. Som a la sala de neveres del CAP de Tordera, on habitualment s'hi trobarien les vacunes. Estem en època de tardor ja, pràcticament, com a mínim això diu el calendari, i estem amb el Txell Pérez, que és la referent de vacunació del CAP de Tordera. Què tal, Txell?
9: Bon dia.
8: Estem parlant de vacunació, estem parlant de grip, estem parlant de tardor, la sensació tèrmica és una, però entenc que vosaltres des del CAP de Tordera ja esteu amb campanya de tardor i amb campanya de vacunació de grip i del que sigui.
9: Sí. De fet, la campanya de tardor la planifiquem ja des del mes de juny-juliol. Així que anem amb mesos adelantats, perquè després tenim vacances i bueno, tothom vol fer festa. La campanya de tardor comença amb la vacuna de la bronquiolitis que posem als nadons, tots els nadons nascuts, d'abril d'aquell any fins al setembre d'aquest any, els vacunem de la bronquiolitis. No és una vacuna. És un anticòs monoclonal, però com el punxem, ho englobem com si fos una vacuna. ¿Vale? Però el que fem és injectar directament els anticossos, perquè quan comencin ara tots aquests mocs constipats, que habitualment acaben amb bronquiolitis amb els nadons i amb ingressos hospitalaris, ens ho estalviem. I fa 3 anys que ho fem.
8: Això que es fa, per tractar la bronquiolitis, representa que no hi haurà bronquiolitis o n'hi pot haver-n'hi i seria en principi sense masses complicacions?
9: N'hi pot haver, perquè al final la bronquiolitis és un virus que deixa aquesta hipersensibilitat en els pulmons i no hi ha tractament. Un virus, amb què tractem? Paracetamol i poca cosa més. És tot tractament simptomàtic, però que amb un nadó, què passa? Se'ns complica la cosa, perquè els nadons, molts no estan vacunats encara, conviuen amb nosaltres els anem parlant i anem deixant anar aquestes gotetes de fluje que és amb el que els encomanem les malalties i no tenen immunitat feta. Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats al nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
8: Per tant, entenc que la pediatra aquí en el CAP, l'infermera pediàtrica, ho recomana, o pràcticament, no dic que els pot obligar, però pràcticament seria així, no?
9: Sí, de fet, tenim un percentatge molt baixet de pares que no volen posar-ho. Jo diria que, com a molt, tenim un parell de pares a l'any màxim que no volen posar-ho. i sota la seva responsabilitat, com qualsevol vacuna, com qualsevol tractament que se'ls prescrigui.
8: Clar, és una època que van molt sovint, no?, el pediatre, l'infermera, i per tant entenc que el tracte és molt directe i que deuen sortir d'aquí ja amb la vacuna o han de fer algun tràmit per poder-se-la posar?
9: La majoria ja els haurem trucat nosaltres i els haurem donat hora perquè ho farem dilluns 28 de setembre. Els que no els hem trucat és perquè han de venir al centre per alguna altra cosa i aprofitarem que venen per aquest altre motiu per posar-los en el centre.
8: Molt bé, és el primer que em deies dels ítems que teniu apuntats en aquesta campanya de tardor. Què més hi ha?
9: Després comencem amb la campanya de vacunació de grip i vacunació de Covid. Campanya de la grip. Començarem amb els nens, amb els pacients a domicili, amb la gent de residències, els usuaris que viuen a les residències. Comencem amb aquests la setmana del 5 d'octubre, a partir del 5 d'octubre. A partir del 26 comencem amb tota la vacunació a tota la població general. I el dia 19 començarem amb pacients que tenen criteris per vacunar-se abans que els altres perquè tenen malalties greus, importants, gent amb polimedicada, gent amb algun tractament de càncer, de quimio, coses així, i llavors amb ells els vacunem una setmaneta abans que la població general.
8: Molt bé, en parlem amb la Txell Pérez, que és la referent de vacunació, i més o menys cada any, si més no amb les notícies o amb els informatius o inclús en aquest espai de Píndoles, parlem del virus de la grip, del virus del Covid, que més o menys ens explicaves altres vegades que en funció de com havia anat a Amèrica Llatina, més o menys sabíem com anirien aquí.
9: Sí.
8: Quina és la previsió d'aquest any, d'aquestes dues malalties?
9: Que la grip torna a venir forta i vindrà aviat. De fet, estem tenint casos de grip ja. Portem tot l'estiu veient alguns nens amb gripa i amb Covid. No és un percentatge altíssim, no, però és que l'estiu no és època de grip. La grip normalment ve quan els mesos d'hivern, els mesos forts, que quan fèiem el pic important sempre era cap al desembre. Si ja estem fent casos de grip ara, vol dir que la grip ve amb ganes. Aquest any l'únic que tenim és que la campanya comença una mica més tard que l'any anterior. I això, bueno, al final ens penalitza a nosaltres perquè tots tenim ganes de vacuna i el més aviat possible per no emmalaltir. I aquest any hem d'anar una mica més tard, però bueno, ho farem tot.
8: Parlaves de la grip i de Covid. Entenc que més o menys van de bracet, és a dir, quan un dels dos virus va fort, l'altre també, o són independents?
9: Són independents. De fet, quan més quantitat de grip tenim, menys Covid hi ha. Per què? Perquè al final el Covid el que vol és sobreviure. És un virus que vol sobreviure. I si hi ha una alta prevalença d'una malaltia, aquell es manté reservat per poder atacar quan no n'hi hagi tant. A l'estiu tenim Covid, però és veritat que cada vegada hem passat d'un Covid agressiu a un Covid que passa amb un moqueig nasal, pot fer febreta, malestar general, que és semblant a una grip. Si no fas el test, la majoria de vegades no, ni ho saps que tens. Només això, que et quedes pues, cansat, inapetent, un mateix que et passaria amb una grip. La grip cada any mata molta gent. Moltíssima gent mor de grip. I és d'aquelles coses que tenim normalitzada. Bueno, és una grip, no passa res. Bueno, no passa res. No passa res si tu no tens cap malaltia. Però en el moment que tu tens malalties de base, s'afegeix una grip i una grip pot fer pues 10 dies de febres de 39, que això què implica? Que se't descompensi qualsevol altra malaltia que tu tinguis. I d'aquí que la gent mori de grip. Llavors és prou important com perquè cada any es faci una campanya de tardor, perquè insistim tant en vacunar-nos, perquè és l'única manera de no acabar a l'hospital i el que no volem és no morir i no acabar a l'hospital ni ingressats.
8: L'efectivitat de la vacuna entenc que també és important com a mínim per assegurar aquests casos que deies tu que són especialment delicats.
9: Sí, la vacuna és superefectiva, sempre i quan la soca que tinguem és la soca de la grip que tenim. Cada any fa la vacuna diferent perquè en funció del que tu has dit abans, de la vacuna i de la malaltia que hi ha hagut a Llatinoamèrica, es fa la vacuna de la part d'Europa. Llavors, han canviat la soca una miqueta? Sí, cada any la canvien. Efectiva, si és la soca que ens toca, serà superefectiva. Em penso que fa 4 o 5 anys vam tenir una soca que amb la vacuna no va ser efectiva i llavors vam tenir molta incidència de grip. Però si no, superefectiva, com a efectes secundaris, a part de febreta, que poca vegada es fa febre, és una mica de rinorrea, que és mucositat, i la molèstia del braç. No provoca res més, i amb els nens tampoc.
8: Molt bé, anem a parlar de... Ja ens has apuntat una miqueta aquest calendari que teniu vosaltres de vacunació. Entenc que en molts casos vosaltres us poseu en contacte amb el pacient perquè es vacuni, però també hi ha gent que per propi interès no es pot vacunar. Què ha de fer les persones de diferents edats que vulguin vacunar-se tant de la grip com del Covid?
9: Poden demanar cita prèvia per la seva infermera, poden demanar trucant aquí a la visita per la vacunació de la grip, que anirem a l'esplai i es farà extensió a tothom. I si no, qualsevol motiu que vinguin aquí per al centre per qualsevol cosa, que diguin, em vull vacunar, i buscaran un forat perquè els hi puguem facilitar la vacuna i que surtin el mateix dia, si pot ser, vacunats.
8: Molt bé, ens explicaves també que aneu a l'esplai, des del CAP també sortiu del vostre centre per intentar vacunar. Explica'ns una miqueta això, des de quan ho feu? Entenc que vau sortir per la crisi, no?, de la pandèmia, i és una cosa que ja heu afegit dintre del vostre, bueno, del vostre currículum habitual.
9: És que, de fet, és una cosa que ha quedat superintegrada a la població. Tordera té molt clar que sempre anem a vacunar a l'esplai. Llavors, quan no venen al centre aquí a demanar visita, se'ns presenten a baix. Saben que els dilluns estem a l'esplai. A la que veuen que el dilluns està obert, tothom s'apropa. Em puc vacunar, que aquell dia ho tenim molt ple? Pensa que quan anem a l'esplai fem unes 450 persones en un dia. Som dos infermeres al matí, dos infermeres a la tarda, i fem això, un pur 450 dosis de cada una de les vacunes. Llavors, absorbir molta més gent no és que no es pugui fer, és que no ens falten mans humanes per fer-ho. Però la setmana següent tornem a estar. Llavors, si algú se'ns apropa a l'esplai, li donarem cita per la setmana següent, o si podem, li farem al mateix moment.
8: En aquests llocs entenc que hi ha 7 cites, explicaves, en l'esplai, però que també algú pot acostar-se en allà, i si hi ha disponibilitat es pot posar la vacuna allà mateix, eh?
9: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres, si tenim vacunes, si tenim dosis, li posarem a tothom que se'ns apropi. Per poc que puguem, sempre ho farem. Per què? Perquè la setmana següent tens un constipat i estàs amb febre. Ja no et podem vacunar. Que, ostres, que tens una mica de bronquitis, ja no et podem vacunar, i la vacunació es va posposant. Llavors, posar-te la vacuna el més aviat possible, ens estalviarem problemes més endavant. A més, és veritat que vam sortir per la pandèmia. Ho tenim instaurat, i què hem fet ara? Provar d'anar a les escoles. Això ho vam començar a fer l'any passat, ens ho vam copiar, això ho vam copiar de Lleida. A Lleida van fer un any de sortir i van anar a les escoles a vacunar fora de l'horari escolar. Ens va agradar la idea i la vam incorporar aquí l'any passat. Va anar prou bé i aquest any ho farem nosaltres una altra vegada.
8: És a dir, aprofitar l'estona de sortida de nens, que hi ha aquest moviment de pares, avis que van a recollir, per també oferir la vacuna. Eh?
9: Exacte. Què fem? Demanem permís a les escoles si ens cedeixen l'espai. Totes les escoles ens han posat facilitats. Tothom ens ha dit que sí. Llavors, anem a les 4, a 4:45 de la tarda, estarem a l'escola. Sortirem perquè ens vegin. L'escola els envia una carta informativa als pares. Un parell de dies els hi tornarà a recordar, un parell de dies abans els hi tornarà a recordar que hi anem. I ens estem allà, llavors, sense cita, tothom que vulgui quedar-se, els vacunarem. Nens i adults. Els nens petits, de 2 anys fins a 5, 6, 7 anys, els anirem posant la vacuna nasal. Val? Que és una miqueta de líquid aquí, una miqueta d'aquí, i només han de tirar el moc amunt. Menors de 2 anys, hem de punxar, perquè la vacuna no està feta per menors de 2 anys. A més, té la seva lògica. Un nen de 2 anyets o menys de 2 anys no sap tirar els mocs amunt, no sap fer res. Llavors, sí o sí, perquè sigui efectiva, ha de ser punxada. Els nens grans que tinguin algun autisme, que viuen molt malament les vacunes, que no suporten que sempre estiguem i volen la nasal, els hi posarem la nasal. No hi haurà problema. El que em diu, jo no, li toca nasal, però jo prefereixo que li posis punxada, cap problema, també la posarem punxada. O sigui, al final donarem la màxima facilitat a tothom perquè tothom estigui content. Que venen els avis amb els nens a recollir i es volen vacuna, aquell dia sortirem vacunats també, i farem tot això a l'escola.
8: Molt bé, ens deies el cas de si tens bronquitis. Hi ha algunes situacions concretes en què és millor deixar la vacunació per un altre dia, sobretot amb aquestes, no?, que són com espontànies?
9: Hi ha 2 motius només per no posar-te la vacuna: que estiguis amb febre aquell dia o 24 hores abans, o que estiguis amb una bronquitis, una pneumònia. Per què? Perquè et fa baixar el sistema autoimmune, i el que no volem és que, si et posem la vacuna, encara té. Llavors, aquests 2 motius ens esperaríem a que estigués recuperat, i llavors posaríem les vacunes. Si has passat un Covid, es recomana esperar-te. Si tu saps que t'has passat un Covid, es recomana esperar 3 mesos. Com hi haurà molta gent que pot haver passat un Covid que no s'hagi enterat, es vacunarà i no hi ha cap problema, no és una contraindicació. Però si ho saps, millor esperar.
8: Es posa grip i Covid a la vegada, es pot triar una de les dues, que recomaneu fer?
9: Recomanem fer les dues alhora. per al que et deia, perquè la setmana següent et pot complicar i ja anem enredarint aquesta vacunació. Però farem el que tothom vulgui. Si tu vols només una, una. Que tu les vols totes dues alhora, totes dues alhora. Que vols

0: aquestes mesures que feu des del CAP per arribar al màxim de gent, perquè com explicaves, com més gent vacunada, no?, més segur està tota la població en conjunt. Hem parlat de grip, gràcies per atendre'ns, fins la propera.
1: Gràcies.
2: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: Bon dia a tothom. Una altra Tordera en directe, on avui ens endinsarem en una iniciativa realment pionera pel sector forestal i surer del nostre país, la coproducció de suro i tòfona. Estem parlant d'un projecte molt innovador que explora com fer possible la convivència i producció conjunta de dos recursos d'alt valor, com hem comentat, la tòfona negra i el suro. Aquesta combinació s'està provant a Catalunya, un territori on l'alzina surera creix de forma natural, però que històricament es trobava fora de la zona de la tòfona a causa de l'acidesa del sol. Gràcies a una parcel·la pilot de gairebé una hectàrea i mitja, la finca de Cantalleda, al municipi de Tordera, s'estan avaluant tècniques de condicionament del sol i diferents materials vegetals per obrir noves vies de diversificació econòmica, gestió activa de les suredes i també una resiliència davant el canvi climàtic. Per aprofundir en tots els detalls i objectius i primers resultats d'aquesta prova pilot, avui tenim amb nosaltres a Dalmau Albó, que és investigador associat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i, a més, és responsable i coordinador tècnic de l'activitat. Com dèiem, hem parlat amb ell després de la xerrada que ha dut a terme a la biblioteca i just abans d'anar a la parcel·la de Cantalleda. Dalmau, avui heu presentat els resultats d'aquest projecte pioner, a més, a Catalunya. Com sorgeix la necessitat d'unir en una mateixa explotació dos recursos tan valuosos com són el suro i la tòfona negra?
4: Bé, moltes gràcies. En aquest cas, doncs, mira, sorgeix d'una idea, això de combinar tant buscar una alternativa, no?, productiva a aquestes suredes, que són, per una banda, doncs, un hàbitat molt comú en aquesta zona del nord-est de Catalunya, la zona de la província de Girona, i sorgeix d'aquesta necessitat, doncs, de donar-los un altre un valor a aquestes plantacions, que per una banda, doncs, poden ajudar a revitalitzar el sector del suro, que ja de per si és molt potent, però ens trobem que amb el tema del canvi climàtic, doncs, i de la manca de gestió, no?, d'aquests darrers anys, hi està havent una davallada en aquesta productivitat de les suredes, i amb aquesta alternativa, doncs, podríem aconseguir produir dos productes, un producte amb mantenir la producció com és el suro i l'altre la tòfona, que té un alt valor econòmic, una rendibilitat, a més permetria amortitzar els gastos econòmics, no?, que té la plantació abans de collir el que és el producte del suro i, per tant, doncs, que els propietaris entenguessin una rendibilitat més òptima, no?, aquestes estadis inicials.
3: D'altra banda, el principal obstacle d'aquesta combinació és el sol, no?, de cadascun d'aquests recursos. Quines tècniques de condicionament justament d'aquest sol heu aplicat per fer possible aquest miracle tècnic?
4: Bé, el principal és l'aplicació d'aquestes esmenes càlciques, que d'altra banda, doncs, les estem provant, no?, mantenint algunes zones com a control, és a dir, sense aplicació d'aquests productes, ja que el que volem veure si realment per aconseguir una producció ja no només de la tòfona, que sí que té aquests requeriments, no?, de sòls carbonatats, sinó també del suro, si a veure com afecta, no?, aquestes esmenes a la producció d'ambdós productes. Llavors, aquest és el principal tractament que hem fet, a part d'acompanyar-lo, doncs, de la gestió que aquestes plantacions solen aportar associada, no?, com és un treball del sòl previ a aquesta plantació, un treball del sòl profund, no?, per garantir que les arrels de les plantes vagin cap a baix i creixin vigoroses. Llavors, a part, hem fet el manteniment corresponent amb el recs, doncs, freqüent sobretot a l'estiu, etc.
3: Més enllà dels resultats biològics, quines limitacions o dificultats tècniques heu detectat que un productor hauria de tenir en compte abans de reproduir aquest model?
4: Bé, en primer lloc, com hem estat insistint al llarg de la jornada, doncs és fonamental una gestió, doncs, molt acurada de la plantació, sobretot en aquests estadis inicials, que bàsicament, doncs, seria un llaurat en aquestes zones, doncs, on la pluviometria és elevada, per evitar la proliferació d'aquestes herbes, no?, que puguin competir amb les plantes que nosaltres hem instal·lat. Llavors, sobretot, una gestió també correcta del rec amb les freqüències adequades. En aquest sentit, doncs, recomanem a la gent que quan es decideixi per fer una plantació d'aquest estil, doncs, sigui molt conscient de la pluviometria que

0: té la seva zona, dels sols que té, i si pot ser, si pot instal·lar algun sensor per fer el seguiment de monitoritzar, no?, com actua l'aigua, com desapareix l'aigua del sistema, millor, per saber doncs amb quina recurrència i quina quantitat d'aigua ha d'aplicar.
1: I ara ja, des de Can Talleda, parlem amb Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya.
2: Rosendo, quin ha estat el procés d'instal·lació de la parcel·la i quines variables alternatives esteu monitorant ara, dia a dia?
3: Val. Fa 2 anys, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que és un centre de referència amb l'estudi de la tòfona, buscava parcel·les i van contactar amb mi per si en llocs de terres àcides, que no són habituals pel cultiu de la tòfona, però amb IAPEs o amb llarga experiència, podríem trobar alguna cosa a les finques, algun racó per fer la prova. A partir d'aquí van fer anàlisis dels camps, van mirar quins eren els més adequats i de les propostes que varen fer vam escollir de mutu acord doncs, aquestes d'una hectàrea i mitja pràcticament que hi ha per fer aquestes proves. Vam començar a plantar el plançó de suro, microritzat, ja vol dir infectat amb el miceli de la tòfona, i portem 2 anys fent el seu manteniment i monitoritzant el creixement. S'han fet esmenes de calç per baixar el pH de la terra, per augmentar el nivell de carbonat, és a dir, es fan una adaptació a algo del terreny per fer-lo més agradable per la tòfona en un futur.
2: D'altra banda, ara ja amb l'impacte des del punt de vista més aviat econòmic i de gestió, com pot contribuir aquesta coproducció de tòfona a donar valor afegit i rendibilitzar justament les suredes?
3: Val, aquí, la veritat, i com a president del Consorci Forestal i com a membre de la Junta del Montnegre Corredor, aquí no ha estat la variable econòmica, que sí que hi és, i l'explicarem. Aquí el que hem buscat, sobretot, és quins cultius ens poden ajudar a recuperar aquest mosaic que a Tordera, la part alta del municipi, s'ha perdut totalment. Les cases de pagès totes tenen els seus camps i estan emboscats. I aquest mosaic continu des de Tordera fins a Badalona, que passi aquí, passi al Montseny, a les Gavarres, al Baix Empordà, això és un greu problema. És un greu problema perquè dona continuïtat al bosc i no ens fa de barrera natural contra el tema dels incendis. Fixeu-vos-hi, no sé si ho veieu o podreu veure la imatge, que estem en un camp que està tocant una urbanització que tenim aquí darrere, Roca, d'Agora Park, i això és una zona que forma part d'una franja. Aquest camp, on som ara, està abandonat fins fa 2 anys. Era un camp de guaret, que per les seves dimensions, 1.600 metres i escaig, no era rendible entrar-hi amb cap tractor, perquè és que els tractors per girar ni els arrendaven perquè no pagaven la pena. El que busca això és recuperar aquest espai, poder-ho muntar al costat de les masies on hi havia les antigues feixes i recuperar-les sense que costi a la propietat diners. Com obtenim l'ingrés? En primer lloc, si hi ha una tòfona, si hi és, però al fer-ho amb simbiosis amb el suro, i al necessitar un rec de suport, que són pocs volums d'aigua, que són més fàcilment disponibles, ens permetrà també fer un aprofitament del suro molt més abans que quan es planten els suros al mig del bosc, i la pela més de cada 14 anys calculem que cada 8-9 la podrem fer perfectament. A més, els costos de pela i de transport baixaran radicalment, perquè serà un camp pla, fàcil de pelar i amb molt bones condicions. Aquest és el motiu principal. Evidentment, hi ha altres alternatives, nosaltres ens dediquem a altres fruiters i altres cultius, però pensem que la prevenció d'incendis, ja no sol a casa, sinó sobretot amb altres àmbits del Montnegre Corredor i del municipi de Tordera, pot ser molt útil tindre, perquè la vinya està en crisi. La vinya és un cultiu de secà que fa de tallafocs a molts llocs, però està en crisi i no té una perspectiva clara. L'olivera no és país d'olivera, ni d'ametllers, ni de secà. No hi ha tantes alternatives per fer això. Aleshores, pensem que el suro, poc manteniment, poc consum d'aigua, terra llaurat, i a més un producte molt nostre, que els propietaris ja coneixen i sabran gestionar molt bé, i amb el suport necessari de les associacions del mateix centre tecnològic mirar de fer aprofitament de tòfona.
2: I per últim, quin és el proper pas d'aquesta investigació i quin potencial real veus que aquest coconreu s'estengui també ja per diferents parts de Catalunya?
3: Bueno, ja, nosaltres, sobretot, a altres parts de Catalunya ja existeix i, de fet, està fent aquest mosaic, estem parlant de la Noguera, del Solsonès. Si això funciona, penseu, mireu, el rendiment net per hectàrea, podem parlar que pel suro poden ser uns 300 euros hectàrea i any. És baix, però les despeses també són molt baixes. Entre 250 i 300 és un promig, depèn de la quantitat i qualitat del suro. Però, clar, si hi hagués tòfona, estaríem parlant que depèn dels quilos, però si féssim una producció baixa de 3, 4, 5 quilos serien 1.000 euros del cap baix. Aleshores, clar, això ho fa molt atractiu. Si això es confirma, per això ens hi hem posat, i podem en un període de 4 o 5 anys més demostrar això, això serà un cas d'èxit total i absolut, perquè tindràs el doble cultiu i a més ja hi haurà una base de coneixements que s'explicarà a la gent i es farà un assessorament per dir-los com s'ha de fer i tot pautat, perquè l'estudi que hi ha darrere, els números i les analítiques aquí a la finca són molt àmplies, i la idea és no fer un negoci aquí, sinó que sigui una cosa que també, una cosa que es pugui expandir, perquè la demanda d'aquests productes són enormes, tant de suro com de la tòfona. Jo hi veig molt futur, però ara falta la part científica que corrobori que ho fem bé, perquè podem trigar 4 o 15 anys o 40, que es pot fer segur, perquè s'ha fet a llocs amb els mateixos tipus de terra, però en altres àmbits, parlem de Xile, de Nova Zelanda, d'Austràlia, Estats Units, aquí som pioners, a nivell pràcticament no d'Europa, perquè a Itàlia i França s'ha fet, però són hàbitats molt diferents. A la conca mediterrània no hi ha experiència, però el tecnològic és una entitat molt potent i pensem que podem aconseguir alguna cosa, sol que hi hagués un 10% s'ha de provar, perquè són moltes probabilitats pel gran impacte que pot tenir a nivell del terreny. Penseu que està naturalitzat, no requereix cap tipus de producte químic, es fa una llaurada any de tant en tant a la plantació, no s'utilitza cap tipus de maquinari de forma intensiva, és molt sostenible i, a més, uns productes d'alta qualitat, el suro i la tòfona. Seria un mig miracle, això. Però un miracle que es pot fer, sí, sí.
4: Ràdio Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó al Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
2: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: I els fets delictius s'han reduït un 13% aquest any a Torredembarra. La dada l'ha facilitat la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers. Des del setembre de l'any passat s'han registrat 980 infraccions penals. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.
0: A Ràdio Tordera.
3: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 30 d'octubre. Anem a acabar l'octubre de la millor manera possible. Jo sóc en Jordi Duran i el dia d'avui tancarem l'octubre d'una manera molt especial, anunciant coses que passaran durant tota la temporada, alguna novetat de l'equip d'esports de Ràdio Tordera i també coneixent a noves veus de l'esport torderenc. Així que no crec que us vulgueu perdre aquest programa d'avui, que de ben segur serà ben interessant. Coneixerem moltes novetats de cara a aquesta nova temporada que estem començant. De moment, només ha començat, de fet, el Club Futbol Tordera. Però molta calma, que avui sabreu quins nous equips també comencen i també de quina manera ho podreu seguir. Tot això i més avui en el Show dels Esports de dimecres 30 d'octubre per acabar-lo de la millor manera. Vinga, anem a conèixer realment, sense pèls a la llengua, què hi haurà el dia d'avui aquí, en el Show dels Esports, en l'estudi de Ràdio Tordera. Qui m'acompanyarà?

Vinga, va, doncs anem a explicar-vos-ho tot. Anem a explicar-vos-ho perquè això dona molt a parlar i també és important que ho sapigueu. Com sabeu, avui porto tota la setmana dient que tindríem moltes novetats. I deixeu-me explicar-me, perquè, com molt sabeu, durant totes les temporades, ja no només quan jo ja vaig agafar el relleu de la Llonsara, quan hi havia la Llonsara, sabreu que hi havia tres retransmissions per setmana. Hi havia les del futbol, hi havia les d'hoquei, hi havia les del bàsquet, que fins i tot en alguna temporada ja m'haureu escoltat a mi narrant els partits del Cep Tordera i fins i tot quan van pujar a Lliga Femenina 2. Hi havia tres retransmissions. Què passa? Si el Cep Tordera va treure aquest sènior, va desaparèixer el sènior, que de fet moltes de les jugadores ja tenen nou equip. Ostres, ens quedàvem amb dues retransmissions i a més en aquesta temporada que el Club Futbol Tordera ha començat però a l'hoquei no comença fins a meitats d'octubre, fins al 17 d'octubre, encara queden 3 setmanes per començar, només teníem una retransmissió. I durant tot l'estiu també s'ha estat treballant doncs, perquè hi hagin 3 retransmissions setmanals, com ja estàvem acostumats. Tot i que algú de vosaltres diria, ostres, només m'interessa el futbol. Això també és futbol, perquè us he d'anunciar que a partir d'aquesta temporada, a partir, de fet, d'aquest cap de setmana, en el YouTube de Ràdio Tordera i també la 107.1 de la FM, podreu escoltar les retransmissions dels partits de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera Park. Aquesta és la novetat tan important que us hem d'anunciar avui. I de veritat, des d'aquí Ràdio Tordera ens fa moltíssima il·lusió doncs, que aquestes retransmissions, després de mesos de treball, puguin sortir endavant amb un equip ple de ganes, amb un equip jove i fresc, amb un equip també doncs, que té moltes ganes, des de ben petits doncs, que estan jugant a futbol, se la tenen ganes d'explicar què passa a les pistes, en el pavelló dels Països Catalans, com també a les de fora. I a més, en una temporada on l'Atlètic Club Tordera ha pujat a la categoria preferent i serà una lliga que haurà de lluitar, haurà de suar, però de ben segur ens farà gaudir moltíssim. Per tant, com us comentava, a partir d'aquest dissabte i durant totes les setmanes, al YouTube de Ràdio Tordera també podreu trobar els partits de l'Atlètic Club Tordera a tots exactament com funcionarien els del futbol, els d'hoquei o els de bàsquet antigament. Tot això, la primera veu ens acompanyarà en Joan Sabater. Joan Sabater fa el salt a les retransmissions com a primera veu, deixa el futbol 11 per passar al futbol sala, l'esport que ell practica, que en sap tècnicament millor que cap altre d'aquí de la casa de Ràdio Tordera, i l'acompanyaran també companys de l'Atlètic Club Tordera que ens donen un cop de mà en aquestes retransmissions. Tot això per oferir-vos a vosaltres la millor qualitat de retransmissions que de ben segur cada vegada aniran sortint millor. Jordi, m'has explicat totes les novetats d'aquest cap de setmana com de la temporada de l'equip d'esports de Ràdio Tordera, però què passa avui? Quins continguts ens portaràs? I això és el que us vull explicar perquè també va relacionat amb l'Atlètic Club Tordera. I és que van fer proves, com molt sabeu, vau llegir les notícies de Ràdio Tordera, van fer unes proves, van obrir les portes doncs, que vinguessin a provar, van anar moltíssima gent a provar i s'han hagut de quedar molt pocs. Ho coneixíem també amb el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, que ja divendres, de fet, el tindrem als micròfons de Ràdio Tordera amb aquestes prèvies del partit, com amb en Guillem Ferrer, seran els dos entrenadors que fins que no comenci a l'hoquei doncs no tindrem en Sergio Alonso. Però ja ens va comentar en una entrevista que la podeu recuperar al canal de YouTube de Ràdio Tordera doncs que estava molt content d'aquest nou projecte, com també ho està la persona que ens acompanya avui. Amb nosaltres avui tenim en Pau Bou, nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera, un calallent que es convertirà en torderenc aquesta temporada per intentar lluitar i mantenir la categoria en aquesta lliga preferent. Un jugador que ja coneix ben a prop el futbol sala, un àrbitre, no sé si és exàrbitre, ara li preguntarem, que el tindrem aquí amb nosaltres, per tant, de ben segur que ens portarà moltes alegries aquí, en el pavelló dels Països Catalans i també espero que aquí a la ràdio. De ben segur ara el coneixereu, jo us puc dir que el coneixo ja com a persona, és una magnífica persona i que molt alegre, i ja veureu que la conversa acabarà sortint sola.
Tot això i més en el dia d'avui en el show dels esports. Anem a començar amb l'actualitat local del dia d'avui, que sí que és veritat que no té a veure amb futbol sala, però sí, amb taekwondo. El futbol sala en parlem el divendres amb aquesta prèvia. Vinga, va, anem a començar.

Com us comentava, parlem de taekwondo i és que us hem de comentar que el taekwondo ha guanyat 6 medalles en l'últim Open disputat aquest cap de setmana.

0: I com us comentava, s'emporten 6 medalles en el tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. La competició va reunir uns 600 esportistes de totes les categories i va comptar amb la presència de clubs de tot el territori nacional, així com com representants internacionals de França i Mèxic. Matías Martínez i Yasmín van aconseguir la medalla de plata. Ainhoa Martínez, Zaira Ruiz, Izan Blanco i Héctor Pavón es van penjar la medalla de bronze en un torneig que va servir com un gran camp de proves per l'equip permanent, permetent als esportistes competir i mesurar el seu nivell en diverses categories, tant de pes com amb les modalitats masculines i femenines. A més, l'estratègia del club ha inclòs fer proves de canvis de categories en algun dels seus integrants per preparar-los de cara al futur. Héctor Pavón, entrenador del club de taekwondo més Tordera, ens ho detalla. Escoltem-lo.
1: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Héctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ell encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no? I ja ha estat bé, també per veure si estan a la seva categoria, per si han de baixar de pes o pujar de pes de categoria. I bueno, ha estat un cap de setmana molt profitós.
0: Després de la pausa de l'estiu i amb només un mes de preparació al setembre, la valoració del cap de setmana és molt profitosa. El club destaca que s'ha competit a un gran nivell i s'han guanyat diversos combats i assalts, consolidant un molt bon estat de forma de la plantilla. Per tant, el club taekwondo més Tordera ja té la mirada posada en el seu proper repte, que tindrà lloc aquest cap de setmana, on el diumenge 4 d'octubre participaran amb l'equip infantil al Campionat de Catalunya de Combat Olímpic.

Anem a passar a l'actualitat ara d'àmbit general. Abans de conèixer les primeres paraules d'en Pau Bou, que ja el tenim per aquí, l'estem fent esperant. Confirmada la sanció més dura, Gerard Piqué inhabilitat. I és que el TAT ha rectificat que el propietari de l'Andorra haurà de complir 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació. Gerard Piqué haurà de complir la sanció imposada pel Comitè d'Apel·lació i pel Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol per actes notoris i públics que atempten a la dignitat esportiva, una vegada que ho ha rectificat el Tribunal Administratiu de l'Esport. El recurs ha estat desestimat i s'ha confirmat íntegrament el càstig a Piqué. El propietari màxim accionista de l'Andorra haurà de complir 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació pels incidents amb l'equip arbitral del partit que va disputar el seu equip contra l'Albacete l'1 de maig del 2026. El TAT també ha confirmat el tancament parcial de l'estadi durant 2 partits i ha ratificat la mateixa sanció que ha rebut Piqué per al director esportiu del club, Jaume Nogués. El delegat Cristian Lanzarote també ha estat inhabilitat 2 mesos i amb 3 partits de suspensió. En canvi, ha retirat la sanció imposada al president de l'Andorra, Ferran Vilaseca, per uns fets que van passar als pàrquings, ja que consideren que la normativa es va aplicar de manera incorrecta.

I un dia més, com no hem de parlar de la pilota d'or, perquè ara un ex-blaugrana, com és Rakitic, afegeix un nou candidat a la pilota d'or, dient que és diferent a tots els astres. Veurem a qui es refereix. L'ex-blaugrana ha assenyalat que si ell depengués, el francès figuraria com un dels candidats entre rebre el reconeixement de més prestigi. I és que la lluita de la pilota d'or entra en la fase final. El passat dilluns es van acabar les votacions, que el 26 d'octubre Londres condecorarà els nous millors jugadors i la millor jugadora del món en una gala en què no hi ha cap favorit que destaqui, almenys en la categoria masculina. Jugadors com Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Harry Kane, o fins i tot Leo Messi, són les travesses per aixecar la pilota d'or d'enguany. Ara la figura reconeguda pel barcelonisme ha sumat un altre nom a la lluita pel guardó més esperat de l'any. I es tracta d'Aulís, l'aposta de Rakitic. I és que l'ex blaugrana ha estat l'últim rostre conegut en entrar al debat de la pilota d'or 2026. L'ex blaugrana ha repassat els candidats al premi a l'entrevista en el partidazo de Cope i ha sorprès apostant per un nom poc esperat, Michael Aulís. El croat ha elogiat l'actual jugador del Bayern de Múnich, que ha definit com un futbolista que és diferent de tots els altres. Segons Rakitic, en una època en què ja no hi ha jugadors com Messi o Cristiano Ronaldo, Aulís és un dels pocs capaços de marcar diferències, sobretot per sobre de la resta. Aulís va tancar la temporada amb la Bundesliga, la Copa i la Supercopa Alemana, amb el Bayern de Múnich. El francès, a més, va tenir un paper important amb el conjunt bavarès, que va arribar fins a les semifinals de la Champions. En França, també va arribar a les semifinals del Mundial, on va caure contra Espanya. L'exjugador del Barça també ha tingut paraules de lògica pel futbol espanyol, especialment després del títol mundial aconseguit per la Roja aquest estiu. Rakitic ha destacat el nivell de molts jugadors de la selecció espanyola i ha estat contundent a l'hora de parlar de candidats sobre el premi. Pots posar 7 noms en el vol, treure'n un, i segur que en encertes. Per mi, ha de ser un espanyol el guanyador de la pilota d'or. En aquest sentit, els 3 noms de Rakitic situa en el seu podi són Michael Aulís, Lamine Yamal i Rodri, 3 futbolistes que, segons el seu criteri, tenen arguments per lluitar pel prestigiós guardó. I ara sí que sí, nosaltres que farem aquesta petita aturada, molt breu, de menys d'un minutet, i per retornar amb aquesta entrevista, amb el nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera per aquesta nova temporada preferent. En Pau Bou, vinga!

0: No us espanteu, no us espanteu, perquè amb aquesta sintonia normalment ja estem acostumats i acostumades a que sigui aquesta tertúlia esportiva amb en Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, però avui no és el cas, sinó que estem també en el mateix estudi, però, com us comentava ara al principi, és aquesta entrevista amb en Pau Bou, nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera per aquesta nova temporada, una temporada que de ben segur serà molt interessant perquè han pujat de divisió, han pujat cap a preferent i serà dur de mantenir aquesta categoria. Una temporada que, com us deia també, podreu seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera com a novetat d'aquesta nova temporada. Doncs cada partit de l'Atlètic, tant els de casa com el de fora, estaran retransmesos via càmera i també per ràdio perquè els pugueu gaudir i pugueu tenir doncs, aquests partits des de casa vostra i amb la major comoditat possible. Anem a saludar-lo, ara que sí. Pau Bou, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Molt bones, bones. Doncs aquí estem, perfectes, acostumant-nos a això, a estar per Tordera, a passar tardes aquí i caps de setmana fins i tot, però genial, tot perfecte.
0: Ara t'hauràs d'acostumar, ara t'hauràs d'acostumar a estar per aquí. De fet, el primer cop que visites els estudis de Ràdio Tordera, ja et dic jo que no crec que sigui l'única, perquè normalment ja anirem fent entrevistes també amb l'equip o entrevistes postpartit, fins i tot, en algun partit que guanyeu o que fins i tot perdeu us tocarà anar a parlar als micròfons. Això ja semblaràs professional i tot, amb tantes càmeres i tants micròfons que tindràs. Però aquí també, perquè aquí de vegades a la temporada passada van venir companys com pot ser en Pepe o l'Enric doncs, a xerrar, a fer una mica de valoració de com estaven en la temporada. I et convidaré a venir, però avui t'hem portat aquí perquè just aquest cap de setmana comenceu la Lliga, ja, una Lliga preferent, com deia abans, exigent, ja heu tingut algunes proves de foc a la pretemporada. Comenta'm una mica, com ha anat aquesta pretemporada?
1: Doncs mira, no, o sigui, tens tota la raó del món, estem a punt d'iniciar una temporada a preferent, que és una categoria que s'acaba de crear, que no existia fins aquest any. I és un repte perquè venen d'un any on acaben de pujar, és un equip totalment nou, que hem quasi reconstruït totalment, amb un entrenador nou, amb una estructura de joc totalment diferent, i per tant, doncs mira, esperem que puguem aguantar la categoria i mira, si podem aspirar a donar somriures al poble, doncs millor que millor. Però el que sí que és veritat és que els reptes de pretemporada doncs, han estat durs. Vam començar amb una dura derrota al primer partit per 2-9 i a partir d'aquí sí que és veritat que tots els altres han estat igualats, però ens estem donant compte i estem obrint els ulls que això és una cosa sèria i que hem de mirar endavant i mirar endavant amb alegria per agafar-ho amb ganes. Sí.
0: Yeah. Ara repassarem una mica tot més el camí com ha estat, però per la gent que ens estigui escoltant diu, ostres, però d'on ve en Pau? Tu jugaves a futbol sala, portaves uns quants anys potser d'inactivitat, però sí que eres àrbit. No sé si continuaràs sent, jo crec que ja, no sé si tu podràs combinar, però eres àrbit de futbol sala, vas ser jugador de futbol sala. Comenta'ns una mica també el teu passat amb el Clau Futsal.
1: Sí, correcte. Jo sóc de Calella, aquí també al Maresme, o sigui, tot es queda aquí a casa, com tot. I jo he jugat a futbol sala al Racing Pineda molts anys, vaig anar a viure un any a Girona i per tant vaig haver de traslladar el meu futbol sala cap a Girona, però ara sí que fa 2 anys que estic aturat perquè no podia compaginar tant la feina com l'arbitratge, que bé has dit que ara explicaré, com el futbol sala. I sí, pel tema d'arbitrar, doncs també portava 4 o 5 anys arbitrant, em vaig anar escalant de categories també fins a arribar a pitar primeres catalanes i ja amb taula hi ha una cosa més sèria, i aquest any per temes de que no em dona la vida, no tinc temps per gestionar tant la feina com l'arbitratge, doncs vaig decidir deixar el xiulet i ja que hi era, doncs tornar al futbol, que al final encara som joves, 23 anyets, i per tant podem permetre'ns encara aquest luxe, però sí.
0: Ben fet aquesta temporada, per tant no seràs dels que protestis gaire els àrbitres, no? Ho has viscut de primera mà.
1: No, està clar. No puc ser aquest tipus de jugador, perquè si no tots els àrbitres que ja em coneixen es cagaran amb mi. Però sí, mirarem de ser el contrari, de ser aquella persona que els hi explica bé a la resta de jugadors de l'equip quina és la normativa i quan un àrbitre ho ha fet bé, perquè també està bé que tothom sàpiga quan un àrbitre comet decisions correctes i no incorrectes i que no es penalitzi tot el que aquest faci.
0: T'ha passat ja aquesta pretemporada que hagis de calmar una mica potser al vestuari?
1: A nivell d'àrbitres, sí. O sigui, jo, sobretot els companys d'equip, em pregunten a mi, a nivell de Pau, això és correcte, això ho ha fet bé, això ho ha fet malament, i llavors tenen un punt de vista més proper i més cert del que és la vida de l'àrbitre i per poder, d'alguna manera, entendre millor aquest comitè que, com molts sabem, està molt desprestigiat i que rep moltes crítiques. Per això el futbol sala no és tan exagerat com altres esports, però sí que és veritat que sí que tinc aquest rol una mica de fer entendre les decisions arbitrals, igual que si pel que sigui un àrbitre ho fa malament, tampoc mentirem, direm que ho ha fet malament, perquè s'ha de ser cert, un àrbitre no és perfecte ni molt menys.
0: No t'hem portat aquí per parlar d'arbitratge ni molt menys, no pateixis. Anem a centrar-nos una mica, perquè van fer aquestes portes obertes perquè vingués a provar moltíssima gent. Comenta'm una mica com van ser aquelles proves, van ser exigents, hi havia molta gent per fer de tria, que el nou entrenador hauria d'haver triat?
1: Doncs la veritat és que va ser bastant escalat, esglaonat. El primer dia sí que és veritat que hi havia moltíssima gent, érem entorn a unes 20 persones, quan normal són 12 fitxes i per tant hi havia molta gent a qui descartar, i a mesura que van anar passant els dies doncs es va anar veient una mica qui tenia compromís, qui no tenia compromís, i juntament amb això doncs el míster va anar fent, com qui diu, neteja, i escollint els jugadors amb qui realment volia quedar-se. I al final, doncs, sí que és veritat que els primers entrenaments van ser més exigents, van ser de pretemporada. Al final, l'entrenador ens està preparant per una temporada que serà exigent, que físicament ja no és el que era un segona catalana o un primera catalana, i que, per tant, hem d'estar preparats i preparades. I així va ser la pretemporada i els primers dies. Mm-hmm. Si no estàvem preparats per aquests entrenaments, volia dir que potser no teníem el nivell que havíem de tenir per aquest equip. Així que ja es va fer la neteja, o es va escollir la neteja, a qui havia de jugar, i al final hem acabat sent un equip prou competitiu.
0: I com va ser l'arribada al vestuari? T'han acollit bé? Has caigut dret? Que es diu també.
1: Sí. Jo, per sort, vaig arribar al Tordera perquè hi tinc un bon amic que has comentat abans, en Pepe, que és un amic meu que juga allà, i em va convidar a venir el primer dia a provar. Llavors, a partir d'allà era tot més senzill. Alhora, el ser àrbitre, com abans hem comentat, doncs també havia vingut a arbitrar a Tordera i també coneixia una mica tots els jugadors i ja em tenien la cara posada. Llavors, jo crec que dins del vestuari podríem dir que hi hem caigut de peu, que estem bé, que estem còmodes i que hi ha un ambient que jo podria considerar de luxe.
0: I com veus en clau nivell a l'equip?
1: El nivell, dius?
0: Sí.
1: Jo penso que ens queda molt de trajecte per fer, ens queda molt de nivell per millorar, sobretot per entendre'ns, per acabar de conèixer-nos. Sí que és veritat que ha coincidit que la pretemporada doncs hi ha hagut vacances de múltiples jugadors i per tant no hem pogut estar tots alhora. Hem d'acabar d'entendre encara què vol que juguem al míster, però jo trobo que el nivell individual dels jugadors és de sobres per la categoria, i fins i tot et diria per quedar entre els 5 millors. No mentiries, o sigui, mentiries si diries el contrari, però sí que és veritat que s'ha de polir molt, i per tant ara mateix, com han vist els resultats de la pretemporada, estem una mica verds, però jo confio en que tot es fiqui a lloc i que acabem tirant cap a dalt aquesta temporada de sobres.
0: Per tant, creus que realment el nivell és per estar alt, no?, en aquest any?
1: Sí, individualment, a nivell de jugadors, jo crec que tenim jugadors que han estat a categories fins i tot més altes, tenim jugadors que porten molts anys jugant al club i que per tant ja s'entenen, i que realment l'únic que s'ha de fer és crear aquesta pinya i crear aquesta manera de jugar perquè tots ens entenguem entre nosaltres i crear un bon ambient, que és el més important a dins d'un equip.
0: I al nivell col·lectiu, com està anant?
1: Bueno, a nivell col·lectiu jo penso que és potser el tema que més hem de cuidar, és el tema que més hem de treballar, que durant la pretemporada ja s'ha intentat, però que al final també tenim jugadors que no provenen del futbol sala, s'han d'adaptar a entrenos perquè tots aquests entrenguin conceptes que per certa gent són bàsics, i llavors ens hem hagut d'adaptar una mica, començar una mica més des de baix del que començaries en un equip d'aquesta categoria. Llavors, a nivell col·lectiu ens estem començant a entendre, estem començant a veure qui vol la pilota a cada lloc, com ens entenem, com juguem a pista cadascú, el míster també ho està acabant d'encaixar, i esperem que a nivell col·lectiu en poc temps comencem a rolar i a donar èxits a la Tordera, no?
0: I ara t'anava a preguntar pel míster. Com està anant? Quina és la manera que us està implantant per jugar? Em consta que ha canviat moltíssim la dinàmica. Potser tu, ja com vens de nou aquesta temporada, potser no tant, però sí que em consta. Ostres, ha canviat molt la dinàmica tant dels entrenaments com la visió de joc de l'any passat aquest. Per tant, no sé, com el veus tu des de fora?
1: Sí, bueno, sobretot primer el que diré és que d'altres anys sí que s'ha comentat que hi havia una dinàmica més d'un equip d'amics, diguéssim, d'un equip que ve a passar-s'ho bé completament, que el nivell competitiu no és tan important com el nivell social de passar-s'ho bé, que els entrenos potser no tinguin la serietat que han de tenir, però sí que tinguin el caliu, sí que tinguin la cohesió que han de tenir. I aquest any, a l'haver-hi un entrenador nou, des del meu punt de vista, ha volgut instaurar una mica més de serietat, una mica més d'entendre que venim a treballar, que venim a competir per aquesta categoria, i tot i que està costant perquè l'equip no ho fiquem fàcil, al final ve d'on ve l'equip i llavors costa de treballar, creiem que a poc tots estem d'acord, els membres de l'equip, que volem treballar per fer un equip seriós i per jugar aquesta categoria bé. I per part del míster A nivell de sistema de joc sí que és veritat que ha canviat moltíssimes coses, que està instaurant conceptes nous que no teníem altres anys, que potser no estem tan familiaritzats nosaltres amb aquesta manera de treballar i que, per tant, també és un aspecte que està costant d'entendre perquè tots venim de jugar a un futbol sala molt similar i al míster li agrada jugar a un futbol sala diferent, però tot és el futbol sala i, per tant, tot és vàlid sempre que es treballi bé i sempre que acabi funcionant.
0: Quina és aquesta manera de jugar? T'anava a preguntar com us definiríeu tàcticament?
1: Sí, a nivell tàctic, doncs mira, ja m'ficaria més a parlar de futbol sala a nivell conceptual, però nosaltres, com a equip, jo crec que tots en general estem acostumats a jugar amb un joc de 3-1, de 3 comencen a baix i un pivot més destacat, que puguin rotar sempre amb una mica més de llibertat, que pot arribar a ser partint els cierres o partint els ales, com sigui. I ara el míster ens està instaurant un joc més de 2-2, on ve el pivot a rebre cap a... El pivot és el jugador més destacat, de dalt, diguéssim, que ve a rebre més cap enrere i a partir d'aquest pivot doncs buscar una paral·lela, buscar una paret, buscar un joc associatiu per tal d'arribar cap a dalt. I a nivell defensiu sí que és veritat que el que ens proposa és que mosseguem, que hi anem i que si estem cansats doncs que es prefereixen 3 minuts al 100% que no 20 al 30%, uh-huh. I això està clar.
0: Quina creus que és la millor virtut que teniu com a equip?
1: Jo crec que la millor virtut que tenim com a equip s'ha de polir, però és la capacitat que jo crec que associativa tenim entre nosaltres jugadors. Jo crec que innatament, sense parlar-ho entre nosaltres i sense haver tingut una conversa de com jugar o de com jugar un o l'altre, ens entrenem a la perfecció i crec que amb el temps això s'anirà polint i no caldrà ni parlar al camp per entendre'ns i poder rodar bé a nivell de joc. Llavors, crec que aquesta és la màxima virtut de l'equip. A part d'això, som un equip que tots estem d'acord en treballar, que hi ha un bon rotllo a la pista que està molt clar i que a partir d'aquestes dues coses doncs, és més que sobres per tirar endavant.
0: I en clau individual, Pau, parlem de tu, de què creus que pots aportar a l'equip?
1: Doncs mira, jo sóc una persona que ha menjat molt de futbol sala, que li encanta el futbol sala, que tant a nivell professional com a nivell més d'amateur, he vist molts partits de futbol sala, he vist molta gent jugar a futbol sala i jo personalment també hi he jugat. I jo crec que personalment puc aportar, doncs, a part d'un esperit tàctic i d'una manera de jugar per ensenyar a tothom el poc que jo sé, també per altra banda doncs, m'agradaria ser una veu cantant i m'agradaria poder aportar doncs, una mica el que tinc jo, que és motivació, ganes de treballar i una veu que els guiï, diguéssim, d'alguna manera a tots els joves per arribar a un comú, per arribar a una pinya i poder tirar endavant. Crec que el meu valor més gran és ser un líder d'alguna manera a nivell vocal, que no cal que sigui amb el braçalet de capità, però sí a nivell de pista doncs, deixar clar el que s'ha de fer, com s'ha de fer i que a partir d'aquí tothom estigui al mateix punt.
0: I si m'haguessis de dir la teva millor virtut sense comptar això?
1: A nivell futbolístic, vols dir? Doncs jo crec que sóc una persona amb bastanta pausa i bastant de joc. Jo crec que no tinc una definició específica d'on puc jugar a totes les posicions i el que sí que aporto és energia dins del joc i a nivell de joc doncs, controlar-lo, saber on està doncs, el ritme del partit i a partir d'aquí poder generar. Si s'ha d'anar a tope a pressionar, doncs som aquell que ens hem de ficar de pivot a dalt de tot i pressionar, i si s'ha d'estar de cierre controlant el joc, doncs ser una mica que toca en cada moment del partit. Potser et diria, com a molt, que a nivell defensiu és la meva màxima virtut, que se'm dona bastant millor defensar que atacar.
0: I ara t'anava a preguntar això, l'altra cara de la moneda, Pau, no passa res. L'aspecte que potser creus que li has de treballar més aquesta temporada per millorar.
1: Doncs jo crec que el que més he de treballar sobretot és a nivell mental, et sorprendrà la resposta, però és el entrar a pista i confiar en mi mateix, el trepitjar la pilota i dir, collons, que la trepitjaré bé, saps? Que faré el passe com l'he de fer. I jo crec que quan tens aquesta confiança en tu mateix, tot surt bé. A nivell de joc, trobo que amb confiança ho tenim tot. Òbviament no som un jugador de primera divisió ni molt menys, però sí que és veritat que amb confiança tot surt millor i per tant penso que el meu major defecte ara mateix és no confiar del tot en mi mateix i per tant no poder sortir a la pista amb confiança de que tot sortirà a la perfecció.
0: Això és també treballar la confiança en tu mateix, però també si l'equip ajuda, els resultats arriben, no? També anirà relacionat i t'ajudarà a treure la millor versió, que esperem que la puguem veure aquí a Ràdio Tordera, que com comentava, tindreu allà la càmera sempre, els partits a casa, els partits a fora, et podràs revisar els teus highlights, vull dir, tindràs absolutament de tot, eh? Anem a parlar, Pau, una mica de la temporada, del que s'espera, perquè, ostres, comença ja aquest dissabte, el primer partit a fora contra el Vilafant, a 4:45 de la tarda. Heu jugat contra el Vilafant, de fet, contra la pretemporada, com ha anat?
1: Doncs el partit contra el Vilafant jo podria dir que va ser un dels partits més igualats que vam jugar i va ser un partit igualat perquè nosaltres encara estàvem verds, més verds que ells, que se'ls veia que eren un equip que ja portava més anys jugant junts i que sabien ben bé més el que jugava, però tot i així va ser un partit igualat, va ser un partit on vam poder tenir la primera mostra del que seria la nostra lliga i va ser un partit on tots vam estar d'acord que vam arribar al vestuari al final del partit i vam dir aquesta gent a la temporada els guanyem, aquesta gent els hem de guanyar perquè tenim un nivell que ho sabem, que ens coneixem entre nosaltres i que veiem que és superior al que tenim davant. Ells s'entenien molt més, nosaltres estàvem molt verds i creiem que després de 3 o 4 setmanes de rendiment, d'entrenament, de conèixer-nos, hauria de ser un partit, creiem, d'igualar, però de guanyar nosaltres el partit.
0: M'has comentat que potser va ser el partit més igualat de la pretemporada. Faig un petit parèntesis ara del que estàvem fent. Anem a parlar de la pretemporada. Quin creus que ha sigut el rival més exigent que us heu enfrontat?
1: Sens cap dubte, per mi el rival més exigent va ser el primer, que va ser un equip d'una categoria més baixa, però de Barcelona, de Sabadell, per ser concrets. Va ser el primer rival. Per nosaltres va ser la primera prova de foc i ells, al igual que el Vilafant, també era un equip que ja estava construït i que, per tant, ja sabien com jugaven. I el nivell de Barcelona, malauradament, és totalment superior al nostre. O sigui, sempre s'ha dit, el futbol sala és una llegenda urbana que tots...
0: A bàsquet passa el mateix, eh?
1: Exacte.
0: I a futbol també, vull dir, crec que és de per si.
1: Que les lligues de Barcelona sempre són més potents que les de Girona i ens van agafar i ens van dir, ei, la temporada serà així, això és un equip d'una categoria menys i tenen un nivell molt alt i per mi va ser la gent que tenia més nivell al rival. No diguéssim el partit més difícil, que també, però sobretot el que vam notar és que el rival sabia perfectament el que feia i tenia un nivell superior al nostre. La resta de partits, jo crec que tant jo com tots els meus companys d'equip estem d'acord en que ens hem sentit superiors per molt que el resultat no hagi acompanyat.
0: Mm-hmm. Amb clau temporada, Pau, no sé si tu com a àrbitre que has estat ja anys xiulant, has xiulat amb algun dels equips que us trobareu i possiblement sàpigues una mica de scouting, no?
1: Sí, a mi m'agradaria, mira, potser estic fent-ho molt a bote pronto, però jo trobo que coneixent a tots els equips, a la majoria, perquè molts n'he arbitrat o els he jugat o segueixo els jugadors d'alguna manera, jo, a mi m'agradaria poder-te dir directament quins seran els 5 rivals que estaran a dalt per pujar l'any que ve a Divisió d'Honor d'aquesta Lliga Preferent. Per mi, a dalt hi haurà el Riudellots, que acaba de baixar de Divisió d'Honor i que han seguit amb molts jugadors que l'any passat estaven a Divisió d'Honor i que, per tant, lluitaran a una categoria més baixa, tot i tenir un nivell alt. Per mi, allà dalt també hi serà el Girona, que porta molts anys lluitant, que l'any passat també estava a Divisió d'Honor i que estan construint una base molt maca amb un entrenador que jo conec personalment que té un nivell excel·lent, que és Fran. I a mi m'agradaria dir que l'Atlètic també estarà per allà, m'agradaria dir-ho, la veritat. Trobo que, a part d'aquests dos i de l'Atlètic Tordera, m'agradaria donar-li una volta a tots els equips, però el Vidreres, per exemple, també saben el que és, van guanyar l'any passat la Lliga i aquest any doncs la miraran de lluitar, està clar.
0: I qui creus que estarà per la, més per la part baixa, que són els rivals, potser que diguis tu, amb aquest rival sí que sí hem de sumar a 3 punts, i, bueno, 6, de fet 6 punts, i no deixar-nos?
1: Doncs

0: lluitar per estar a mitja taula o aguantar la categoria.
1: El míster us ha parlat d'objectius?
0: A nivell de temporada, és que estem fent un treball molt més genèric ara mateix. No ens ha parlat d'objectius de temporada perquè jo crec que el primer que vol fer el míster és treballar tots junts i fer-nos entendre entre nosaltres i que tots estiguem en el mateix punt, però el que està clar és que es vol lluitar. El míster és una persona molt exigent, amb ell mateix sobretot, i que accepta molt els seus errors i que ve molt preparat als partits i als entrenos, i per tant el que podem veure és que té una exigència que és superior a intentar aguantar la categoria. Per tant, nosaltres estem amb ell i en el mateix barco per treballar-hi.
1: Em consta que pot ser que feu classes, entrenos de vídeo també, de vídeo de rivals?
0: Més que entrenos de vídeo, el míster sí que ve amb els partits bastant preparats a nivell d'ell individual.
1: A la pretemporada també?
0: A la pretemporada també, i sobretot el que ha diferenciat altres temporades és que ell porta un projector i prèvia als partits sí que treballem una mica el que els altres equips juguen per tal de a partir d'aquí nosaltres treballar i ja sortir els partits una mica més preparats del que ho estàvem anteriorment.
1: Uh-huh. Pau, comenta'm una mica ara també, ostres, queda molt poc per començar ja la temporada, com em deia aquest dissabte. Heu fet molta pretemporada, però normalment hi ha equips que diuen, ostres, potser els primers dos partits és per agafar també més ritme de competició ja oficial i després ja ens posarem més les piles. És el vostre cas o ja voleu començar a apretar des del primer moment?
0: Jo crec que tots sentim l'exigència i sentim que des del primer moment s'ha d'apretar per nosaltres mateixos, perquè tenim uns objectius que, com a mínim personalment, són clars, que és jugar bé, que és fer-ho bé, que sigui maco el futbol sala, que és un esport que ens agrada a tots i, per tant, aquest és l'objectiu principal. Però jo penso que, tal com està l'equip ara mateix, encara ens falta remar una mica i que, per tant, els primers partits encara seran d'acostumar-se al nivell de la Lliga, de començar a entendre el ritme d'exigència i de posar-nos les piles per llavors tirar endavant a la resta de partits. Sí que és veritat que penso que ens falta una mica de rodatge, sobretot pel que t'he dit, que hi ha hagut molta gent que ha estat de vacances i que, per tant, hi ha molts conceptes que s'han d'agafar encara, però que no hi dubteu que igualment ho lluitarem i que a partir de la segona o la tercera jornada ja estarem al 100% per dominar la Lliga, si podem.
1: Esperem que sí, i com deia, vull dir, això es podrà seguir per Ràdio Tordera, per tant, et podrem veure en acció, a tu, a la plantilla, en el míster també. Pau, sempre que acostumo a fer aquestes entrevistes amb algú nou, quan venen jugadors, però temporada rere temporada, encara una mica al tram final de l'entrevista per conèixer realment com és aquesta persona darrere del futbol, del bàsquet, de l'hoquei, del que sigui. A tu, anem a tirar una mica més enrere, anem a conèixer-te a fons. Primer de tot, encara en relació amb el futbol sala, tens alguna mania quan vas a jugar?
0: Tinc alguna mania. He de confessar que no sóc una persona massa maniàtica, però el que sí que he de fer i és sagrat és, abans d'entrar al partit, abans d'entrar al camp o abans d'entrar a escalfar, mullar-me bé la cara, mirar-me al mirall, quatre bufetades si cal, per donar-me compte que això comença, canviar el xip, i a partir d'aquí no hi ha masses manies, sincerament. No et diria que tinc masses manies.
1: No, està bé, està bé. No, hi ha persones que em diuen que no tenen cap, però d'altres sí, que si comencen no pararien, Centrem-nos en el vestuari, que ja es veu que hi has caigut dret, com coneixies a gent també. Imagina't que tens el poder de la música en el vestidor, no sé si és així o no.
0: El tindré.
1: El tindràs? El tindré. De moment no el tens,
0: El tindré, no el tinc.
1: Però si tinguessis... Imagina't que ara tens el poder de la música. Abans de començar el partit has de posar una cançó. Quina cançó ficaries, si fos per tu només?
0: Quina cançó ficaria? Abans de començar el partit,
1: sí.
0: Podem estar al vestuari mitja hora i la música que sonarà haurà de ser, sincerament, reggaeton, que ens animi a tots una mica l'ànima i l'ambient s'animi, però abans d'entrar per mi... Si pogués escollir, jo ficaria... Puc donar dos?
1: Va, sí.
0: La primera que em ve al cap és The Eye of the Tiger, per sortir tots motivats.
1: No gaire reggaeton és,
0: No gaire reggaeton, Però perquè són les dues últimes de sortir, ja, clic, i ens fiquem a jugar. I l'altra, perquè m'agrada molt a mi per escalfar, si es pogués tenir música per escalfar, és una que ficava...
1: La podeu tenir, no? Ah, Pavelló, sempre s'ha posat música per escalfar?
0: Doncs aquesta temporada no l'hem ficat i ja els hi diré, perquè la música per escalfar sempre funciona. I et diria, no sé com es diu, crec que es diu Life is Life, la mítica de Maradona.
1: Life is Life.
0: Correcte, que era la que es ficava Maradona per escalfar quan jugava ell de jugador. Érem joves, tu i jo.
1: Parlant fora del futbol sala, què t'agrada fer en el teu temps llibre?
0: Doncs mira, jo

0: sóc un aficionat dels esports. Fora del futbol sala, el meu centre de vida són els esports. Jo he estudiat INEF, he estudiat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Girona, i sé que la meva vida acabarà sent els esports d'una manera o una altra, ja sigui d'àmbit educatiu, de lleure o d'alguna altra secció. Però en el meu temps lliure és això, sobretot m'agrada passar temps amb els meus i fer molt d'esport, ja sigui sortir a córrer, ja sigui jugar a pàdel, ja sigui anar al gimnàs, tots aquests esports col·lectius d'oposició m'encanten, em fan vibrar, em fan sentir-me bé amb mi mateix i, per tant, normalment el temps lliure el passo així.
1: Jo crec que més o menys la gent ja t'està podent conèixer. Com que vindràs altres vegades aquí, ja aprofundirem en molts altres temes. I ara ja per acabar, m'havies comentat al principi que com a àrbitre havies vingut a xiular algun partit de l'Atlètica aquí a Tordera. Per tant, sabràs ben bé que el pavelló sembla una bombona de gent, com m'animen i sobretot amb el futbol sala. Envia un missatge a l'afició perquè aquest cap de setmana no, perquè jugo a Vilafant, però bueno, que es poden desplaçar també, i si no el poden mirar per Ràdio Tordera, per YouTube, que ho tindran en allà, però també per animar l'afició que cada dos caps de setmana vinguin al pavelló, animin l'equip per tenir una temporada molt, molt exitosa.
0: Doncs sí, jo, mira, serà un missatge directe a l'afició. Jo penso que han de ser-hi, que els necessitem, que aquest any assumim un repte que és difícil amb un equip que és pràcticament nou i que per tant els necessitem més que mai. Sempre hi són, perquè a l'Atlètic sempre hi ha hagut una base de fans que no falla i que els hem vist cada cap de setmana de pretemporada, però els necessitem ara més que mai per començar la temporada amb energia, per entendre que formem part d'ells i que ells han vingut a veure'ns a nosaltres i per tant hem de donar la talla, i això també és una manera de donar-nos a nosaltres mateixos exigències. I si hi ha algú que està escoltant aquesta emissora, aquesta entrevista, i que no ha vingut a veure algun partit de l'Atlètic Tordera, que vingui, que s'hi passi, i a veure si d'aquesta manera agafem encara més afició, que no és que sigui dolenta l'afició que tenim, però que si sempre s'augmenta, doncs mira, no va malament.
1: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies. Desitjar-te molt d'èxit aquesta temporada, tant individual com col·lectiu. Aquest cap de setmana ens veurem a Vilafant amb aquest partit, a la primera jornada de Lliga Preferent, amb aquesta nova aventura. Desitjar-te moltíssima sort aquesta temporada, com deia, i moltes gràcies per venir als estudis de Ràdio Tordera, Pau.
0: Moltíssimes gràcies i gràcies per tenir-me a vosaltres també aquí.
1: I nosaltres, els oients que ens esteu escoltant avui a la 107.1 de la FM o a www.radiotordera.cat, donar-vos les gràcies per acompanyar-me un vespre més, un vespre que hem conegut totes les novetats de l'Atlètic Club Tordera. Hem entrevistat el nou fitxatge en Pau Bou, el calellenc, que cada vegada serà més torderenc, i també aquesta novetat de les retransmissions de l'Atlètic Club Tordera, que podreu gaudir cada cap de setmana en el YouTube de la pròpia emissora, on també hi trobareu els partits tant del futbol, que ja començarà la temporada, però de l'hoquei també, que començarà el proper 17 d'octubre. Per tant, aquest cap de setmana, doble retransmissió, per una banda el Club Futbol Tordera, per l'altra banda l'Atlètic Club Tordera, que juguen el mateix dia, el dissabte, l'Atlètic a 4:45 cap a Vilafant, i el Tordera a 5:00 jugarà a casa contra el Besalú. Ens veiem demà amb més i millor. Moltíssimes gràcies, a reveure. Bona nit.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els anomenats decrets Mari Carmen puguin ser convalidats divendres al Congrés. El president del govern espanyol també acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez ha demanat responsabilitat als grups per aprovar el decret.
3: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, es que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
2: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters en 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que va aprovar el Consell de Ministres ahir, que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoan és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
4: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
2: Precisament unes 150 persones s'han concentrat aquesta tarda per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat a Tarragona. La mobilització s'ha fet davant de la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja els manifestants han denunciat les situacions que han patit en matèria d'habitatge. Olga, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, i Mari Carmen, aquella dona desnonada a Madrid que ha donat precisament el nom al decret. I el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que ha analitzat la contaminació transfronterera els 8 primers mesos d'aquest any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. I la 38a edició del 080 Barcelona Fashion comptarà amb 26 desfilades de dissenyadors i marques en un esdeveniment que se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a Marina Vela Portbell. L'organitza el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.

0: Et crido amb força. El so se l'endú el vent. Només silenci. Estem a dimecres, 9 del vespre, i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'estarem acompanyant amb cançons i poesia. Que, per cert, Joan, hola.
1: Hola, què tal, Elvira?
0: Qui ens acompanyarà avui?
1: Avui ens acompanyarà un gran cantant que canta en català i en espanyol.
0: Doncs, a veure, qui és?
1: Joan Manuel Serrat.
0: Que bé.
1: Doncs vinga, començarem.
0: És el meu.
1: A mi també m'agrada molt. Ja serem dos.
0: Si em pregunten un cantant, és que em surt aquest.
1: Doncs sí, jo també.
0: M'agraden d'altres, però sempre em surt aquest.
1: Doncs avui tenim el Serrat.
0: Doncs molt bé, Joan, endavant.
1: Endavant.

l'amistat. L'he trobat dins d'aquella mà amiga, en l'esguard del company que em comprèn i fa seva la meva fatiga. Fins i tot l'he trobat en el reny envoltat de paraules sedoses per no fer-me mal. L'he trobat en el braç que m'abriga i es repenja l'espatlla silent i atensant-se m'atrau i em lliga. I l'he vist solidària els ulls que caronen amb dolça mirada i em menen en dalt. L'he trobat quan ningú no l'oblida, ni el motiu és remerciament, i gronxant-se com el camp l'espiga, acollir-la em convida i m'empeny. El silenci he escoltat de llur petja damunt l'asfalt. L'he trobat si la vida m'intriga i el demà que s'aprova és incert. L'amistat veritable no triga. Blanament va tensant el pas seu, amullant-lo el meu pas, que vacila, sincera, lleial.

0: Com tantes vegades que et recordo, l'altre dia, al mirar-te des de lluny, recordava aquell poema. Des de lluny jo t'estava contemplant i el meu cor, i glatia l'amor que fa temps i nia, joiós d'esclatar triomfant. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Jo et mirava embadalit per veure si així em miraves, i tu, donant-me a l'oblit del meu cor per tu ferit, ni menys te'n recordaves. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Jo no et vinc a veure, aquest paper hi ve per mi, ell sóc jo, i ara estic entre els teus dits. Cada lletra és un poema, cada mot és un sospir, cada frase una abraçada i un petó, cada punt suspensiu. I ja que jo sóc la carta i tan a prop de mi et tinc, fes un petó a aquests versos i amaga'ls en el teu pit. Que a prop del teu cor, hermosa, que bé hi estaré dormint. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Bé, i aquesta carta, aquesta poesia és un anònim. Sí, em sembla que algun cop que l'he dita ja he explicat, perquè a aquestes altures ja es pot explicar. Això va ser un anònim que vaig rebre amb 14 o 15 anys, no et creguis, i mai he sabut de qui era.
1: Ah, però és molt bonic, eh?
0: Sí.
1: M'agrada molt. Molt bé.
0: Doncs ja ho veus.
1: Posem una cançó.
0: Sí.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.

El temps breu. No t'adormis, criatura. Obre els ulls i aixeca el nas. Que el rellotge no s'atura, que la fruita ja és madura i n'hem d'omplir-ne un bon cabàs. Que les gallines fan gresques varant el galliner. Pren un bon bocí de bresca amb un glob d'aigua ben fresca de la font del taronger. I espavila aquesta cara i belluga aquestes mans. Mira que ets molt jove encara per aturar el ritme d'ara i els minuts són importants. Que el temps passa com alada criatura per l'espai. El temps sols una vegada, es perd amb una bufada i no es recupera mai. Tu que ets forta i tens coratge i tens un món que és tot teu, aprofita bé el viatge. No t'adormis en l'estatge. Mira que el temps és molt breu. Desperta, doncs, criatura, que la vida és encens igual que fruita. Procura collir-te quan és madura, o si no, no hi ets a temps. Maria Rosa Ramoneda i Soler.

0: Radio Tordera.
1: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
0: Radio Tordera.

Temps nous. Si em fos permès, avui diria que el món és vell, que està cansat, que ja no té aquella alegria ni aquell delit del temps passat. Si em fos permès,

També diria que avui l'amor s'ha adulterat, que ara és voluble i flor d'un dia, i que per res es vol sentir lligat. També diria jo, si em fos permès, que l'amistat avui és passatgera, que la paraula no val res i que la gent sol fer-se enrere. I finalment també diria que avui la vida s'ha allargat i que per bé o per mal, la majoria sol mig vivim sofrint i apedaçats.

Pardó. Perdona'm si algun cop t'he oblidat i el pensament de tu tenia absent. Et demano perdó del meu pecat i em sento avui un gran penediment. Estic segur que tu em perdonaràs perquè tu ets generosa i plena de tendresa. Tu saps prou bé que sempre t'he estimat, que no és ingratitud, sinó feblesa. Quin desencís! Quin subsobre girar l'esguard a un altre indret, tenint-te tu tan a la vora, sempre fidel i amb el somriure obert. Ara ja sé que tot és un malson, que et tinc als braços i que t'estrenyo fort. Per què girar els ulls a un altre entorn si el teu amor és el millor de tots? Josep Sabater.

Un sonet per a tu. Un sonet per a tu, que em fa més clar tant el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament t'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res.

0: amb l'ombra dòcil. Amb l'ombra dòcil del teu cos m'avinc i amb tu reprenc el goig de caminar. Cap ruta no pot dur-me més enllà, perquè de tu me'n ve tot el que tinc. Minuciós m'esforço perquè el drink de cada mot em faci el viure clar. Em tepta el foc de l'horitzó llunyà, i amb tu el contemplo, i amb tu vaig i vinc de mi a mi mateix. No n'hi ha desert si de tu em sento dolçament revert, i els meus ulls, dels teus ulls, són franc ressò. En tu m'aprenc i me desaprenc, i en tu, en aquest vaivé tranquil, és el que em du fins al centre més pur del propi jo.
1: Miquel, Martí i Pol.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: forte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto l'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento, lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo considerano tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.
1: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà està prevista la tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya, en què es votaran les propostes dels grups. Entre elles, Junts sotmetrà a votació la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Esquerra Republicana vol que el Parlament lamenti, diu, la insuficient reacció i la falta de lideratge del govern davant la crisi del darrer any en educació, seguretat i mobilitat. El PSC, el partit de govern, ha registrat propostes de resolució perquè el Parlament es posicioni envers la compra conjunta d'habitatge amb la Generalitat. Ell ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per la gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030 aquesta tarda. I novament, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona s'estendrà a la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Dic que es poden acumular els 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre per la tarda i especialment ja el que seria la matinada de dijous. De divendres. Precisament els veïns del conegut com el carrer del Barranquet, a Santa Bàrbara, no volen tornar a viure un malson, el de les últimes inundacions. Alguns, en veure les previsions a les últimes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni a entrar als habitatges. Ho explica una de les veïnes del carrer, Sílvia Calvo. L'escoltem.
4: A mi me va entrar per la porta de l'almacén, me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, mos agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
3: I demà entra en vigor la nova normativa de trànsit que fixa una edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat de 15 anys. Obliga a usar cas de protecció, portar llums encesos sempre i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. També ho garanteix pels ciclistes que hauran de circular preferentment pel centre del carril per millorar la seva seguretat. Un dels canvis destacats de la normativa fa referència als elements de protecció de les motos. Serà obligatori l'ús de guants de protecció per a conductors i passatgers i també portar calçat tancat en aquest tipus de vies. A més, hauran de portar armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle. L'incompliment d'aquestes normes serà una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra.

La nostra oferta en el programa d'avui de Grans Mestres és seguir en Joan Sebastián Bach. I d'ell els oferirem el Magnificat en re major BWV 243. És una de les grans obres vocals de Joan Sebastián Bach. Va ser publicada el 1723 i està escrita per a cor i a cinc veus i orquestra i destinada per a la festa de la Visitació de la Verge Maria el 2 de juliol. Es tracta, de fet, d'una reescriptura d'un primer Magnificat escrit en mi bemoll major per als serveis litúrgics de Nadal de 1723, en el qual Bach va eliminar alguns cors i va transportar l'obra a la tonalitat de re major, que, entre altres coses, és més adequada per una millor sonoritat de les trompetes. En l'època de Bach, a Leipzig, es cantava el Magnificat en la versió alemanya, traduïda per Martí Luther, a les vespres del dissabte i del diumenge. Es tracta d'una coral a quatre veus, la melodia del qual procedeix del Magnificat per Gregorià en el novè Tous Peregrinus. La font és el Gesangbuch. Aquesta melodia fou utilitzada per Bach en la cantata BWV 10, Mein Schiel im Den, bueno, coneguda també com el Magnificat alemany, escrita per el dia de la Visitació del 2 de juliol de 1724 i també en el preludi coral de la col·lecció de corals de Schubert. Curiosament, aquesta mateixa melodia és utilitzada com a cantus firmus al solo d'oboe del número 10 del Magnificat Susceptit Israel. El Magnificat és una de les poques peces musicals del compositor basada en un text en llatí. La missa en si menor és l'altra gran obra de Bach sobre text llatí, i com el Magnificat, també està escrita per a cinc veus. L'obra està dividida en 12 parts, totes elles vocals. Hi ha cinc àrees dedicades a cada una de les cinc veus, un duet, un trio i cinc números dedicats al cor. La seva execució dura aproximadament uns 30 minuts. D'aquests 12 magnífics en què està dividit, comença el primer amb un cor, amb uns cors, sí, Magnificat anima mea domum. Segueix una ària, una altra ària, cors, ària. No els cansaré, anirem saltant d'una a l'altra i recordem que l'obra està dividida en 12 parts. Dit tot això, anem a escoltar ja el primer cors d'aquest Magnificat de Bach.

Bé, fins aquí aquest Magnificat en re major, M de Madrid, B de València, 243, de Joan Sebastián Bach. Com que ens queda un quartet, en la mateixa gravació, i tenim una cantata, BWV baixa 80, aquesta cantata és un Ein Festelburg de Guti. Està dividida en 8 parts. I bé, per no cansar-los més, deixarem ja la primera part, que és la coral, i escoltarem tot seguit doncs aquesta cantata 80 de Joan Sebastián Bach.

0: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
1: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 30 de setembre. Les tres paraules del dia són oli, museu, medalles. Oli, instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència a 6:45 a la biblioteca sobre les seves sardanes. Museu. Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. I l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Medalles. El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. I el Consell de Ministres ha aprovat un real decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava en el dia d'avui. L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se sumen als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota lema a la pica ni pica a Tordera l'oli a reciclar. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat. I, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
1: Avui a Sant Jeroni és el Dia Internacional de la Traducció. Falten 25 dies per al canvi d'horari, falten 12 dies per al pròxim festiu aquí a Catalunya. El temps, avui s'espera un dia bastant assolellat i càlid amb temperatures al voltant dels 25 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, recollida de poda i voluminosos, Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el dia 6 d'octubre s'iniciarien les obres de reforma del carrer Gaudí. Fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament desestimava una al·legació de la Societat de Caçadors en l'ordenança reguladora de tinença d'animals. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar el Tordera en directe, on descobrim el cultiu de suro i tòfona al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora. Aquí estem 11 i 3 minuts i amb 11 i 3 minuts no sabeu què passa? Que no tenim guió avui. Veto aquí que no sabrem pas com anirem. Veto aquí que no sabem el que els explicarem. Però veto aquí que tenim un equip de programa que ells sí que saben el que tenen que dir. Montserrat, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: En Jordi de Diego, bon dia.
2: El improvisador.
0: I la Isabel, benvinguda.
3: Gràcies.
0: També. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres sí que ens anem, en aquest cas, a explicar doncs, coses d'aquelles que a vegades doncs, realment no sabem per què i per què passen. I us explicaré tres coses, ja que el guió, doncs, pràcticament, el que fa és que esteu al nostre costat, perquè sou vosaltres i gràcies a vosaltres qui feu aquest magazín, qui feu ràdio, i us ho agraïm, però més que moltíssim. Doncs bé, sabeu que els pops tenen tres cors?
1: Tres cors?
0: Tres cors.
1: Vuit
0: tres
1: potes?
0: Cors. Pam, pam, pam, pam, pam, pam,
1: vuit potes,
0: corazón,
1: sí,
0: de melo,
1: tres cors.
0: De melo, melo, melo.
2: Pues es poden enamorar molt més.
0: Oh, tant.
1: Oh, tant. I desenamorar.
0: I per sempre, eh?
2: Amb tres bueno, cors.
0: I quan agafen a la seva parella, la deixen, bueno, jo ja...
1: Ha de ser l'hòstia, això.
0: Vinga, dos envien sang a les brànquies i el tercer a la resta del cos. I encara hi ha una altra curiositat. Quan neden, el cor principal deixa de bategar durant uns instants. Imagineu-lo que és complexa, doncs com diguéssim, el ser d'un pop. Potser això prefereixen caminar pel fons del mar, que és el que normalment nosaltres veiem i sabíem. La mel diu que no caduca.
1: La mel no caduca, no, que va. La mel es conserva anys i anys i és bona i naturalment.
0: Sí. El cert que Alexandre han trobat pots de mel en tombes egípcies amb més de 3.000 anys. I encara era apta per menjar. La mel és un dels pocs elements que pràcticament no es fa malbé. I una altra cosa, una altra curiositat, sabíeu que els arbres poden parlar entre ells?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí? Tenen una certa comunicació.
0: Mm.
2: Sí, això ho he llegit d'algun lloc.
0: Sí?
1: També, jo també. Participa bé, ni això, entre ells, com el...
0: Sí. No parlem de paraules, és clar, però els arbres poden intercanviar nutrients i senyals químics a través de les xarxes de fongs que viuen associades a les seves arrels. Quan un arbre pateix estrès o és atacat per insectes, pot produir substàncies que alerten altres plantes del seu entorn. Imagineu-se. I les xarxes subterrànies de fongs poden facilitar l'intercanvi de nutrients entre plantes. Imagina la saviesa de la natura.
1: De la naturalesa,
0: eh? Podem quedar realment parats, com sí que ho sabem, però com ens ho expliquen una mica més, diem, ostres, però això és impossible.
1: Ells mateixos.
0: El ser humà no som quasi tan amplis, bueno, no? Tan,
1: sí.
0: Tinguin tantes qualitats. I ara, doncs, acabaré amb una notícia curiosa. Un bosc no és només un conjunt d'arbres. Sota terra hi ha tota una xarxa de connexions que nosaltres no veiem. Això ens ho creiem tots, eh? I així que la pròxima vegada que passegem pel bosc, mirem els arbres, els abracem, això com el que gent fa. Jo no ho he fet mai, eh?
1: Sí, jo sí, però amb arbres grossos, realment, d'aquests, tan mil·lenaris.
0: Que no pots fer-hi la
1: volta,
0: arribes. No?
1: Sí.
0: Potser,
1: i mira amunt.
0: Potser no sentireu què us diuen, però segur que tenen molt a explicar. Doncs bé, amb això comencem aquest magazín malari aquí, i amb això avui posem una d'aquestes versions, posarem un cantant d'aquests que fans, doncs, que ja no el tenim en nosaltres, però sí que m'ha agradat recuperar una d'aquestes versions tant d'ell, Verde Campiña. Vida al sol.

0: I bé, nosaltres sí que amb aquesta versió musical sí que potser han quedat una miqueta, doncs, sorpresos perquè hem posat aquest tema, però sí que em sembla que caurà prou bé que de tant en tant, doncs, posem algun tipus d'aquestes melodies que ens han portat moments d'amor, moments d'estar tranquils, escoltar aquesta veu tan fantàstica de Josep Guardiola, i que, bé, me vaig quedar parada fa pocs dies perquè vaig poder, no sé si vosaltres contertulians, veure el fill de Josep Guardiola, que va vindre aquí a l'embalat de Tordera, per cert, i que, bé, va cantar cançons pròpiament també del seu pare. No s'assemblaven en res, eh? Perquè era un noi més aviat grassonet i tal, però sí que doncs va cantar cançons del seu pare. La veu potser sí que la tenia una miqueta semblant, però bé, me va fer, doncs, il·lusió i gràcies també, gràcia de que, doncs, seguís la trajectòria del seu pare. Ens anem ja en aquest punt horari, com passen 11 minuts de les 11, a saludar els nostres companys que ens expliquen les temperatures que van tindre allí. Joan González, de Mar Reixac, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, quan tenim el que és la temperatura màxima d'ahir?
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 24 graus i 8 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 17 graus i 6 dècimes. Ara estem a 26 graus i 4 dècimes. Amb un 76% d'humitat.
0: Oh, Déu-n'hi-do, molta humitat, no?
1: Home, pensa que va, hi va ploure una mica.
0: Ah, bueno, clar, també és veritat. Una mica, tinc que fer una miqueta més de renou, eh?
1: Sí, clar, qualsevol cosa.
0: Aquí a Tordera, noi, tenim aquest riu.
1: Les plantes i prou.
0: Sí, sí, sí, aquí a Tordera, la Tordera ens atreu de moltes pluges, doncs, fortes, eh? El vent.
1: Sí, jo crec que sí. El vent d'ahir és de 17,7 quilòmetres hora.
0: Sí.
1: La temperatura de sensació que tenim ara és de 28 graus, 3 dècimes.
0: Bona temperatura, eh? Bona
1: sí, temperatura. Avui estem bé. A l'hora s'ha fet bé.
0: Molt bé.
1: I la pluja d'ahir són 12 litres i 8 dècimes.
0: Bueno, poca cosa, com tu deies, Joan, eh?
1: Poca cosa, regar una mica.
0: Bé, molt bé, molt bé. Regar una mica i que ja en tenim...
1: I té una mica la pols.
0: Molt bé. Joan, gràcies per explicar-nos-ho. Salutacions cap a Mar Reixac, a tu i tota la gent, doncs, que està al teu entorn. Fins demà.
1: Fins demà. Que et diga bon dia.
0: Doncs bé, ens anem a les temperatures d'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir 25 graus i 2 dècimes, mínima d'avui 16 graus amb 8 dècimes, i ara tenim una temperatura de 25 graus amb una dècima. Una humitat d'un 83%, déu-n'hi-do, i la pluja d'ahir, doncs, a Fibracolor van tenir 14 litres amb 8 dècimes. Doncs bé, aquesta és la valoració de les temperatures i ens anem a fer un repàs d'aquestes notícies que no estan a primera plana. Girona, una fira que posa les cures i el voluntariat al centre. El 30 de setembre, el Centre Cultural La Mercè acull la Solidària, una fira d'entitats socials de les comarques gironines, i participen estudiants de cicles formatius i entitats del sector social i de les cures en tallers i activitats. Doncs bé, aquí pot haver-hi una pregunta que us faig. Estem preparats prou els joves per a les professions relacionades amb les cures? Què us sembla? Estaran preparats? Estem preparats nosaltres? Com ho veieu, tot això?
2: Bé, sí,
0: és... Estem preparats nosaltres, però creieu que els joves estaran prou preparats en tantes vagues que s'estan fent?
2: Jo crec que el que realment vol estarà més ben preparat que nosaltres. Realment són joves i...
0: Isabel, què et sembla?
3: Sí, jo crec que, a veure, que sí, que hi ha molt jovent que es prepara, però penso que hi ha mancança de gent que ho vulgui en aquest moment i que estigui preparada per poder atendre tanta demanda com hi ha de sanitat, que és molt important. Penso que és de les coses millors i més importants.
4: Els joves jo considero que estan ben preparats, lectivament. El problema dels joves és que no se'ls hi ha inculcat esperit de sacrifici. Aquest esperit de servei, de comunicació amb els demés, de comunicació intergeneracional, Tot això és algo que els hi falta. Preparació, pues en tenen més perquè el sistema educatiu és més bo que el que vam tindre nosaltres. Parlo de gent de la meva edat, que vam tindre un sistema educatiu dintre del món franquista. Ara tenen més diversitat i d'educació i poden optar diferents coses, però aquell esperit que teníem nosaltres de no importar les hores que treballàvem o la dedicació que teníem a la nostra feina, que ara venint a la ràdio encara la conservem, aquest esperit,
0: aquest voluntariat,
4: doncs això és el que els està mancant en aquests joves, i necessiten que se'ls hi facin, a part de lo que estiguin estudiant, de lo que aprenguin lectivament, els hi falta que hi hagin més conferències de cara amb ells, de motivar-los, de fer-los sentir part de la societat.
0: Doncs bé, avui amb aquestes notícies que han donat també a l'opinió dels nostres contratalians, volem portar també aquestes notícies que potser no ocupen la portada dels diaris, però que expliquen molt bé la societat en què vivim. I avui l'àrea aquí doncs també posem aquest focus d'aquestes notícies que potser passen més desapercegudes, però que mereixen que en parlem. També la cultura reclama el seu espai dins dels grans reptes socials. La Diputació de Barcelona ha impulsat la proposta de crear un ODS 18 dedicat a la cultura i als drets lingüístics perquè la cultura tingui un objectiu propi dins dels objectius de desenvolupament sostenible. La cultura és un luxe o també és una necessitat social? Ben de pressa, va.
2: La cultura és una necessitat social i s'ha de saber.
3: Sí, jo penso el mateix, és una necessitat social.
4: És una necessitat social, perquè la falta de cultura és l'origen de tots els mals.
0: Un tractament contra el lupus cobra una portada a l'Esperança. Ràdio Televisió Catalunya recull una investigació sobre un tractament tòpic que ha reduït un 90% de les lesions en pacients amb lupus. És una notícia de Ciència i Salut que pot donar peu a parlar doncs, d'avenços mèdics que arriben o no a la ciutadania. També parlem d'aquesta notícia cultural molt nostra, Clementina Arderio. El 30 de setembre, en tal dia com avui, Barcelona celebra l'acte central de l'any Clementina Arderio amb un recital comentat de la seva poesia i música en directe. També ens agafem amb una notícia curiosa sobre Barcelona, a l'espam telefònic. Una informació publicada aquests dies situa Barcelona com una ciutat amb una elevada activitat de trucades d'espam. La mateixa informació adverteix que hi ha un registre oficial que permeti establir una classificació definitiva. Doncs, a veure, quantes trucades comercials rebem al dia? I fins a quin punt hem normalitzat que es molestin el nostre propi telèfon?
2: Això no es pot... Hi ha una llei que diu que no es pot fer. I a Barcelona i a tot arreu estan trucant i ara el que fan és trucar-te i ja ni contesten. Ara directament et pengen. I això suposa molt malestar i molèsties a les persones.
4: Jo ja ho he explicat alguna vegada, coses que faig amb aquestes trucades. Aquestes que pengen, no. Ara coses que els hi he fet i a més em diverteixo amb aquestes.
2: Engegar-los.
4: No. Però està prohibit. Està prohibit. Està prohibit. I cauen, els que venien a les clares, aquesta gent han sigut perjudicats per culpa de tanta trucada. Ara ja ningú fa cas. Ara ja és una activitat que desapareixerà per si mateixa.
2: Jo crec que Isabel. Truquen i truquen i et penja perquè si ells els hi queda marcat un registre, com si ja han fet la feina i fora.
0: A mi me surt sempre trucada spam o trucada que no... Bueno, ja m'ho diu el meu mòbil mateix, eh?
4: Posa el mòbil, trucada no deseada, trucada possible estafa.
0: Sí.
3: A mi m'han arribat a trucar moltes vegades, 3 cops al dia, fer-me córrer, estàs en una altra cosa, i llavors o et pengen, o alguna vegada si sents com unes coses de fons, però que no saps si és una música que és... Bueno, jo penjo jo automàticament.
0: Molt bé, a les 11:20 és moment de fer una petita pausa publicitària. Ens anem ja directament cap a la pregunta que ens marquen des dels informatius d'aquesta casa. Hem de dir que s'ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Acabarem de desenvolupar aquesta notícia i vosaltres en direu doncs, el que en penseu.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: doncs bé, ens anem ja directament cap a aquesta tertúlia en què, doncs, heu de dir la vostra, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se sumen als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota el tema A la pica ni mica. A Tordera l'oli es recicla. Doncs bé, aquest oli domèstic constitueix una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals urbanes, bàsicament per l'escàs reciclatge i el mal hàbit d'abocar-lo per l'aigüera, el vàter o llançar-lo a la brossa. De fet, un litre d'oli pot contaminar fins a 1.000 litres d'aigua. Isabel, què en penses d'això? Recicles l'oli? Te pensaves que era tan contaminant?
1: No pensava que fos tan i tan contaminant, però sí que sabia que era que contaminava. Per tant, l'oli a casa no ha anat mai a l'aigüera. Tenim ja uns recipients que ens van facilitar i és molt fàcil, perquè a casa tampoc no tenim grans quantitats d'oli, perquè no en fem servir tampoc molts fregits, però vull dir, els pocs que hi ha, doncs van en aquell recipient i van en el contenidor. Penso que ens hem de mentalitzar tots per poder-ho fer i evitar que hi hagi aquesta contaminació de l'aigua, que això sí que és molt, molt i molt greu, perquè hi ha prou coses que passen amb l'aigua, doncs evitem que en puguin haver-hi més. Per la nostra culpa.
0: Consideres que n'hi ha prou de punts on l'oli ho puguem reciclar? Perquè de moment estem parlant, sembla que he dit, de 12 o més
1: sí,
0: o menys o 6,
1: sí.
0: No?
1: Penso que n'hi haurien d'haver més, i més a l'abast dels barris
0: sí.
1: i de tot
0: Enteniu
1: arreu.
0: Enteniu la fibra?
1: Que jo sàpiga, no.
0: Montserrat.
2: Doncs sí, està molt bé. Ara aquest nou que ficaran a Sant Pere, crec que han dit. Doncs, realment jo a la fibra sí que vaig, sí que n'hi ha un a la fibra, perquè a vegades hem anat allà a l'entrada de la fibra i l'hem reciclat.
1: Sí.
2: Perquè a casa tampoc res, com dius, a la pica ni pica.
1: Sí.
2: I amb una botella d'aigua, d'aquestes que has de llançar, de plàstic, doncs amb un embut. Nosaltres a casa ja fa anys que ho fèiem, i ara l'Ajuntament crec que ja també, si vas a recollir, ja n'aporta un. I és ben fàcil, llavors el tapes i el fiques
0: i almenys reciclem. Però fa pocs anys, que la gent... el que jo considero i penso que la gent ens hem conscienciat del tema de l'oli, No fa pas massa, de tot això.
2: Sí, clar, és que això contamina molt i és una altra manera de reciclar, i a més també només pensar de llançar-lo la pica i la greixina que fa... I tot això, doncs, si pots aprofitar una mica l'oli, sí que és veritat que també el pots filtrar i aprofitar per fer altres patates fregides, encara que no és gaire saludable, perquè si agafa temperatures altes, tampoc és bo pel cos. Però el mínim, i gastar el mínim, o a la platja, i el mínim possible.
3: Jo, com que no genero oli, perquè fregeixo amb l'air fryer. No genero pràcticament oli.
0: Se tira poc, no?
3: El que s'utilitza amb la amanida i això, aquest, esclar, te'l menges. I després tinc una botelleta d'aquestes que és spray, que la compres, que per fer una truita, pues ja tens prou amb això, i no generes oli. A casa no generem oli.
0: Cada vegada aleshores anem veient que amb aquests nous electrodomèstics estan fent i estan ajudant, doncs, perquè no tinguem que tenir...
3: No.
0: Perquè, esclar, i a vegades és allò que veus la botella allà, que veus allà un cossi per posar l'oli. Jo és que la veritat, a la cuina, quan començo a veure massa coses per allà de sobre, ja no...
2: Que també cuinar amb això del teflon sí que no generes oli ni necessites gaire, però el teflon tampoc és gaire saludable per la salut, i jo no en tinc de paelles de teflon. L'aparato el tinc i no el faig servir. Tampoc m'agrada gaire, ni el microones, és que sóc una mica especial.
3: Però també l'estalvi que tens d'oli, perquè, esclar, una botella d'oli ens dura moltíssim ara.
2: Per les amanides, i oli sobretot saludable, n'has de tirar menys d'aquest oli verge d'oliva, doncs també condeix més.
1: I tant. Però de tota manera, el que dèiem dels puestos per poder-lo reciclar, em dius que n'hi ha un allà a l'entrada.
2: Sí. Un de color taronja.
1: Sí, però és clar, la fibra és gran.
0: Sí.
1: Penso que n'hi hauria d'haver, com a mínim, més. Tres repartits.
0: Sí.
1: Perquè el que costa més és sortir de casa, penso jo, amb aquell oli i anar-lo a portar allà. Sí. Perquè tots, qui més qui menys, pues, té el temps bastant apretadet.
0: I a vegades caminar molt de tros també és un problema, no?
1: Exacte.
0: Bé, Maria Jesús, bon dia.
4: Hola.
0: Què
4: bon
0: tal?
4: Dia.
0: Com anem, guapa?
4: Bueno, avui una mica pitjor, però Déu-n'hi-do, aquesta setmana.
0: Què en penses?
4: El de l'oli. A mi em sembla molt bé perquè ens han posat un al costat dels contenidors i alhora que t'emportes les bosses, t'emportes l'ampolla d'oli i la poses allà dins. O sigui, jo sempre tinc alguna ampolla de lo que sigui, o d'oli de... Les guardo, les garrafes aquestes d'oli, i vaig omplint aquí tot el que faig servir per fregir, coses així que no es pot aprofitar, jo no aprofito tampoc, i llavors la llenço allà a dins del contenidor, i la veritat és que des que l'han posat va molt bé. A mi em sembla una bona iniciativa.
0: Hem de dir que aquest nou punt on es pot llançar l'oli, que ara, doncs, amb la notícia d'avui, que doncs, hem dit la nostra, està ubicat, com dèiem, al Sabainat de Sant Pere i concretament a l'avinguda Costa Brava. Vull dir que, doncs...
4: Nosaltres el tenim aquí, al costat dels contenidors.
0: Val, molt bé, molt bé.
4: De la Terra Brava. I llavors és el mateix, a l'hora que t'emportes les escombraries, t'emportes l'ampolla amb l'oli que s'ha de reciclar.
0: Molt bé, doncs aquí hem posat la veu nosaltres per poder doncs, opinar sobre aquest nou doncs, aparell que esperem que bueno, puguin treure l'oli i segurament no puguin reciclar. No sé, perquè en totes aquestes històries del reciclatge hi ha molt a dir darrere, perquè esclar, hi ha vegades que no sabem exactament què en fan i si realment, per exemple, una botella de plàstic la comprem 10 vegades perquè la tornen a reciclar i la tornen a reciclar i bueno, no ho sé.
3: Bueno,
0: jo penso molt malament,
3: L'oli vell es fa sabó,
0: Ah, bueno.
2: Sí. Antigament feien bastant. Sí. Les nostres àvies feien sabó.
4: Sí. També el fan servir per ser combustible, crec, que, i coses i olis per motors i coses d'aquestes, i que algun profit en treuen. No crec que sigui per amor al medi ambient.
0: Sí. Jo sempre, vull dir, tinc pendent una entrevista amb una persona que està en una planta de reciclatge, i vull dir, és una persona que li vaig molt al darrere, tinc ganes que vingui, que ens ho expliqui una mica, i veure, doncs, la segona part d'aquest reciclatge que fem, perquè hi ha vegades, no sé si vosaltres, com anem a tirar doncs deixalles, haurem d'agafar un carromato, és veritat, perquè escolta'm, entre l'orgànica, entre el plàstic, entre el paper, entre l'oli...
2: Però és que jo crec que també ens ho carreguen tot a nosaltres, perquè la principal és que no hi hagi tanta producció, tant de consumisme. Si realment nosaltres no gastem tant també hi haurà menys, si hi ha menys producció hi haurà menys reciclable.
0: Montse, què vols dir?
2: que no vagin tant, ni comprem tant ni gastem tant. I ja està.
4: Hasta la fruita està envasada en plàstic. Tot.
0: Per això.
2: I un pilo de roba, i vinga, tot és...
0: Sí,
1: jo vaig a tirar les deixalles amb el carretonet d'anar a comprar, perquè, és clar, una bossa és una bossa, l'altra és una altra.
0: Que realment n'hi ha carregats,
1: A més, doncs, en pots portar una cada mà o dues.
0: I la lluita que s'està fent contra el plàstic, doncs, a veure... hi ha algunes coses...
4: No contra els que el fabriquen,
0: Clar.
2: Clar, tot ens ho fiquen a nosaltres, que som culpables.
0: Doncs vinga, ja passen un minutet al punt de 11:45, i la pregunta que fèiem nosaltres a l'audiència era sobre aquest tema del reciclatge de l'oli. Però bé, la pregunta que en aquest cas doncs, llançàvem és la soledat no desitjada. Ara mateix estem en un gran tema social a tot Espanya i suposo la resta del món, i el dia 1 d'octubre, és a dir, demà és el Dia Internacional de la Gent Gran. Doncs ve aquí que moltes persones doncs, se senten molt soles i s'organitzen diferents coses per trobar-se, per dir la seva, o en aquest cas doncs, crear moltes activitats. Com és que en aquests moments estem vivint aquesta situació, que la gent doncs, se sent sola? No sé si anys enrere passava, perquè a veure, vivien sempre amb la família, no? Pares, avis, tios, no sé si ja es barallaven tots, ja disfrutàvem, eh? No sé. Isabel, què en penses d'això?
1: A veure, jo penso que ara tothom està molt tancat a casa. Sí, ja hi ha casos que també, entre veïns, s'ajuden, però són els menys. La gent està molt ocupada amb les seves coses i a vegades pues, no es dona compte de que aquell... A més, viure sol, de tota manera, no vol dir que es visqui... amb una soledat. Tots necessitem un espai de soledat de tant en tant per pensar en les nostres coses, per posar el cap en ordre. Però, esclar, el que no pot ser és que persones pues, visquin sempre en soledat. I no es llen, perquè la soledat no fa soroll, però fa molt mal. I que no es llencin a... ajuntar-se amb els altres, a dir bon dia quan surten, a donar una mica de peu perquè aquella persona pugui formar part d'una mica de la vida dels altres. Uh-huh. I això, pues, la veritat és que és molt trist, uh-huh, perquè hi ha molta gent que viu sola, però amb soledat no, perquè té les seves coses, s'ocupa, que tampoc cal omplir-se la motxilla d'activitats, uh-huh, tampoc és això, uh-huh, però... preocupar-se pues, una mica de bon dia, de bona nit, de com esteu, de us falta alguna cosa, trucar als amics, encara que no sigui per res urgent. Uh-huh. Tenir contacte amb els altres és important. Uh-huh. Tenir contacte amb la societat i les coses.
0: T'ha afectat a tu, Isabel, la soledat o no?
1: No m'ha afectat. M'ha afectat a l'estar sola. Uh-huh. Sí, això sí, encara ho porto. Però la soledat no, perquè gràcies a Déu tinc una família que és una meravella i tinc veïns que són una meravella i amics també, uh-huh, i tot m'ha ajudat, tot m'està ajudant moltíssim.
0: Maria Jesús, tu t'has sentit sola o aquest titular que avui hem posat de la tertúlia de la soledat?
4: Jo la veritat és que no, al contrari, o sigui, quan estic sola estic bé, perquè bueno, també jo tinc la companyia dels meus animals, que vulguis o no, també t'acompanyen moltíssim. Però no m'he sentit mai sola, la veritat. En cap moment, ni quan he estat sola, de veritat. Al contrari, que ara més aviat agraeixo quan estic sola unes hores... perquè puc fer la meva i puc, no sé, si vull estirar, si vull jugar un rato a l'ordinador, si vull... Que tampoc no em queda gaire temps, perquè amb el voluntariat, pues, la veritat, costa una mica de trobar un moment, però sí que crec que sí que hi ha gent que se sent sola, però també potser és perquè... no estan acostumats, no? O senzillament perquè no es troben bé, que també pot passar. O sigui, si una persona no es troba bé, llavors és quan més notes, suposo, la soledat.
0: Uh-huh.
4: Però,
0: Jordi...
3: Abans has dit tu que abans no passava això.
0: Em sembla.
3: Sí, sí, i jo crec que tens tota la raó, perquè l'actual soledat és el tribut que es paga per l'egoisme. Al ser més egoistes no et fas amb més gent. No.
0: Més egoistes? Sí,
3: perquè quan t'ocupes de tu mateix, mm-hmm, quan estàs en actiu, quan estàs en parella, i t'ocupes de tu mateix només, arriba un moment que tot aquest voltant et desapareix, perquè tu has sigut egoista, t'has ocupat de tu, i llavors et trobes sol. et trobes sol. I és a les persones que es troben soles, que es troben soles és perquè paguen aquest tribut de no haver sigut amables amb els demés, que són els que després t'acompanyen a la teva bellesa, quan tu ja no tens aquest voltant, perquè ha sigut massa egoista. En el cas, per exemple, de la Maria Jesús, com que ha sigut sempre molt donada en els seus animals, per això sempre té aquesta companyia. I aquesta companyia no la perdrà mai. Per exemple, ha sigut un exemple que m'ha vingut al pelo ara amb aquest tema, perquè no han tingut necessitat de donar més en els humans al seu voltant, sinó amb els seus animals, i els seus animals ara li estan pagant amb aquesta companyia. I això és un dels problemes que la societat actual, els fills desapareixen del teu voltant, els fills s'ocupen de la seva vida, i arribarà un moment pues, que també es trobaran sols pagant aquest tribut a l'egoisme que estan demostrant en aquests moments molts fills.
0: Nosaltres, que hem estat tota la vida, doncs, que parlaves d'això, Jordi, cuidant fills, pares i marit, perquè ens consta tant, en aquest cas potser un moment determinat, dir necessito companyia. Montserrat, vinga, què en dius?
2: Bé, jo, per començar, primer volia dir que això de la soledat que esteu comentant, que jo penso que hi ha diferents maneres de sentir-se sol o de soledat. Jo penso que hi ha gent que està sola per força, que la situació de la vida o així li ha portat gent gran, generalment, que l'ha portat a estar sola i de vegades inclús hi ha gent que demanen acompanyament o de la Creu Roja, que els portin a passejar i això. Però això és, per força, doncs, la vida els ha anat a parar aquí. Llavors,

0: i molt valenta, realment. I llavors també jo crec que hi ha una part, una altra part, que per exemple amb les xarxes socials i això, que hi ha gent que té un milió d'amics o, bueno, un piló d'amics, però és que no saben ni qui són, ni què fan, ni què pensen. Són gent que li diuen un me gusta o ja està, uh-huh. I no són amics, vull dir, és que són... Però ell, a la seva manera, està tancat, són gent que es tanquen en si mateix, no socialitzen, potser, i mira, estan al seu món, i... Vull dir, cada soledats, penso jo que hi ha diferents tipus de soledats, i a cada persona, doncs, la vida tria la seva o la porta allà o depèn l'estat emocional o cada persona és molt diferent.
1: Mm-hmm. Jo, això que dius de la xarxa social, vaig veure una vegada una samarreta que posava «Soy más falso que un amigo de Facebook».
2: Llegida, no?
1: Però, esclar, resulta que això no són amics ni això és acompanyament. Això és falsetat total, els de les xarxes socials.
0: I s'ha d'anar al tanto.
1: Sí, s'ha d'anar molt al tanto.
3: Jo penso que, a veure, estem parlant de la soledat sense, quasi sense motiu.
1: No desitjada, sobretot.
2: Sí, no desitjada,
3: que tenen, que la vida porta, pues, et porta molts amics, et porta molt... I realment, quan valores tots aquests amics i tens... Estàs sol, et quedes sol per circumstàncies de la vida, no és que estiguis sol, és que llavors és quan tens el fruit de tots aquests amics i de totes aquestes persones que ens han acompanyat sempre i són les que realment te fan no sentir-te sol. Ara, aquell moment de soledat, no de soledat, de sentir-se sol, no es pot evitar. És lògic. Quan sempre has estat amb una persona i tanques la porta de casa teva i estàs sol... Estàs sol. No tens soledat, perquè saps que estàs acompanyat de totes aquestes persones, però estàs sol.
2: Estàs sol.
1: Però
0: és molt dur.
1: La pitjor soledat que hi ha és aquella que estàs envoltat de gent i te sents sol.
3: Clar,
0: perquè, a la del buit emocional.
1: I aquesta és perquè ets tan antipàtic que ningú vol
2: que
1: estar...
2: No, no, no,
1: la gent que està envoltada de gent i se sent sola... És perquè no congenia amb els que té al seu costat.
2: Home, vols dir, Jordi, no, això és molt potent, eh?
1: No, però moltes vegades la culpabilitat té un mateix.
0: Jo te volia dir-te una coseta, que mira, a mi la meva neta l'any passat em va sorprendre molt perquè em va agradar, perquè a l'escola, quan anaven a l'hora del pati, en comptes de la canalla a fer grupets, que ja comencen des de ben petits, a fer grupets i marginar gent, perquè hi ha gent que realment se sent marginada. Doncs els mestres els hi van proposar de cada dia a l'hora del pati, doncs jugarien amb un nen diferent o nena. Ja. I sí, encara no fer grupets ja i sempre jugar els mateixos, no. Anar variant, i això em va agradar molt realment, perquè des de ben petitons aprenen a socialitzar, dic, ah, mira que bé, doncs avui he jugat amb aquest, demà amb l'altre, i no és fer això, perquè inclús els pares mateixos ho fan, es demanen amb aquest o l'altre, grupets, i no, la canalla han de buscar allà on se senten a gust, els seus, i ja està, i no perquè aquest té això, o sigui així, o vagi amb aquell o l'altre, no.
2: Maria, jo no sé què volies dir.
4: No, que jo penso que on he vist més soledat ha sigut a les residències.
2: A un, perdona, a les residències, dius?
4: A les residències,
2: vale,
4: sí.
2: Digues.
4: Perquè a banda de que perden una gran part de la llibertat, també estan envoltats de gent, però no crec que se senten sols, la majoria.
0: És molt trist.
1: Perquè una de les frases de la gent que va aparegar a les residències, jo no vull estar aquí amb aquests vells, però si ells són igual que tu.
0: Sí,
1: tots sou iguals.
0: Tots arribarem allà.
2: Sí, però
0: tots
2: bueno,
1: iguals,
2: sí,
0: la gent no té temps i realment de vegades per anar-los a veure un cop a la setmana...
1: I te sents sol...
0: Un passeig de mitja horeta no és estar allà.
1: I en una residència t'hi sents sol, però és per culpa del que se sent sol perquè no vol relacionar-se amb els altres.
2: A veure, bueno, vosaltres com us sentiu?
4: És molt personal. Jo crec que cada un té els seus motius, però
1: sí,
4: però sí que jo és on vaig notar més la soledat de la gent de ser allà, perquè perden la llibertat de decidir, però alhora no tenen tampoc a prop a cap persona que de referència, no? sí que

0: molts familiars, la veritat, clar, és que és la vida moderna el que porta, no? Que treballem tots, i quan estàs treballant, pues, tens el temps que tens, sobretot quan tens fills i nets i no pots dedicar temps a tothom, perquè no et dona. Però sí, és algo que a mi em va sobtar molt, i és el que crec que va haver-hi una iniciativa una temporada de que hi anaven nens, estudiants, no?
1: Sí, inclús però... animals de companyia.
0: Sí, però
2: animals... Ara em permets, un animal de companyia, sí,
1: companyia més. Sí,
2: fins ara no hi era.
0: No te deixen, i clar, és... Sí que és, els animals també ajuden moltíssim.
2: A veure, en aquest cas, amb el tema que estàs comentant tu, Maria, és just, a veure, havent-hi prou persones que poden estar preparades, doncs, perquè això no passi a les residències, perquè aquí s'hi hauria de tenir també cura, perquè per sort o per desgràcia, diguem-ho així, més ja per desgràcia, per el que vas comentant, doncs allà hauria d'haver-hi una activitat que aquelles persones, ja hi ha prou estudis...
0: Sí, tenen activitats.
2: Però... Bueno, però s'hauria de buscar el mitjà.
3: Però realment la gent gran... Sí.
0: Tu veus la tristesa en els ulls, o sigui...
4: Sí. Crear... afinitat entre ells.
2: Sí.
4: Necessites, per estar acompanyat d'algú, necessites tindre certa afinitat amb aquella persona.
2: Però hi ha prou gent estudiosa que va...
4: Exactament, hi ha prou psicòlogues i psicòlegs per estar, per crear aquest vincle entre les persones que resideixen juntes.
3: Hi ha un punt, que realment que la gent gran que està en residències, si realment és conscient de tot això el que està passant, crec que sí que es pateixen, perquè has abocat tota la teva vida, la teva família, els teus fills, a tirar endavant la teva casa, sobretot la gent gran d'abans, que no, moltes mares o pares o, bueno, estaven més hores a casa, i si són conscients, és clar que deuen patir. Ara, hi ha altra gent que diuen, ah, doncs mira, ja no he perdut el cap, o no sé, o ja no fa activitats, i o està...
0: Aquestes persones les que més pateixen la soledat.
3: Sí, no sabem mai realment el seu subconscient si està patint o no. Vull dir que l'acompanyament sempre hem d'estar-hi.
2: Bé, però a veure, aquestes persones que tant en Jordi ha vist que estava d'acord amb mi, i jo el proposo, i hauria d'haver-hi... Això no hauria de passar en una residència. Això hauria de ser una fita que s'hauria de tractar, i amb prou gent estudiosa que ho tindrien que saber fer.
3: Sí, gent capacitada.
2: Isabel.
5: Sí, hi ha molta manca de personal a les residències, tenen molta feina i no tenen temps, es veu, per donar a aquelles persones aquest acompanyament...
2: Jo això no m'ho crec. Perquè, a veure, tothom a tot arreu, i en tots els treballs sempre diuen, ui, és que tinc molta feina, tots ho podem dir-ho,
3: Hi ha feina, tens per tot, si vols.
2: Exacte.
3: Motlles, sí.
5: I, a veure, una residència és com l'últim pas, penso jo. I valdria la pena, caldria que totes aquestes persones que hi han d'anar-hi perquè els hi porten o ells ja són i van...
2: Sí, quin trauma ha de ser decidir això?
5: Molt gros.
2: Quin trauma,
5: Molt gros, perquè no ho saben fins que no s'hi troben a dintre i no viuen cada dia.
3: Amb gent desconeguda.
5: Amb gent desconeguda, exacte, que poden tenir més afinitat o menys. Dormen amb habitacions de dos llits. Per tant, aquella persona que li posaran al costat no tenen ni idea de qui és, de com és, ni de res. Doncs això, segons a quines edats, no s'assimila.
2: No,
5: perquè allà t'han tret totes les teves amistats, totes les teves...
3: Els teus records de casa...
2: El petit record,
3: això hi fa molt.
5: Són tan i tan importants, tots aquests records. Ja sé que es porten al cor i en el cap,
3: però t'has de trobar perdut allà.
5: Sí, exacte. És com un camp desert. És com tornar a començar, i segons a quina edat no es pot tornar a començar.
3: Realment, l'ideal, penso que seria que gent que s'hi... tenen molts fills, que cada vegada n'hi ha menys, doncs anar repartint 15 dies a cada fill.
5: Però això és molt trist, tot, això és molt trist.
3: No, però realment almenys no està en una residència, i també i els diners que paguen, que també llavors es queixen.
5: Això sí, però és clar, cada família té les seves costums.
3: Sí, doncs ja som a cap de carrer.
4: I depèn quins fills tinguis. També. Jo tenia un company que deia, de la mujer seas pariente, de Levante o de Poniente.
5: Sí.
4: Si tens un fill... No és el mateix que tindre una filla, eh?
2: No, i tant.
5: És veritat, és veritat.
1: No se sap mai, això.
4: Generalment, no, sí.
5: Generalment.
1: Generalment. No, no et pensis, sí. Hi ha filles, sí, que també s'aboquen al marit i a l'home, i a l'home,
4: pot ser. Obliden. Però per regla general, és millor tindre filles que tindre fills, eh?
1: No, jo no estic d'acord.
4: Ja ho sé, tu mai estàs d'acord amb mi.
1: No, a veure, jo tinc un fill i una filla. No, això ho dius tu.
2: Bé, en aquest cas ja no parlem de temes personals, no?
5: No, no.
2: Vull dir que en aquest cas fem-ho globalitzat, eh?
5: Sí. Jo penso que el millor és, mentre es pot, conservar el teu hàbit de sempre, que t'han d'ajudar, que t'ajudin.
4: Però no és possible.
5: Però a vegades no és possible.
4: No és possible.
5: I aquí ve la tristor i les coses pues, que no voldríem que passessin.
2: Vosaltres, a veure, quan us sentiu més sols? Quan esteu sols a casa o quan esteu envoltats de gent, que ja ho hem comentat, però ningú us pregunta com esteu?
5: A veure, això és evident. Penso que si estàs sol a casa, millor, perquè si estàs envoltat de gent i no et diuen res ni et pregunten com estàs, és molt frustrant, la veritat. Perquè, a veure, penso que totes aquelles persones han d'estar per tu també una mica. I el primer de tot, t'han de preguntar com estàs, i si et falta alguna cosa, tant si són amics de sempre, com si són uns veïns, com si són... No sé, penso que la persona que està sola és la que rep dels demés. Ella pot donar també, per descomptat, eh? Perquè hi ha gent que està sola i tampoc vol companyia, eh? I rebutja, i et passa pel costat i potser no et dirà bon dia, però... Vull dir, se li ha de respectar també, però és clar, llavors és...
1: Jo m'he sentit molt sola de vegades quan he anat amb tota la bona fe del món i innocentment a dir bon dia i mirar la cara i els ulls i realment no m'han respost. M'han fet una mirada
5: també.
1: Que sembla que bueno, que
2: et fones, no?
1: I realment et penses, bueno, que ets un zero a l'esquerra o que o ets invisible o què, però en el fons em dona força i vitalitat, perquè dic, bueno, aquesta persona és...
2: No cal.
1: Soc important jo, perquè a veure si li suposa que seguir...
5: I tornar-ho a intentar.
1: Sí, no, m'és igual. Altres gent ja et saludaran i ja està, no passa res. Sí.
2: Endavant, Maria Jesús.
0: De tant en tant, aquí a Tordera, jo faig un... No és un experiment, sinó senzillament que vaig dir bon dia a tothom que em trobo, conegui o no.
2: Maria Jesús, què dius ara? Si me vas trobar aquest altre dia i no me vas dir res.
1: No t'ho hauria a veure.
0: I el que passa és que sorprèn que quanta gent respon. Respon bon dia.
2: Sí? Bueno, molt bé. A mi no me responen gaire, eh?
1: En els pobles normalment responen bastant,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí.
1: Les grans ciutats sí que és veritat que no. Hi ha massa gent, tothom va a horaris i van més
5: allà
1: de pressa
5: res.
1: I... Sí. Algú, o sigui...
2: Bueno, aquí a Tordera surts a partir de les 6 de la tarda i no trobes veïns,
4: no.
2: Trobes altres persones que estan aquí a Tordera. I tu intentes alguna vegada dir-los adéu, bon dia, i te mira com a dir, què em dius tu? Vull dir que no sé.
1: Per educació. Saluda per educació.
4: Jo sentir-me sol no m'hi acostumo a sentir sol, perquè procuro comunicar-me sempre al màxim possible amb la gent. Si estem en un lloc tancat, pues, entro en conversa per mi que pugui. I no m'acostumo a sentir sol. No ho sé, quan vagi vivint més anys, igual sí, però de moment no.
5: No.
2: Aquí a Tordera, si, per exemple, perquè hi ha alguns llocs, alguns indrets que han fet coses... Per compte sebre. Doncs hi ha un punt, un indret, en què organitzen un cafè una vegada a la setmana en forma de tertúlia i bé, però es troben que necessiten un local, han de posar un dia fix i alguna cosa més. Hi ha llocs que ha funcionat. Creieu que això funcionaria a Tordera?
4: És molt possible que sí.
1: Sí. Sí, potser un casal d'aquests, allà la gent gran bé funciona, no?
5: El que passa que les distàncies són importants també, perquè un viurà en una punta de poble i l'altre viurà a l'altra punta. Les distàncies també són importants, eh? I a vegades fer una caminada molt llarga, aquella persona no la pot fer. Ja em diràs que sí, que la poden anar a buscar a casa seva, però també s'ha de trobar llavors la persona adequada.
2: Adequada, eh? Per poder...
5: Que ho vulgui fer-ho. Que ho vulgui fer-ho.
2: Aquí una nota curiosa que he trobat, l'Ajuntament de Sevilla ha presentat un pla de 4,9 milions en 180 tallers per combatre la soledat de la gent gran. Però per debatre, calen diners o calen veïns? Què funciona més, un taller o algú que et truqui a la porta?
3: Els veïns. Els veïns sempre, de tota la vida, l'acompanyament, que et ve a veure, es preocupa per tu.
5: I a fer el cafè, si convé.
3: Sí, si convé, et porta un tàper.
5: I tant.
3: I això però
4: dels veïns
3: és molt
4: s'ha
3: bonic.
4: Perdut molt,
3: Sí. No, encara hi ha
5: però
3: llocs.
5: Bueno.
4: Els veïns s'ha perdut bastant.
5: Sí, a vegades és més... Els amics són els que no es perden. Ara. Però el veïnatge...
2: Bueno, amics sí. Es poden comptar la mà, ja, a vegades, eh?
4: Sí.
2: Sí o no?
3: Sí, també, això
2: sí
3: també.
2: Sí o no? Sí, a vegades sí, que també. Hi ha moments que sempre tothom és amic, aquí
3: sí,
2: allà,
3: per
2: i allà,
3: festa.
2: I arriba un moment determinat i, bueno...
3: Per interès.
2: Busca,
5: de, tot, de tot un grup pot quedar reduït, per descomptat, però aquells són els que valen. I els que estan al costat de les persones, que de la persona que en aquell moment pot necessitar alguna
3: cosa. És que un amic que realment s'aboqui per tu, que vagi a totes per tu si tens algun problema, això és...
2: Això no té preu.
5: Això és un tresor.
3: No té preu.
5: Això és un tresor.
2: Sí. Aquí, ara que parlava això de cafès, també he trobat una cosa, permeteu que la llegeixi, amb un indret, ja no vull dir el lloc, han muntat un cafè tertúlia. Tots els divendres, 20 persones grans que es troben en un hotel només per parlar. Moltes són dones que diuen tota la vida cuidant i ara no goso parlar de mi. Riuen, ploren i prenen un cafè. Per què ens costa tant a la nostra generació demanar companyia? A Tordera podria ser això?
4: No, no és que pogués ser, és que tindria que ser.
5: Sí.
4: Perquè amb el segle passat hi havia les tertúlies amb els cafès que es veuen en algunes novel·les com La Colmena o moltes novel·les que després s'han portat al cinema també, que hi havia tertúlies i hi havia tertúlies de gent, d'escriptors de gent, i de gent normal, de gent que no era relevants en el món, sinó que se reunien per fer una tertúlia a Madrid en el Café Gijón, en Navarra en la plaça del Castillo, i se reunien dintre de puestos i feien tertúlies.
2: O al carrer. Jo parlo del carrer Santa Llúcia, que allà aquell carrer hi havia tota una pila sempre de quants veïns que se sentaven allà a
3: trobades,
2: la terra.
3: La paraula
4: àgora ve d'aquí, de reunions a la plaça de la població.
3: Inclús hi ha llocs que per Sant Joan fan sopars al carrer i aquestes coses així que generen cada any es troben.
4: Creem àgores.
0: Aquí a Tordera sí s'ha fet mai, però malgrat sí que els feia molt, treure a l'estiu les cadires al carrer. I ara sembla que està prohibit.
5: Abans de la tele, tot això abans de la tele.
3: Ah, també.
5: Sí, tancar la gent a casa.
3: La tele, la ràdio no, eh?
2: Escolta, a veure...
5: La ràdio també, però això la ràdio l'agafes i te l'emportes.
2: Sí,
5: i la tele,
3: clar.
5: La tele és la que ens ha tancat en general, estan a casa.
2: Escolta'm, a veure, al carrer. Jo no m'atreviria al carrer, per exemple, que estic parlant del carrer Santa Llúcia, posar allà unes quantes cadires, perquè allà van passant cotxes, motos, patinets, que hi parlàvem dels patinets, a veure, en contradirecció, i bueno, ja s'haurien d'estar movent la cadira cap aquí, cap allà, no ho sé.
3: Ara, perill, no?
2: Però sí que seria...
0: S'ha de posar la cera, però...
2: No hi ha cera, Maria Jesús, molts de carrers...
3: S'heu de reunir a la plaça, com antigament es anava a la plaça del poble al vespre, sobretot a l'estiu, a prendre la fresca, i allà tots en els bancs, sota els bancs plens, la canalla jugava, i això és molt
2: però
3: bonic.
2: Ara també tot s'acaba amb aquest tipus de reunions que tu vas dir, Montserrat, a fer un sopar. És a dir, sempre és la cosa de trobar, has de fer un sopar, has de fer un menjar, un àpat.
3: No cal gaire gran, tampoc. L'important és reunir-se, ara es diu fem cafè. Doncs està bé. Sí. Això també és l'excusa d'anar a un lloc social i no haver de ficar-te a casa, potser, no?
5: Sí. I fa molts anys que parlava vostè de tot això, dels cercles i tot això, era d'homes majoritàries.
2: Sí,
5: era
4: sí,
5: d'homes.
4: Bueno, sí,
5: les dones
4: sí.
5: No hi anaven.
4: Però ara podrien anar les dones.
5: Ara sí,
4: ja
5: però en aquells moments era molt tancat als homes, només,
3: Ara hi ha més dones que homes.
5: Les dones a casa.
4: La dona... estava molt maltractada en aquella, bon, en
1: machisme.
4: Aquella època.
2: Considereu, en aquest cas, que les residències potser haurien de posar una miqueta d'èmfasi a que la gent no veiessis aquests ulls tristos, que diem, no? Aquells ulls de, sí, de pena.
5: Sí, sí.
2: I bé, ja per acabar, m'agradaria, doncs, aportar la soledat dels cuidadors. Diu, la Fundació ECERM va fer una jornada a Madrid del 21 de setembre. Cuidar algú també et deixa sol.
1: A casa, vols dir?
2: Cuidar algú també et deixa sol. Quan cuides molt, deixes de sortir i t'aïlles. Qui cuida el cuidador? Com va ser per vosaltres quan vas esperar o parada? I qui et va cuidar?
1: A casa, realment, ara, actualment, hi ha gent que té ajudes perquè cuidis el pare o la mare i cobren. Uh-huh. Per ajudar-los, vull dir que hi ha gent espavilada,
2: sí,
1: que
2: bueno,
1: demanen.
2: I hi ha l'assistència social.
1: Mira, són hores que empleies i a part hi ha l'assistència social.
5: Hi ha cuidadors que són una autèntica meravella, uh-huh, i noies que no són d'aquí, normalment són d'Hondures. I només tinc paraules d'agraïment i de pensar en el que van arribar a fer i lo amables que van ser i que te'ls arribes a estimar.
2: Estima. Uh-huh.
5: Estimar, perquè penses, Déu meu, el que han fet no té preu, no es paga amb diners. Jo n'estic tan contenta, de veritat, poder-lo tenir a casa i tenir cuidadores, però unes persones que la paraula cuidadora no li fa l'homenatge que necessita.
2: Estimar l'ofici.
5: Exacte, no solament cuidar, és cuidar amb amor, és cuidar amb tendresa, és cuidar amb paraules boniques, uh-huh, que aquella persona que està malalta, Això és per ella, bueno, és el millor, sí, que pot passar.
2: Mm-hmm. Jordi, vas dir alguna cosa?
4: No, que de vegades els cuidadors, hi ha cuidadors que tenen una formació tècnica i hi ha altres que són vocacionals.
2: Mm-hmm.
4: I els vocacionals és el que diu,
5: sí, a més de tenir la part tècnica també.
1: Jordi,
5: sí,
1: estic d'acord.
4: No,
5: sí, jo
1: estic d'acord amb en Jordi,
5: jo,
1: ara.
5: Jo,
1: que,
5: sí,
1: que sempre dius que no, però sí,
4: sí.
1: Que hi ha cuidadors que són vocacionals i realment estimen el seu ofici i ho fan de tot cor, com diu també.
4: I n'hi ha altres però, que tenen la carrera tècnica.
1: I altres que cuiten a mirar a veure què troben i es fiquen, sí, a treballar.
5: No,
1: sense tenir ni estudis.
5: No parlo d'aquests. Parlo dels que, a més, són professionals. Saben el que es fan perquè estàs a davant i ho veus el que fan i com ho fan.
2: Ho deixem, uh-huh, aquí.
5: De meravella.
2: Què els diríeu ara mateix, cada un de vosaltres, us faré fer un pensament ràpid amb una persona que en aquests moments es estigui escoltant i se senti sola. Qui vol començar primer?
5: Jo mateixa.
2: Digues.
5: Si em deixeu. Que telefoni als amics que tingui, que digui, pues estic aquí, com esteu, jo estic bé, però bueno, necessito també parlar, expliqueu-me coses. La família. La família, per descomptat, lo primer. Els més allegats. Cada dia, de matí, migdia i vespre. Bon dia, que tingueu un bon dinar i a la tarda és l'hora de parlar.
2: Val.
5: I molt parlar bé. Molt.
4: Que, Jordi. Que es comuniqui a totes aquelles persones que té al voltant amb un somriure.
2: Uh-huh. Uh-huh. Molt xerrat.
1: Que faci moltes activitats, que surti al carrer a passejar, a prendre el sol, que escolti Ràdio Tordera, si més no.
2: Ara
1: cada
2: diem,
1: dia,
2: això.
1: A primera hora, això ja sí. Té notícies per estar al dia i anar fent, i si té algun problema, doncs que el digui i no que l'expliqui.
2: Maria Jesús.
0: Pues això, el que ha dit la primera, que...
2: L'Isabel.
0: Isabel, crec que és l'opció ideal perquè bueno, hi ha persones que no tenen bona mobilitat i el telèfon és la manera més ràpida i més fàcil de contactar amb qui vulguin i no esperar que et truquin, sinó trucar.
2: Molt bé. Maria Jesús, gràcies per estar aquí també, encara que sigui a la distància, t'esperem i espero que recuperis ben aviat. Una abraçada.
0: Gràcies.
2: Adéu. Isabel, gràcies per estar aquí.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Jordi, l'indispensable, bon dia. I la Montserrat, sí, la persona gràcies. Que cada vegada està més de Ràdio Tordera i estem molt contents. Gràcies.
1: Jo també.
2: Adéu-siau, bon dia.
6: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
7: De dilluns a divendres d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, som-hi. Estàs preparat, Toni López? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Doncs bé, bon dia i bona hora, perquè resulta que en Toni és el portaveu d'aquests personatges, en Tomàs i la Tomàs. Com s'han portat tots dos?
2: Molt bé, avui hem fet un contacte 3 en el WhatsApp.
0: Sí.
2: I hem anat parlant d'un fet que passa tots els mesos, que és que s'acaben ben aviat.
0: Ai, mare meva, mare meva. Vinga, va, comença, doncs t'escoltem.
2: En Tomàs diu: Tomassa, ja hi som, ja hi tornem a ser. Un mes més que tanquem. Un mes més, diu la Tomassa, si jo encara no he acabat de pair el mes passat. I jo li contesto: doncs sí, Tomassa, el calendari no perdona. Setembre se'ns acaba i ja tenim l'octubre trucant a la porta.
0: Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Demà comencem ja, eh?
2: Demà comencem l'octubre.
0: Déu-n'hi-do.
2: Diu en Tomàs: ai, l'octubre, ja comencen les fulles a caure. Els dies s'escurcen i nosaltres intentant recordar on vam guardar la jagueta. I la Tomàsa diu: i també el moment de fer balanç. Què hem fet, què ens ha quedat pendent i quines ganes tenim de començar de nou.
0: Escolta'm, aquesta la Tomassa, tu no li dius per privat que li està fumant massa canya, aquest home?
2: No, no, això és problema d'ells. Jo no m'hi poso. Dos es barallen i el tercer rep.
0: Molt bé, Toni, bona filosofia.
2: Sí, sí, jo quan ells s'esbaloten, les converses més esbalotades no les porto.
0: Molt bé.
2: Jo els hi dic, perquè cada final de mes és també una petita oportunitat per mirar enrere i agafar embranzida per al que ve. I diu en Tomàs: i nosaltres aquí una vegada més fent-vos companyia. I la Tomàsa diu que això és el més important, que no falti mai una mica de conversa, d'humor i de bona companyia. Així que acomiadem setembre amb un somriure i obrim la porta de l'octubre. Ens hi acompanyeu?
0: Què? Això qui ho diu, en Tomàs?
2: Ja, això ho he dit jo.
0: Molt bé, vale, molt bé. A veure, jo sí, jo acompanyo en Tomàs de la Tomàsia i a tu, i t'agraeixo molt que ens facis de portaveu d'aquests dos col·legues, no?
2: Sí, jo acabo dient: i nosaltres, com sempre, a l'ara i aquí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: Els hi doncs una forta encaixada que sigui via WhatsApp i que ens tornem a trobar doncs el divendres, no?
2: Sí, exactament,
0: que
2: el divendres.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: Fins divendres. Adéu, bon dia.
3: Adéu. Qui són, en Tomàs?
4: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
5: Escolta.
6: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
7: Sí, sí.
6: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, de mica en mica van passant els minuts, anem avançant en el magazín Mari aquí i avui avancem amb moltes ganes perquè resulta que tenim a la nostra cuinera a punt. Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Estem preparadíssimes ja, jo, per escoltar-te, per apuntar aquestes receptes tan boníssimes i que bé, també tu ens vols fer referència cada setmana, doncs, d'un indret, d'un lloc, sí, d'un restaurant i d'uns cuiners. Cuiners o cuineres, avui?
1: Cuiners i cuineres.
0: Ah, de tot. Molt bé, d'on te parlarem avui, Joana?
1: Avui continuarem el nostre viatge que vam començar la setmana passada cap a la Garrotxa, sí, a Olot, i continuarem aquest viatge i ens tornarem a fer una parada a Olot.
0: Molt bé.
1: Per parlar d'un restaurant que té molts anys, que és el restaurant L'Adeu d'Olot.
0: L'Adeu d'Olot, ai.
1: És un restaurant...
0: Un nom maco, eh?
1: Aquest restaurant es va fundar l'any 1885. O sigui que és un restaurant de molts anys i està just ben bé en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
0: Que maco.
1: Està en un entorn a vora les fonts de Moixina. Uh-huh. O sigui, està en un entorn verd, molt privilegiat, i és un restaurant molt... molt maco.
0: Ja has anat tu, Joana, perquè tu,
1: sí,
0: vas recorrent,
1: sí, sí,
0: tots els restaurants,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo sí, també hi he anat.
0: I què, com és el restaurant?
1: El restaurant, aquest restaurant, justament fan les famoses patates, aquestes,
0: ai,
1: que ells en diuen les patates de la Déu, que són les patates farcides d'Olot. La seva especialitat, uh-huh, és aquesta, i altres coses que fan. Llavors, es va fer especialment famós això, i aquest plat el fan des de l'any 1943. O sigui que llavors ells el van començar a fer i...
0: L'àvia, la rebesàvia, vés a saber qui devia ser allò.
1: Patates, sí. Llavors, com a membre fundador, estan en el col·lectiu de la cuina volcànica. Ells estan en un col·lectiu que tot el que quasi bé fan és cuina volcànica.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, amb ingredients de casa nostra i autòctons. Uh-huh. Perquè els hi, vull dir... els agrada treballar aquest producte. A banda d'aquestes patates, també destaquem la seva cassoleta a foc lent, vedella amb bolets, els peus de porc, l'arròs fet amb arròs de pals i tot això.
0: Me fa gràcia això que diu fetes a foc lent.
1: A foc lent, sí, perquè...
0: Ells mateixos ho posen a la carta, això, fet a foc lent, o
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: per, quina gràcia,
1: perquè
0: no?
1: Ara, avui en dia, els cuiners no fan a foc lent. O sigui, ells què fan? Fan una vedella, per exemple, la rosteixen, uh-huh, la tenen rostida, llavors la tallen, eh? I llavors ells hi tenen una salsa feta, que, o sigui, una salsa espanyola,
0: val.
1: Seria la nostra salsa de vedella amb bolets d'abans. Uh-huh. Llavors què fan? Al moment d'emplatar, ells ho posen, ho tallen, ho posen en el plat, tenen els bolets ja aquells fregidets al costat, i tiren un parell de cucharons d'aquesta salsa espanyola. I llavors, amb aquests forns que hi han, perquè avui dia la cuina d'ara tenen uns forns per escalfar que, bueno, que bullen extraordinaris, millor que el foc de xup-xup, perquè
0: sí,
1: allò no es veu tant en el suc.
0: Ah, val.
1: No sé si tu has escalfat mai alguna cosa en el,
0: sí,
1: el forn. Uh-huh. No tinguis por que no es agafarà la cassola. Uh-huh. Perquè el forn va mantinguent l'escalfor residual per tot, però la carn, no, en canvi, si tu l'escalfes en el foc, es pot agafar. Uh-huh. Doncs llavors ells què fan? I tiren aquest cucharon, i llavors no és la cuina de xup-xup.
0: Clar, ja no fan des del principi, no, a poc a poc.
1: Exacte, que tu hi fas la picada, sí, i fas tot això. Sí. I ells, doncs, el que fan és la cuina d'abans, aquesta cuina de xup-xup. I llavors ofereixen un menú diari molt bé, i llavors també ofereixen un menú de cap de setmana, diferent preu, però també menús. I bueno, i llavors té una terrassa exterior que sota uns arbres, uh-huh, que a l'estiu normalment fan els àpats en allà. I sí, està molt bé perquè tens un riu, també el riu aquest que parlàvem l'altre dia, que passa pel costat, i és una carpa, però tot el,
0: maco, no?
1: Tot el voltant és descoberta.
0: Des menja molt a gust aquí,
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, i s'hi menja molt bé. I la Déu és un restaurant de renom, ja de fa, ja t'ho dic,
0: Joana,
1: molts anys.
0: Joana, i com és, per exemple, l'estructura de dintre? Ho tenen en taules d'estovalla? Ho tenen,
1: sí, no,
0: molt,
1: no,
0: modernitzat?
1: Sí, no. Ho tenen tot amb aquelles taules llargues d'estovalla, tovalló de roba, encara tant és que hi vagis a fer el menú com que vagis a la carta. Sí, d'aquests restaurants que quan entres,
0: sí,
1: te fa efecte, que és el que teníem acostumats abans.
0: A veure'ns abans,
1: eh?
0: I tant.
1: Perquè ara aquests altres més moderns i tenen aquell camí de taula, a vegades, i a vegades amb prou feines ni camí de taula, aixuguen la taula, sí, m'agrada més un camí de taula, almenys, encara que sigui d'aquest paper que llavors es llença, és millor.
0: És que cada vegada anem a menys, perquè llavors ja posen el trosset aquell de paper i també el tovalló de paper i dius, bueno...
1: Que n'has de demanar un altre perquè, bueno, doncs...
0: La Déu d'Olot, penseu,
1: La Déu d'Olot, això està... és una casa també d'aquestes d'abans, una casa... I està just mateix amb un paratge que hi ha al fons de la Moixina, tots són arbres, tenen un bon pàrquing
0: font,
1: per aparcar.
0: Sí, Joana,
1: a la vora hi ha una font. Sí. Per aparcar no tens problema, perquè tenen dos pàrquings molt grans allà mateix i no tens cap problema d'aparcar. I està just a les afores d'Olot. Quan nosaltres diguéssim, estem a dins el poble d'Olot, a les afores, però si nosaltres venim de casa nostra, a mà dreta ja ho tens a la vora, perquè està a les afores del poble.
0: Està bé.
1: Nosaltres, si venim de Tordera, quan anem cap allà, doncs està a l'entrada del poble.
0: Molt bé. Els preus, què?
1: Sí, els preus. Aquí, a veure, els dies de cada dia, un menú de 21,80, a part vi. Perquè ara, no sé si t'hi fixes, tots els vins van a part. Abans te comptaven una ampolla de vi.
0: Sí.
1: Ara no, ara el vi, a vegades te cobren l'aigua, a vegades i tot.
0: I a vegades que allò que el vi anava molt menú, però pagaves el cafè, si volies...
1: El cafè normalment el paguem per tot, això és lògic.
0: Però si el vi
1: I el vi a vegades hi ha puestos que una copa de vi. Llavors tu demanes l'aigua.
0: Més copes, i el que sigui. Molt bé.
1: I llavors, al cap de setmana, surt un menú més o menys de 34,80. Al cap de setmana, perquè hi deu haver més plats, o també la reacció és diferent. Aquí, si per exemple, de posen 3 talls de patata, potser allà te n'imposaran 5.
0: Recomanes demanar aquestes patates d'Olot?
1: Sí, recomano demanar aquestes patates perquè estan boníssimes.
0: Sí? Boníssimes. A veure, hi ha algun lloc que te n'ofereixen, però la veritat, hi ha algun lloc que no són gens bones, Això també s'ha de tenir de la mà
1: aquestes patates per fer-les també. Sí. També és una mica delicat, És una mica delicat.
0: Doncs
1: l'Olot, que de passada podem fer una volta per Olot.
0: I tant.
1: I si volem ens podem anar a la feixada d'en Jordà, que és preciós.
0: I tant.
1: Agafes un parell de pals d'aquests de caminar i el dematí ja comences caminant.
0: Jo pensava que...
1: T'endús un entrepà per morzar, morzes allà sota els arbres i després te'n vas a dinar aquí. I fas el dia complet.
0: Jo anava més ràpid, anava a dir...
1: Amb el carruatge. Amb aquell carruatge també hi pots anar, però, bueno, si t'agrada caminar, pots caminar.
0: La Joana és molt esportista, molt guai, molt bé, agafeu el que ha explicat de la nostra cuina.
1: Sí. I, a més, si no, també podem anar a veure el volcà. El volcà sí que ja és una mica més feixuc, perquè la pujada és una mica... Però jo hi he anat diverses vegades.
0: Ella és valenta. Un bon carruatge i després al museu.
1: El museu també és maco, sí.
0: Doncs vinga, gràcies, Joana, per explicar-nos això de la Déu, i nosaltres ja anem directament a escoltar el que ens explica la nostra cuinera amb aquests fogons i davantal. Hola, Joana, novament aquí estem a punt ja amb el nostre llapis i la goma, per si hem de rectificar alguna cosa. I anem a escoltar la recepta que ens aportes avui. Tu utilitzes llapis o fas servir bolígrafs per agafar receptes i coses?
1: Jo a casa faig servir un bolígraf perquè tinc un calaix a la cuina i tinc una llibreta i bolígraf i rotulador. I com que és la meva llibreta, si haig de tatxar alguna cosa, ho tatxo.
0: Tatxes, i a sota
1: ja està. perquè a vegades veig coses i penso ja te'n recordaràs, però no hi ha la memòria. És que ho sembla, que l'endemà t'hagis de recordar. I no, la memòria ja no arriba tant i llavors ja hi ha algunes coses que m'agraden del que diuen i allò m'aprenc els apunts.
0: Vinga, avui què ens explicaràs,
1: doncs,
0: Joana?
1: Doncs avui, continuant amb el que estàvem, us portaré les patates d'Olot farcides.
0: Ah,
1: la recepta.
0: A veure.
1: La recepta aquesta, que, bueno, és una mica... No, no és complicada, però és una mica laboriosa. Complicada, no.
0: Això que el títol sembla que sigui, bueno, una patata, una mica rellena, no és això.
1: No és això.
0: Vinga.
1: Doncs llavors, per quatre persones, com sempre diem, portarem mig quilo de carn barrejada, pollastre, porc i vedella. Posem-hi 600, perquè això se'ns en tornarà una mica. L'hem de rostir, hem de fer un rostit, aquesta carn, i llavors hi hem de posar, bueno, els primers dic els ingredients. 5 patates de la varietat Canavec.
0: Dic
1: Canavec, és la varietat de la patata. Hi ha Mona Lisa, hi ha Canavec,
0: hi ha
1: la vermella aquella de bullir. Aquesta, perquè quan la fregeixes, queda molt bé, perquè aquesta, clar, aquesta patata s'ha de fregir. Una ceba, 2 cullerades soperes de tomaca, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, i 2 clares d'ou i farina.
0: Clares. Ai, Joana, me deixes
1: no
0: parada,
1: les
0: eh?
1: Les clares, no.
0: Bueno, m'has deixat parada en tot això.
1: T'he deixat parada, no, sí. Perquè, esclar, les patates d'Olot que porten a dintre? Carn.
0: Sí, clar. Però ja està, jo pensava que portava carn d'aquesta, com si fos...
1: Doncs, de canelons.
0: Aquesta carn.
1: Si ja heu fet canelons i en teniu, perquè jo quan faig canelons congelo paquets de carn.
0: Sí,
1: si en teniu, va perfecte, eh? No cal que l'enrostiu.
0: Ah, vale.
1: Ara, si no en teniu, doncs clar, heu de tenir la paciència de fer aquest rostidet com si féssiu canelons.
0: Val.
1: El rostit ha de ser el mateix. Llavors, rostirem aquesta carn i hi haurem posat la ceba.
0: Perdona, Joana, vedella, porc, ja has dit alguna altra cosa?
1: Pollastre.
0: Ai, pollastre, mira, això m'ho havia deixat, eh?
1: Vedella, porc i pollastre, una varietat d'aquestes tres carns, que és el que fem, jo és el que faig als canelons. Jo faig aquestes tres varietats. Llavors agafarem i rostirem aquesta carn. Quan estigui una mica de rostida, agafarem la ceba, la ratllarem, sempre ratllada, perquè no se'ns hi trobi, i la tirarem aquí mateix, en aquest rostit que estem fent. I com tinguem la ceba una mica dorada, hi tirarem aquesta tomaca, i com tinguem la tomaca ja evaporada, si agafeu aquella que jo us dic sempre, és que aquella tomaca jo no estic enamorada, perquè és com una pomada, i de cap de 5 minuts ja queda
0: molt bé.
1: És que no hi ha ni aigua, és que sembla una marmelada aquella tomaca.
0: Però ja ve com triturada?
1: Sí, ve triturada. Llavors, si ara ja hi poseu tomaca natural d'ara, que també encara n'hi ha, però esclar, llavors l'heu de ratllar amb el ratllador i trobareu les granes, però si no us importa, perquè llavors això va tot triturat. Llavors, de 2 cullerades soperes n'hi haureu de posar una mica més, perquè la tomaca natural n'hi haureu de posar poder 3 o 4, això depèn del gust vostre. I llavors, quan tinguem això ja ben passat, hi tirarem aquest bon raig de birranci.
0: Molt bé.
1: El deixarem evaporar.
0: Aquest raig que representa ser bret de mano i jo...
1: Un ratxet.
0: Amb
1: l'ampolla mateix.
0: Ni mig got,
1: no,
0: ni mitja tassa,
1: no.
0: Res, una
1: mica. Dos dits. 2 dits de birranci que s'evapori. Llavors, agafarem i ho triturarem, això amb l'1, 2, 3, que tenim l'1, 2, 3, el tens tu, que allà...
0: El
1: triturem al nostre gust. A mi no m'agrada massa triturat, però aquí sí, perquè la patata ja li va bé. Ho triturarem i ho posarem en una paelleta i posarem una mica de re de llet. I aquesta massa la ben treballarem amb aquesta llet, perquè ens quedarà més fina i ens quedarà més amorosa.
0: Molt bé.
1: Llavors agafarem les patates i els tallarem rodones. Si tenim una mandolina, va més bé allò de tallar la patata.
0: Sí.
1: La mandolina, perquè ens quedaran totes del mateix gruix. Si no, ho fem a mà. Tallades rodonetes.
0: I han de ser, per això, primes.
1: Primetes. Molt primes, no, perquè no es trenquin, però molt gruixudes tampoc. I llavors comptarem 2 patates, o 3 patates per cada un. O sigui que són 3, 6, 9 trossos per cada un.
0: Molt bé.
1: Agafarem una paella tradicional de sempre i els afregirem. Però no els hem de deixar enrossir. Els hem de fregir que ens quedin tubetes.
0: Ah, molt bé. Deixar-los al puntet.
1: Sí. Els apunxes una mica amb un forquill i llavors els poses en un paper absorbent i ja els tens allà separades. Com els has fregit totes, agafes i a cada una hi poses una cullerada d'aquest farcit que tenim fet. I la tapem amb l'altre tros. I el cantó de la patata, amb el dit ho premem una mica perquè no ens surti el farcit.
0: Val.
1: I llavors els enfarinarem amb farina blanca normal.
0: Molt de cuidado perquè no ens surti de dintre, no?
1: Si ho fas així, ja no surt. Els enfarinem. I els passarem per rovell d'ou. Només el rovell. La clara Ai, perdó, només la clara, el rovell no.
0: Ah,
1: el
0: rovell, va, el rovell, sí,
1: va només bé. Les clares.
0: Molt bé.
1: I llavors els afregirem. I és com, amb la clara, és el que fa que selli tot el cantó.
0: Ah,
1: saps?
0: Està
1: I al fregir-la, la clara no deixa que se'n vagi la carn.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I ho farem, ho podríem fer també amb ou tot l'ou, com fem la carn rebossada. Però si ho fem només amb la clara, queda més bé.
0: Val, molt bé.
1: I llavors aquests rovells els guardeu per fer una truita, per fer una crema catalana, o l'endemà si feu una truita, i poseu un ou i aquest rovell no ho llencem mai res, perquè això és boníssim. I llavors, doncs, en el costat, i què hi posarem? Per decorar, hi posarem una mica d'enciam. Un enciam de colors, o uns espàrrecs verds a la planxa, però jo hi posaria una mica d'enciam. Queda molt bo l'enciam amb la patata, amb l'amanida.
0: Deu equipar això, eh?
1: Sí, sí.
0: Ah, a veure, perquè sembla
1: llavors
0: que sigui...
1: Llavors jo faria tres talls per cada un, perquè llavors això pot ser... Poder un plat únic, un plat únic poder una mica, depèn d'aquí, una mica just, però jo perfecte amb un plat únic, eh?
0: Molt bé, molt bé. Jo havia provat aquesta que diuen patata d'Olot,
1: sí.
0: Jo diuen, perquè parlo d'un lloc, d'un restaurant determinat, que agafaven la patata, però sencera, feien com un forat.
1: Sí.
0: Et sona això?
1: Bueno, però aquelles són les patates bomba.
0: Ah, en diuen patates bomba.
1: Aquelles que fan...
0: Els van vendre com a patates d'Olot.
1: La patata d'Olot es fa així.
0: Va.
1: Es fa perquè si tu vas en botigues i en venen, perquè en venen a molts puestos,
0: sí.
1: I la venen congelada també, i la venen... Doncs sempre és així, dues patates ajuntades i rebossades.
0: Ai, molt bé, molt bé.
1: Sempre la patata d'Olot, i de la Déu, que ells es van fer famosos amb la patata, perquè ells diuen la patata de la Déu, que és el seu restaurant.
0: Sí.
1: Doncs és així.
0: Molt bé. Esclar, doncs jo, la que havia provat i ens van vendre com a patata d'Olot era aquesta, que esclar, era foradar-la, emplenar-la amb la carn picada aquesta, i bueno, a mi no me va agradar, la veritat. Jo suposo que sí, deuen ser molt més gustoses i bones.
1: Era foradada o era partida pel mig?
0: No, que tots foradada. Que fessin, saps, foradada.
1: Un forat gruixut.
0: I a dintre, doncs, hi posaven
1: i
0: això.
1: I la carn.
0: Vinga, Joan, anem molt a repetir bé. Els ingredients d'aquestes
1: doncs,
0: patates.
1: A veure si ens atrevim a fer-los, i si no, aquest cap de setmana ja tenim plan.
0: Molt bé.
1: Ens anem cap a Olot a menjar-los.
0: Bueno, i a més, seguim tots els consells dels punts on te podem anar.
1: Exacte.
0: I agafar els bastons. No els cavalls, no. Els bastons.
1: Bastons i caminar primer. Sí. Primer hem d'agafar gana per poder dinar bé.
0: Vinga.
1: Bueno, doncs aquestes patates d'Olot, per quatre persones sempre, són els 600 grams de carn barrejada, pollastre, vedella i porc.
0: Deu pollastre tot una petxuga, Joana?
1: No, que faci cinc, entre tot, que faci 500, la
0: meitat. Ah, entre tot,
1: sí.
0: va.
1: Sí, però no la compreu picada, eh? La carn aquesta, l'obó, és comprar-la a tacos. Bueno, llavors que te la facin a tacos. Perquè si tu fas una carn picada, hi queda molt l'oli. I encara que tu després el treguis...
0: Ja es nota el gust.
1: Es nota que queda... En canvi, tu l'has de fer un rostit. Primer has de rostir-ho.
0: D'acord. I després picar-ho amb el 1-2-3 que deies.
1: I llavors picar-ho amb el 1-2-3. Doncs aquests mig quilo, 600 grams de carn picada variada, les 5 patates aquestes canavec, dic de la varietat canavec perquè queda molt bé aquesta varietat, perquè si és la Mona Lisa es desfà una mica massa i per això no aniria tan bé.
0: Aquest tipus de patata també va molt bé per fer patates fregides?
1: També. La canavec per fer patates fregides també, perquè queda molt cruixent. Perquè la patata fregida, com l'has tornat a fregir, que té dos processos, queda molt cruixent. Una ceba, les dues cullerades de tomàquet o tres, depèn, un bon raig de birranci, l'oli, sal, pebre, les dues clares d'ou i la farina, per enfarinar-ho.
0: Molt bé.
1: I ja està. I llavors hi posarem una mica d'enciam o d'aquest de colors o el que us agradi. O bé. El llarg, o el que us agradi.
0: Sí. Això podria ser com un plat únic i abans que hi faries un vermutet tu,
1: sí,
0: o
1: què? Sí, jo el vermutet, sí, sempre.
0: Sempre.
1: O davant... A vegades un consumer, també, ara aquest temps.
0: Ah, sí, també.
1: Ara aquest temps que ja ve bé, tot això, perquè ja sembla que el temps canviarà, un consumer i aquestes patates i és plàndid,
0: Molt bé, Joana, doncs ha agafat bona nota d'aquestes patates realment d'Olot, d'una bona casa, d'un bon restaurant.
1: Del restaurant La Déu, sí.
0: I bé, ja tenim un projecte que, bueno, la Joana ja ens aposta ja per anar indrets i, a més, un bon àpat.
1: Un bon àpat.
0: Això és important. Gràcies, Joana, fins la propera setmana.
1: Adéu-siau, fins la propera, adéu.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM.
4: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: I bé, doncs anar agafant-nos ja ara sí a la recta final d'aquest magazín dels matins, l'Ara i Aquí. Doncs tenim sempre aquests professionals que ens aporten doncs informació o temàtiques doncs que ens poden ajudar en el dia a dia i al moment al moment. Avui tenim la psicòloga, la Sílvia Matas. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Bé, no?
1: Molt bé, sí.
0: Tardor. Tu ja veig de tardor, eh? Portes unes arracades molt maques, eh?
1: De color de tardor, però res més. Màniga curta encara i sentint calor.
0: Sí. Sort que ens fa una miqueta de pluja, que ens dona una mica de respirat, eh?
1: Sí, ja toca, sí.
0: Vinga, doncs ja som a la tardor i els dies s'escurcen, tenim menys hores de llum, comencen a baixar les temperatures una mica i gairebé sense adonar-nos també ens canviem els nostres ritmes. Hi ha persones que esperen aquesta època amb ganes, que gaudeixen de tornar a la rutina i d'un ritme més tranquil. Però n'hi ha d'altres que aquests dies comencen a notar més cansament, menys energia, una certa apatia i fins i tot un estat d'ànim més baix. Però realment ens afecta psicològicament el canvi d'estació? És la falta de llum? És el retorn a la rutina? És una qüestió biològica o també intervé la manera com vivim i interpretem aquesta època de l'any? La Sílvia tot això ens ho desenvoluparà i per entendre una miqueta més doncs el que fa la tardor i que ens pot remoure i també afectar. Sílvia, comencem doncs. Sí,
1: endavant.
0: Realment la tardor ens pot afectar psicològicament, és una mica de tòpic això.
1: És una mica d'ambdues coses.
0: Ah, molt bé.
1: Ens pot afectar, i tant. Però també hi ha un tòpic al darrere, i a més és un tòpic molt antic, i això també ens afecta. Vull dir que tot té la seva influència en les persones, i això és una mica el que hem de tenir present.
0: Sembla mentida, però cada canvi d'estació passa, tot això?
1: Sí, però no sempre igual.
0: Ah.
1: I és més, no canvia només amb les estacions, sinó que a vegades canvia doncs, amb el clima només, o inclús amb la lluna. Bueno, la natura ens afecta. Però sí que és cert que el canvi cap a la tardor és, com dèiem, bastant tòpic, de que a molta gent afecta amb més tristesa, amb un estat d'ànim més baix, i és una cosa que val la pena repassar, perquè no ha de ser ben bé així, no té per què ser així.
0: No té per què ser, però no sembla mentida que estem tan lligats a la natura, eh? De quina manera, doncs, en el cos ho sent tan tot plegat, eh?
1: El cos ho sent, però també ja dic, a la ment tenim a vegades aquella frase de la tardor ens posa tristos. I això és una cosa que també a vegades el cervell s'ho creu i només el fet que vingui la tardor ja recordem aquesta frase i tenim doncs, la sensació de que la tardor entristeix. Llavors aquí és on hem de fer la diferència perquè és molt més complex. No hi ha una manera correcta o incorrecta de sentir la tardor, cada persona. És un món.
0: Sí, i
1: cal tenir en compte doncs, que hi ha part d'aquest tòpic, però com que no ens l'hem de creure del tot, depèn també de nosaltres com estem, de nosaltres com ens ho agafem, de nosaltres com ens sentim al respecte de la vida nostra, personal, i del que passa a la natura, del que passa a l'entorn.
0: He sentit aquesta paraula de ritmes circadians. Què és això? Explica'ns una mica.
1: Seria semblant un rellotge. Seria semblant al nostre rellotge intern. Aquest rellotge intern és una mica independent, va una mica a la seva, i quan s'acostuma està molt influenciat per la llum i per la foscor. Llavors això té molt a veure també amb les 24 hores del dia. Aquí, en el lloc on vivim, estem acostumats a les hores de llum, estem desperts, estem actius, i a les hores de foscor dormim. Però clar, no sempre és així, no a tots els països és així, no totes les persones ho fan així,
0: clar.
1: Perquè hi ha gent que treballa de nit,
0: sí,
1: hi ha gent que no pot dormir si hi ha claror a l'habitació. Per exemple, soc de les que dormo amb la finestra ben oberta, però no tothom pot agafar el son quan hi ha claror. Llavors, aquest rellotge biològic és molt personal i ja dic que va lligat molt als hàbits, però sobretot a l'efecte de la llum i de la foscor en aquests hàbits personals.
0: Ens ho hem de creure tot això, doncs, que tots anem dient, ara ve la tardor, ara sí que aquells dies així em fan posar més tristos, que si farà una mica de vent o set, tot això ens ho hem de més o menys creure, o com podem fer-ho per posar-ho en el lloc correcte?
1: Clar, si fos una cosa científicament comprovada, no tindríem més remei que creure-ho. però de moment és una cosa que és una barreja, una cosa molt complexa, una barreja de lo que s'ha dit, d'aquesta cultura, d'aquest tòpic que dèiem abans, i de l'estat personal de cadascú. Mm. Llavors, creure-ho, jo penso que no, jo penso que és molt relatiu. Tu has de sentir-te com estàs tu en aquest moment de vida. Mm-hmm. No perquè ve la tardor has d'estar pitjor. Mm-hmm. Mm? Llavors, penso que si tu vas repetint aquesta frase, o la vas dient, o la vas explicant, te l'acabes creient, i el cervell també s'ho creu, i segurament estaràs més trista, clar, estaràs més decaiguda.
0: Clar, clar. Mm?
1: Però, si no, si realment analitzes la vida sense tenir en compte la tardor, o l'estiu, o l'hivern, pot ser feliç i estar bé en qualsevol època de l'any.
0: Hi ha persones que adoren, adoro, jo també, la tardor, i d'altres que tot això ho porten fatal. Bé, el cervell ho associa tot durant aquesta època, perquè és clar, és allò que veus les fulles d'un color determinat i dius, ai, que maco, preciós, després veus que cauen, quina pena, no? I bé, de tot això, aquella olor que a vegades comença a ploure, dius, quina olor més bona, que fa temps que no sentim totes aquestes sensacions.
1: De fet, ens hauria d'agradar tot.

0: tardorenca, o també hi ha astènia a la primavera, sí. O com va això?
1: L'astènia és un típic estat de decaïment, que bon, sembla que estàs més cansat, això, més decaigut en general. Uh-huh. Però l'astènia la podem passar en qualsevol època de l'any, o inclús quan estem pues, en una època d'exàmens, els estudiants,
0: també
1: que gasta més energia,
0: sí.
1: O una època de canvi de feina, una època de duresa.
0: Uh-huh.
1: Llavors, no ha d'anar lligada a l'estació, però sí que sol anar-hi, perquè l'estació a vegades comporta doncs, aquest canvi de ritme biològic i pot provocar una baixada de defenses, una baixada inclús de vitamines o uns hàbits diferents. Llavors es parla d'astènia primaveral, normalment, o d'astènia a la tardor.
0: Val. Principalment és aquestes dues estacions de l'any les que doncs, és present, l'astènia?
1: Sí. Uh-huh. Jo no sóc gaire experta en tot el que és aquest canvi biològic, mm-hmm, aquest canvi de la natura, però sí en quant a psicologia. Hi ha molt de lligam en què a l'estiu tots tenim present que és una època bonica, sí. Alegre, de més sol, i a l'hivern doncs, hi ha aquella màgia del Nadal i del mal temps que estàs a casa amb la fred.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, tot això també va lligat, No va. És només la llum i l'entorn, sinó que la ment té lligams, té associacions que fan que a la tardor siguin una mica més pessimistes i a la primavera hi hagi una mica de rebombori.
0: Mm-hmm.
1: És diferent, mm-hmm, perquè el rebombori és un altre, la primavera, però també afecta molt psicològicament.
0: Ens podem, com si diguéssim, salvaguardar amb algun tipus doncs, d'infusions, algun tipus de moviment doncs, humà durant aquesta època, perquè, és clar, això de l'astèmia ve quasi lligat amb una depressió, i tot això comporta que, bueno, és important, és important.
1: Aquí hauríem de fer una gran distinció, l'astènia com a tal seria un trastorn molt lleu, seria un trastorn afectiu lligat amb l'estació o amb la situació personal. És d'aquells baixons de vida que tenim tots.
0: Sí.
1: Llavors no hi ha una patologia, sinó que hi ha pues, això, una baixada. Ens podem cuidar, evidentment, com totes les baixades. I aquí podríem anomenar un munt de coses, les que anomenem sempre, per qualsevol estat que no sigui l'adequat. Una tristesa, ja dic, un moment de baixón, i aquí intervé molt tot el que hi ha hormonal amb el cervell, tot el que hi ha d'hàbits quotidians, però tant amb aquesta astènia que anomenem ara, com en qualsevol baixón de vida. I aquí ja saps que sempre parlem d'esport, de sociabilitzar, de motivar-te fent activitats, d'alimentació correcta i una llarga llista de coses que ens poden ajudar. Llavors, si notem una mica d'astènia, triem el que ens vagi bé fer de tota aquesta llista que hi ha.
0: I si decideixes durant l'astènia quedar-te sol, incomunicat?
1: A veure, aquest és...
0: Amb ganes de sensació de plorar, fer aquests passos que tu recomanes, és difícil, eh?
1: És difícil. És difícil, i aquest és un tema que dilluns, precisament, quan estàvem amb el grup de tocs de Psico, en parlàvem, perquè hi havia una noia que ens deia que necessita també moltes estones d'estar sola i de fer introspecció.
0: Uh-huh.
1: I tots coincidíem en què costa, però que també és saludable estar a estones, una persona sola, en pau amb si mateixa, fent una mica d'introspecció. Això també hi ha de ser. I què passa? Que a vegades això no es pot fer perquè acabes doncs, de seguida plorant o angoixant-te. I aquí és on s'ha d'aprendre. S'ha d'aprendre a poder estar, a poder tenir estones de jo estic sol, jo no moc de casa i aquesta estona és per mi i prou. Si ho fas massa assíduament i d'una manera que gairebé no és voluntària sinó necessària i això va increixendo, aquí és quan has d'alertar-te. Perquè sociabilitzar, estar motivat, fer coses i tenir il·lusions és teràpia pura.
0: Uh-huh.
1: Llavors, has de vigilar una mica de que no hi hagi un desequilibri.
0: Uh-huh. En aquest cas, totes aquestes sessions que fa Sílvia a la biblioteca...
1: A l'Associació de Dones, ara.
0: Doncs poden servir molt amb una persona doncs, que se trobi en aquesta situació, perquè en allà doncs, estàs amb persones que potser tenen la mateixa problemàtica que un mateix,
1: sí.
0: I amb el teu suport psicològic doncs, potser surten una mica més aliviats, no?
1: És una estona que s'està convertint en molt màgica. La veritat és que és un ratet cada dilluns.

0: fins ara ho fem només els dilluns, i cada vegada el grup és més gran, i el que me n'he adonat és de que no és una feina meva i prou, que això ja podria ser així, uh-huh, però és una mica pretensiós. Uh-huh. El que faig és introduir un tema, moltes vegades també el consensuem, i cada setmana parlem d'un aspecte relacionat amb la psicologia,
1: sí,
0: però cadascú aporta. Clar. És molt interessant perquè no és una xerrada que jo vaig allà i jo dic i jo informo i faig de mestre. No. Traiem el tema i ho porto unes bases formals, unes bases psicològiques escrites, i quan cal les llegeixo, però llavors surt doncs l'experiència de cadascú, o el que cadascú vol aportar, o analitzem, i anem una mica doncs treballant aquella eina per entendre ben bé de què ens pot servir. I està resultant... Ara me sap greu que estic a la ràdio, sembla que faci propaganda.
1: No. Bueno, però... jo t'ho he tret perquè, bueno, estem parlant d'un tema molt important i també hem d'anar donant camins a l'audiència, no?, de com poden més aviat arribar-ho, no? I estem parlant d'això.
0: Potser és un tema més conegut, és un tema més treballat, més sabut, però a vegades parlem de temes no tan sabuts, parlem de temes doncs, que a mi m'agrada, d'actualitat molt psicològica i d'eines més noves, i també m'agrada que la gent les conegui. Vull dir que és una barreja, però ja dic, aquest dilluns vam parlar de la tardor també, a demanda del grup,
1: sí.
0: I van sortir moltes coses interessants, perquè cadascú explicava una mica quina eina fa servir o quines eines fa servir per estar millor en una època doncs, de decaïment, com podria ser la tardor.
1: Adaptar-nos amb aquest canvi, jo ja t'he posat que hi tens que tenir un esforç psicològic, i em agrada que aquest suport amb aquest tipus de trobades es pot trobar, però si una persona no té doncs, la possibilitat doncs, de vindre amb aquestes trobades, un sol pot solucionar-s'ho, o sempre necessita com una miqueta més d'opinió d'equip, de ser un tipus de grup, un fet grupal que pot ser de ser més fàcil.
0: Això és com tot. Quan ho aprens, pots fer-ho, evidentment, amb grup, pots treballar-ho amb els companys, els amics, una xerrada, anem a fer un cafè i ho parlem, o pots estar tu, sol, sola, i fer una mica d'introspecció, com dèiem abans. Si jo noto que tinc menys energia, que faig menys coses, que surto menys, que tinc menys estímuls agradables, que em sento apagada, m'he d'escoltar. Clar. No puc ignorar-ho, o no hauria d'ignorar-ho. És el moment en què si jo sento alguna d'aquestes emocions que no m'estan aportant res gaire positiu, i ho noto, he de veure-ho. Un cop ho veig, de seguida he de buscar la meva fórmula personal, què és el que a mi em va bé fer quan estic així. I si és una pràctica que la vas fent habitualment, ja surt, ja és fàcil. Perquè anem a posar un exemple, doncs, a mi em va bé fer esport. I ara em passa tot això i precisament no estic fent gaire esport. Doncs, de seguida puc entendre que segurament si faig esport, o l'alimentació, que aquí tenim a la Joana, l'alimentació és vital. Si jo noto que em passa alguna d'aquestes coses, que hi ha un estat d'apatia, un estat de tristesa, o de baixón, jo he de vigilar i he de saber quina eina m'anirà bé. I això no és una cosa que jo aconselli fer-la en aquell moment, aconsello tenir-la ja pensada i escoltar-te. Si jo no em conec i no m'escolto, sí que llavors, com dius tu, necessitaré segur l'ajuda d'un altre. Però si jo tinc l'hàbit d'escoltar-me mica en mica i no tardaré gaire en la vida, sempre aniré sabent què és el que em convé canviar per estar bé.
1: Ens hem de permetre doncs baixar el ritme de tot.
0: Sí.
1: I arriba a no fer res, imagina't.
0: Sí,
1: ja t'ho poso tot ben posat.
0: M'ho poses bé, per dir una de les meves paraules preferides, que ja saps que badar és un dels verbs que més m'agrada. En el seu dia el vaig sentir en una xerrada del David Bueno, que és un gran neurocientífic que en educació ens agrada molt, i va insistir en que havíem de badar. Que estones havíem, literalment, d'estar badant, sense fer res. No podem no pensar en res, perquè això és molt difícil, però aquell típic badar, en castellà diem me quedo empanada, m'he quedat en bàbia. Aquest verb és molt important i és parar el ritme, parar el cervell un ratet. I això és molt, molt útil, molt necessari.
1: Com parem, es podem reajustar nosaltres mateixos, coses noves, potser... en fent-se preguntes a nosaltres mateixos, per exemple, dir-te tu mateix què necessito jo. Això ha de ser molt difícil, també, eh?
0: Sí, això ja és el que us deia abans, eh? Això ja és, realment, jo noto que tinc un entrebanc, una època de baixón, i faig la reflexió i jo mateixa busco la manera de sanar-me. Però podem no fer això, sinó senzillament parar. Parar, i podem parar 2 minuts, 5 minuts.
1: Parar,
0: eh?
1: I badar, parar i badar.
0: Parar,
1: eh?
0: I badar.
1: Aquesta paraula de badar m'agrada, eh?
0: Per això la dic.
1: La vaig aplicar aquest altre dia. Jo fa...
0: Perquè no passa res si badem. Però és molt, perquè el teu cervell està baixant les revolucions, està baixant el cortisol. Què vol dir això? Doncs que t'està donant un instant de calma, de pausa, que després et permetrà pensar, reflexionar, decidir. Però clar, si no fas aquests parons, la màquina potser peta, eh? Si no pares.
1: Clar. Potser com ja tens necessitat d'anar doncs amb un ens superior com un psiquiatre i començar-te a medicar i començar...
0: Això seria potser... ja... quan realment portes molt i molt i molt de temps sense parar mai, sense reflexionar, sense saber que tu pots sanar-te. Llavors, quan una persona està molt apurada, ha d'anar al metge. Però això és com amb tot. Vas al dentista, vas al traumatòleg, vas al metge de capçalera, quan realment veus que no tens més eines conegudes i vas a demanar ajuda. I això també és saníssim, això també és bo, però l'avantatge és que de l'ajuda que t'ofereixen tu també pots aprendre quines coses pots incorporar als teus hàbits.
1: I també, bueno, també ha de ser molt important esforçar-te molt, perquè l'esforç per fer ja a vegades un pas endavant amb tot el que seria bo, no?, que ja ens sortís. Mira, a veure, per mi m'aniria bé això, però ja a vegades que encara que pensessis això, costa molt fer el primer pas de dir, vinga, va.
0: Sí, però com bé dius tu, sol costar molt fer el primer pas, perquè si costés sempre... seria una cosa molt complicada, perquè patiríem molt. Llavors, els humans tenim un funcionament que és meravellós i que ens permet crear hàbits, com deia abans. Llavors, aquests hàbits, a vegades, són difícils de començar tant a aprendre com a practicar. Però això és una cosa que ja dic, el nostre cos i la nostra ment converteix en un hàbit quotidià si anem sent persistents. Parlen de 21 dies. Parlen de que un hàbit es crea al cap de 21 dies. Llavors, sí o sí, la persona no ha de fer tant d'esforç a la mida que va practicant, si no seria un calvari.
1: I tant. Sílvia, haurem d'anar acabant. I has parlat d'aliments. En aquest cas, doncs, a aquesta època, hi ha algun aliment que ens pugui donar, a banda de fer unes trobades i tot el que hem anat comentant, que ens pugui ajudar i afavorir, doncs, poder doncs, sortir d'aquest estat com de mitja depressió?
0: Aquí hi ha dues coses que jo m'agradaria esmentar. Una és que cada persona sap el que li va bé i el que no de l'alimentació. No tothom té la mateixa tolerància o la mateixa digestió amb tots els aliments. Això s'ha de vigilar. I l'altra és que sigui tot el més natural possible. Com sempre. És que aquest consell és una cosa de lògica. Estem acostumats a que l'alimentació processada és molt maca, entra molt pels ulls, però tot el processat ens ho hem de mirar bé, amb cura. Llavors jo aconsellaria, i a més ara, sempre, però ara, clar, vas al mercat, i el que deies tu, els colors, tota la verdura que hi ha, tot és molt atractiu. Llavors jo aconsellaria una alimentació el més naturable possible, com sempre, quan estàs de baixant.
1: Castanyes, moniatos...
0: Tot
1: això?
0: Sí. I amb una cuina, ja dic, si en saps, tan elaborada com diu la Joana, però si no, doncs mira, senzilla, però també sempre amb alimentació natural, amb productes de la terra, poder ser, i de l'època també. Que sàpigues que són productes que en aquesta època és quan es cultiven i estan en els mercats, a l'abast de tothom.
1: Dues paraules finals per superar aquesta tardor, doncs, que ens proporciona doncs, tot aquest moviment psicològic i personal.
0: Et torno al principi. Ull a que no ens ho creiem tot. Per mi seria important.
1: Gràcies, Sílvia.
0: No, res. Un plaer.
1: Psicòloga que ens ve explicant-nos i que la teniu a l'abast doncs, en el casal de la dona cada dilluns al matí.
0: Sí, fem moltes xerrades també els diumenges. Ara tenim ja preparada la programació que serà...
1: Fantàstica.
0: Aquest any serà fantàstica.
1: Gràcies, Sílvia. Fins la propera.
0: A vosaltres.
1: Vinga, adeu, bon dia.
0: Gràcies, adeu.
2: Ràdio Tordera.
3: Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba a Veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava. Tot plegat conflueix en la campanya sota el lema "A la pica ni mica, a Tordera l'oli es recicla". Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
1: Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. Ens ho avança el president de La Nostra Dansa, Marià Vilageliu.
3: A Pau Casals tothom el coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes. Tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
1: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Nati Pubilla és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
4: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
1: I l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavier amb el seu espectacle còmic "Per fi me'n vaig". Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se.
5: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els tordarencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Escoltem l'entrenador Òscar Pavón.
6: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també pues, d'aquest tipus, no?
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà, com a molt, lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima, amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec. Després anirà millorant.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se suma als 11 ja existents al poble. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota el lema "A la pica ni pica, a Tordera l'oli es recicla". L'oli domèstic constitueix un dels principals causes de contaminació a les aigües residuals urbanes, bàsicament per l'escàs reciclatge i el mal hàbit d'abocar-lo per l'aigüera, al vàter o llançar-lo a la brossa. De fet, un litre d'oli pot contaminar fins a 1.000 litres d'aigua. Amb aquesta campanya ambiental es pretén facilitar i apropar al ciutadà la recollida d'oli domèstic usat amb l'ampliació de la xarxa de contenidors al carrer que complementaran el punt de recollida de la deixalleria municipal, donant un servei més accessible i sense horaris. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, fa un balanç positiu de la campanya, anima la ciutadania també a utilitzar aquests contenidors.
1: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal. Recordem que l'oli de cuina usat s'ha de dipositar dins dels contenidors dintre d'ampolles de plàstic convenientment tancades, que l'oli de cuina usat es pot portar també a la deixalleria municipal, que no hem de llançar l'oli per la pica, ja que un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 1.000 litres d'aigua, i que encara disposem d'embuts que es poden passar a recollir per les oficines de Medi Ambient en horari també d'oficina.
0: Així doncs, el nou contenidor es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava. Així mateix, des del Departament de Medi Ambient, s'ha treballat per reubicar un dels contenidors a l'avinguda Can Domènec de la mateixa urbanització. Recordem els llocs on podeu trobar aquests contenidors d'oli usat. És al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, també a l'avinguda Fibracolor, al carrer de Puigverd, a la deixalleria municipal, a l'urbanització Masmora, al carrer de la Susena, a l'urbanització Sant Daniel, al carrer Migjorn, a la urbanització Tordera Park, al carrer d'Odolf Palma, a l'urbanització de Terra Brava, a l'avinguda de Salvador Espriu, a la urbanització Niagara Park, a l'avinguda Diagonal, a la urbanització Agora Park, a la carretera al carrer de Sitges, a la urbanització Can Domènec, a l'avinguda Can Domènec, com dèiem, la nova localització veïnat de Sant Pere, a l'avinguda Costa Brava. L'entitat La Nostra Dansa, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat una conferència emmarcada en la celebració del 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals. L'acte se centrarà en la seva faceta de compositor vinculada al món de la sardana. La xerrada titulada "Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement" anirà a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada. Durant la sessió es repassarà la contribució de Casals en aquest gènere musical tan arrelat a Catalunya. Ens en parlava el president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Vilageliu.
2: Es titula "Les sardanes de Pau Casals" i coincideix que és el 150è aniversari del seu naixement. I ens la farà l'Albert Fontelles Ramonet. L'Albert és un músic i investigador català especialitzat en la música catalana dels segles XX i XXI. La seva activitat se centra en la interpretació vinculada a la cobla, a la recerca musicològica i la divulgació. La seva recerca s'ha orientat principalment a l'estudi de la música catalana i espanyola contemporània, amb l'atenció especial a la cobla com a espai d'innovació, institucionalització musical i projecció cultural durant el segle XX. A Pau Casals tothom el coneix, amb la seva pipa, el seu violoncel, el coneix com a gran músic i també, i no menys, defensor mundial de la pau. Però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
0: L'acte serà avui a 6:45 a la Biblioteca de Tordera. Aquesta activitat representa una oportunitat única per aprofundir en la figura de Pau Casals des d'una perspectiva musical i cultural de la mà d'un expert en la matèria.

0: Coincidint amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic, el mapa de joves artistes del Maresme estrena imatge i amplia els seus continguts amb un museu virtual que permet descobrir i donar visibilitat a les obres dels creadors i creadores de la comarca. La iniciativa impulsada pel Servei Comarcal de la Joventut vol facilitar que el talent artístic jove sigui conegut i connectar els creadors amb els municipis, les entitats, els centres educatius i els agents culturals del territori. Tres anys després de la seva posada en marxa, el mapa ja compta amb 128 joves artistes d'entre 16 i 35 anys i ofereix un ampli ventall de disciplines: música, dansa, teatre, fotografia, pintura, il·lustració, art digital, ceràmica, còmic, circ, escultura, cinema, grafit, joieria, màgia i poesia, entre d'altres. Nati Pubillas, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
1: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
0: De Tordera, el mapa promociona els músics locals Lady Machete i Anllini. La principal novetat d'aquesta actualització és la incorporació d'un museu virtual, una exposició en línia que reuneix una selecció dels treballs dels joves artistes del Maresme i que vol convertir-se en un aparador del talent creatiu de la comarca. Les obres han estat cedides pels mateixos autors i autores i el museu es planteja com un espai viu i ampliable que permetrà anar incorporant noves creacions. A més, el mapa permet localitzar els artistes per municipi, disciplina artística i consultar si estan disponibles per impartir tallers, una funcionalitat que facilita també la tasca de les regidories, centres educatius i entitats culturals a l'hora de trobar professionals de proximitat. I us expliquem que el Teatre Clavé acollirà el proper diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda l'actuació de l'actor Carles Sanz amb el seu reconegut espectacle Per fi me'n vaig. L'actuació forma part de la programació cultural del teatre. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component de Tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Codirigit juntament amb José Corbacho, el muntatge d'uns 80 minuts desgrana un recull d'històries quotidianes i vivències transformades en situació hilarants gràcies a la particular mirada de l'actor. Ens en parla el mateix Carles Sanz.
2: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar, no paro de parlar.
0: Les localitats ja es poden adquirir de manera anticipada per 20 euros, mentre que el preu a taquilla serà de 22 euros. S'ha previst una tarifa reduïda de 18 euros per a socis de l'Associació d'Espectadors i membres del Consell de Mecenatge. Una nova oportunitat per gaudir de la comèdia en directe i de la vessant més propera d'una de les cares més estimades del teatre català.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. La competició va reunir uns 600 esportistes de totes les categories i va comptar amb la presència de clubs de tot el territori nacional, així com els representants internacionals de França i Mèxic. Matías Martínez i Jasmine Echarbau van aconseguir la medalla de plata. Ainhoa Martínez, Zaira Ruiz, Izan Blanco i Héctor Pavón els van empenjar la medalla de bronze en un torneig que va servir com un gran camp de proves per a l'equip, permetent als esportistes competir i mesurar el seu nivell en diverses categories, tant de pes com en les modalitats masculina i femenina. A més, l'estratègia del club ha inclòs fer proves de canvi de categoria amb alguns dels seus integrants per preparar-los de cara al futur. Òscar Pavón, entrenador del club, així ho detallava.
2: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no? I ha estat bé, també per veure si estan a la seva categoria, per si han de baixar de pes o pujar de pes de categoria. I, bueno, ha estat un cap de setmana molt profitós.
1: Després de la pausa de l'estiu i amb només un mes de preparació al setembre, la valoració del cap de setmana és molt profitosa. El club destaca que s'ha competit a un gran nivell i s'han guanyat diversos combats i assalts, consolidant un molt bon estat de forma de la plantilla. El Club Taekwondo Més Tordera ja té la mirada posada en el proper repte que tindrà lloc aquest cap de setmana, on el diumenge 4 d'octubre participaran amb l'equip infantil al Campionat de Catalunya de Combats Olímpics.

0: El Consell de Ministres ha aprovat un real decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducaven avui. Ha prorrogat els descomptes dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre d'aquest any. Ens amplia informació Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Forma part del paquet d'ajudes renovat avui pel Consell de Ministres. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen a món local. Escoltem la crònica de l'Esther Minguell.
3: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
4: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
3: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
5: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
3: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Anem per la previsió del temps. Aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'alt extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ja no hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera, el que dèiem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, d'aquesta tarda el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme, amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual, novament als dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, serien fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui, de moment, no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge, en principi, tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
7: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
8: Avui les càpsules de salut tornem al Cap de Tordera. Som a la sala de neveres del Cap de Tordera, on habitualment s'hi trobarien les vacunes. Estem en època de tardor ja, pràcticament, com a mínim això diu el calendari, i estem amb la Txell Pérez, que és la referent de vacunació del Cap de Tordera. Què tal, Txell?
9: Bon dia.
8: Estem parlant de vacunació, estem parlant de grip, estem parlant de tardor, la sensació tèrmica és una, però entenc que vosaltres des del Cap de Tordera ja esteu amb campanya de tardor i amb campanya de vacunació de grip i del que sigui.
9: Sí. De fet, la campanya de tardor la planifiquem ja des del mes de juny-juliol, així que anem amb mesos adelantats, perquè després tenim vacances i bueno, tothom vol fer festa. La campanya de tardor comença amb la vacuna de la bronquiolitis que posem als nadons, tots els nadons nascuts, d'abril d'aquell any fins al setembre d'aquest any, els vacunem de la bronquiolitis. No és una vacuna. És un anticòs monoclonal, però com el punxem, ho englobem com si fos una vacuna. ¿Vale? Però el que fem és injectar directament els anticossos, perquè quan comencin ara tots aquests mocs constipats, que habitualment acaben amb bronquiolitis amb els nadons i amb ingressos hospitalaris, ens ho estalviem. I anava fa 3 anys que ho fem.
8: Això que es fa aquesta, per tractar la bronquiolitis representa que no hi haurà bronquiolitis o n'hi pot haver-n'hi i seria en principi sense masses complicacions?
9: N'hi pot haver, perquè al final la bronquiolitis és un virus que deixa aquesta hipersensibilitat en els pulmons i no hi ha tractament. Un virus, amb què tractem? Paracetamol i poca cosa més. És tot tractament simptomàtic, però que amb un nadó, què passa? Se'ns complica la cosa, perquè els nadons, molts no estan vacunats encara, conviuen amb nosaltres, els anem parlant i anem deixant anar aquestes gotetes de fluje, que és amb el que els encomanem les malalties, i no tenen immunitat feta. Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats amb el nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
8: Per tant, entenc que la pediatra aquí al CAP, l'infermera pediàtrica, ho recomana, o pràcticament, no dic que els pot obligar, però pràcticament seria així, no?
9: Sí, de fet, tenim un percentatge molt baixet de pares que no volen posar-ho. Jo diria que, com a molt, tenim un parell de pares a l'any màxim que no volen posar-ho. i sota la seva responsabilitat com qualsevol vacuna, com qualsevol tractament que se'ls prescrigui.
8: Clar, és una època que van molt sovint, no?, el pediatre, l'infermera, i per tant entenc que el tracte és molt directe i que deuen sortir d'aquí ja amb la vacuna o han de fer algun tràmit per poder-se-la posar?
9: La majoria ja els haurem trucat nosaltres i els haurem donat hora perquè ho farem dilluns 28 de setembre. Els que no els hem trucat és perquè han de venir al centre per alguna altra cosa i aprofitarem que venen per aquest altre motiu per posar-los en el centre.
8: Molt bé, és el primer que em deies dels ítems que teniu apuntats en aquesta campanya de tardor. Què més hi ha?
9: Després comencem amb la campanya de vacunació de grip i vacunació de Covid. Campanya de la grip. Començarem amb els nens, amb els pacients a domicili, amb la gent de residències, els usuaris que viuen a les residències. Comencem amb aquests la setmana del 5 d'octubre, a partir del 5 d'octubre. A partir del 26 comencem amb tota la vacunació a tota la població general. I el dia 19 començarem amb pacients que tenen criteris per vacunar-se abans que els altres perquè tenen malalties greus, importants, gent amb polimedicada, gent amb algun tractament de càncer, de quimio, coses així, i llavors amb ells els vacunem una setmaneta abans que la població general.
8: Molt bé, en parlem amb la Txell Pérez, que és la referent de vacunació, i més o menys cada any, si més no amb les notícies o amb els informatius o inclús en aquest espai de píndoles, parlem del virus de la grip, del virus del Covid, que més o menys ens explicaves altres vegades que en funció de com havia anat a Amèrica Llatina, més o menys sabíem com anirien aquí.
9: Sí.
8: Quina és la previsió d'aquest any, d'aquestes dues malalties?
9: Que la grip torna a venir forta i vindrà aviat. De fet, estem tenint casos de grip ja. Portem tot l'estiu veient alguns nens amb gripa i amb Covid. No és un percentatge altíssim, no, però és que l'estiu no és època de grip. La grip normalment ve quan els mesos d'hivern, els mesos forts, que quan fèiem el pic important sempre era cap al desembre. Si ja estem fent casos de grip ara, vol dir que la grip ve amb ganes. Aquest any l'únic que tenim és que la campanya comença una mica més tard que l'any anterior. I això, bueno, al final ens penalitza a nosaltres perquè tots tenim ganes de vacuna i el més aviat possible per no emmalaltir. I aquest any hem d'anar una mica més tard, però bueno, ho farem tot.
8: Parlaves de la grip i de Covid. Entenc que més o menys van de bracet, és a dir, quan un dels dos virus va fort, l'altre també, o són independents?
9: Són independents. De fet, quan més quantitat de grip tenim, menys Covid hi ha. Per què? Perquè al final el Covid el que vol és sobreviure. És un virus que vol sobreviure. I si hi ha una alta prevalença d'una malaltia, aquell es manté reservat per poder atacar quan no n'hi hagi tant. A l'estiu tenim Covid, però és veritat que cada vegada hem passat d'un Covid agressiu a un Covid que passa amb un moqueig nasal, pot fer febreta, malestar general, que és semblant a una grip. Si no fas el test, la majoria de vegades no, ni ho saps que tens. Només això, que et quedes pues, cansat, inapetent, el mateix que et passaria amb una grip. La grip cada any mata molta gent. Moltíssima gent mor de grip. I és d'aquelles coses que tenim normalitzada. Bueno, és una grip, no passa res. Bueno, no passa res. No passa res si tu no tens cap malaltia. Però en el moment que tu tens malalties de base, s'afegeix una grip i una grip pot fer pues 10 dies de febres de 39, que això què implica? Que se't descompensi qualsevol altra malaltia que tu tinguis. I d'aquí que la gent mori de grip. Llavors és prou important com perquè cada any es faci una campanya de tardor, perquè insistim tant en vacunar-nos, perquè és l'única manera de no acabar a l'hospital, i el que no volem és no morir i no acabar a l'hospital ni ingressats.
8: L'efectivitat de la vacuna entenc que també és important com a mínim per assegurar aquests casos que deies tu que són especialment delicats.
9: Sí, la vacuna és superefectiva, sempre i quan la soca que tinguem és la soca de la grip que tenim. Cada any fan la vacuna diferent perquè en funció del que tu has dit abans, de la vacuna i de la malaltia que hi ha hagut a Llatinoamèrica, es fa la vacuna de la part d'Europa. Llavors, han canviat la soca una miqueta? Sí, cada any la canvien. Efectiva, si és la soca que ens toca, serà super efectiva. Em penso que fa 4 o 5 anys vam tenir una soca que amb la vacuna no va ser efectiva i llavors vam tenir molta incidència de grip. Però si no, super, super efectiva, com a efectes secundaris, a part de febreta, que poca vegada es fa febre, és una mica de rinorrea, que és mucositat, i la molèstia del braç. No provoca res més, i amb els nens tampoc.
8: Molt bé, anem a parlar de... Ja ens has apuntat una miqueta aquest calendari que teniu vosaltres de vacunació. Entenc que en molts casos vosaltres us poseu en contacte amb el pacient perquè es vacuni, però també hi ha gent que per propi interès no es pot vacunar. Què ha de fer les persones de diferents edats que vulguin vacunar-se tant de la grip com del Covid?
9: Poden demanar cita prèvia per la seva infermera, poden demanar trucant aquí a la visita per la vacunació de la grip, que anirem a l'esplai i es farà extensió a tothom. I si no, qualsevol motiu que vinguin aquí per al centre per qualsevol cosa, que diguin, em vull vacunar, i buscaran un forat perquè els hi puguem facilitar la vacuna i que surtin el mateix dia, si pot ser, vacunats.
8: Molt bé, ens explicaves també que aneu a l'esplai, des del CAP també sortiu del vostre centre per intentar vacunar. Explica'ns una miqueta això, des de quan ho feu? Entenc que vau sortir per la crisi, no?, de la pandèmia, i és una cosa que ja heu afegit dintre del vostre, bueno, del vostre currículum habitual.
9: És que, de fet, és una cosa que ha quedat superintegrada a la població. Tordera té molt clar que sempre anem a vacunar l'esplai. Llavors, quan no venen al centre aquí a demanar visita, se'ns presenten a baix. Saben que els dilluns estem a l'esplai. A la que veuen que el dilluns està obert, tothom s'apropa. Em puc vacunar, que aquell dia ho tenim molt ple? Pensa que quan anem a l'esplai fem unes 450 persones en un dia. Som dos infermeres al matí, dos infermeres a la tarda, i fem això, un pur 450 dosis de cada una de les vacunes. Llavors, absorbir molta més gent no és que no es pugui fer, és que no ens falten mans humanes per fer-ho. Però la setmana següent tornem a estar. Llavors, si algú se'ns apropa a l'esplai, li donarem cita per la setmana següent, o si podem, li farem al mateix moment.
8: En aquests llocs entenc que hi ha set cita, explicaves, en l'esplai, però que també algú pot acostar-se en allà i si hi ha disponibilitat es pot posar la vacuna allà mateix, eh?
9: Sí. Nosaltres, si tenim vacunes, si tenim dosis, li posarem a tothom que se'ns apropi. Per poc que puguem, sempre ho farem. Per què? Perquè la setmana següent tens un constipat i estàs amb febre. Ja no et podem vacunar. Que, ostres, que tens una mica de bronquitis, ja no et podem vacunar, i la vacunació es va posposant. Llavors, posar-te la vacuna el més aviat possible, ens estalviarem problemes més endavant. A més, és veritat que vam sortir per la pandèmia, ho tenim instaurat, i què hem fet ara? Provar d'anar a les escoles. Això ho vam començar a fer l'any passat, ens ho vam copiar, això ho vam copiar de Lleida. A Lleida van fer un any de sortir i van anar a les escoles a vacunar fora de l'horari escolar. Ens va agradar la idea i la vam incorporar aquí l'any passat. Va anar prou bé i aquest any ho farem nosaltres una altra vegada.
8: És a dir, aprofitar l'estona de sortida de nens, que hi ha aquest moviment de pares, avis, que van a recollir, per també oferir la vacuna. Eh?
9: Exacte. Què fem? Demanem permís a les escoles si ens cedeixen l'espai. Totes les escoles ens han posat facilitats. Tothom ens ha dit que sí. Llavors, anem a les 4, a 4:45 de la tarda, estarem a l'escola. Sortirem perquè ens vegin. L'escola els envia una carta informativa als pares. Un parell de dies els hi tornarà a recordar, un parell de dies abans els hi tornarà a recordar que hi anem. I ens estem anant allà. Llavors, sense cita, tothom que vulgui quedar-se, els vacunarem. Nens i adults. Els nens petits, de 2 anys fins a 5, 6, 7 anys, els anirem posant la vacuna nasal. Val? Que és una miqueta de líquid aquí, una miqueta d'aquí, i només han de tirar el moc amunt. Menors de 2 anys, hem de punxar, perquè la vacuna no està feta per menors de 2 anys. A més, té la seva lògica. Un nen de 2 anyets o menys de 2 anys no sap tirar els mocs amunt, no sap fer res. Llavors, sí o sí, perquè sigui efectiva, ha de ser punxada. Els nens grans que tinguin algun autisme, que viuen molt malament les vacunes, que no suporten que sempre estiguem i volen la nasal, els hi posarem la nasal. No hi haurà problema. El que em diu, jo no, li toca nasal, però jo prefereixo que li posis punxada, cap problema, també la posarem punxada. O sigui, al final donarem la màxima facilitat a tothom perquè tothom estigui content. Que venen els avis amb els nens a recollir i volen vacuna, aquell dia sortirem vacunats també. I farem tot això a l'escola.
8: Molt bé, ens deies el cas de si tens bronquitis, hi ha algunes situacions concretes en què és millor deixar la vacunació per un altre dia, sobretot amb aquestes, no?, que són com espontànies?
9: Hi ha dos motius només per no posar-te la vacuna. Que estiguis amb febre aquell dia o 24 hores abans, o que estiguis amb una bronquitis, una pneumònia. Per què? Perquè et fa baixar el sistema autoimmune i el que no volem és que si et posem la vacuna encara té. Llavors, aquests dos motius ens esperaríem a que estigués recuperat i llavors posaríem les vacunes. Si has passat un Covid, es recomana esperar-te. Si tu saps que t'has passat un Covid, es recomana esperar 3 mesos. Com hi haurà molta gent que pot haver passat un Covid que no s'hagi enterat, es vacunarà i no hi ha cap problema, no és una contraindicació. Però si ho saps, millor esperar.
8: Es posa grip i Covid a la vegada, es pot triar una de les dues que recomaneu fer?
9: Recomanem fer les dues alhora. per al que et deia, perquè la setmana següent et pot complicar i ja anem enredarint aquesta vacunació. Però farem el que tothom vulgui. Si tu vols només una, una. Que tu les vols totes dues alhora, totes dues alhora. Que vols ara una d'aquí 15 dies l'altra, farem això. Ja ho hem fet tots els anys. El que volem és que al final la gent es vacuni. Quanta més gent vacunada, menys malaltia tindrem a la població. I això és el que volem. I posem facilitats. Però realment es recomana les dues vacunes. Ens podem posar fins a quatre vacunes a l'hora i no passa res. Ho fem amb els nens perquè no podem fer-ho amb un adult. Realment és així. I tenim por als adults i, en canvi, amb els nens no tenim cap problema que els hi posem quatre vacunes a l'hora.
8: Molt bé, Txell Pérez, hem repassat una mica els virus, hem repassat també sobretot això, aquestes mesures que feu des del CAP per arribar al màxim de gent, perquè com explicaves, com més gent vacunada, no?, més segur està tota la població en conjunt. Hem parlat de grip, gràcies per atendre'ns, fins la propera.
9: Gràcies.
10: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
11: Bon dia a tothom. Una altra Tordera en directe, on avui ens endinsarem en una iniciativa realment pionera pel sector forestal i surer del nostre país, la coproducció de suro i tòfona. Estem parlant d'un projecte molt innovador que explora com fer possible la convivència i producció conjunta de dos recursos del valor, com hem comentat, la tòfona negra i el suro. Aquesta combinació s'està provant a Catalunya, un territori on l'alzina surera creix de forma natural, però que històricament es trobava fora de la zona de la tòfona a causa de l'acidesa del sol. Gràcies a una parcel·la pilot de gairebé una hectàrea i mitja, la finca de Cantalleda, al municipi de Tordera, s'estan avaluant tècniques de condicionament del sol i diferents materials vegetals per obrir noves vies de diversificació econòmica, gestió activa de les suredes i també una resiliència davant el canvi climàtic. Per aprofundir en tots els detalls i objectius i primers resultats d'aquesta prova pilot, avui tenim amb nosaltres a Dalmau Albó, que és investigador associat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i, a més, és responsable i coordinador tècnic de l'activitat. Com dèiem, hem parlat amb ell després de la xerrada que ha dut a terme a la biblioteca i just abans d'anar a la parcel·la de Cantalleda. Dalmau, avui heu presentat els resultats d'aquest projecte, pioner, a més, a Catalunya. Com sorgeix la necessitat d'unir en una mateixa explotació dos recursos tan valuosos com són el suro i la tòfona negra?
12: Bé, moltes gràcies. En aquest cas, doncs, mira, sorgeix d'una idea, això de combinar, tant buscar una alternativa, no?, productiva a aquestes suredes, que són, per una banda, doncs, un hàbitat molt comú en aquesta zona del nord-est de Catalunya, la zona de la província de Girona, i sorgeix d'aquesta necessitat, doncs, de donar-los un altre un valor a aquestes plantacions, que, per una banda, doncs, poden ajudar a revitalitzar el sector del suro, que ja de per si és molt potent, però ens trobem que amb el tema del canvi climàtic, doncs, i de la manca de gestió, no?, d'aquests darrers anys, hi està havent una davallada en aquesta productivitat de les suredes, i amb aquesta alternativa, doncs, podríem aconseguir produir dos productes, un producte amb mantenir la producció com és el suro i l'altre, la tòfona, que té un alt valor econòmic, una rendibilitat, a més, permetria amortitzar els gastos econòmics, no?, que té la plantació abans de collir el que és el producte del suro i, per tant, doncs, que els propietaris entenguessin una rendibilitat més òptima, no?, aquestes estadis inicials.
11: D'altra banda, el principal obstacle d'aquesta combinació és el sol, no?, de cadascun d'aquests recursos. Quines tècniques de condicionament justament d'aquest sol heu aplicat per fer possible aquest miracle tècnic?
12: Bé, el principal és l'aplicació d'aquestes esmenes càlciques, que d'altra banda, doncs, les estem provant, no?, mantenint algunes zones com a control, és a dir, sense aplicar

0: com és un treball del sòl previ a aquesta plantació, un treball del sòl profund, no?, per garantir que les arrels de les plantes vagin cap a baix i creixin vigoroses. Llavors, a part, hem fet el manteniment corresponent amb el recs, doncs, freqüent sobretot a l'estiu, etc.
1: Més enllà dels resultats biològics, quines limitacions o dificultats tècniques heu detectat que un productor hauria de tenir en compte abans de reproduir aquest model?
0: Bé, en primer lloc, com hem estat insistint al llarg de la jornada, doncs és fonamental una gestió, doncs, molt acurada de la plantació, sobretot en aquests estadis inicials, que bàsicament, doncs, seria un llaurat en aquestes zones, doncs, on la pluviometria és elevada, per evitar la proliferació d'aquestes herbes, no?, que puguin competir amb les plantes que nosaltres hem instal·lat. Llavors, sobretot, una gestió també correcta del rec amb les freqüències adequades. En aquest sentit, doncs, recomanem a la gent que quan es decideixi per fer una plantació d'aquest estil, doncs, sigui molt conscient de la pluviometria que té la seva zona, dels sòls que té, i si pot ser, si pot instal·lar algun sensor per fer el seguiment de monitoritzar, no?, com actua l'aigua, com desapareix l'aigua del sistema, millor, per saber, doncs, amb quina recurrència i quina quantitat d'aigua ha d'aplicar.
2: I ara ja, des de Can Talleda, parlem amb Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya.
1: Rosendo, quin ha estat el procés d'instal·lació de la parcel·la i quines variables alternatives esteu monitorant ara, dia a dia?
3: Val. Fa 2 anys, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que és un centre de referència amb l'estudi de la tòfona, buscava parcel·les i van contactar amb mi per si en llocs de terres àcides, que no són habituals pel cultiu de la tòfona, però amb llapes o amb llarga experiència, podríem trobar a les finques algun racó per fer la prova. A partir d'aquí vam fer anàlisis dels camps, vam mirar quins eren els més adequats i de les propostes que vam fer vam escollir de mutu acord, doncs, aquestes d'una hectàrea i mitja pràcticament que hi ha per fer aquestes proves. Vam començar a plantar el plançó de suro, microritzat, ja vol dir infectat amb el miceli de la tòfona, i portem 2 anys fent el seu manteniment i monitoritzant el creixement. S'han fet esmenes de calç per baixar el pH de la terra, per augmentar el nivell de carbonat, és a dir, es fan una adaptació a algo del terreny per fer-lo més agradable per la tòfona en un futur.
1: D'altra banda, ara ja amb l'impacte des del punt de vista més aviat econòmic i de gestió, com pot contribuir aquesta coproducció de tòfona a donar valor afegit i rendibilitzar justament les suredes?
3: Val, aquí, la veritat, i com a president del Consorci Forestal i com a membre de la Junta del Montnegre Corredor, aquí no ha estat la variable econòmica, que sí que hi és, i l'explicarem. Aquí el que hem buscat, sobretot, és quins cultius ens poden ajudar a recuperar aquest mosaic que a Tordera, la part alta del municipi, s'ha perdut totalment. Les cases de pagès totes tenen els seus camps i estan emboscats. I aquest mosaic continu des de Tordera fins a Badalona, que passi aquí, passi al Montseny, a les Gavarres, a la Baix Empordà, això és un greu problema. És un greu problema perquè dona continuïtat al bosc i no ens fa de barrera natural contra el tema dels incendis. Fixeu-vos-hi, no sé si ho veieu o podreu veure a la imatge, que estem en un camp que està tocant una urbanització que tenim aquí darrere, Roca, d'Agora Park, i això és una zona que forma part d'una franja. Aquest camp, on som ara, està abandonat fins fa 2 anys. Era un camp de guaret, que per les seves dimensions, 1.600 metres i escaig, no era rendible entrar-hi amb cap tractor, perquè és que els tractors per girar ni els arrendaven perquè no pagaven la pena. El que busca això és recuperar aquest espai, poder-ho muntar al costat de les masies on hi havia les antigues feixes i recuperar-les sense que costi a la propietat diners. Com obtenim l'ingrés? En primer lloc, si hi ha una tòfona, si hi és, però al fer-ho amb simbioses amb el suro, i al necessitar un rec de suport, que són pocs volums d'aigua, que són més fàcilment disponibles, ens permetrà també fer un aprofitament del suro molt més abans que quan es planten els suros al mig del bosc, i la pela més de cada 14 anys, calculem que cada 8-9 la podrem fer perfectament. A més, els costos de pela i de transport baixaran radicalment, perquè serà un camp pla, fàcil de pelar i amb molt bones condicions. Aquest és el motiu principal. Evidentment, hi ha altres alternatives, nosaltres ens dediquem a altres fruiters i altres cultius, però pensem que la prevenció d'incendis, ja no sol a casa, sinó sobretot en altres àmbits del Montnegre Corredor i del municipi de Tordera, pot ser molt útil tindre, perquè la vinya està en crisi. La vinya és un cultiu de secà que fa de tallafocs a molts llocs, però està en crisi i no té una perspectiva clara. L'olivera no és país d'olivera, ni d'ametllers, ni de secà. No hi ha tantes alternatives per fer això. Aleshores, pensem que el suro, poc manteniment, poc consum d'aigua, terra llaurat, i a més un

0: producte molt nostre, que els propietaris ja coneixen i sabran gestionar molt bé, i amb el suport necessari de les associacions del mateix centre tecnològic mirar de fer aprofitament de Tòfona.
1: I per últim, quin és el proper pas d'aquesta investigació i quin potencial real veus que aquest Cocunreu s'estengui també ja per diferents parts de Catalunya?
0: Bueno, ja, nosaltres, sobretot, a altres parts de Catalunya ja existeix i, de fet, està fent aquest mosaic que estem parlant de la Noguera, del Solsonès. Si això funciona, penseu, mireu, el rendiment net per hectàrea, podem parlar que pel suro poden ser uns 300 euros hectàrea i any. És baix, però les despeses també són molt baixes. Entre 250 i 300, és un promig, depèn de la quantitat i qualitat del suro. Però, clar, si hi hagués tòfona, estaríem parlant que depèn dels quilos, però si féssim una producció baixa de 3, 4, 5 quilos serien 1.000 euros del cap baix. Aleshores, clar, això ho fa molt atractiu. Si això es confirma, per això ens hi hem posat, eh? I podem en un període de 4 o 5 anys més demostrar això, això serà un cas d'èxit total i absolut, perquè tindràs el doble cultiu i a més ja hi haurà una base de coneixements que s'explicarà a la gent i es farà un assessorament per dir-los com s'ha de fer i tot pautat, perquè l'estudi que hi ha darrere, els números i les analítiques aquí a la finca són molt àmplies i la idea és no fer un negoci aquí, sinó que sigui una cosa que també, una cosa que es pugui expandir, perquè la demanda d'aquests productes són enormes, tant de suro com de la tòfona. Jo hi veig molt futur, però ara falta la part científica que corrobori que ho fem bé, perquè podem trigar 4 o 15 anys o 40, que es pot fer segur, perquè s'ha fet a llocs amb els mateixos tipus de terra, però en altres àmbits, parlem de Xile, de Nova Zelanda, d'Austràlia, Estats Units, aquí som pioners, a nivell pràcticament no d'Europa, perquè a Itàlia i França s'ha fet, però són hàbitats molt diferents. A la conca mediterrània no hi ha experiència, però el tecnològic és una entitat molt potent i pensem que podem aconseguir alguna cosa, sol que hi hagués un 10% s'ha de provar, perquè són moltes probabilitats pel gran impacte que pot tenir a nivell del terreny. Penseu que està naturalitzat, no requereix cap tipus de producte químic, es fa una llaurada any de tant en tant a la plantació, no s'utilitza cap tipus de maquinari de forma intensiva, és molt sostenible i, a més, uns productes d'alta qualitat, el suro i la tòfona. Seria un mig miracle, això. Però un miracle que es pot fer, sí, sí.
2: Ràdio Tordera.